L'expectació, la vigilància amenaçadora, els pots de fum asfixiant l'aire, però també la presència mística de la lluna, la llibertat a la pell, la conquesta elèctrica del futur. L'11 de juny del 76 va tenir lloc un concert que va ser molt més que un concert. La plaça Monumental de Barcelona va acollir la primera visita a l'estat espanyol de ses satàniques majestats, els Rolling Stones, un esdeveniment que simbolitzava l'obertura que vivia la societat. Feia només 8 mesos de la mort de Franco i el poble, encara víctima de la repressió, cridava el canvi a ritme de rock. Aquell mateix any 1976, al desembre, naixia Ràdio 4, la primera emissora pública en emetre íntegrament en català. De tot això en fa ara 50 anys. I avui, 10 de juliol de 2026, tenim nou disc dels Rolling Stones.

0: el seu 25è àlbum d'estudi, Foreign Tongues. Avui estem aquí per celebrar tot això. Un programa especial que compta amb la presència d'experts, de protagonistes, de persones que van estar al concert, que van participar de l'organització, amb periodistes que en van fer la crònica, amb apassionats de la música dels Stones. Escoltarem també algunes de les millors cançons que van formar part del repertori d'aquella nit i escoltarem també temes nous, inèdits, recentment publicats d'aquest darrer disc. El millor homenatge el farem amb els Smoking Stones. Una banda que, per sobre de tot, estima els Rolling Stones i que ens oferiran un concert molt especial a la segona part del programa. Tot això amb l'ajuda tècnica del Joan Melero, del Martín Noia, de la Laia Casanova i del José Gil. Tot preparat, doncs, per viure junts la passió pels Rolling Stones. Benvinguts.
1: Oh, un sentiment. Un sentiment.
0: Jaume Pujagut, què tal? Com estàs? Com estàs? Hola.
2: Bé.
0: Escolta, tu vas ensenyar a parlar català, Mick Jagger?
2: Sí. Sí, sí.
0: Com va anar això?
2: Perquè tant en Gai com en Jordi Tardà tenien aquella petita defecte a la parla que parlen amb la ega i que no s'entenia molt bé i em van demanar que estigués un rato assajant amb ell de dir bona nit, Barcelona.
0: I us estimem, que és el que acabem d'escoltar.
2: Sí, sí.
0: I com no ho va rebre ell, això?
2: Bueno, era un exercici d'aquests vocals, d'anar sintetitzant i procurant que sonés el més català possible.
0: Escolta, però tu això t'ho vas perdre, perquè a l'Us Estimem va ser doncs, ben entrat al concert, de fet, pràcticament a la part final, no? Perquè tu et vas perdre el concert.
2: Sí, sí, a sobre d'estar
0: allà...
2: A sobre d'estar organitzant me'l vaig perdre, perquè haver-hi un Pipa que estava ferit. En aquell moment, amb l'organització del GAI, no érem 500 persones, érem 4, i a algú li tocava anar cap a l'Hospital de Sant Pau amb un senyor que només parlava anglès, que no tenia seguros ni tenia res de res. I cap a l'Hospital de Sant Pau, que em vaig perdre el concert.
0: Tu formaves part de GAI & Company, de la promotora, no?, de GAI Mercader, que organitzava el concert. Què és el que més et va impactar d'aquella producció, d'aquell bolo?
2: Uf, no t'ho sabria dir. Suposo que el volum, perquè estàvem més o menys movents sempre a l'entorn del vell pavelló de Joventut de Badalona, que eren 4.500 localitats, més o menys, i llavors, de cop i volta, jo era el primer moment que vaig estar doncs, amb 12, 15.000, amb el senyor Balanyà, amb gent que no estaves acostumada a tractar o a veure què passava.
0: Escolta, hi ha qui diu que ets tu. Qui diu? Senyores i senyores, los Rolling Stones!
2: M'acaben de dir que sí, que inclús el Gai ho diu. Jo, la veritat, és que no me'n recordo. M'ho he sentit, que em vas enviar a l'àudio del concert, ho he sentit altres vegades, i jo no em reconec, i la meva dona tampoc em reconeix.
0: Clar, és que han passat
2: ara,
0: 50
2: potser,
0: anys.
2: Potser sí, clar.
0: Clar, això passa. Doncs escolta'm una cosa, mira, ara seré jo qui ho digui, i em fa moltíssima, moltíssima il·lusió perquè havien d'estar en aquesta celebració. Ara fent un tast del que serà la segona part del programa, senyores i senyors, els Smoking Stones! Hey! Hey!

0: Smoking Stones. Hey. Sergio Ortiz, Brutus, Luis Arco, right. Santi Úrsul, Miqui Izquierdo, Pollo Moya, què tal? Com esteu?
1: Molt bé, encantats.
0: Escolta, avui la cosa va de números perquè estem celebrant els 50 anys del concert dels Stones a Barcelona, 50 anys de Ràdio 4, 25è àlbum d'estudi del Rolling Stones i 30 anys de Smoking Stones, perquè ja n'heu fet 30.
1: Som grans, ja.
0: Bueno, a veure, per edat, algú va estar al concert del 76? No.
1: No, ningú.
0: Assenyalat, eh? Mala llet. Escolta, què significa per vosaltres el Rolling Stones?
1: Ah, els Stones, home, són el blues i el rock and roll. I que és la base de la música... La peça de la música real, que els Stones són la millor banda del món, l'única banda que queda de rock and roll, i a sobre encara estan en marxa. I avui ha sortit un disco nou, o sigui que al·lucinant.
0: Al·lucinant, i una banda a la que li heu dedicat tota la vida. Què ens oferireu a la segona part del programa?
1: Bueno, pues parts del concert dels Stones a Barcelona, del 76.
0: I a més seguint l'ordre, perquè hem escoltat el Honky Tonk Woman, que era la primera, i ara heu fet la segona i la tercera.
1: Sí, però bueno, faltaran algunes pel mig, perquè no totes. I tu m'has tret alguna.
0: Ai, que t'he robat una molt important, que ho sé. Bueno, escoltarem algunes meravelloses.
1: Sí, clar que sí.
0: Moltíssimes gràcies, nois.
1: A tu.
0: I és que els Rolling Stones, que són la banda de rock més important de la història, si tenim en compte el que van significar i la seva trajectòria, això és així. I avui estem contentíssims perquè és 10 de juliol i estan presentant nou treball discogràfic, Foreign Tongues, i estem molt emocionats perquè a nosaltres ens ha semblat un disc espectacular. Avui hem conegut meravelles com aquesta, Mr. Charm!

0: El qui va acudir a l'aeroport, en aquest cas de Barcelona, escoltàvem un fragment del Nodo explicant el concert de Brussel·les del 1966, però qui va anar a Barcelona el 76 va ser el Francesc Fàbregas. Què tal? Com estàs?
1: Home, podríem estar millor, però bé, bé, estic a casa.
0: El Francesc Fàbregas, que li desitgem una ràpida recuperació, havia d'estar avui amb nosaltres, però et trobes bé per això, estàs millor, eh?
1: Home, fa 4 dies que m'he operat, o sigui, podria...
0: D'aquella manera?
1: Encara no corro, però, bueno, vaig fent les meves cosetes, val?
0: El Francesc Fàbregas, el mític fotògraf de casa nostra, ha treballat per publicacions com Vibraciones, Rock Especial, Rock Deluxe, fotògraf de multitud de concerts, entre ells els de Barcelona 76, que estan incloses també aquestes fotografies en el llibre Black and Cat. Tu hi vas ser, el bolo del 76, Francesc?
1: Home, esclar, el llibre ho diu, eh?
0: Però te'n recordes? Aquesta és la pregunta.
1: Home, me'n recordo molt vagament. Jo diria, aviam, me'n recordo possiblement l'avinguda dels Stones de l'aeroport, això me'n recordo, perquè vam passar una estona que no sabíem si arribaven, si venien amb un avió privat i tal, el company, el Damián García Puig, que ja no el tenim, entre nosaltres, doncs, estava allà fins al gorro, se'n volia anar, bueno, no sé, bueno, al final es vam quedar... I bé, jo penso que hem quedat unes fotografies per la història i del concert. Potser me'n recordo... Bueno, me'n recordo també, diguéssim, que suposo que heu anat parlant també del follon que eri, també amb la gent, no?, en un moment complicat. Jo penso que el govern encara no tenia clar, diguéssim, en quin moment estàvem, no?, que van tirar 2 o 3 bombes de fum, que encara, per sort, no va afectar la gent, que vull dir que en una de les fotos que hi ha al llibre doncs, es veu una miqueta, doncs això, que hi ha com una boira, val? I del concert, doncs, bueno, com sempre, les penúries que tenim els fotògrafs, no?, que sempre hem tingut, no?, vull dir que penso que som els personatges, els dolents, no?, els dolents de l'entorn aquest, no? I
0: perquè, Francesc, com sí. Anava això? Vas anar fins allà, et vas acreditar, com funcionava? Anaves amb la teva càmera fotogràfica, entenc, amb carrets, clar.
1: Demà, no, sí, clar, jo anava acreditat, per com m'heu dit, jo era, en aquell moment, era el fotògraf oficial de la mítica revista que va dirigir l'Àngel Casas, val?, que es va fundar el 74, i jo, a partir del segon número, doncs jo vaig ser el fotògraf i vaig poder fotografiar doncs, els grans artistes, gràcies sobretot al Gai, no?, que em sembla que també heu parlat amb el Gai. I, jo, el que dius tu de la càmera, evidentment, penso que anava acreditat, perquè no em diguis ara mateix, perquè ja sé que allà teníem un bon amic, que era el Jordi Tardà, que tampoc hi és, no?, i que era cap de comunicació ja d'en Gai, no?, i, suposo que la gent que es coneixia anava passant, tampoc ja érem tants, perquè em sembla que érem... Ara són 40 fotògrafs i millor en aquell moment en 4.
0: Hi ha una fotografia, Francesc, una fotografia que penso... A veure, n'hi han de meravelloses, i estan recollides en el llibre. Per cert, unes fotografies que potser es podran veure al Festival Revela't a l'octubre a Vilassar, al Festival de Fotografia Analògica, perquè t'hi han convidat. Però hi ha una fotografia que em sembla com molt, molt rellevant, que és precisament la fotografia que li vas fer a Mick Jagger a l'arribada a l'aeroport, no? Ens la pots explicar una mica?
1: Sí. Home, aquesta fotografia per mi és com un... O sigui, t'explica moltes coses, no? Vull dir, primer, la sort, i jo diria que no tenia... Potser hi havia un altre fotògraf, però em sembla que anava amb ells, la sort de poder tenir aquest moment, no? Aquest moment que ens explica coses, no? Tenir, no sé, ell impecable, elegant, no?, amb el seu sombrero... I al costat de dos grisos, no? T'explica coses, no?, aquesta fotografia, el moment en què encara estàvem al 76, no? I el que deies de la càmera per mi és molt important, perquè jo cada vegada que puc i doncs ho reivindico, no? Vull dir que els que treballàvem amb càmeres analògiques, no? Càmeres analògiques, per la gent que no sap, eren càmeres que anaven en carret de 36 fotos, no com ara que poses una pastilla d'aquestes i fas 100 fotos en 10 segons i abans, bueno, eren 36 fotos, no? Que això penso que tenia molt de mèrit perquè la concentració que tu tenies que tenir era bàsicament molt important. I tampoc amb el temps, no? Amb el temps que et donaven per fer les cançons, no? Vull dir que, bueno, després tu t'espaviles i vas una mica de pirata, també, no?
0: Unes fotografies que ara són realment històriques i que, de fet, alguns també guardem a casa, perquè, clar, aquesta revista Vibraciones doncs, ha format part ja de la col·lecció de molts malhòmens i alguns els tenim a casa. Res, Francesc, agrair-te també la participació avui aquí i que et recuperis aviat, eh?
1: Moltes gràcies. I agrair-te el fet que has dit això aquestes fotografies es podran veure al Festival Revela't, que és el festival potser més important que hi ha a Europa de fotografia analògica. M'ha costat molt, el Jordi ho sap, que ens ha costat molt poder ensenyar les fotos, que bueno, estem de vegades la memòria de, sobretot d'institucions és molt complicada. Però bueno, estarem al final de setembre-octubre a Vilassar de Dalt amb aquest festival.
0: Doncs gràcies, Francesc Fàbregas, per atendre la nostra trucada. I anem amb una de les meravelles que es va escoltar aquell dia a la plaça Monumental de Barcelona. Això és Star Star.
2: 50 anys del concert dels Rolling Stones en el 50è aniversari de Ràdio 4.

0: voz y música de los Rolling Stones. Rolling Stones que están siendo protagonistas desde ayer en profundidad a través del libro que estamos conociendo, Rolling Stones, el rock y sus satánicas majestades. Su autor, Jordi Sierra y Fabra. Bueno, Jordi, otro día más aquí y para seguir hablando, como decimos, de los Rolling Stones. Si en días anteriores hablábamos de Pink Floyd y de sus actuaciones en directo, ¿por qué no arrancamos en este viernes de las actuaciones en directo de los Rolling Stones? ¿Cómo son en directo?
1: Sí, por supuesto, en directo hay que considerar dos bloques. Por una parte está el bloque estático, que son el bajista Bill Wyman y el batería Charlie Watts, que están detrás de su instrumento y prácticamente se les oye, pero ni se les ve, porque están como ausentes. Y la parte visual, en la que están las dos guitarras y, por supuesto, Mick Jagger, que salta, canta, baila, se mueve, tira agua al público, se ducha él y, en fin, puede hacer cualquier cosa porque para algo es el señor Mick Jagger.
2: Jordi Sierra i Fabra, què tal? Com estàs?
3: No està malament per un nen, per un noi tartamut, el bé que parlava, eh?
2: Reconegudíssim escriptor, traduït a multitud de països. A mi hi ha una cosa que m'agrada molt de tu, Jordi, i és que t'he sentit dir alguna vegada, i penso que ho comparteixo i ho compartim alguns d'aquí a la taula, i és que tu dius que tu no ets crític de música, no. O no eres crític de música. De música, sinó que tu balles. Tu sents la música.
3: Recordo un concert del Brian Auger, que estava la meva dona i jo fotent bots, i de sobte em vaig girar i estava tots els meus col·legues crítics assentats, quiets, mirant-me com dient: aquest tio està boig. Jo era... Aviam, estem parlant d'una època que la gent no se'n recorda, però els crítics musicals d'aquella època anaven tots amb traje corbata i cabell curt. Jo era una rara avis amb el cabell llarg que vestia a Londres, que em sentava a primera fila per fer les entrevistes i que a sobre entendia que sentia a darrere meu que em deien: ja està el progrés, te haciendo preguntas raras. Coi, tots sopaven de lo que jo deia, de lo que jo... És que era l'únic que estava allà, vull dir, no sé, a nivell musical. Jo dirigia Disco Express, que era setmanal, vaig fundar Popular 1, per tant, vull dir, era el tio que estava a tot arreu viatjant i fent coses. Però mai em vaig sentir crític. Fixa't bé que en el concert de Rolling Stones l'únic tio que va defensar el Guy va ser jo. Vaig defensar les 900 pessetes de l'entrada. No voleu Rolling Stones, però tio, us pagueu perquè no vindran gratis. Quan va haver-hi un concert de Mestre Camp Palmer a Barcelona, la crítica els va atacar ferotjament i se'n van anar a la tercera pregunta, i del dia següent l'únic comentarista musical que els va defensar va ser jo, en contra dels meus col·legues, perquè eren tots una colla de penjats antics, vull dir, carques que no sabien de què anava la pel·lícula. Per tant, era una guerra bastant solitària la que feia jo, i mai m'he sentit crític. Sempre he sigut historiador, comentarista, com li vulguis dir.
2: La teva crònica de Disco Express realment és una de les més, penso, positives també, molt descriptiva.
3: Musical.
2: Molt musical. Descriptiva també, sí. Perquè hi ha una part que tu descrius moltíssim l'escenari, hi havia els llums davant, darrere, tot. Es notava que,
3: mira,
2: que apuntaves a escriptor totalment.
3: No. Hi ha algo molt important. Quan vaig començar a escriure a Disco Express, a l'any 70, jo era un privilegiat. Jo vaig començar a Londres a veure concerts històrics. Per tant, jo pensava en el nano de Sòria, de Huelva, de Sevilla, que mai veuria això. I tenia que... Jo no era el protagonista, jo tenia que transmetre el que estava veient, fer el que el xaval se sentís a dintre del concert, explicar-li a l'escenari com estaven, què feien. I d'aquesta forma descriptiva aconseguia ficar-los... Ja era escriptor i, evidentment, com a bon novel·lista, aconseguia atrapar la gent d'una forma diferent als altres. Per tant, jo sempre m'he sentit com un instrument entre el que estava veient i el meu lector. Jo mai vaig voler ser protagonista. Mai deia jo, com molts col·legues que explicaven el que feien ells. Per tant, és veritat, jo no era crític, mai he sigut crític.
2: Llegeixo de la teva crònica de Disco Express.
3: Ai, sí.
2: Diu: Jagger le da un empujón al muerto de Wyman que casi le echa por el suelo, como diciendo: tú, apártate de ahí, que por aquí paso yo. Y en plan, espectacularmente hortera, sirvió un show con él, Preston, en lo alto de la pasarela, bailando, chuleando, mariconeando a base de bien. Jagger es Jagger, descarnado, sexy, provocativo, retador, su mejor intervención arrastrándose por el suelo y gimiendo como una ramera en celo, cabe definirla como perfecta. Y me encanta también, digo, Watts y Wyman, como siempre, no defraudaron, es decir, se dedicaron a lo suyo sin abrir la boca ni moverse.
3: Em fa gràcia perquè acabem de sentir un disco dels Rolling Stones, han passat 50 anys, i jo ara llegeixo coses meves fetes en aquella època, que ja tot fa 50 anys ja, i penso, jo no he canviat massa escrivint, però que ells toquen millor encara. Per tant, és una cosa, que el primer concert històric que va haver-hi a Catalunya, a Barcelona, a Granollers, va ser el de King Crimson el 73.
2: Sí.
3: Aquest concert va canviar moltes coses. Tothom el recorda com haver estat allà, haver tingut una epifania musical brutal. I després hi va vindre Santana, a Chicago, a Badalona, el gran concert de Genesis el 75, amb Peter Gabriel, i es mor el Franco, i tots recordem dos fites històriques als 76. El concert del Lluís Llach al Palau de la Música, amb la policia al clatell fotent-nos una mirada terrible, i el de Rolling Stones. Per tant, hem de contextualitzar molt aquest concert. Gràcies, Gai, per el que vas fer, a passar dels pals que et van fotre. I sí, ara llegeixo això i m'en dono compte que ja escrivia com sempre jo volia escriure, que era explicant el que jo veia, perquè els xavals ho entenguessin.
2: Fem una cosa, Jordi. Anem a escoltar una mica de música i després me la descrius una mica, perquè tenim aquí els Smoking Stones,
3: sí.
2: I m'agradaria que ens tornessin a interpretar una altra de les cançons que va sonar aquella nit, aquell 11 de juny del 76, Smoking Stones.

0: Escoltàvem les impressions a Ràdio Peninsular amb Constantino Romero. No tothom estava happy aquell dia, Jordi. Va haver-hi algunes crítiques dolentes, eh?
1: Perquè, aviam, no crec que sigui cosa d'aquest país. El Led Zeppelin, els anglesos, se'l carregaven cada disc que treien. Deien que eren monstruosos, no sé què. Sempre hi ha hagut la pose de jo estoy en contra de... I llavors, vull dir, per això jo tenia fama de ser tou, perquè mai encarregava ningú. Jo parlava del que m'agradava, i del que no m'agradava no en parlava, i punt. Llavors hi havia un tipus de crític que es dedicava únicament... Jo rebia cada setmana 40 discos. 40 a la setmana. Tenia espai a discos. Després, per ficar-ne, 10. Més després, l'article principal, pàgina central, portada i el que fos. Per tant, els que no m'agradaven ni els mentaven ni deia res. Què passava? Que deien, és que el Jordi Serrabra... tot ho posa bé. No, és que parlava del que m'agradava, i punt. I és veritat, en aquella època no hi havia informació. Estem parlant d'una època en què t'arribava un dia...

0: Rolling Stones eren una forma d'entendre la vida. Per cert, aquest comentari de Gonzalo García Pelayo, que també reculls tu, Jordi, al teu llibre, i que explica això, no? M'agrada això que destacaven, l'aire d'espontaneïtat de la banda, no?
1: Sí, abans em preguntaves del directe què té de particular. Sempre estan

you've got to move, child. Jumping Jack Flash! Thank you very much! Gràcies a Radio 4 i a tots els amics que han vingut avui.

0: Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Yeah, thank you very much.
1: Smoking Stone, Sergio Ortiz, Brutus, Luis Arco, Santi Úrsul, Miki Izquierdo, Pollo Moya. Nosaltres ho deixarem aquí. Ha estat un plaer enorme rememorar aquests 50 anys del concert dels Stones a Barcelona, juntament amb aquesta celebració dels 50 de Ràdio 4. Gràcies al Jaume Pujagut, al Jordi Novell, al Mariano Muniesa, al Jordi Sierra i Fabra, Mariscal Romero, Berta M. Llebre i també la Romy Masferrer i el Jordi Güell. Nosaltres ho deixem aquí i marxarem, com no podia ser d'una altra manera, amb la cançó doncs, que va tancar aquell bolo del 76. Això és Street Fighting Men, gràcies a tots i llarga vida als Rolling Stones.

0: Què tal? Molt bona tarda. Obrim les portes del territori clandestí, anava a dir. Tenim aquí tot de ventiladors. Darrerament, Dani Granados, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Consol Saez.
0: Les converses d'ascensor van sobre si tens aire condicionat o ventilador de sostre.
1: I les converses d'ascensor...
0: I on els ha comprat i si has trobat instal·lador perquè t'ho posin a casa.
1: M'agrada molt que et diguis aquest...

0: No, perquè estic ara mateix precisament...
1: Ah!
0: Ara, però anava a dir que les converses d'ascensor, com els ascensors tenen aires acondicionats moltes vegades, el que busquen és quedar-se en els ascensors i no arribar a les cases, que són forns, que encara no tenen aquesta cosa. Hauríem de parlar un dia no només de drets culturals, sinó del dret al fred, que és un tema que m'interessa.
1: Ah!
0: O sigui, d'entendre l'aire acondicionat com un dret, igual que es parla del dret a la calefacció, doncs també del dret a una vida saludable en termes de temperatura a l'estiu, que jo crec que això és un tema. I aquí hi ha coses culturals també que ja t'explicaré, però això un altre dia.
1: Mira, no li havia donat més voltes. Vinga, doncs t'agafo.
0: Home, si em treus temes,
1: jo m'ho apunto per la pròxima temporada. Avui, però, tenim un altre tema, perquè l'altre dia eren presents a la gala de lliurament dels Premis Alícia de l'Acadèmia Catalana de la Música, on estaven nominades, però mira, no ens el van donar, però no passa res, perquè nosaltres tornem l'any vinent. O sigui, a veure, vull dir, amb aire condicionat, no hem tirat de la sostra, anirem a l'auditori a veure si ens cau un guardó. Però els que sí que es van anar a casa amb aquesta estatueta que mostra, doncs, la fesomia de l'Alícia de la Rocha, i que és el Premi Alícia de l'Acadèmia Catalana de la Música, són les companyes de les Cases de la Música. I avui elles seran protagonistes aquí al nostre territori clandestí.

0: Que haig de dir també que quan es va lliure aquest guardó a les companyes de les diferents cases de la música del territori del nostre país, em va tornar a passar allò que succeeix, sobretot quan et vas fent gran de... Com? Fa 20 anys? Fa 20 anys, jo me'n recordo, fèiem les primeres entrevistes, algunes de les responsables i responsables de les cases de la música. Recordo la casa de la música de Mataró, després la de Girona, i han passat 20 anys i s'han anat afegint, eh?
1: Sí, fa 20 anys, però ara ho estava vinculant amb altres coses que les que parlem habitualment, que fa 20 anys, com totes les discussions al voltant dels drets culturals, no? I em dono compte una cosa que ja intuïa, però que és certa, i és que les cases de la música, d'alguna manera, a través de la pràctica, no només de la reflexió, sinó de la pràctica, han anat acompanyant tots aquests debats en funció que anaven abordant aquesta idea de que la cultura no era només un espai, diguem, d'exhibició o de sectors, sinó que tenien altres elements que s'havien d'incorporar, no? I clar, fa 20 anys que tenim una xarxa de cases de la música que estan experimentant, que estan transformant des de diferents espais del nostre país aquesta idea de que la música no és només un sector cultural, sinó que també és un àmbit de transformació social.
0: Terrassa, Salt, Reus, Mataró, Manresa, Lleida, Barcelona, Girona, l'Hospitalet. Marta May, directora de la Casa de la Música de l'Hospitalet, què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Per qui no ho sàpiga, perquè no ens agrada mai donar les coses per sabudes, què és una casa de la música o què vol ser una casa de la música?
2: Doncs les cases de la música són un projecte sociomusical en xarxa Catalunya, com bé has dit, ara mateix són 8 seus, i el que volem és apropar i democratitzar d'alguna manera l'accés a la música, a la pràctica musical, com tu deies, Dani, que no només és a l'exhibició, sinó també a la formació, a la creació, a la participació i en diferents àmbits. Llavors, a base de projectes en aquestes diverses potes, doncs el que volem és apropar aquesta música a la major part, bueno, a la major part de gent possible.
0: Vaig a posar al final
1: música, vas a posar música.
0: Vaig a posar música. Sí, perquè quan entres a les cases de la música, com ens acaba d'explicar la Marta May des de la Casa de la Música de l'Hospitalet, la música ressona per tots els espais, ja siguin físics o emocionals, i a més des de tots els seus aspectes, des del punt de la creació fins al de l'exposició i també al gaudi. Les cases de la música fan una feina molt important a l'hora de descobrir i recolzar i acompanyar a nous talents, gent com ara, per exemple, Elena de Ángeles.

0: És la Helena de Ángeles i forma part d'un dels molts projectes que duen a terme les diferents cases de la música del territori del nostre país, concretament els ajuts a la creació. Dèiem que 20 anys de trajectòria de les cases de la música, que encara recordem quan es va inaugurar aquella primera a Mataró i després arribarien d'altres, com ara Girona, que en aquests moments és una de les més veteranes, concretament a Salt, estem parlant de la Mirona. Jordi Planagumà, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, què tal? Com esteu?
0: Molt bé, enhorabona i felicitats a tot l'equip que feu possible la Casa de la Música de Girona.
1: Merci, merci.
0: Escolta'm una cosa, Jordi, què recordes d'aquells primers anys, d'aquells primers moments en què us varen plantejar de tirar endavant un projecte com el de la Casa de la Música a Girona?
1: Home, jo recordo primer molta il·lusió perquè era un projecte que ens el creiem molt, que començàvem pràcticament amb un full en blanc i també molta incomprensió, no? De dir, nosaltres estàvem dient que anàvem a fer coses com producció de directes o ajudes a la creació i coses d'aquest tipus, i molta gent ens deia, però vosaltres per què feu això? Si vosaltres teniu sales de concert, i això és un... Era com parlar un llenguatge diferent, no? I ara, amb els anys, doncs, contents de que això sigui pràcticament una cosa del dia a dia dins la indústria musical, no? Que al principi ens costava molt, doncs, d'explicar el que anàvem a fer, i ara, doncs, amb aquests anys jo crec que ho hem aconseguit que s'entengués, no?, el que volíem fer.
2: Hola, Jordi, bona tarda, aquí Dani Granados.
1: Molt bones.
2: Escolta, no, clar, sentint-te ara parlant d'indústria musical, i jo quan penso les cases de la música, òbviament tenen una pota fonamental dintre de la indústria musical, però és que també tenen una pota fonamental dintre del que podríem anomenar polítiques públiques, no? És a dir, que tot i no ser administracions públiques, les cases de la música estan treballant projectes que van molt més enllà, diguem, del lucre o d'aquesta idea d'una indústria que busca tenir beneficis per ser, no? I que els beneficis que busqueu com a cases de la música van més enllà de l'economia i busquen un benefici social, no? I pensar en aquest ecosistema musical que va més enllà de la programació. Com arribeu a aquesta idea d'abordar, diguem, un espai privat amb aquesta perspectiva, que jo crec que podria dir clarament com a institucions quasi públiques?
1: Bé, de fet, una mica és aquesta la clau, eh? Nosaltres quan comencem, clar, comencem des de fora de Barcelona, intentant dir, vale, nosaltres tenim unes sales de concert, aquestes sales de concert volen guanyar-se un espai, però necessiten al seu voltant un ecosistema musical, no? Nosaltres veiem que potser a la capital, doncs, hi havia una certa tendència més a la programació estable, no et dic que fos un xollo, però que estaven millor que nosaltres, no? I dèiem, nosaltres també volem això, i per fer això què necessitem? Doncs necessitem que hi hagi aquesta vida musical al voltant de la ciutat. I la primera idea és, vale, però això no ho podem fer sols, perquè... si està molt bé, ens arremanguem, som uns flipats o que volguéssim ser en aquell moment, però si no hi ha aquí les administracions públiques que ens ajudin, no podem dur a terme. O sigui, la voluntat pública la teníem, però també teníem clar que nosaltres no érem capaços de fer-ho sol. I la primera condició era, vale, tenim una idea, tenim un projecte, però anem a picar a la porta de les institucions de dir, us apunteu a fer això amb nosaltres? Que això en aquell moment també era molt estrany, eh? O sigui, ara, 20 anys després, doncs s'ha entès, però al principi de dir que anaves a l'administració i dir, volem fer això, ho volem fer conjuntament, i la voluntat és de que, com dir, vale, anem de la mà per fer una cosa que segurament hauríeu de fer des del sector públic, però que si no ho fem plegats no ens en sortirem ni uns ni altres, que era aquesta la idea, doncs bueno, va ser una manera d'obrir un camí, no?
0: Jordi, hi ha un tema molt important que ara el posava sobre la taula el Dani Granados i que també li demanarem a la Marta May com a directora de la Casa de l'Hospitalet, i que heu treballat de manera molt especial des de la vostra seu a Salt, i és aquest treballar amb el territori, amb l'ecosistema social que envolta aquest territori. I en el vostre cas, a Salt, a Girona, doncs és un territori que coneixem molt bé perquè hem parlat amb moltes entitats i col·lectius que treballen en qüestions d'ensenyament, en qüestions de cultura, etc, etc, i és un ecosistema i un territori del que quan es parla no es parla majoritàriament de maneres positives, sinó sempre utilitzant alguns arguments que tenen que succeeixen de manera puntual, no? Jo no sé vosaltres si heu tingut aquesta sensació de responsabilitat també des de la Casa de la Música de Girona, de no només treballar amb tota la gent, amb l'ecosistema d'aquest territori, sinó també de demostrar que aquesta diversitat cultural que es dona a localitats com Arassal i altres de Girona, doncs enriqueix de quina manera el substrat cultural del país.
1: Sí, sí, és evident. Nosaltres tenim projectes en diverses parts de Sal i de Girona. Per exemple, un és molt clar, que és el de Música a l'Est, que és un barri de Girona Est, que és Font de la Pólvora, Vila-roja, Sant Daniel. Cada un d'aquests projectes és una oportunitat de donar veu a una realitat, no? El que està clar és que també cada un d'aquests projectes és un petit, com t'ho diria, un petit gra de sorra, perquè normalment fem coses però que no són grans solucions. Un altre que se m'acudeix és que, per exemple, un que fem amb l'Ajuntament de Sal, que és el seu projecte es diu Patis i Places, que hi ha uns monitors de lleure que fan, per exemple, fan activitats als patis i a les places a les tardes, i una activitat va ser una activitat musical en la qual vam composar una cançó, vam gravar-la, però la vam gravar directament a les places, no? O sigui, no anaven a gravar, sinó que anàvem a les places a gravar-la, els nens la composaven. Són accions que no són grans titulars ni grans projectes que tinguin molta visibilitat, però que sí que fan petites funcions, no? I també de vegades el que està clar és que ens agradaria poder arribar molt més, no? Per exemple, en el cas de Musicalès sí que tenim a 30 nois i noies, de fet nens i nenes, que estan tot l'any fent música, però és que en comptes de 30 potser hauríem de tenir 300. I aquesta vegada és la problemàtica que tenim, de dir, si fem cosetes, posem el nostre gra de sorra en alguns aspectes, però no sempre tenim la vareta màgica com per dir, vale, doncs això ho fem extensiu a milers o centenars de persones, no? És una lluita que és complexa, està claríssim. I el que també ens hem adonat és que cada vegada, per desgràcia, hi ha més necessitats i més gent ve a picar les portes, no? Ara fa 3 setmanes vam estar enregistrant un projecte també d'àmbit social del barri de Santa Eugènia, que volia visibilitzar una problemàtica, en la qual vam gravar una cançó i dius, ostres, la gent acudeix a nosaltres per fer aquestes coses, perquè si no d'altra manera no tenen manera, no, de visibilitzar això. Sí, és un àmbit que nosaltres no deixem de banda i que, per desgràcia, no, segurament ara mateix ja no podem assumir més coses, no?
0: Si la gent acudeix a vosaltres, probablement aquest és un altre dels grans premis, que s'ha guanyat la gent.
1: Això sí que és veritat que va passar al principi, no? O sigui, ara, si mires en retrospectiva, al principi era, nosaltres ens anàvem a picar portes i ens anàvem a conèixer, a dir, ostres, mira, fem això, fem allò, i era com, no sé si en tenien gaire el que volien fer o el que els hi volien proposar, i després va haver-hi un moment en el qual te vas adonar que girava, no? Que era, ep, un moment, vale, ara ens venim a buscar, no? I també el canvi, això va donar també a peu a una cosa que jo crec que ha sigut molt positiva. Jo crec que a la nostra seu, però a la majoria de seus, o sigui, quan comença el projecte en una ciutat, doncs tu has de començar a remar en solitari per engegar coses, però a la que portes 4 o 5 anys, les coses venen a tu i els fas conjuntament amb, no? I és la manera de poder-ne fer moltes. O sigui, si ens dediquem només a fer coses com a equip de Casa de la Música, bueno, la Marta també t'ho pot dir, som els que som i fem el que podem fer. Al moment en el qual sumem amb altres entitats, però entitats vol dir des d'instituts, escoles, associacions de veïns, col·lectius de tot tipus, grups de música, tal, tal, tal, doncs llavors és quan dius, ostres, quantes activitats feu al cap de l'any? Doncs 300 i pico. Com ho feu? Home, ho fem perquè som els que som, però molta més gent que hi ha al voltant, perquè tots sols no els faríem, no?
0: Ho feu perquè sou estupendes, Jordi Planagumà. Moltíssimes gràcies. Parlant de la Casa de la Música de Girona, parlant de picar portes, parlant de fer suport a la creació, aquest duet que escoltareu a continuació va picar portes a la Casa de la Música de Girona, va formar part d'aquest procés de suport a la creació i fa 4 dies estaven triomfant al Sónar. Són la gent d'Annie and the Hall.

0: Solania in the Hall, els escoltarem i molt, estem segures, en aquesta pròxima temporada ja, 26-27. Marta May, des de les cases de la música de l'Hospitalet, imagino que subscrius una mica tot el que deia el Jordi Palanagumà d'aquesta manera de treballar en relació amb el territori, amb les entitats, amb les veïnes i veïns que d'alguna manera doncs, fan possible el fet cultural, en aquest cas a l'Hospitalet.
1: Sí, totalment. Nosaltres sempre intentem doncs, tenir relació doncs, això amb el territori, amb les diferents associacions i les diferents persones que també es dediquen a fer cultura o a fer música a la ciutat, i llavors en la mesura del possible doncs, sempre intentem fer projectes amb elles. Així com una de les activitats que fem a l'Hospitalet mensualment, per exemple, és amb totes les associacions de persones amb diversitat funcional, que el que fem és fer una tarda de dissabte on muntem un concert per elles, tot i que està obert a tothom, i després els hi fem una espècie de discoteca perquè estiguin allà a passar la tarda. Llavors, bueno, doncs, com aquest, doncs, hi ha molts altres projectes.
2: Clar, ho deia abans el Jordi i ara està explicant un exemple, no? la Marta, però és relativament habitual, no? Consol, que trobem diguem, institucions privades que treballen amb institucions públiques, que són les relacions històriques público-privades, no? Però clar, quan introduïm aquesta variable, perquè tu estaves preguntant, que és tota la variable social, aquí la cosa es complica una mica, no? Llavors s'introdueixen aquesta cosa de les relacions público-comunitàries privades, público-comunitàries, bueno, privades comunitàries, com li vulguem dir. Jo volia preguntar, Marta, com ho feu, això? És a dir, com identifiqueu aquestes entitats que estan treballant, no? Una mica com vosaltres, però en altres àmbits, des de la proximitat radical, des de la trinxera, no? Amb les dificultats que hi ha, i com les interpel·leu per venir a treballar en una sala de concerts, no? Que segurament algunes d'elles diran, bueno, però en una sala de concerts m'està convidant a treballar. Com ho feu, això?
1: Bueno, al final crec que al llarg, clar, com dèiem, ara fa 20 anys que estem les cases de la música, i sí que és cert que ara, clar, al principi aquesta diferència no era tan clara, però ara sí que amb el llarg dels anys, i tal com diu el Jordi, que s'ha explicat molt bé el projecte, ja tothom sap el que és, ja saben que aquestes sales tenen la part aquesta social, que hi ha per una banda doncs, tot el que es fa doncs, d'exhibició, del que tu deies, doncs, més una part de concerts i més el que seria la indústria musical, però després hi ha les cases de la música, que tothom ja sap que nosaltres tenim doncs, aquesta vessant més de territori, de més social, com si diguéssim. Llavors doncs, intentem sempre doncs, veure doncs, això, doncs, que vèiem en el sentit d'això, les diversions, que és això que us estava explicant, doncs va haver-hi un moment que es va veure que hi havia una mancança per aquesta gent per poder tenir un moment d'oci o un moment d'anar a poder veure un concert perquè no es sentien interpel·lats, doncs intentar fer activitats d'aquest tipus. És el mateix també que fem moltes vegades, bueno, amb tots els projectes de formació, per exemple, que tenim moltíssimes programes en horari lectiu a les aules, amb escoles i instituts, per poder portar la música a aquests nens i nenes que, com bé dèieu, en el cas de l'Hospitalet, doncs és una ciutat amb gent molt diversa i de moltes procedències, llavors poder oferir a aquests infants la possibilitat de la pràctica musical, doncs també era una cosa que veien que hi havia mancança perquè no s'ho podien permetre, doncs també doncs, actuar en aquest sentit.
2: T'imagines un altre àmbit privat, Consol, que estiguis anant a escoles a formar, no? Precisament, per formar només nous públics, que també, sinó per millorar les condicions de la seva vida, no? Les oportunitats. En aquest cas, les cases de la música fan un projecte que per mi és paradigmàtic del vincle entre cultura i educació, que és el Rocking, no? Que a més és un dels projectes que va començar, si no m'equivoco, a Mataró, no? Un dels pares fundadors de les cases de la música, que és el Pau Manté, és qui està al darrere. Com funciona el Rocking? Explica'ns una miqueta això, perquè jo crec que és un dels millors projectes que treballen.
1: Sí, mira, a mi se m'està posant la pell de gallina a mi quan parles d'aquest projecte, perquè aquest és un dels projectes més potents que fem, que el que es fa és dotar instituts d'instruments que solen ser teclats, pianos, teclats, guitarres, baixos i bateries, i el que s'ha fet és preparar un projecte pedagògic en el que ensenyem com els professors a ensenyar música d'altres maneres. Llavors, els alumnes d'aquest institut, doncs, en hores lectives de classe, doncs, poden practicar, fer combos i aprendre a tocar un instrument. Com et deia, a l'Hospitalet, els instituts on estem fent aquest projecte, que són tres, són de màxima complexitat, i és increïble veure com de cop li poses un instrument a un nen o una nena d'allà que potser no s'hauria imaginat mai que podria arribar a tocar un instrument o que podria arribar a tocar música, i de cop comencen a anar a l'institut molt més, no hi ha tanta absència d'anar a classes, i hem vist que els instituts on hi ha el rocking tenen al llarg dels anys tenen molta més petició per anar a aquests instituts. Llavors,
0: doncs mira, segurament, Mercès, a aquestes possibilitats d'accedir al món de la cultura podem gaudir, per exemple, i seguim escoltant el que seran les joves promeses, fruits d'aquests programes, entre altres aquests suports de la creació de les cases de la música, a gent com ara la Jenny Naus, que per cert va presentar els seus primers temes a la darrera edició de la FIM de Vila-seca.

0: Proposta de la Jenny Naus, també, sens dubte, la seguirem escoltant els pròxims mesos. Si no m'equivoco, crec que cap a la tardor editarà el que serà el seu primer treball discogràfic i és una de les creadores sortides d'alguns dels molts projectes de les cases de la música, les diferents cases de la música de Catalunya, que, com dèiem, doncs, celebren aquest 2026 els seus 20 anys i s'han endut aquest reconeixement que posa en valor, doncs, tota aquesta feina a favor de la formació, la creació i la difusió musical arreu de Catalunya, amb aquest Premi Alícia que els ha lliurat l'Acadèmia Catalana de la Música. Manresa, Mataró, Reus, Salt, ho dèiem, Lleida, Hospitalet, Terrassa, Barcelona, i cadascuna d'elles segurament amb la seva idiosincràsia, tot tenint en compte això que estem parlant en aquesta conversa d'avui, el territori clandestí, és la relació íntima que mantenen amb el territori. Víctor Bladé, des de la Casa de la Música de Reus, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, bones tardes.
0: Tu o vosaltres heu d'estar dels últims, en incorporar-vos amb aquesta família de les cases de la música. Com ha anat la història? Com han estat aquestes primeres passes?
1: Doncs la veritat és que és una cosa que fa molt de temps que anàvem parlant, perquè veiem com funcionava el projecte a altres territoris de Catalunya, i nosaltres ja fa molts anys que teníem una sala de concerts, posàvem música en directe, tenim una oficina de management, en fi, que estem bastant involucrats en el que és el teixit cultural de la zona, i el pas lògic al final era això, tindre un nou espai, que en aquest cas seria el Submarino de Reus, que vam inaugurar l'any passat, i dotar, pues, això de la ciutat i la província d'una seu i poder dur a terme el projecte de les cases.
0: La sala de Reus és lo Submarino. Reus, que és una ciutat amb molta activitat musical, moltes entitats, molts col·lectius que treballen i funcionen, que es barallen de tant en tant amb Tarragona, saps? O sigui, en aquelles coses que tenen els pobles i ciutats del nostre país. Quina és la idiosincràsia cultural, Víctor, de Reus, i de quina manera treballeu amb ella des de la Casa de la Música?
1: Doncs bé, nosaltres fa 3 anys que vam iniciar el projecte i la veritat és que ens hem trobat un teixit musical, cultural molt gran i molta gent que té ganes de dir coses. A moltes vegades la dificultat es troba espai per a poder-ho dur a terme i realment estem col·laborant en tota classe de col·lectius i estem fent moltíssimes activitats. De fet, tenim dos espais, un de més gran i un de més petit, i el de més petit ens dona peu a que les formacions més emergents i desconegudes puguin tindre un lloc dotat tècnicament i amb qualitat perquè puguin fer les seues exhibicions artístiques. Estem molt ficats en sobretot fer altaveu de tota la música que s'està fent ara al Camp de Tarragona, i esperem properament poder arribar una miqueta més enllà i arribar fins a les Terres de l'Ebre, que ens està costant una mica, però és que tenim molt territori a cobrir també, i només fa 3 anys que portem el projecte a les mans i costa una mica, però bé, la veritat és que estem molt contents perquè és un treball molt agraït. Descobreixes moltes coses noves i gent que té ganes, que si la pots orientar una miqueta, moltes vegades acaben sent partícips del teu projecte i anar tots junts de la mà. La veritat és que és molt satisfactori.
2: Jo volia estirar una mica aquesta idea, no? Perquè és veritat que fan una feina extraordinària amb tots els entorns que tenen, o amb alguns entorns que tenen, que van més enllà de la música, no? Amb reptes socials, però les cases de la música també es proposen anar molt més enllà del que fa una sala convencional i acompanyar els artistes, no? A afavorir una miqueta les condicions per poder tenir una carrera més digna o aprendre a professionalitzar-se, etcètera, etcètera. Això, Víctor, com ho feu vosaltres? Com plantegeu la relació amb els artistes? No, no, no plantegeu des d'una perspectiva només de la cadena de valor de la música o de la indústria de la música, sinó tenir una vocació més, doncs això, d'acompanyar-los a inserir-se en aquest sector també.
1: Sí, sí, sí, i realment les necessitats de cada formació poden ser molt diferents i a vegades són coses molt senzilles i a vegades són coses molt complicades. Fa molt poquet, per ficar un exemple, havíem d'anar gent gran que no sabien com publicar a Spotify les seues cançons. I tu els orientes a que ho puguem fer quan ells pobres no acabaven de saber quin camí triar. Llavors, després hi ha gent que ja necessita un treball més dur, però que necessiten saber com funcionen les xarxes socials, saber com se poden promocionar... Bueno, és qüestió de veure les necessitats de cada formació i donar-los una solució. Ja sigui en formacions musicals, com sigui en associacions, per exemple, perquè també, no sé, que vingui una associació que vulgui recolectar fons amb música en directe al teu espai, i evidentment doncs, tu dones altres facilitats perquè això es pugui dur a terme. Però això són exemples de coses que pots fer per la gent que et ve a casa teva i que té alguna inquietud o té alguna necessitat.
2: Víctor, i perquè per la gent que ens escolta, per si hi ha grups que estan començant o gent que no està començant però que vol donar una passa o aprendre una miqueta com funciona dintre d'aquest sector, com ho poden fer per treballar amb vosaltres? S'ha d'adreçar al vostre espai? Tenen algun correu? Com ho fa la gent que vulgui participar amb els recursos que tenen les cases de la música?
1: Sí, bueno, dintre, suposo que ja ho ha digut explicar bastant la Marta, de totes les accions que duem a terme, començant per les beques, passant pels cursos, o simplement trucant a la porta del propi espai on tenim les oficines a la mateixa sala, o ficar-se en contacte amb correu electrònic, per si tenen ja sigui una necessitat d'un espai per poder fer un concert, com per a poder tindre, si tenen algun dubte sobre qualsevol cosa.
0: Víctor Blader, us agraïm moltíssim que hagueu estat amb nosaltres. Enhorabona també per als 20 anys, per la feina feta, per al premi i molta força perquè teniu molta feina per endavant. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: I anem a quedar-nos amb una altra... Ui, és que m'he fet tota una llista jo, de músics i de les sortits dels diferents projectes de les cases de la música. Una altra, aquests també em sembla que van estar a la FIM de Vilaseca, després la Marta ens ho corrobora, són la gent de la publicitat.

0: Afortunadament, la gent de les cases de la música no han perdut la inspiració i per això tenen precisament molta feina per endavant. Marta May, jo deia que la publicitat, si la neurona no m'abandona, van ser presents també a la FIM, a la Fira de Música Emergent i Familiar de Vila-seca, i és que una altra de les feinades que es fa des de les cases de la música és que procurar doncs, crear un ecosistema, tota una xarxa amb fires, festivals, amb concursos de música que es desenvolupen arreu del territori.
1: Sí, correcte. Bueno, com us deia al principi, una de les potes més grans del projecte és la creació, i en aquest sentit tenim la convocatòria d'ajuts a la creació, que hi ha doncs, diferents línies, des de practicar el directe, gravació d'un LP a l'estudi o d'un EP, videoclip, tenim un ajut a Més Gae també per a composar, i com bé deies, la publicitat aquest any ha participat a la FIM de Vila-seca perquè tenim una nova ajut des de fa 3 anys que vam començar a fer amb el Mercat de Música Viva de Vic, on conjuntament amb el Mercat triem una banda dels que es presenten als ajuts a la convocatòria d'ajuts, que l'any passat van ser més de 800 bandes, i conjuntament amb el Mercat treballem i els ajudem doncs, a professionalitzar la seva proposta fins a arribar a tocar el Mercat en un showcase. I aquest any, en la tercera edició, s'hi ha sumat la FIM de Vila-seca. És a dir, que és un ajut amb Cases de la Música, el Mercat de Música Viva de Vic i la FIM de Vila-seca. I conjuntament doncs, ajudem a aquesta proposta a tirar endavant.
2: Bueno, és que, clar, acaben articulant, no? Des de les cases de la música són nodes i articulen territoris, articulen festivals, articulen administracions públiques, perquè no només treballen amb la Generalitat, també estan els ajuntaments, i per tant, no sé, és com una nova tipologia, no? d'espai... Tu diries que és un espai privat, una casa de la música?
1: No, bueno, de fet des de sempre nosaltres, bueno, el projecte és públic o privat al final, o sigui, és tal qual així, vull dir, no és ni saps? És la gràcia també i lo especial del projecte que té les dues vessants.
2: I que en el cas de la música és una rara avis, perquè això estem molt acostumats a institucions vinculades al teatre o a la dansa, que treballen d'aquesta perspectiva, però si no fos per la xarxa de cases de la música, el sector cultural, diguem, de la música sempre ha estat en desavantatge amb això. Per què? Perquè hi ha una indústria musical todopoderosa que es sobrerepresenta, però que no sempre, o gairebé mai, atén a les realitats que, per sort, atenen les cases de la música.
0: Doncs bufem les espelmes del pastís del 20 aniversari de les cases de la música. Ara et faré la pregunta més difícil.
1: Ai.
0: Quan un fa 20 anys, té tota la vida per endavant. M'entens? O això seria el desitjable. I quan bufes un pastís amb 20 espelmes, has de demanar un desig estupendo i meravellós. Quin és aquest desig que plana per sobre dels caps de les dones i els homes que porten les cases de la música i que dius, sí, vale, ens ho correm molt, fem tota aquesta feinada i tal, però a veure si ens podeu portar aquest regalet.
1: Doncs mira, ho tinc bastant clar, que abans estàvem parlant del rocking. Una de les coses que a nosaltres ens agradaria és que el projecte no fos de cases de la música, sinó que acabés sent una realitat a tots els instituts de Catalunya i que pogués participar-hi tots els infants i tots els adolescents de Catalunya.
0: Digues.
2: No, que m'hi sumo en aquest desig amb moltíssima vehemència, i només dir que una llei com la que s'està tramitant ara, que és la Llei de Drets Culturals, si no serveix perquè el rocking arribi a tot arreu, doncs segurament no acabarà de servir.
0: Mira, jo ja m'he apuntat aquí, pròxima temporada, rocking. A veure si aconseguim entre totes i tots aquest desig de les companyes de les cases de la música. Marta, moltíssimes gràcies i enhorabona per la feina.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins la pròxima.

0: Des de Lleida ens arriba la veu de la Paula Milara, i és un altre dels valors de les cases de la música. Avui han estat protagonistes aquí al nostre territori clandestí, i mireu, aprofitem els últims minuts per fer-vos una recomanació, i és que les companyes del Festival de Cinema Documental Musical Inèdit i la gent de la Sala Apolo de la ciutat de Barcelona ja fa temps que treballen plegades, i a partir del pròxim dilluns 6 de juliol i fins al 31 d'agost us oferiran un cicle molt especial. Es tracta de Cineclub 113 els dilluns d'estiu, on a la Sala Apolo tindreu oportunitat de gaudir d'alguns dels documentals que han passat per al festival Inèdit. Festivals, documentals, perdoneu, que tenen protagonistes a les músiques llatines, però també a les músiques de ball en totes les seves diversitats. La 42, la Danza de los Mirlos, la Salsa Vive, En la Caliente, esto es en Raptor House, i moltes altres peces es podran veure, com dèiem, a la Sala Apolo, en aquests documentals musicals que també tindran la seva part gastronòmica i, com no, musical.
1: Lírico en la casa. Ellos están buscando cámaras, yo estoy buscándome el efectivo. Me tratan de matar como quiera, les salgo vivo. La cotorra que tengo lo manda para el intensivo. La guerra no ha empezado, ya se le acaban los tiros. Afuera tengo un Panamera, par de mujeres que están esperándome. Salimos para la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que

0: está. Cotorraxer, Adriatico, dile que con nosotros no. DJ La Zona, controlando la zona. Prende ahí.
1: El Dembow, protagonista de la banda sonora de La 42, aquest documental que, per cert, va guanyar la darrera edició del Festival Inèdit 2025 i que ens mostra aquest carrer de Capotillo, 600 metres, diuen que és un dels carrers més perillosos del món, a Santo Domingo, i també probablement un dels més musicals i dels espais on més es balla i de quina manera. La 42, un dels documentals que es podrà veure, com dèiem, tots els dilluns a la Sala Apolo de la ciutat de Barcelona, que també reflectirà tota aquesta cultura de ball que es va viure, per exemple, doncs, a València, amb un documental com ara Màquina, història d'una subcultura, o per què no, bé, els que sou més grans recordareu aquell fenomen del Italo Disco, aquells sons dels 80 que omplien les pistes no només de les sales italianes, també de les alemanyes, de les dels Estats Units, i on sonaven, entre d'altres, personatges com ara Daft Punk. Ens acomiadem amb ells. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Tornem demà al punt horari de les 7 de la tarda i, com sempre, aquí a la sintonia de Ràdio 4. Laia Casanovas, Dani Granados, Consol Saenz. Fins demà.

0: Sentit de viure, amb Manel Domínguez.
1: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
2: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana.
3: Ràdio 4.

0: El CERN, el Centre Europeu per a la Recerca Nuclear, és el laboratori de física de partícules més important del món. Situat a la frontera entre Suïssa i França, acull el gran col·lisionador d'hadrons, el LHC, l'accelerador de partícules més gran i potent que s'ha construït mai. Des del 29 de juny passat de 2026, el LHC es troba aturat per iniciar un ambiciós programa de manteniment i modernització que s'allargarà durant 4 anys. Lluny de ser un pas enrere, aquesta pausa és una aposta decidida pel futur. Servirà per ampliar la seva capacitat científica i respondre preguntes fonamentals sobre l'origen i el funcionament de l'univers. La recerca en física bàsica sovint sembla allunyada de la vida quotidiana, però és precisament aquest coneixement el que ha fet possible avenços que avui considerem imprescindibles. Del CERN n'han sorgit innovacions tecnològiques aplicades a la medicina, a la computació, als detectors d'imatge o la gestió massiva de dades. Fins i tot, la web va néixer com una eina per compartir informació científica, entre d'altres centres, el CERN també. Que Europa destini milers de milions d'euros a aquestes instal·lacions és una inversió en coneixement, talent i innovació. La ciència fonamental no només busca respostes a les grans preguntes de la humanitat, també genera tecnologia, competitivitat i oportunitats que acaben transformant la societat. Invertir en ciència és invertir en el futur.
1: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.
2: Hola, Pere.
0: Hola, Núria.
2: El diòxid de carboni, o CO2, és un dels principals gasos responsables de l'escalfament global. Les activitats humanes, especialment la crema de combustibles fòssils, n'han fet augmentar la concentració a l'atmosfera fins a nivells sense precedents, contribuint al canvi climàtic. Però, i si aquest gas, en lloc de ser només un residu contaminant, es pogués aprofitar com una matèria primera?
0: Aquesta és una de les grans preguntes que es fa avui la ciència. Investigadors i investigadores d'arreu del món treballen per trobar maneres de capturar el CO2 i transformar-lo en combustibles, materials o altres productes útils utilitzant energies renovables. Si aquest repte s'aconsegueix, no només es podrien reduir les emissions, sinó també avançar cap a una economia més circular i sostenible.
2: Avui conversem amb la Carla Casadevall per descobrir com la química pot ajudar-nos en aquest procés i afrontar un futur més sostenible. A la segona part parlarem de la Mediterrània, amb Joaquim Tintoré, investigador del CSIC.
0: Benvingudes i benvinguts al programa on es parla de ciència a Ràdio 4.
3: Carla Casadevall és investigadora principal a la Universitat Rovira Virgili i a l'Institut Català d'Investigació Química. Es va graduar en Química a la Universitat de Girona, va obtenir el doctorat a l'Institut Català d'Investigació Química de Tarragona i després va treballar a la Universitat de Cambridge. Al llarg de la seva trajectòria també ha realitzat estades de recerca en centres d'excel·lència de Suècia, els Estats Units, els Països Baixos, Alemanya i el Regne Unit, col·laborant amb institucions de referència internacional. Al llarg de la seva trajectòria ha rebut diversos premis pel seu talent científic, com el Premi al Talent Científic Emergent 2023 de la Societat Catalana de Química. Recentment ha estat finalista del Premi Princesa de Girona d'Investigació Científica, un reconeixement al talent dels joves investigadors amb més projecció. La seva recerca se centra a aprofitar la llum del sol per transformar el diòxid de carboni en combustibles i altres productes útils, contribuint així a la lluita contra el canvi climàtic.
2: Benvinguda, Carla.
0: Benvinguda.
4: Hola, bones.
2: Has estat, no, com sentíem ara, finalista del Premi Princesa Girona. Enhorabona. No, no és una fita menor. Els premis aquests, no, una miqueta, són un punt d'arribada o un estímul per continuar investigant per tu?
4: Són les dues coses. És un punt d'arribada perquè és un reconeixement a tot el sacrifici que hi ha darrere d'una trajectòria que és dedicada a la recerca d'excel·lència i a la investigació científica. I són un estímul, no? Perquè al final, d'entre totes les candidatures, tu estàs seleccionada com una finalista. I això és un reconeixement molt gran i és un gran honor per tot el que hem fet per poder arribar aquí, no? I és un estímul no només per mi, sinó pel grup de recerca. Al final, fa 4 anys que tinc el meu grup de recerca i som un grup jove i aleshores això, tant per mi com pels membres del meu grup de recerca, és un estímul, és una empenta de dir, ostres, potser hem fet alguna cosa bé, estem anant en la direcció correcta i això és un estímul per continuar treballant i continuant posant energia i posant recursos per poder doncs, fer recerca en aquest àmbit del canvi climàtic i de les energies renovables.
2: Ho sentíem una mica a la introducció, no? El paper aquest del diòxid de carboni, no? Tots sabem, no?, que és un dels principals responsables, no?, del canvi climàtic. Com sentíem, és possible realment convertir aquest gas en una oportunitat?
4: És possible, i de fet les plantes i els organismes que fan la fotosíntesi fa milions d'anys que ho fan, ja ho estan fent. Les plantes, les algues, les cianobactèries, tots aquests organismes són fotosintètics, és a dir, són capaços de transformar el diòxid de carboni i l'aigua, que són molècules abundants, inclús el diòxid de carboni és un residu i altament contaminant, doncs són capaces de transformar aquestes molècules utilitzant la llum del sol com a font d'energia en el seu combustible, en la glucosa. És a dir, el que fan és poder emmagatzemar i convertir l'energia del sol en els enllaços químics que trobem en la glucosa, en aquesta molècula, no? Per tant, és un procés preciós en el que partim de molècules molt poc valoritzades, com l'aigua i el diòxid de carboni, i utilitzant l'energia solar, que és una energia abundant, és sostenible i tècnicament inexhaurible, doncs poden transformar aquesta energia solar, que d'altra banda és una font intermitent i és difícil de poder transportar, en una molècula com la glucosa que podem transportar, no? Aleshores, al laboratori, tant al meu laboratori com a altres grups de recerca a nivell mundial, estem intentant imitar aquest procés. Fem sistemes que volen imitar aquest procés de poder emmagatzemar la llum solar per poder-la fer servir on vulguem, on necessitem energia i quan vulguem. I per fer-ho hem d'emmagatzemar aquesta energia solar en molècules químiques, en enllaços químics.
0: Això seria, per entendre'ns, una fotosíntesi artificial?
4: Exacte, és una fotosíntesi artificial, és a dir, imitar de forma artificial o semiartificial, perquè podem també combinar parts biològiques amb parts purament artificials per poder fer aquest mateix procés.
2: Llavors, què vol dir exactament, no? Quan transformem el CO2, no?, també una mica en combustibles o productes útils, no? Perquè parlaves ara, no?, de la llum del sol, emmagatzemem amb enllaços químics, tots això ho utilitzem per fer energia, no?, les plantes, no? Com ho fem, això?
4: Doncs el que nosaltres estem fent és imitar aquest procés, el procés biològic de la fotosíntesi, de forma artificial, utilitzant la llum com a font d'energia, no?, i el diòxid de carboni com a matèria prima. És a dir, el CO2 és la meva font de carboni, de molècules de carboni, que després el que fem és posar energia en aquesta molècula de carboni per tal de que formi molècules més complexes. És a dir, per exemple, passem de diòxid de carboni a monòxid de carboni, que ja es pot fer servir dins la indústria química, per exemple, per fer polímers. O també podem passar del diòxid de carboni a altres molècules més interessants, com el metanol, que es pot fer servir de combustible. És a dir, nosaltres el que fem és injectar electrons i protons en el CO2, i per fer això el que fem és utilitzar la llum com a font d'energia. Per tant, fem dues coses alhora. Per una banda, som capaços d'emmagatzemar aquesta energia solar en els enllaços químics de les molècules que fem al laboratori a partir del CO2, i per l'altra banda el que fem és convertir aquest diòxid de carboni, que és un producte residual i contaminant, no?, en una molècula que sigui útil. És a dir, pot ser monòxid de carboni, que llavors ja podem fer tota la part de la indústria sintètica, però també podem fer el metanol, que és directament un combustible, podem anar a metà, i podem anar a cada vegada molècules més complexes si dissenyem els sistemes catalítics que ens permetin fer, o sigui, les nostres maquinetes moleculars que ens permeten fer aquesta transformació per obtenir molècules que siguin cada vegada més complexes. De manera que en lloc de partir de petroli i anar-lo trencant, el que fem és partir de CO2, que és el bloc més senzill, i anem construint, ajuntant blocs per fer molècules més útils i més importants, utilitzant l'energia solar.
0: Sí, processos com aquest de la fotosíntesi de les plantes han existit sempre. Com és que no hi havíem pensat en aquest procés artificial fins ara?
4: Bueno, sí
0: què ens faltava? Què ens faltava?
4: Bueno, hi va haver, de fet, o sigui, la necessitat de trobar fonts d'energies que siguin renovables i processos més sostenibles, aquesta idea no és nova. Aquesta idea, o sigui, ara se'n sent a parlar perquè ara s'ha deixat que se'n deixi a parlar. Però des de fa dècades se sap que el ritme que anàvem de consum de combustibles fòssils i de fonts d'energia no renovables des de la revolució industrial, ja se sabia que això acabaria malament, no? Ja se sabia que arribaria un punt en el que el creixement mundial i el consum energètic que creix de forma exponencial seria tan gran que no tindríem prous fonts d'energia, o sigui, prous combustibles fòssils per poder abastir tot aquest consum energètic, no? I tota aquesta demanda energètica creixent que tenim i que tindrem, perquè les projeccions futures són clares. El que passa és que, bueno, teníem petroli encara en excés i és barat d'explotar el petroli, no? I altres fonts no renovables. Per tant, doncs, s'ha anat tirant per aquí. I, de fet, un dels problemes encara que tenim amb les tecnologies que tenim actualment desenvolupades és que continua encara sent bastant car aquestes tecnologies que són renovables. És a dir, encara no estem en el punt de mercat en el que aquestes tecnologies puguin substituir per complet els combustibles fòssils. Per tant, com dèieu al principi, ens cal recerca, ens cal investigació en recerca per fer que aquestes tecnologies i tecnologies noves que estan emergint siguin no només equiparables en quant a preu a les del petroli, sinó que les puguin substituir, que siguin més econòmiques i més factibles, no?
2: I en quin punt estem, no?, de poder que això sigui una realitat, no?, de poder obtenir metanol amb aquestes fotosíntesis laboratori, no?
4: O sigui, a escala de laboratori ja ho estem fent. A escala de laboratori ja tenim sistemes diversos, tant sistemes nanoestructurats com moleculars, com bioinspirats que imiten, o sigui, nosaltres treballem en sistemes bioinspirats que imiten molt l'estructura que trobem a la natura, les cèl·lules, els enzims. Doncs tenim sistemes d'aquests que funcionen molt bé a escala de laboratori, però és clar, el problema és fer el salt, no? El problema és que a escala de laboratori tenim sistemes que funcionen molt bé, però si volem realment que pugui tenir una aplicació industrial, necessitem que aquests sistemes durin anys. I si no poden durar anys i ser molt eficients i molt selectius, doncs que siguin tan barats que surti a compte canviar-los de forma regular, però que ens permetin fer una transformació de forma més sostenible. Això és clar.
0: Tant l'aigua com el CO2, barats ho són, no?
4: Barats ho són.
2: I la llum del sol, també.
0: La llum del sol, també.
2: Sí. De moment, fins que queda molts anys perquè s'apagui el sol. Sí. Ja no ho veurem, per tant, sí, no? Aleshores, o sigui, creus realment que això ho veurem? O sigui...
4: Sí, sí que ho veurem.
2: És en el futur,
0: no? I com canviarà la nostra vida?
4: Això? Canviarà la nostra vida? Sí que canviarà, perquè al final... O sigui, de fet, si som capaços de portar aquesta tecnologia solar al nivell que necessitem per poder satisfer el nostre abast energètic, la nostra vida canviarà cap a bé, perquè el que farem serà democratitzar aquest accés a l'energia. O sigui, al final, el sol, nosaltres aquí a la península tenim el sol i som molt afortunats a veure el sol cada dia i tenim moltes hores de llum i tot.
0: I de calor aquests dies.
4: I de calor. Però hi ha altres zones del planeta on no és així. Per tant, una manera de democratitzar aquest accés d'energia és poder, doncs, emmagatzemar aquesta llum solar. Perquè, si no, no es pot aprofitar quan volem i el lloc on volem. Per tant, el que nosaltres fem al laboratori és desenvolupar tecnologies noves que ens permeten emmagatzemar aquesta llum del sol. Igual que emmagatzemem hidrogen o benzina en un tanc, doncs podem emmagatzemar el sol. I per fer-ho, doncs, fem això, transformar-lo en molècules. Partim de diòxid de carboni, aigua i altres molècules senzilles que en són els nostres legos per poder fer aquestes peces més complexes on hem carregat d'energia aquestes molècules. I quan aquestes molècules, que sí que podem emmagatzemar, ens les emportem a un lloc on no fa sol o les fem servir a la nit a casa per poder fer el sopar, doncs podem trencar novament aquestes molècules i tota aquesta energia que inicialment havíem posat del sol, doncs s'allibera. I és l'energia que nosaltres podem tenir a casa, doncs, per tenir electricitat, per exemple. I això és fonamental.
5: La química és la ciència que estudia la matèria i les seves transformacions i és clau per entendre processos com el canvi climàtic o el desenvolupament de nous materials i energies. Tot i la seva importància, sovint té una percepció social poc positiva, ja que una part significativa del públic associa la química principalment amb la contaminació. En realitat, però, la química és fonamental per crear tecnologies més netes i afrontar els grans reptes ambientals del segle XXI.
2: sentim, no? Això és Vox Populi, no? Els químics embrutant tot, els fums,
0: brut, no.
2: Aquelles fàbriques de fums... Com, no? Mateixa, tu ets química, fas tota aquesta recerca. Com, per què m'ha associat amb els anys, no? A la química, amb aquesta mala imatge? Com pot, no? Per realment contribuir la química amb aquest transició més sostenible?
4: Sí que és veritat que durant dècades s'ha associat tota aquesta contaminació a la química i al final és una imatge dolenta que és errònia, no? Perquè gràcies a la química tenim aliments. Perquè gràcies a la química tenim els fertilitzants que ens permeten cultivar aliments per tota la població del planeta. Si no, no en tindríem. Gràcies a la química hem pogut avançar en quant a nous principis actius i medicines que es fan servir ara doncs com a tractaments. El mateix en radioteràpies i en tècniques de diagnòstic. Tot això és gràcies a la investigació i, sobretot, la química hi té un paper importantíssim perquè són totes les molècules, tots els medicaments i tot el que necessitem, no? Tant per fer doncs, les medicines, els fertilitzants, com els materials de la roba que portem i la taula, tot. Per tant, és una imatge que no...
2: S'escau amb la realitat, no?
4: Que no s'escau amb la realitat, no?
0: Però, en canvi, és fonamental, no?, per lluitar contra la crisi climàtica.
4: És fonamental.
0: Hem d'apostar per la química, diguem-ne, no?
4: Hem d'apostar per la química, perquè la química ens dona totes les eines per poder descobrir i investigar noves tecnologies que ara mateix no tenim o que estan en emergència i que seran claus i tindran un paper clau en la transició energètica i en la descarbonització. O sigui, nosaltres, per exemple, al laboratori estem treballant en una tecnologia molt nova que és desenvolupar sistemes compartimentalitzats. Això és un avenç que és essencial per poder utilitzar la llum solar per fer transformacions químiques sostenibles que ens permetin anar de diòxid de carboni a combustibles i a matèries primes o inclús a polímers i altres materials, no? I el que fem nosaltres de nou és imitar no només el procés de la fotosíntesi com a tal, no? De transformar diòxid de carboni i aigua en glucosa utilitzant la llum del sol, sinó que anem un pas més enllà i imitem una cosa que encara és més complicada, i és l'estructura que trobem a la natura. O sigui, a la natura, no només a la fotosíntesi, sinó tots els nostres processos biològics que tenen lloc dins el nostre cos, són efectius i poden succeir perquè són orquestrats. És a dir, perquè la naturalesa funciona de manera molt ben sincronitzada i molt ben orquestrada. Cada pas és... previ a un pas que ve després i el producte que s'obté en el primer pas és el reactiu que dona l'inici al pas que ve després, no? És tota una sincronització preciosa de processos. I això és clau perquè aquests processos es puguin donar de forma eficient i efectiva. Doncs nosaltres, el meu grup de recerca, fem això, però a nivell artificial. Imitem no només l'activitat, sinó aquesta sincronització que trobem a les cèl·lules, en els processos metabòlics i, bueno, a la natura en general.
0: Tal com ho expliques, es nota que en gaudeixes de la química.
2: De fet, l'any passat et van donar un ERSI Starting
4: sí.
2: Grant, no? Una mica és aquest el projecte que
4: sí.
2: fèieu?
4: Sí. Aquest és, diguem, el que ens ha permès guanyar aquesta ERSI. Sí.
2: I com animaries? Perquè l'altre dia, una vegada també parlàvem, hem parlat amb diversos químics aquí.
0: Aquest entusiasme, no?
2: Hem parlat amb diversos químics aquí que els hi costa trobar altres químics que es vulguin dedicar a la recerca. Com entusiasmaries el talent jove que vulgui fer química?
4: Sí que és cert que...
2: Ens ho han dit, més d'un.
4: Sí, cada vegada costa més. És que al final el problema és que és un... O sigui, hi ha diversos problemes. Un problema és el problema de l'estabilitat. Costa moltíssim. Jo em considero una privilegiada. Jo ara mateix tinc 35 anys acabats de fer i em fa gairebé 4 que tinc el meu grup de recerca. És a dir, jo vaig començar amb 31 anys el meu grup de recerca a Espanya. Això és algo que sóc com de les poques persones
2: és estrany.
4: Que amb 31 anys té un grup de recerca propi a Espanya. És molt poc habitual.
0: Una responsabilitat, també. Eh?
4: Una responsabilitat molt gran, sí. Però això és molt poc habitual. La mitjana d'edat en començar un grup de recerca s'apropa més als 40 que no als 30, perquè hi ha un problema de finançament, un problema d'estabilitat. És a dir, costa moltíssim trobar una plaça. O sigui, costa molt poder tenir una certa previsió de futur en quant a estabilitat. Els sous no són massa bons, o sigui, la investigació és algo que és molt vocacional, perquè no està ben pagada. O sigui, nosaltres no treballem amb un horari fix de 37 hores a la setmana. En treballem moltes més, però són hores que no se'ns paguen. Al final, si tu vols que la recerca arribi a bon port, que els recursos que anem guanyant es puguin aprofitar i poder formar talent, que és també el que faig al meu grup de recerca, al final nosaltres formem a la propera generació de científics perquè entrenem els propers doctors i els propers investigadors que resoldran els reptes del futur, però per fer tot això necessites invertir moltes hores, hores que no estan en el contracte i hores que no es paguen, no? Llavors, si tu sumes el poc finançament que hi ha a nivell nacional i a nivell de Catalunya, lo difícil que és poder començar el teu grup de recerca a nivell espanyol i la poca estabilitat o previsió de que, o sigui, la poca previsió de què faràs en els propers 5 anys en quant a si tindràs plaça o no, clar, tot això fa que sigui poc atractiu, perquè clar, els preus van pujant, tot està car, els problemes de l'habitatge, al final és com una bomba, i clar, si tu intentes tornar al teu país d'origen a intentar muntar un grup de recerca perquè vols fer carrera científica, però et trobes de que ningú t'assegura que t'hi puguis quedar en els propers, o sigui, després de 5 anys, o tens uns sous que no són equiparables a la teva titulació, és difícil.
0: Però aquesta és la part, la part dolenta, diguem, i la part bona per animar algú a que faci...
4: Això és la part dolenta.
0: A veure.
4: La part bona és que...
0: Perquè si no, qui ens estigui escoltant, no sé jo si el farem arribar
4: això,
0: a la química.
4: Això és la part dolenta, o sigui, el per què molta gent cada vegada li costa més dedicar-se a el que és la part ciència bàsica o ciència d'investigació, és per això, jo crec, per el problema d'estabilitat i sous, no? I conciliació, que és complicat conciliar. I la part bona és que és una vocació, no? I com a tal... vivim, és una passió, no? O sigui, hi ha una part que és de la feina, però hi ha una part que és el teu hobby, no? O sigui, jo faig ciència i m'he dedicat a això perquè és la meva passió.
0: Com hi vas arribar, la ciència i la química?
4: Jo ho tenia molt clar, eh? Jo a l'escola vaig tenir molt bons professors de ciència, o sigui, vaig ser molt afortunada, vaig tenir professors molt bons, i jo quan anava a secundària ja ho tenia molt clar, que volia ser científica. Dubtava entre física i química, però jo tenia molt clar que volia fer ciència i que volia entendre millor el món que m'envolta i que no només això, sinó que volia contribuir a millorar-lo, no? Ni que fos amb un petit granet de sorra, però ho tenia molt clar. Aleshores, de fet, jo quan vaig a fer batxillerat ja tenia clar que volia... Després ja sí que tenia clar que volia fer química i que volia tenir el meu grup de recerca. Vull dir, jo vaig començar la carrera de química sabent que volia fer un doctorat i que volia fer, i que volia tenir el meu grup de recerca, perquè volia contribuir a això, a millorar el món. Perquè... És potser és una mica romàntic també, no? El pensar que el treball que estem fent en el meu grup de recerca pot ser útil per millorar les coses, ni que sigui a nivell molt fonamental o amb una petita contribució. Però és això el que ens empenta cada dia. A mi el que m'empenta cada dia és pensar que ens estem esforçant a poder millorar la societat i el món que ens envolta. I no només això, una de les coses més boniques de la nostra professió és també formar científics. O sigui, ara el meu grup de recerca són 13 persones, d'aquí a final d'any serem al voltant de 20, i jo estic ajudant a entrenar aquestes persones. O sigui, jo estic contribuint a formar els científics del futur. O sigui, ara tinc estudiants de doctorat, tinc postdocs que han fet el doctorat a un altre lloc, però venen al meu grup de recerca a aprendre a treballar en aquest camp de la fotosíntesi artificial, no? Per tant, és preciós entrenar a la propera generació de científics que afrontarà els reptes del futur, perquè ara tenim aquests reptes, no? Del canvi climàtic, el garantir energia i matèries primes per les generacions que vindran perquè puguin viure com a mínim igual que hem viscut nosaltres, no? Però tenim altres reptes, hi ha la resistència dels bacteris, tenim altres, i reptes que ara no imaginem, però que d'aquí 50 anys les properes generacions s'ho trobaran. I l'única manera de poder combatre o donar respostes o buscar solucions a aquests reptes que vindran en els propers anys és tenir una cantera de científics que estiguin ben formats per poder resoldre'ls. I això és el que faig també a la meva feina. No només fem ciència, sinó que també entreno aquesta plantilla, no?
0: Amb aquesta mirada posada al futur.
2: Jo volia preguntar una mica, perquè també has estat treballant, no?, molts diferents països, i parlaves una mica, no?, de la problemàtica, no?, de la recerca aquí. Els altres països estan igual, estan millor? Com, quina experiència, no, t'ha portat a anar a fer ciència a altres llocs?
4: A veure, sí, quan jo vaig fer el doctorat aquí, aquí, per tant, si tenia molt clar que si volia fer carrera científica havia de marxar, has de marxar, perquè marxar et permet aprendre altres tècniques i altres tipus d'investigació que aquí no has fet, i a part et fa sortir de la teva zona de confort i et fa créixer molt tant a nivell professional com personal, no? Al Regne Unit, per exemple, hi ha molta financiació per fer ciència. Jo al Regne Unit hi vaig fer el postdoc i a més tenia una beca Marie Curie, per tant cobrava molt i molt bé, molt més del que cobro ara que estic dirigint el meu propi grup de recerca. I doncs això, hi ha molts més projectes i financiació tant a nivell nacional com a nivell regional. Per tant, clar, això vulguis o no et permet que no has de patir tant per obtenir finançament, sinó que ja està més accessible, no? A altres llocs com Alemanya, també, que també hi he estat treballant, també hi ha prou finançament, als Estats Units també, almenys abans. I, clar, això, al final, com més finançament tens, és més fàcil poder sempre tenir un pack de recursos que et permet anar fent ciència, anar fent la ciència que tu vols i anar podent treballar de forma segura i sense tanta angoixa com a vegades ens trobem aquí, que el finançament és més escàs i has de planejar i organitzar molt bé la teva recerca i totes les contractacions i tot per tal d'assegurar-te que tens finançament.
0: Com creus que la intel·ligència artificial canviarà la manera de fer química? Què està passant ja amb aquest terreny?
4: Està passant. Està canviant, perquè, a veure, jo crec que, a veure, com qualsevol eina, l'hem de saber utilitzar i ens l'hem de portar al nostre terreny i ens hem d'aprofitar dels avantatges que ens pugui donar, no? La intel·ligència artificial i tot el que és l'automatització, no, els robots, ens poden ajudar a treure'ns feina i a treure'ns temps de totes aquestes tasques que són més rutinàries, no? Perquè així tinguem més temps per poder pensar, per pensar noves solucions, per pensar com millorem aquesta reacció. I això és algo que els robots i l'automatització i la intel·ligència artificial ens pot ajudar moltíssim. De fet, ara ja s'està treballant en fer laboratoris completament robotitzats per tal de ajudar a trobar, doncs, catalitzadors millors, més ràpid, materials més sostenibles, més ràpid, i jo crec que serà, ens ajudarà a avançar i progressar més ràpid.
2: Doncs moltes gràcies, Carla, per haver acompanyat a nosaltres avui, no?
0: Sí, recordem que hem estat parlant amb Carla Casadevall, investigadora a la Universitat Rovira i Virgili i a l'Institut Català d'Investigació Química, finalista del Premi Princesa de Girona d'Investigació Científica. Moltes gràcies. Fins a altra ocasió.
4: Gràcies.
5: Sabies que la biodiversitat del Mediterrani és una de les més riques del món? Tot i que el mar Mediterrani representa menys de l'1% de la superfície oceànica global, acull aproximadament entre un 7 i un 10% de totes les espècies marines conegudes. Aquesta gran diversitat es deu a la seva història geològica, a la varietat d'hàbitats com les costes rocoses, les praderies de Posidònia, els fons profunds i a la barreja d'espècies atlàntiques i pròpies del Mediterrani.
1: Digue-li ciència, amb Pere Buigas i Núria Coll.
2: El mar Mediterrani és un ecosistema marí únic, amb una gran biodiversitat i una llarga història en relació amb les societats humanes. Tot i la seva importància ecològica, és també un dels mars més amenaçats del món. En les darreres dècades, el Mediterrani s'ha escalfat de manera accelerada i pateix una forta pressió per la contaminació, la sobrepesca, la urbanització de les costes i l'arribada d'espècies invasores.
0: El fet de ser un mar semitancat fa que aquests impactes s'hi acumulin amb especial intensitat. Davant d'aquesta situació, la recerca oceanogràfica és clau per entendre els canvis en curs i protegir els seus ecosistemes. De tot això en parlarem avui amb l'oceanògraf Joaquim Tintoré.
6: Yeah.
3: Joaquim Tintoré és físic, oceanògraf i professor d'investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques a l'IMADEA, l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, del qual va ser director durant 9 anys. Des del 2008 fins al 2026 ha dirigit el SOCIP, el Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears, del qual en va ser fundador. Al llarg de la seva trajectòria ha liderat importants iniciatives internacionals sobre observació oceànica i ha participat en organismes científics europeus de referència com el primer Programa Nacional de Ciència i Tecnologia Marina d'Espanya i subdirector del Comitè Marí Europeu de la European Science Foundation. L'any 2003 va rebre el Premi Nacional de Recerca Alexandre Malaspina en Ciències i Tecnologies dels Recursos Naturals en reconeixement a les seves contribucions a l'oceanografia i al coneixement del medi marí. Aquest mes de juny 2026 ha estat nomenat acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de les Ciències i de les Arts de Barcelona.
0: Hola, Joaquim. Benvingut i enhorabona.
6: Hola, Pere. Molt bon dia. Moltes gràcies.
0: Amb el nomenament que acabem de sentir, es reconeix, segons l'acadèmia, una trajectòria de més de 3 dècades en oceanografia operacional, innovació institucional i ciència oberta al servei de la societat. Quina ha estat la tasca desenvolupada en aquests 3 eixos? Què heu fet perquè sigui reconegut?
6: Bueno, jo crec que el que hem intentat és, per una banda, mirar d'avançar en el coneixement. Diguem, o sigui, com a científic, el que ens interessava i el que m'interessava des del principi era pues, respondre a preguntes que no, de les que no teníem resposta. Per tant, el primer, hi ha un eix de ciència pura que nosaltres, que jo personalment i tot l'equip, pues, el que vam fer és focalitzar-la en els temes d'observació. Observació marina, observació que implica nous sistemes d'observació, nous sistemes d'observació multiplataforma, i això, pues, bueno, el que sí que puc dir és que amb els australians vam ser realment innovadors, tal com vam mostrar fa 10 anys amb un programa
0: de televisió
6: que tu dirigies.
0: O sigui, i que va ser impressionant.
6: Jo crec que va ser molt, molt interessant. Llavors, hi havia una vessant d'observació, de ciència pura i d'observació marina, hi havia una vessant també, a partir d'un cert moment vam veure que això era interessant, però que també podíem contribuir modestament, però que podíem contribuir també amb temes de transferència, amb temes d'innovació, amb temes de generar un coneixement que fos realment també no només un avanç en el coneixement, sinó útil per la societat en coses concretes. I llavors, doncs, deia alguns exemples concrets d'aspectes d'innovació que vam fer, i aquest va ser realment el segon eix realment important. I després, un altre aspecte que sempre ens ha interessat molt en el grup i a mi en particular, pues, ha estat, d'alguna manera, pues, la capacitació, les noves generacions i les capacitats de que tot això pugui tenir una continuïtat.
2: Has estat també el creador, impulsor i director del SOCIP, no? El Sistema d'Observació i Predicció Costanera de les Illes Balears, durant 20 anys. Què ha portat aquesta instal·lació? Què es feia allò?
6: Bueno, jo crec que el més important del SOCIP és que vam ser realment pioners amb aquest plantejament de sistema multiplataforma d'observació, unes observacions totes elles integrades, unes observacions totes elles disponibles en temps real, que és un poc el tercer eix que em esmentava, capacitació amb dades obertes a tota la societat, ciència oberta, ara això està de moda. Mm-hmm. Diguem, nosaltres quan vam...
0: Ja en parlàveu fa temps d'això.
6: Exacte. Eh? Nosaltres, diguem, amb el que crec que sí que puc dir que vam ser d'alguna manera innovadors és que pues, vam plantejar l'excel·lència com un element clau, però sempre considerant que havíem de ser excel·lents, però amb un impacte a la societat. I això ho vam intentar vehicular a través de la ciència oberta i d'elements de transferència.
0: I què es feia, en concret? Com participa el ciutadà en aquesta generació de
6: ciència? Bueno, pues, el que nosaltres hem fet al SOCIP és generar tot un conjunt d'eines que són útils pels ciutadans, tant a nivell d'aspectes com pot ser temperatures de platges o qualitat d'aigües, com poden ser també altres elements. Avui, amb el que tenim ara que està caient aquests dies, onades de calor marines i atmosfèriques, i també aspectes clau, per exemple, de col·laboració amb SACEMAR, amb temes de rescats de nàufrags, amb temes, bueno, diguem, tot una vessant, diguem, d'aspectes tan operacionals, de respostes operacionals a emergències, Prestige també, o vessaments del Don Pedro, etc, com l'altre extrem del ventall serien aspectes relacionats amb el canvi climàtic.
0: Ciutadans observadors, per dir-ho d'una manera.
6: Ciutadans col·laboradors. I el que hem intentat realment és, des del principi, pues que, i cada vegada més en aquests moments, que els ciutadans des del principi poguessin estar involucrats en els projectes. No sempre a la vessant d'observació, perquè al final l'observació és molt complicada. I els sensors són molt complicats i són sensors també molt cars i tal. Hi ha una vessant de ciència ciutadana que és molt interessant i que podem fer amb els ciutadans, i altra en la qual els ciutadans, pues, el que volem és que des del principi entenguin i comparteixin el per què es fan les coses.
2: I què fa, no?, que el Mediterrani sigui un mar tan especial? Entrem ja una miqueta en matèria.
6: Bueno, el Mediterrani el que té més especial és que és un mar que és semitancat, evidentment, això ho coneixem, i amb només una obertura realment a través de l'estret de Gibraltar, i llavors pues, és un mar que és molt extrem. A l'hivern es refreda molt i a l'estiu es calenta molt, justament per la raó d'estar envoltat de terra.
0: És una mica laboratori, no, també?
6: És un laboratori ideal per entendre aspectes relacionats amb la variabilitat dels oceans. Els oceans, jo sempre explico que l'oceà i l'atmosfera són dos fluids molt semblants, i que de la mateixa manera que l'atmosfera tots estem acostumats a entendre que hi ha fronts, anticiclons i borrasques que generen el temps atmosfèric, un temps atmosfèric que impacta les nostres vides, com és evident, a l'hivern i a l'estiu. I de la mateixa manera, al mar també tenim fronts, anticiclons i borrasques. I, per tant, hi ha un temps oceànic, i per estudiar aquest temps oceànic, el Mediterrani és, efectivament, un laboratori ideal, una zona ideal on estudiar, i en particular un aspecte en el que també el CSIC, l'IMEDEA, hem estat pioners a nivell internacional, els remolins, les borrasques oceàniques, que són remolins anticiclònics i ciclònics, són elements clau del clima i de la variabilitat oceanogràfica, amb moviments ascendents en aquests remolins. El que generen, per exemple, és una pujada de nutrients, i que llavors a la capa superficial, que és la capa fòtica on arriba el llum, pues, hi pugui haver una explosió de biomassa i pugui haver pues, més riquesa de biomassa i de peixos, etc. Doncs això es concentra a aquestes zones, a aquests remolins ciclònics i anticiclònics.
2: I com està impactant, no?, el canvi climàtic en el Mediterrani?
0: Bueno, això, pues, salut del...
2: La salut, no?, del mar Mediterrani. Exacte.
6: Sí, pues està impactant en aquests moments de forma intensa i greu, perquè realment el que estem veient, pues, ara, avui mateix, perquè he mirat les dades abans de venir, pues, estem amb una temperatura aquí al mar Balear i la zona del mar de Catalunya pues, de 25 i pico graus, que és més d'un grau per sobre dels valors extremals i més de dos respecte de lo que seria la mitjana. Per tant, i la previsió dels propers dies amb aquesta onada de calor atmosfèrica que tenim, pues és pitjor. O sigui que realment és una situació en la qual la temperatura superficial és anòmala, i no és només important el que és la temperatura superficial, sinó que aquesta temperatura, aquest increment de temperatura, ja s'està extenent a tota la capa superficial del mar. Ja, fins
0: quina
6: a la termoclina.
0: Pues
6: això és fins als 30 metres, 30, 40, 50 metres de fondària, i llavors ja això el que és pues un reservori de calor, d'energia, realment, que és realment greu, i que a més pues, una de les preocupacions que hi ha a nivell general és com aquest increment de temperatura, d'anomalies i d'energia després a la tardor pues, pot impactar amb les danes, les gotes fredes.
0: Clar, això anava a preguntar, no? El fet que augmenti la temperatura del mar, quin mecanisme desencadena aquests 26 graus que deies, no? A partir d'aquí què passa? Que sigui més calent.
6: El que passa
0: és més confortable, no? Ens banyem més a gust si està més calent. Tot.
6: Bueno, però jo crec que ja no tant, eh? No. És a dir, perquè moltes
0: és
6: vegades...
0: Massa, no?
6: Massa, exactament. Jo crec que arriba un moment en què tu vols anar a la mar...
2: Fresquet, no? Refrescar-te. Ja molt calent al final.
6: Sí, exactament. Jo, no sé, això em va passar... Vaig anar a unes conferències al Caribe i en particular, pues és que no disfrutaves d'anar al mar. El mar estava a 30 i pico graus i llavors, bueno, pues no. I clar, tots els turistes estaven a la piscina i jo no ho entenia, però després ho vaig entendre. Bueno, doncs clar, no volem que passi això.
0: Bueno, i doncs, amb aquesta temperatura elevada, què passa? Quin mecanisme es desencadena?
6: El que passa no... és que la temperatura elevada el que fa és incrementar també la humitat que hi ha a l'atmosfera, i aquest increment d'humitat el que genera, pues, és aquestes capacitats més endavant, a la tardor, de que amb un mar calent i una, a la tardor, que és quan arriben les invasions d'aire fred, que és lo normal a la tardor, pues això llavors pues lo que és d'alguna manera pues una situació explosiva en la qual l'aire fred està sobre una aigua calenta i demés, i això genera pues una situació realment de ciclogènesis i de generació de gotes fredes i de pressions aïllades de nivells aïs, que són les dames.
2: La connexió limitada amb l'oceà Atlàntic és un factor també que contribueix a que potser no hi hagi, no ho sé, tant recanvi d'aigua o el que sigui. És accelerador en aquest sentit? Com influeix que el sigui com una capsa bastant hermètica al Mediterrani en aquest sentit?
6: Bueno, és bastant hermètica, però hem de tenir en compte que l'intercanvi amb Gibraltar, a part Gibraltar, és molt intens. Tu pensa que si tanquéssim Gibraltar, el nivell de la Mediterrània baixaria pràcticament un metre per any, 0,8. Recordant-se, un metre per any. O sigui que realment a Gibraltar el que hi ha és una entrada molt significativa, una mena de gran manguera d'entrada d'aigua atlàntica, i surt aigua mediterrània més densa per la capa inferior. Llavors, aquest intercanvi és essencial realment perquè porta nutrients, intercanvia masses d'aigua, etc. O sigui, és part dels elements renovadors essencials a la Mediterrània. O sigui que sí que juga un paper clau.
5: Les dades de l'informe 2025 del Copernicus Marine Service mostren que el Mediterrani s'està escalfant aproximadament el doble de ràpid que la mitjana dels oceans. Aquest augment fa que el mar sigui cada vegada més càlid, amb més onades de calor marines i temperatures que sovint superen els valors habituals. És un canvi important que afecta la vida marina i els ecosistemes. Per això, els científics en fan un seguiment constant per entendre com evoluciona el Mediterrani.
2: Ho hem comentat, o quan hem de sentir, no? L'escalfament del Mediterrani és un punt clau, no? Del canvi climàtic que estem patint. Sabem si les onades aquestes marines de calor seran cada vegada més habituals?
6: Sí, sí que ho sabem. És a dir, de fet, des de fa anys ja el que els científics han anat informant realment, i són resultats que són tangibles i ben concrets, és que les onades de calor... Aviam, el que sabem clarament és que el canvi climàtic el que està és incrementant els fenòmens extrems. Fenòmens extrems em refereixo als temporals a l'hivern i les onades de calor a l'estiu. I el que estem veient és que les onades de calor en particular són cada vegada més tempranes, més intenses i més llargues. Llavors, bueno, i això...
2: Palpant.
6: Ho estem palpant, efectivament, aquests dies. Jo sí que volia aprofitar que a l'entrada aquesta fèieu esment al sistema europeu Copernicus, que a més avui sortia una notícia que he vist avui que el mes de juny ha estat el més calent de tots els registres de juny que hi ha hagut fins ara. Bueno, i el que sí que vull comentar és, d'alguna manera, un poc el lideratge europeu. Lo de Copernicus realment ha estat un dels sistemes realment més importants i és un exemple clar. A mi m'agrada parlar de coses d'innovació, com dèiem abans.
0: Explica'ns, perquè no, d'entrada no sabem què és això de Copernicus.
6: Bueno, pues mira, per mi el que vol dir és que els europeus, quan ens unim, som capaços de fer coses realment importants. I l'exemple que està sortint aquests dies, perquè ha sortit a altres llocs i que jo sempre poso, és Airbus. És a dir, amb Airbus, Europa ha estat capaç de competir amb coses com Boeing i altres grans constructors, que semblava impossible fa 30 anys o una sèrie... Bueno, pues resulta que Airbus avui en dia... Amb temes marins, atmosfèrics, etc., el sistema Copernicus Marine, el Copernicus Marine Service, etc., és realment un exemple clar de lideratge. Aquest lideratge en aquests moments s'està realment mostrant també amb el lideratge europeu a nivell mundial amb el que són els bessons digitals de l'oceà.
0: D'això volíem parlar, dels bessons digitals. N'hem parlat, jo crec que quan...
2: N'hem parlat amb gent del BCC.
0: Del BCC, sí, del Barcelona Supercomputing Center, que també hi ha la idea de fer doncs, bessons de diferents coses, no? I vosaltres també esteu pensant en fer bessons de la Mediterrània, una Mediterrània bessona per experimentar.
6: Sí, efectivament. Bueno, estem col·laborant amb el BSC amb distints projectes, efectivament, i aquí el que és important és que aquests sistemes d'observació que parlàvem al principi, de SOCIB, aquests sistemes d'observació i predicció marins, el que hem anat és evolucionant en els últims anys amb el que són els bessons digitals. Els bessons digitals són, per una banda, el bessó real, que un observa, i després hi ha el bessó digital, que el que ens permet és de preveure i de fer prediccions amb aquest bessó. El que és important entre aquests dos bessons és que hi ha una transferència de dades contínua del bessó real al bessó digital, i el que som capaços ara avui en dia, i estem començant a ser capaços, és de que les prediccions del bessó digital ens serveixin per millorar els sistemes d'observació. Abans els sistemes d'observació eren...
0: Les sondes, no?
6: Estancos, sí, eren bastant fixes, estaven en una zona... I ara, per exemple, amb els planejadors submarins, amb perfiladors Argo, amb distints sistemes d'observació, ara les prediccions ens permeten reajustar les observacions i localitzar-les en aquelles zones on veiem que fan més falta per millorar les prediccions.
2: I les dades dels satèl·lits avui en dia també són importants, no?
6: Absolutament, són
2: un element clau. Quin paper tenen?
6: Pues molt, molt, molt important. És a dir, que aquí la clau, justament, és un poc també com això d'Airbus o del Copernicus, és la integració. Mm-hmm. És realment ser capaços, i és lo difícil, evidentment, però vull dir que hem de ser capaços d'integrar distints sistemes d'observació, les dades i els sensors han de ser interoperables, que vol dir que s'han de poder parlar entre ells i els formats de dades, i les dades han de complir una sèrie de protocols i que s'entenguin unes amb les altres, i tot això s'ha d'integrar i incorporar a nivell dels sistemes de predicció. El pas següent és el que és ja la innovació, que és generar eines que puguin ser útils tant pel ciutadà com pels polítics a l'hora de prendre decisions informades.
0: La teva activitat professional s'ha desenvolupat sempre a les Balears, no? O gairebé sempre, no?
6: Físicament sí, físicament, però realment hem col·laborat des de sempre.
0: En tot cas, és un marc que coneixes molt bé de les Balears,
6: sí,
0: no?
6: Sí, sí, sí.
0: I jo et volia preguntar per què és un punt privilegiat les Balears? Per què és tan important conèixer el seu mar i la seva costa?
6: Bueno, realment, lo primer és per la posició geogràfica, és que estan al mig de tot, realment. Estan al mig del nord i sud i est i oest a la Mediterrània Occidental. O sigui que realment estan en un punt privilegiat i estan en un punt clau també, perquè la zona del Canal d'Eivissa és una zona on les aigües atlàntiques, que preguntaves abans quina importància tenien, les aigües atlàntiques al Canal d'Eivissa es troben amb les aigües mediterrànies. Allò és una zona de convergència d'aigües mediterrànies i atlàntiques. És la zona per on penetra, per exemple, la tonyina vermella. Són zones, és una zona clau. Llavors, la Mediterrània és un laboratori, com deien abans, essencial per l'estudi del canvi climàtic, i les Balears són un referent en aquests moments a nivell geogràfic i, a poc, també a nivell científic i tecnològic per entendre aquests canvis de la variabilitat natural de la Mediterrània i dels oceans, i veure realment com podem ser capaços d'entendre millor per desenvolupar noves eines.
2: Un dels impactes també de l'escalfament del mar és la pèrdua, no?, de biodiversitat. Quins efectes tenim? Suposo també en pesca, no? Tot això influeix.
6: Bueno, efectivament, i a més pues, els increments de temperatura amb les onades de calor pues, tenen uns efectes clars sobre la biodiversitat. Es parla molt de la posidònia, a partir d'un cert temperatura la posidònia ha mort. Té efectes també sobre les gorgònies, té efectes sobre distints elements claus de l'ecosistema. La pesca també, pues, a la Mediterrània pues, s'està començant a veure. A l'Atlàntic, per exemple, pues, també segons quines espècies estan evolucionant cap al nord, les espècies que necessiten una aigua més freda i que estaven acostumades a estar a una latitud determinada, pues avui en dia migren i se'n van cap al nord. Però si allà on estaven acostumades a estar, ara la temperatura és més calenta, pues se'n van cap al nord.
2: Quines conseqüències tindrem? Un mar sense biodiversitat, invasores vindran?
6: Bueno, efectivament, espècies invasores també és una cosa que ja s'està veient, també, efectivament, pues, espècies que venen del Mar Roig, o es parla d'una tropicalització de la Mediterrània, molts exemples, i bueno, pues són elements que, clau de canvi climàtic, tenen un impacte i que hem de ser cada vegada més conscients d'aquest impacte perquè realment puguem arribar a prendre mesures mitigadores i correctores de tot això. Al final, si no som capaços de realment arribar a, diguem, el coneixement, en aquest sentit, doncs, torno al principi, és a dir, em surt la vena d'alguna manera d'impacte. El nostre coneixement ha de servir realment perquè la societat pugui prendre mesures i atacar el problema.
2: I quines solucions, no, o estratègies poden ajudar a protegir el Mediterrani per les pròximes dècades?
6: Bueno, doncs són les mesures de protecció relacionades amb el canvi climàtic. És a dir, jo crec
2: reduir
6: que
2: el CO2?
6: Hem de reduir l'activitat humana, hem de pensar que el model actual no és un model sostenible. És a dir, és difícil, però és molt clar. El model actual no és un model sostenible i no està bé realment el món que estem deixant a les generacions futures. És un món que ja serà, ja es veu, és bastant distint del que hem viscut nosaltres.
0: Quins reptes científics tenim per davant? Amb què esteu treballant ara?
6: Bueno, en aquests moments el repte principal és el dels bessons digitals que parlàvem, perquè realment s'ha aixecat moltes expectatives amb el dels bessons.
0: Això té molta IA, també, no?
6: Sí, té molta IA, moltíssima.
2: A tot arreu està la IA.
6: A tot arreu. Sí, a tot arreu, efectivament. I és un canvi, a més, brutal, sense cap dubte. Però també s'ha aixecat moltes expectatives, com deia, i potser en alguns aspectes masses, diguem. Llavors, bueno, pues, és un tema molt complicat. També estem en una situació, jo crec que a Balears, i a Espanya en particular també, i a Catalunya, pues, amb una posició de lideratge, realment. O sigui que jo crec que el que hem de continuar és demanant més inversió, demanant la involucració de tota la comunitat científica i dels joves, tota la... necessitem més tècnics, més management, més científics, més joves que es dediquin a la ciència, i després necessitem uns polítics que siguin capaços de comprendre la complexitat del canvi climàtic.
0: Per tu l'oceanografia és una vocació?
6: És una vocació. És una vocació, també, però és una vocació per entendre el nostre món i per mirar de fer-lo millor. Aquí hi ha una cita de la vicepresidenta del Club de Roma, que és la Sandrine Dixon de Cleve, que és una dona fantàstica.
0: Al qual pertanys, també.
6: Al qual pertanyo. I aquesta dona sempre insisteix en que realment hem de ser capaços de canviar les coses i el que necessitem és polítics que siguin capaços de comprendre aquesta complexitat. I llavors, bueno, pues això és realment també el que intentem, el que intentaré també amb lo de la Real Acadèmia i el que, pues, amb aquesta excel·lència, amb impacte a la societat, he intentat i continuaré intentant en el futur. Sense
0: ens quedem amb aquesta idea, no, Núria?
2: I tant, una idea preciosa.
0: Doncs moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies, Joaquim.
0: Joaquim Tintoré, oceanògraf, investigador de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, l'IMEDEA, del CSIC, i fins una altra ocasió.
6: Pues moltíssimes gràcies, de veritat. Gràcies.
0: El control tècnic en el programa d'avui ha estat Laia Casanova i hem comptat amb la veu de Mari Cruz Hernández i Maria García Coll.
2: Si voleu recuperar-lo, el podeu trobar a la plataforma RN Audio o al web de Ràdio 4.
0: I no oblidem que sense ciència no hi ha futur. Gràcies per seguir-nos.
1: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme que intentem que sigui sempre de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i allò que diem, vivències úniques que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats on ningú sobra i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. Som el programa de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
1: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
0: Sempre intentem que el nostre sumari sigui obert i holístic, on qui mana és el valor del contingut. Avui, el maltractament a les persones grans, la violència silenciada del segle XXI. En tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Primera salutació fora de l'estudi, Anna Hernández, ella és caporala del grup central de proximitat i relacions amb la comunitat, és a dir, els Mossos d'Esquadra. Senyora Hernández, Anna, què tal? Bon dia, com estem?
2: Bon dia.
0: Bon dia.
2: És un plaer tornar a estar aquí amb tots vostès.
0: Gràcies. Bon dia, diem bon dia, són les 8 del matí del dissabte, però també són les 22 hores del diumenge, quan existeix la reemissió del programa, i a tota hora i en tot moment, benvinguts, perquè a la web de Ràdio 4, a la plataforma de Ràdio

0: Nacional d'Espanya i Catalunya es pot escoltar, sentir i veure de forma constant i permanent. Per tant, benvingut sempre a tota hora. Antonio Martínez de Loyo, president de la Comissió d'Advocats Sèniors del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, el que s'entén com a l'ICAP. Don Antonio Martínez de Loyo, en Mallorca com seria això? Com li dirien?
1: Don Toni.
0: En Mallorca seria Don Toni.
1: Don Toni.
0: Per tant, a qui li diem Antonio, senyor Martínez de Loyo? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Anem cap a Sevilla, que no sé ni la calor que deu fer allà. Bueno, no sé si està a Sevilla o està a Córdoba ara. María José Sánchez, que és la directora de Confemac, la Confederació Estatal de Mayores Activos. María José, com estàs?
2: Buenas a todos y a todas. Pues muy bien, pasando calor en Córdoba, además en un sitio donde en estos días estamos batiendo récord de temperaturas, así que bueno, ¿cómo se puede?
0: ¿Dónde estamos el récord en este momento? ¿En 200 grados ya o no, cara?
2: No, a ver, siempre es menos de lo que realmente luego hace el sol, ¿sabes?
0: Ya. Yeah.
2: Te dicen 43 grados y medio y te lo tienes que creer, pero yo apostaría un poquito más.
0: María José, ¿me permites una qüestió personal, un abrazo des de Sentit de Viure, perquè ens han dit els ocells d'Andalusia i altres ocells també que hi ha aquí a Catalunya, doncs que María José Sánchez dins d'un mes serà mamà per segona vegada. I aleshores aquest programa Sentit de Viure, Ràdio Nacional d'Espanya i Catalunya, està amb tu, et dona una joia, una gran alegria compartir amb tu aquest moment de donar llum un altre ser. Per tant, María José, felicitats.
2: Muchas gracias, Manel, muchas gracias. Yo aquí contribuyendo con la natalidad del país. así que nada, muy agradecida.
0: Creo que Lourdes te quiere decir algo también.
3: Muchísimas felicidades, María José.
4: María José, será el bebé de la ràdio.
2: Sí, que sí.
3: El bebé de Sentit de Viure.
0: Bueno, jo no sé si estem demanant que el bar sigui en directe, però...
2: Esperemos que no.
0: María José, felicidades y muchas gracias por estar con nosotros también en esta situación que entiendo que a un mes de dar a luz y con el calor, pues todo es algo más complicado. Pero gracias, María José, por tu amabilidad, por tu compromiso y por tu lucha contra el maltrato a nivel estatal. Gracias, María José, una gran suerte y un gran abrazo. Vamos a ver, Montserrat Barceló, metgessa, assessora de Veristat. Montserrat, ¿qué tal?
4: Molt agraïda avui, Manel, que sí? Tornem a parlar de maltractament amb la gent gran. És un tema que vaig descobrir en aquest programa, sobretot les xifres. Em toca així la fibra moltíssim i m'agrada que tornem a fer un programa d'això.
0: No podem pas deixar-ho de banda. Lourdes Charles, presidenta de l'associació Som Sèniors. Senyora Charles, Lourdes, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Aquí, doncs, intentant donar visibilitat a aquest problema que està molt ocult encara.
0: Encara tenim molta feina a fer.
3: Molta feina a fer.
0: Per tant, continuem tots plegats amb la nostra i obrim ara la porta al pensament. La violència, que envelleix en silenci, per dir-ho, ho diem d'aquesta manera, no? El maltractament a les persones grans ha deixat de ser un factor marginal per convertir-se, diríem, en un dels grans reptes socials de la Catalunya del segle XXI, de l'Espanya del segle XXI, del món del segle XXI. Durant dècades va romandre ocult darrere les parets de les llars, confós amb conflictes familiars, dependències o un factor de cognitiu, diguem a vegades, no? De l'edat. No, és maltractament en moltes ocasions. Avui sabem que constitueix una greu, diríem, vulneració dels drets humans i una expressió de violència estructural que demana una resposta col·lectiva. L'augment de l'esperança de vida obliga a què? A garantir no només més anys de vida, que ja ho sabem i que estem orgullosos i que ens sembla extraordinari que siguessis en aquest moment de la nostra vida, però també més anys de dignitat, seguretat i llibertat. Senyora Charles.
3: Doncs a mi, si em permeteu, m'agradaria fer una comparació entre el maltractament a les persones grans i la violència de gènere, perquè avui en dia tenim molt clar que la violència masclista és un problema social greu, no? Però no sempre ha estat així, perquè fa 40 anys, doncs, maltractar una dona era algo que era un assumpte de parella, algo que estava dins de casa, que les víctimes callaven, que les famílies miraven cap a una altra banda, val? I no va ser fins fa 29 anys, al 1997, quan Ana Orantes, que estava separada del seu marit agressor, va anar a Canal Sur i va denunciar el maltractament. va explicar que fos pel cas que fos, perquè ficava el got en un lloc que al marit no li agradava, perquè ficava la cadira d'una manera que al marit no li agradava, i cada dia li pagava unes pallisses per qualsevol motiu. A partir de llavors, als 13 dies de l'emissió per aquest programa, el marit la va assassinar. Va ser llavors el punt clau amb el qual va passar de ser una cosa de família a considerar-se, doncs, això, com una violència, com una agressió, com un assassinat. És llavors, a partir del 2004, quan surt la llei orgànica per defendre la violència en contra de les dones i per reconèixer, doncs, que les dones tenen drets i han de viure en dignitat i han de lluitar contra aquesta lacra. Doncs amb el maltractament a les persones grans ens passa algo similar. Estem encara en aquest moment que aquest maltractament està ocult, està dins de les cases, està dins de les famílies, i mirem cap a una altra banda. Val? S'han començat a fer molts passos per donar, per fer visible. Està clar que Confemac ha fet moltes campanyes i el telèfon, no?, per denunciar aquests maltractes. I, bueno, hem començat amb prevenció específicament, amb denúncia, que ja és molt, i ens falta encara el tema de la solució. Que ja en parlarem.
0: Que ja en parlem, però no ens aturarem amb aquest procés.
3: No ens aturarem.
0: El tema estem ben bé, que sempre ho diem, però gairebé a l'inici del procés. No? Uh-huh. Per tant, si posem algunes dades a Catalunya, posem xifres, però ja en posarem més, però ara d'entrada, les dades confirmen que la violència no desapareix amb l'envelliment, de cap de manera. No? Les dades dels Mossos d'Esquadra de Catalunya, les nostres Mossos d'Esquadra, corresponent a l'any 2025, ells diuen que confirmen la dimensió del problema i que hi ha un creixement, a vegades diuen del 50%, però segurament no arriba tant, però ho acabem de confirmar. Unes 1.200, gairebé 70 persones grans de 65 anys van ser víctimes en el 2025, segons dades dels Mossos d'Esquadra, que ara ens confirmaran, eh? Per tant, d'aquest procés de violència, diria que l'11,6 o el 12% del total de les víctimes registrades, diríem que 6 de cada 10 víctimes són dones, i la franja entre 65 i 70 anys concentra el major nombre de casos de violència, que no disminueix amb l'edat. Simplement canvia de forma. El maltractament psicològic, que a vegades hem dit, l'abús econòmic, la negligència, l'abandonament i la vulneració dels drets, són sovint les agressions més visibles i fan molt més difícil la seva detecció. Per tant, Anna Hernández, a veure, caporala, cap del grup central de proximitat i relacions amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra a Catalunya. Anna, quina és la vostra reflexió, el vostre pensament, les vostres xifres?
5: Bé, bona tarda. Doncs, a veure, com vostè ha dit, doncs, sí que és cert que tenim un creixement, doncs, sostingut d'aquestes denúncies relacionades amb maltractament a persones grans. A mi sí que m'agradaria dir que a dia d'avui tenim diversos factors de risc, no?, o més presència de factors de risc que poden fer, doncs, que hi hagin més persones maltractades, no? A banda d'això, també és veritat que hi ha més consciència social, més detecció institucional, no? Però encara a dia d'avui tenim... És un problema complex, creu, i totalment invisibilitzat, no? Perquè al final, si mirem dades...
0: Només una pregunta, Anna. Quan, sí, quan dius que podríem, més existir més persones maltractades,
5: sí,
0: sembla obvi, no? Perquè ara, sí, com que ara estem a l'inici del procés, per tant,
5: exacte,
0: són xifres molt aproximades d'una realitat que encara no coneixem, però aquest és un cantó. I l'altre cantó, a vegades, com quan ens diuen xifres de la OMS, per exemple, que diuen una de cada tres, una de cada quatre persones han estat víctimes o maltractades, sí, això significaria que a Catalunya tenim 300.000 persones maltractades, per dir alguna cosa, eh?
5: Sí, no? Sí, exacte. És que, clar, si ens posem amb dades, no?, amb dades fredes, i veiem, doncs, que a Catalunya són més de 1.600.000 persones que tenen més de 65 anys, per agafar aquesta data com a diguem-ne, com a persona gran,
0: sí,
5: doncs, si tenim en compte altres estudis, com per exemple, bé, vostè diu, l'Organització Mundial de la Salut, que ens diu que una de cada 6 persones de més de 60 anys pot haver patit algun tipus de violència, doncs, clar, ens estem posant en unes xifres que realment són molt grans, no? Si les comparem amb les dades reals de denúncies que tenim, que són aquestes 1.766 denúncies relacionades amb maltractament a persones grans en l'àmbit familiar, doncs clar, el viatge és molt, molt gran. Per tant, hi ha alguna cosa, si més no, que ens fa intuir que sí o sí hi han d'haver-hi molts, molts, molts casos invisibilitzats. Quants? No ho sabem. Però és cert que ens fa pensar, doncs, que així és, no?
0: Però la tendència o la visió policial, sí, dels Mossos d'Esquadra, podríem dir que sí, realment estem davant de l'inici d'un procés, si no creixent, perquè ja existeix, que encara no hem sigut capaços de descobrir, no? Encara no s'han produït les denúncies pertinents.
5: No, és que estem en un punt de partida en el qual, doncs, fa molts anys estàvem amb les violències de gènere, no? Llavors, aquesta coordinació entre professionals de diversos àmbits, aquestes campanyes de sensibilització, aquestes entitats que treballen, doncs, per AMI, per les persones grans, aquesta suma de factors, doncs, poden fer que hi hagi aquesta consciència social que és totalment necessària per tal de poder detectar casos, perquè com hem dit en altres programes, la violència o els maltractaments en persones grans, la detecció és molt, molt difícil, perquè en molts casos es dona en l'àmbit intrafamiliar. Llavors, tots podem imaginar que denunciar un fill, una filla o fins i tot un cuidador amb el qual tens un vincle afectiu, doncs ha de ser molt, molt, molt difícil. Llavors, hi ha molts factors, és un tema multifactorial, no?, que fa que aquestes denúncies realment no aflorin, no surtin a la llum. Per tant, és cert que hi ha un increment generalitzat de les violències, no només de les violències envers les persones grans, sinó de les violències. Aquest augment de la violència es dona, com bé dic, amb tots els grups d'edat. És cert també que tenim un envelliment de la població, no? Vull dir, al final parlem de, si mirem dades dels darrers anys, parlem de un 5% més de població, per sort, perquè cada cop en som més i estem millor, però és cert que hi ha un envelliment de la població. Hi ha aquesta major presència de factors de risc que comentava, no? Aquests problemes potser, doncs, de salut física, cognitiva, mental, les situacions de soledat no desitjada, també, no? Si mirem dades de la Matèria Estadística de Catalunya, veiem, doncs, que més de 320.000 persones de 65 o més viuen soles, i d'aquestes unes 100.000 pateixen solitud no desitjada, no? Per tant, bueno, tenim molts factors de risc, no? Situacions de pobresa, dependència econòmica, problemes econòmics de les famílies que cuiden de la cura d'aquestes persones grans, aquest control financer també de la persona amb qui conviu aquesta persona gran, la sobrecàrrega dels cuidadors, la poca cura que tenen aquests cuidadors, la xarxa social reduïda o l'exclusió social, fins i tot vinculada a altres factors. Per tant, hi ha molts factors de risc que fan, doncs, que puguin haver-hi més casos o que es puguin incrementar aquests casos, i per altra banda hi ha aquesta invisibilització dels casos i aquesta necessitat de fer-los visibles per aflorar els casos i poder donar una resposta que en molts casos no quedarà només, o sigui, no la denúncia, jo sempre dic que la denúncia és un pas més, però al final el que necessita la persona gran que és o ha estat maltractada és restablir la seva normalitat, la seva vida normal, no? I evidentment amb una persona de 30, de 20, de 40 és igual de greu un maltractament, però té un temps, uns anys per endavant, no?, que potser una persona gran doncs no els té, no?
0: Per Està tant... bé, clar, clar. Evidentment, perquè aquí estem, Anna, tot plegat, ara anirem a Sevilla a veure si el que diu a Confemac també coincideix amb els Mossos d'Esquadra. Jo crec que sí, perquè és una situació molt, diria, molt universal a Espanya, és molt, no passen coses diferents, diríem, no? Per tant, del silenci a la prevenció, ells diuen, del silenci a la prevenció, actuar, reconèixer, denunciar, com és el seu lema que ara en parlem. Per tant, Catalunya, diríem, el nostre país està avançant cap a un model preventiu. Això em consta perquè ara en parlem també del tema formatiu que està fent els Mossos d'Esquadra. Els Mossos d'Esquadra han reforçat el treball comunitari en milers de contactes, reunions i accions que sensibilitzen dirigides a les persones grans i al seu entorn. Aquesta és una primera tasca molt fonamental. De forma paral·lela, serveis més especialitzats com el CEAP, la teleassistència de la Diputació de Barcelona, el projecte EIMA o el telèfon estatal, com ara en parlem, el telèfon estatal contra el maltractament de CONFEMAC, que és la Confederació Estatal de Mayores Activos, no? Que contribueix a detectar situacions de risc, a vegades abans de que puguin succeir, orientar les víctimes, facilitar la coordinació, doncs, diríem, entre diferents professionals implicats. Algunes dades. Des de l'inici de CONFEMAC l'any 2019 fins al 2026, ara mateix, el juliol que estem, sembla que, ara m'ho acabaran de confirmar ells, però sembla que hi ha uns 4.183 casos o fets de denúncies o accions. Per tant, gairebé 2.500 són dones de les víctimes i unes 1.400 aproximadament són homes. No? Ara fa un mes, amb motiu, vostès recorden, del 15 de juny, el Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament a la Vellesa, CONFEMAC va publicar en xarxes un vídeo amb un so. Escoltem.
6: Las leyes están para proteger a las personas. 1978. España consigue el sufragio universal. 2003. Se refuerza la seguridad de los menores en los vehículos. 2005. Se aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. 2010. Se prohíbe fumar en los espacios cerrados públicos. 2015. Los menores de 16 no trabajarán. Las leyes están para proteger a las personas. Casi siempre. Una de cada 6 personas mayores en el mundo ha sufrido maltrato y más de 4.100 casos han sido atendidos por el teléfono contra el abuso y maltrato de CONFEMAC. El maltrato a las personas mayores se esconde en conductas que consideramos normales pero que no tienen nada de normal. Decidir por una persona mayor, controlar su dinero, aislarla o desatender sus necesidades es maltrato. Sin embargo, siguen sin una ley estatal específica que garantice su protección. 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
0: Ara gairebé fa un mes, aproximadament, ara preguntarem a María José Sánchez. Aquesta és una crida a la ciutadania, no? També als professionals i a les institucions de l'Estat, a les institucions i a les administracions autonòmiques i municipals, arreu, no? Que cal implicar-se activament en la prevenció de l'abús i el maltractament. Ja no és un tema únic social, això ja és un tema de gran magnitud. De la gent o de les persones contra la vellesa, llançant les tres accions fonamentals que dèieu, que deies, que estava dient aquest so, que era reconèixer, actuar i denunciar, no? Per tant, saber, reconèixer vol dir sabem detectar el que és maltractament i els maltractats saben reconèixer que estan sent maltractats? Aquest és un tema. Actuar, com actuem? I després la denúncia, sí o sí, no? Cada denúncia representa una persona que deixa el silenci, que abandona el silenci. Una societat que desperta. Una societat que no s'amaga. Que comença a mirar amb aquesta realitat, jo diria, de cara a cara. Ja ens toca, de cara a cara. María José Sánchez, directora de CONFEMAC. Vamos a ver, tantas preguntas, tantas opiniones y tantas reflexiones que tenemos. ¿Cuál es tu primera impresión de lo que acabamos de decir?
2: A ver, llevo escuchando ya un rato pues hablar del tema de una de cada seis, según dice la ONS, a mí ya me parece como que un dato súper desactualizado, ¿vale? Pero bueno, hemos hablado del tema de la violencia de género, hemos tocado ya diferentes cuestiones, ¿no? Pero me gustaría hacer una reflexión también partiendo de mi última intervención en el programa, que creo que por aquel entonces se me consideró hasta un poco loca por lo que dije, ¿no? Dije, con la proyección que llevamos y los datos que tenemos actualmente, probablemente en el año 2026 dupliquemos la cifra de casos que se atienden en el teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores con respecto al año 2025. Quiero recordar que en el año 2025 fueron 666 casos atendidos. A fecha de junio de 2026 hemos atendido 626 casos a nivel estatal. Es decir, mi proyección no iba tan desajustada cuando la hice en marzo. Probablemente cuando llegue diciembre estemos duplicando cifras del año 2025, y no solamente a nivel estatal, también en Cataluña. En Cataluña, en el año 2026, se han atendido 66 casos. Eso quiere decir hasta junio. Eso quiere decir que por mes estamos teniendo una media de 11 casos. En el año 2025, en Cataluña, se atendieron 79 casos. También estamos en la tesitura de poder decir que en Cataluña, en el año 2026, se van a duplicar los casos atendidos que con respecto a 2025. El problema lo tenemos aquí, delante de nosotros, no el problema, las necesidades. La cuestión, el problema, es por qué no se están atendiendo. De ahí la campaña del 15 de junio de este año de Confemás. De las leyes están para proteger a las personas, claro, casi siempre. Cuando esas personas son personas mayores, ya a lo mejor conductas que consideramos, que no se nos ocurriría tener con personas de otras edades, las toleramos con personas mayores. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, porque es que además ayer atendí un caso similar.
0: A ver, veamos.
2: En el teléfono.
0: Sí, dígame.
2: Nos llama una persona para decir que a un familiar muy cercano le ha dado un ataque epiléptico, pero que llevaba una semana, que ha tenido una consecuencia muy grave, ¿vale? De hecho, la persona me llamaba desde Cataluña, aunque el familiar era de Andalucía y residía en Andalucía.
0: ¿La llamada era desde Cataluña?
2: La llamada era desde Cataluña por un familiar en Andalucía.
0: De acuerdo. O sea, el familiar catalán, diríamos, la persona que vivía en Cataluña, detectaba que había alguna situación irregular, ¿no?
2: Claro, la situación irregular fue comunicada también por el servicio de ayuda a domicilio. ¿Por qué? Pues porque previamente, más o menos una semana previa a que este señor le dé este ataque epiléptico, viene como manifestando una serie de sintomatología rara, por la que los auxiliares de ayuda a domicilio indican a los familiares más cercanos que deberían de llamar al centro médico. Y me estoy refiriendo a diarreas abundantes que no se podían controlar, que cuando llegaban los auxiliares pues encontraban a esta persona encharcada en pipí y en heces, pues porque no podía controlar sus esfínteres, destemplanza, fiebre días previos al debut este, total. La cuestión, una situación por la que, si nos paramos a pensar que le pudiera estar pasando, por ejemplo, a un niño, nadie esperaría a que la consecuencia fuese irreversible. Al contrario, tú coges al niño, lo montas en el coche, si la ambulancia no llega en menos de 3 minutos, y te plantas en el hospital más cercano. Sin embargo, cuando es una persona mayor, espera a ver si se le pasa. Y eso no es normal. Eso es maltrato.
0: María José Sánchez, una apreciación sobre esto. Déjale a ver si se le pasa, o déjale a ver si le pasa algo más.
2: Pues sí, pues ambas cosas. Mira, en este caso, además, ambas cosas podrían valer. Porque justo me transmitían, es que además, estando ingresado, han hecho dos retiradas de dinero muy grandes de la cuenta, hasta tal punto que
0: va a requerir un ingreso en residencia y no va a tener
2: dinero para sufragarlo. Entonces, claro, tú dices, claro, esta gente se ha pensado que este señor se iba a morir y ha querido retirar de la cuenta cuanto antes la mayor cantidad de dinero.
0: Es decir, vamos a hablar claro, María José, vamos a hablar claro. Vamos a intentar poner puntos a las íes. Estaban intentando que se muriera.
2: Yo no lo sé, yo no me atrevería.
0: Bueno, yo tampoco lo sé, pero quiero decir, sí.
2: Si te das cuenta, no hago tanto énfasis en el tema económico, que claramente vemos que es un hecho delictivo, ¿vale? Como en el hecho de que una persona mayor tenga una sintomatología X, ¿vale? Que sea por la que tú acudirías a urgencias si tuvieras a una persona a tu cargo de otra edad, y sin embargo, que por ser una persona mayor no lo lleva. Lo que quiero decir es que cuesta mucho trabajo reconocer el maltrato cuando se da en una persona mayor, y que consideramos normales conductas que no tienen nada de normal, que no es normal esperar a ver si una persona que está encamada, con fiebre, que necesita una serie de cuidados y con una serie de patologías, a ver si se le pasa. No, llama rápido al médico, porque probablemente esta persona que su salud en estos momentos está más vulnerable, la consecuencia de lo que le esté pasando puede ser mucho peor que una, otra persona que no tiene una patología previa.
0: Vamos a ver, quiero... Correcto. Vamos, quiero hacer una... déjeme hacer una conexión rápidamente con Ana, en los Mossos d'Esquadra. Ana, esto que está explicando María José, estamos en la fase de editorial, pero vamos a romperla, porque creo que se merece la pena una reflexión desde los Mossos d'Esquadra. Lo que estás escuchando, Ana, es algo que desde los Mossos a vegades us passa, sentiu, intuïu. ¿Quién es la teva reflexió?
5: Home, el cas que explicava la Maria José, doncs aquí s'hauria de valorar exactament doncs totes les circumstàncies, però pel que explica doncs està clar que estem probablement davant d'un cas en el qual s'ha normalitzat una conducta, com diu la Maria José, que no és normal, i probablement estaríem davant d'un fet delictiu. Per tant, bueno, jo coincideixo amb la idea, no, de que bueno, pel fet de ser persones grans, doncs igual que normalitzem certes conductes, no, doncs com per exemple aquesta infantilització o aquest, no, coses que hem parlat anteriorment, doncs també és veritat que bueno, doncs existeix una negligència, una omissió, no, perquè en aquest cas també podríem estar parlant d'omissió, no? Vull dir que aquella
0: sí, podria, persona... podria ser una omissió, evidentment, sí.
5: Pel fet de ser una persona gran té el seu dret de ser atesa, igual que si fos una persona de qualsevol altre tipus o qualsevol altra franja d'edat, no? Per tant, bueno, és un tema que realment és greu, no? I, a veure, denúncies, nosaltres en tenim de tots els tipus, vull dir que i en aquest cas també pel que explica doncs podria ser un fet totalment denunciable, vull dir que, bueno...
0: Totalment. A veure, sí. Em sembla que tenim més opinions. Bueno, avui estem trencant una mica la dinàmica del programa, que ja m'agrada que passin aquestes coses.
3: A més a més de no reconèixer aquest maltractament, també hi ha un altre factor afegit, que maltractar no té conseqüències. O sigui, la persona, les persones de la família, les persones cuidadores que estan deixant d'atendre aquesta persona que estàvem comentant, per seguir aquest exemple, no els hi passa res. No? O sigui, poden fer-ho i d'alguna manera doncs no hi ha cap problema.
0: Perquè la família és el primer maltractador. Ara en el rànquing que parlem d'aquí una estona sempre surt com el primer punt de maltractament, no? Sí, sí. Perquè més viuen el silenci de la llar, no?
3: Exactament. O sigui, si està agafant uns diners, que és un delicte, bueno, no passa res. Vull dir, aquests diners no els necessita. O sigui, si no el porten al metge, és igual, si és una persona gran. O sigui que no hi ha conseqüències per maltractar, que això també és molt greu.
0: Molt greu. Per tant, a veure, continuem, perquè el tema és molt ampli. Per tant, quan el principal espai de confiança es converteix en el principal focus de maltractament, principal espai de confiança a la família, la majoria dels casos continuen produint-se, doncs, com dèiem ara, dins de l'àmbit de la família. És aquí on conviuen, què? L'afecte, la dependència, les cures, els conflictes, els fets patrimonials i el desgast emocional del tipus que sigui, no? Aquesta proximitat converteix el maltractament en una realitat especialment complexa. Perquè moltes víctimes no identifiquen els abusos o els justifiquen per por. Algunes per por, altres per una certa intenció. Dependència emocional o sentiments de culpa. La situació és encara més greu en moltes dones grans, que són les que més són maltratades, els homes també, que acumulen una doble vulnerabilitat per ser dona i per ser gran, no? Derivada també de la desigualtat de gènere i de l'edat, com dèiem ara mateix, no? Amb pensions més baixes, que tot suma, al final tot suma, i són vídues, no? I una major dependència econòmica de tot plegat. De tot aquest bano de situacions, Montserrat, Barceló, què diries? O què podem dir?
4: Doncs, mira, Manel, la Creu Roja té un programa que es diu Bon Tracte a la Gent Gran, i el 84% de persones que tenen en aquest programa són dones. O sigui, tinguem-ho clar i tinguem aquestes xifres. Avui parlem de xifres que realment ens posen els pèls de punta. L'Anna Hernández de Mossos i la Maria José ho reiterava. La OMS estima, i jo estic d'acord amb la Maria José, que probablement aquesta data ja està caducada. La OMS estima que una de cada sis persones majors de 66 anys han patit algun tipus de maltractament. És que és molt gros. Això vol dir que entre els nostres veïns, que entre els nostres col·legues a la feina, que entre els nostres familiars, hi ha algun maltractador de persones grans.
0: Però si donem, si aquestes xifres que estem dient que ja estan superades, jo dèiem al principi del programa que potser estem parlant de 200, 300.000 persones a Catalunya amb maltractament, si fem un factor exponencial de la xifra.
4: Però és que són així, perquè a més la primera causa de maltractament és el maltracte psicològic, Manel. És el primer. I com mesures?
0: Sí, és el primer,
4: com el
0: veus? Primer, sí.
4: No? La Maria José ens explicava un cas terrible dels molts que deu sentir. No?
0: Ara li direm que expliqui algun més.
4: Tens l'evidència de l'abandonament. L'abandonament és el tercer. Però és que després del maltractament psicològic ve l'abús financer. Clar, les comptes de moltes persones grans estan a nom de la persona gran i del fill o la filla que li gestiona una miqueta tots els gastos i tots els pagaments. Doncs el segon maltractament és aquest abús financer, que ja no tenen cap mena de control de les seves finances. El tercer és l'abandonament. I el quart, el que tothom parla, aquest maltractament físic, i el cinquè, el maltractament sexual. I aquest és el que tothom es queda en els titulars de la televisió. I a més, el més greu de tot és que la gent es pensa que això només passa a la residència. I tornem a parlar de que el percentatge més alt són familiars. I això és el que una mica crispa tothom i la gent no vol sentir parlar i no ho volen escoltar. No passa. Les residències, evidentment que hi ha denúncies, i evidentment, però són els titulars de premsa. On te passes a les famílies. I el més fort és que més del 50% de famílies són fills o filles. O sigui, és que són unes xifres que realment hem d'aconseguir que aquestes denúncies augmenten, hem d'aconseguir aquesta llei estatal. Hem de fer alguna cosa, Manel.
0: Bé, aleshores, és evident, jo crec que des de Sentit de Viure portem dues temporades tractant aquest tema i vam iniciar aquest tema en aquest programa a nivell de Catalunya i fins i tot a nivell de l'Estat espanyol. I jo vaig viatjar a Sevilla i vaig ser-hi amb la gent de Confemac i vaig veure, i vaig escoltar, i vaig sentir el dolor del que implica tot això. Hi ha una realitat realment espectacularment dramàtica sobre aquest tema. Però de quan aquests dos anys que portem, i quan parlo fora de l'estudi d'aquest tema, no se'n creu. Diu, bueno, estàs exagerant, no és tan, és molt... Perquè és tan invisible, és el mateix que deien les dones al principi, no? Per tant, la lluita contra el maltractament requereix una resposta institucional integral. És evident. A veure, Antonio, faig una reflexió. El maltractament de les persones grans ja no pot interpretar-se com un afer privat. No. Igual que va succeir, com dèiem, la violència masclista al llarg del temps i al llarg de la història. La societat ha començat a entendre, o té que començar a entendre, que es tracta d'una qüestió de drets humans. La declaració d'Almeria o la de Toronto, altres declaracions, defineixen, jo diria que el maltractament com qualsevol acció o omissió que provoqui danys dins d'una relació de confiança, dins d'una relació de confiança amagada en silenci i en omissió. Aquesta mirada exigeix, doncs, reforçar la coordinació entre serveis socials, sanitaris, judicials i policials i els mitjans de comunicació. També hem de jugar aquest paper amb rigor, no fent espectacle de la situació, però sí amb rigor, i treballar tots plegats amb aquest procés, no? Les persones grans cal protegir efectivament els drets que tenen. De gairebé a Catalunya, si parlem només de Catalunya, d'una cinquena part de la població catalana. Sé que Antonio Martínez de Loyo, president de la Comissió d'Advocats Sèniors del Col·legi d'Advocats, ha estat treballant sobre el tema de la llei de les persones grans amb el Parlament i el que porten, però a banda del que hagin parlat i el que hagin fet, des del punt de vista institucional, des del punt de vista de les lleis, des del punt de vista del respecte, m'he sentit, Antonio, el teu pensament.
7: Les lleis estan justament per cuidar-se dels fets socials. És impensable una llei que no parli d'una qüestió que passa. Estem parlant del que està passant al país i, per tant, ara hi ha la necessitat d'una llei que reguli aquestes situacions. La proposta de la llei de la gent gran de Catalunya, que estem seguint molt de prop, com deies, contempla i menciona el tema del maltractament fins a 14 ocasions. Ho diu en el preàmbul, en l'exposició de motius, i ho diu en una sèrie d'articles. L'exposició de motius recorda que l'article 18 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, l'Estatut ja preveu viure amb dignitat les persones grans, lliures d'explotació i de maltractament. La llei també parla del maltractament en l'article 1, finalitat i objectius, en l'article 4, responsabilitat dels poders públics, en l'article 7, dret a la integritat física, psicològica, social i moral, en l'article 15, protecció jurídica, i especialment, perquè s'ha fet molta referència al tema de les denúncies, a l'article 65, que parla del maltractament i denúncies, justament. L'article és molt llarg, seria impensable que poguessin fer, tot i que seria interessant fer una lectura.
0: Però la teva idea, el teu pensament, la teva essència de... És a dir, a veure, Antonio, tu no participes en l'abusó de la llei, per això ja vam parlar, i parlem més, d'aquest tema. No voldria pas que estiguessin davant d'un paper mullat. Voldria que la llei són recursos, la llei són diners, la llei està escrita a paper, lletra negra, a paper blanc, d'acord? Però els recursos, la capacitat política, la decisió política, la voluntat política, la teva visió del que has pres, del que dius, del que sentes, quina seria, quina fora?
7: Bé, que estem en l'inici d'un procés, ha fet moltes referències, que estem en un procés semblant al d'altres col·lectius que han estat maltractant al llarg de la història i estem al començament del...
0: Però molt al començament?
7: Molt al començament. La llei per Catalunya, concretament, és bastant programàtica de les coses que s'han de fer, però en el sentit de fer concretament com es faran, encara no. Hi haurà tot el món dels reglaments que desenvoluparan aquesta llei. Està bé que comenci per aquí. Ara, el més important de tot seria que aquesta llei, que és a nivell de proposta, sigui una realitat, algo que ja hem començat a sentir, i és la possibilitat de que sigui una llei publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a mitjans de l'any que ve. Això és el que hem de treballar. I a partir d'aquí continuarem aprofundint en el que serien els drets, les garanties, els mitjans per protegir a la gent gran, a les persones grans.
0: Mentrestant, què fem? Aquest és un tema... El primer programa estarà amb nosaltres el director general de la longevitat, en Pedro Cano. Acabarem parlant amb ell també d'aquest tema per fer un balanç del que està succeint a Catalunya. A veure si Manel Becerra, que el tenim fora de l'estudi... Manel, què tal? Estàs bé? Ens escoltes bé?
8: Molt bé.
0: Molt bé.
8: Sí,
0: escolta una qüestió, Manel. A veure, una societat també es mesura, també, per moltes coses, de com tracta les persones grans, de com tracta la longevitat. És a dir, el maltractament a les persones grans interpel·la tota la societat. No és només un problema assistencial ni policial, sinó un repte, jo diria, ètic, que posa a prova la qualitat democràtica del nostre país. És a dir, construir una cultura del bon tracte significa reconèixer la dignitat, l'autonomia, el respecte i el valor de les persones grans. Reforçar també els cuidadors, només faltaria. Combatre el procés invisible i garantir que ningú sigui maltractat quan arribi a la vellesa, per la por o per la que sigui, per la maldat del ser humà. Abandonar el silenci, denunciar i posar sobre la taula què està succeint al nostre voltant. La longevitat és un dels grans èxits de la humanitat, ho venim dient, d'acord, però convertir-la, diria jo, en una etapa plenament protegida. És una responsabilitat compartida de totes les institucions i de tota la ciutadania. No pot ser, de cap de les maneres, aquest silenci. Jo no sé si a Catalunya en tenim 300.000 persones maltratades si fem escala de l'OMS, però el que sí sé és que els Mossos d'Esquadra, darrerament, o els mitjans, o alguns mitjans, o les dades, i ho està dient Maria José des de Sevilla, com FEMAC, està creixent notablement. No és que estigui creixent, s'està denunciant, ja existeix. El que està creixent és la denúncia. El que està creixent és la por a denunciar. El que està creixent és, diríem, la capacitat de detectar què és maltractament. El que està creixent és que la persona maltratada li diu al veí o li diu un amic que està sent maltratat, perquè ell tampoc ho sap. A veure, Manel Becerra, la teva reflexió.
8: Bé, tot el que has dit és tan inapenable i exacte que renuncio a dir el mateix amb d'altres paraules. I que em referiré a que el bon tracte és un gran indicador de la civilització del segle XXI. Els paleontòlegs, que alguna vegada hem parlat d'això, situaven a l'inici de la civilització quan una comunitat s'ocupa i cuida un membre de la seva comunitat que per accident o violència, per exemple, té una fractura i per si mateix no sobreviuria sense l'ajuda i la cura de la comunitat. Crec que avui hem d'aspirar quelcom més que la pura supervivència i davant d'un membre de la comunitat que ho necessiti hem de desplegar totes les nostres capacitats i recursos personals i col·lectius, que són moltíssims. Hem d'ocupar-nos i cuidar a les persones grans i a les persones cuidadores, perquè les seves vides continuen sent vides vívides amb benestar, dignitat i estima.
0: La nova longevitat ens convida, sens dubte, a canviar la mirada. Amb Sentit de Viure, Ràdio 4, volem posar veu amb aquest canvi de mirada. Per què ho fem? Com diem, perquè Sentit de Viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte a Ràdio 4 i a tota hora i al web de la plataforma de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, un no aturar-se de reflexions, de crítica, de defensar, de coneixement, de denúncia. És el programa de les moltes veus i experiències. I ens ajuda a projectar junts un nou sentit de viure. Un futur on ningú hi sobra. Un compromís al servei de la ràdio pública a Catalunya, Ràdio 4. Com sempre diem, ara parlem. Ara escoltem. Ara continuarem aprenent.
9: Sentit de viure. No sobra ningú.
0: María José, vamos a ver. Sevilla, ¿estás en Sevilla o estás a Córdoba, María José?
10: En Córdoba.
0: En Córdoba, estás en Córdoba. María José, de todo esto que has dicho, yo creo que es muy importante algo que has anunciado, que es, has puesto un caso encima de la mesa. Yo creo que a veces yo creo que a veces los datos nos ubican en contexto mental, a veces holístico, ¿no? Pero los casos son la vida. ¿Puedes explicarnos? Hemos hablado de tipologías, ¿eh? Tipologías tenemos las que sabemos, el maltrato, la negligencia, la omisión, el psicológico, etcétera. Pero explícanos, si es posible, en la medida de lo razonable, ¿cómo podríamos entender esto a partir de aquello que tú nos explicas, de vivencias que has tenido, de casos que conoces?
2: Yo creo que los datos son importantes para contextualizar, pero los ejemplos son necesarios para reconocer. Yo os he puesto este ejemplo como podría haber puesto otros muchos y como podemos seguir poniendo muchos, porque verdaderamente lo que me interesa es que todos seamos conscientes de que hay situaciones que pasan desapercibidas, que hasta que veamos normal utilizar, por ejemplo, una sujeción con una persona mayor, ya sea física o ya sea química, por el simple hecho de que esté tranquilita, no se mueve, no se vaya a caer, error, ¿vale? Pero bueno, mientras sigamos viendo eso normal, vamos a encontrar mucha traba para avanzar hacia el buen trato a la persona mayor, que debería ser la base. Mientras, porque también recuerdo un argumento del vídeo, ¿no?, que hemos podido escuchar hoy de la campaña, ¿no?, que hablaba de decidir por una persona mayor sin contar con ella, hablaba de controlar su dinero, hablaba de decidir sin preguntarle su opinión, hablaba de aislarla o desatender sus necesidades. Y a lo que voy es, mientras sigamos considerando necesidades de una persona mayor únicamente que esté bien vestida, bien aseada y bien comida, estaremos cometiendo también errores, porque hay otra serie de necesidades, como por ejemplo la necesidad del ser humano de estar en relación con otras personas, que en muchas ocasiones a las personas mayores, por el hecho de tener a lo mejor una serie de limitaciones físicas, directamente ya es que se les coartan y se les cohiben, y no te das cuenta que estás limitando el desarrollo de sus derechos, y eso es maltrato. Entonces, el principal problema del maltrato a la persona mayor es reconocerlo, pero no solamente reconocerlo a nivel usuario, como yo digo, a nivel de ciudadano, sino también reconocerlo a las instituciones, que no lo reconocen. Que yo me siento en muchos despachos a contar esto y todo el mundo me siente, pero nadie hace nada. Después de que yo me voy, ¿qué es lo que queda? Es la pregunta que yo me hago, porque yo sé las realidades con las que trabajo y sé los testimonios de la gente, e intento llevarlos donde los tengo que llevar, y elevarlos, y orientar y asesorar a través del teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores de la mejor manera posible. Pero en muchas ocasiones me siento no me siento yo personalmente, ¿vale?, sino con FEMAC se siente como caminando en una dirección como si fuéramos solos en este camino, como si estuviéramos hablando de cuestiones que no afectan a la ciudadanía. Fíjate, pongo otro ejemplo que además llama mucho la atención y es muy cortito.
0: Sí.
2: Un ciudadano de la ciudad de Huelva, ¿vale?, de un pueblo concretamente. Resulta que el ayuntamiento, para solventar o solucionar otro problema que tenía con población inmigrante, ha decidido cortar una calle, ¿vale? Poner una valla. Bueno, pues le dicen a esta persona que tiene una cochera en esa calle que le van a dar un mando para que él pueda entrar y salir cuando quiera. El mando no se lo han dado. Y no hace nada más que darle larga. E incluso nosotros hemos llamado, porque otros vecinos por lo visto tienen acceso a la calle a través de una llave. Hemos llamado al ayuntamiento, nos han atendido concejales que nos han indicado que se iban a poner en contacto con esta persona mayor. Pero ¿sabes lo que hacen? Que lo tratan como si fuera un niño, como si fuera tonto. Le dan rodeo, y como le dicen, pero bueno, es que usted puede entrar a su casa por el otro sitio. Bueno, sí, pero es que yo quiero meter mi coche en mi cochera. Simplemente por el hecho de ser una persona mayor a la que consideran no sé qué, no le están dando el acceso a la calle, cuando además lo que están haciendo, hablaremos otro día, porque tampoco es completamente legal.
0: Claro, el maltractament, acabas de dir això del comandament del mando, ¿no? Yo recordaba que hace pocos días en una residencia había un... ¿Cuál es el maltrato? El maltrato era que el mando del televisor de una señora se había estropeado, ¿no? Y llevaba como semanas y semanas que nadie le daba el nuevo mando, ni lo habían arreglado, ni cambiando las pilas. Dándole largas. Y eso es un maltrato clarísimo, ¿no?
2: Claro, porque se lo están haciendo porque es una persona mayor, ¿eh? A mí no me lo hacen. A otra persona no se lo hacen. Pero a esa persona sí se lo están haciendo. Y se lo están haciendo única y exclusivamente por su edad.
3: María José, soy Lourdes. Mira, lo que volia dir és que, clar, el maltractament no comença cuando hay la agresión hacia esa persona, ¿no? Sino que empieza por el edadismo. Empieza por la forma en que vemos a las personas mayores. Empieza por esta manera de desvalorizarlas, de no tenerlas en cuenta, de no considerarlas, porque precisamente porque son mayores. Y todos estos temas que estamos poniendo sobre la mesa, sobre el mando, sobre estos ejemplos que estás comentando, pues son edadismos llevados al extremo donde la persona sufre, que es cuando hay maltrato.
2: Claro. Y además es muy curioso porque cuando hablamos con otras personas mayores que a lo mejor pues no se han encontrado nunca en esta tesitura, o están, sobre todo con gente que está a punto de jubilarse, porque nosotros en Confemaj, además de trabajar el tema del abuso y maltrato a la persona mayor directamente interviniendo en casos, hacemos otra serie de cosas como la preparación a la jubilación, ¿no? Y uno de los módulos que impartimos en preparación a la jubilación es la prevención del abuso y maltrato, porque en muchas situaciones se da el automaltrato, o sea, la propia persona mayor se quita valor, ¿vale? O la propia persona mayor no es capaz de poner límite, entonces que conozcas que estas cosas pueden pasar y que hay que poner límites, tal, ¿no? Pues cuando contamos cuando hablamos de este módulo, la gente que está en los talleres de preparación a la jubilación, lo primero que piensan es que a ellos no les va a pasar.
3: Claro.
2: No les va a pasar. Ya. Y sí les pasa, que ese es el problema. Que tenemos en mente que el maltrato a la persona mayor únicamente se da en la persona mayor vulnerable, dependiente, que no es así tampoco.
0: Vamos a oír el sonido. María José, el tema es no infinito, pero lo parece. Vamos a ver cómo llegamos en Sentit de Viure y en Catalunya y la nostra tasca, com podem aportar. Però hi ha un vídeo que hem escoltat altres vegades i que et pregunto si aquest vídeo, quan l'escoltem, continua sent vàlid. Ja t'ho he preguntat alguna altra vegada, més o menys, però vull insistir, perquè hem de ser redundants i hem de ser conseqüents en tot plegat. Escoltem.
10: Solo das problemas.
11: Ya no vales para nada.
10: O tu nueva pareja o nosotros.
11: No me vas a dejar ni un céntimo. Me das asco.
10: Me das asco. ¿Cómo vuelvas a hacértelo encima?
11: A ver si te mueres.
12: Teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores, dígame. 900-65-6566.
0: María José, nos quedan creo que 7 minutos o 6 minutos aproximadamente, pero esto que acabamos de escuchar, que hemos oído en otras ocasiones, la pregunta no es si continúa siendo válido el discurso, es qué utilidad tiene. ¿Cómo recibís todo esto vosotros?
2: Obviamente sigue siendo un recurso válido, sigue siendo el pan de cada día de mucha gente mayor. Es simplemente un ejemplo para que seamos conscientes de esa de cómo la violencia va escalando. Que lo primero que te dicen no es a ver si te mueres, que antes de decirte a ver si te mueres te han dicho otras muchas cosas que han pasado desapercibidas. Que esas frases no nos las hemos inventado los profesionales que trabajamos en Confema. Esas frases han salido de la atención de los casos, de los 4.353 casos que hemos atendido hasta el momento. Cada uno de ellos únicos y repetibles.
0: A ver, tengo muchas opiniones. Quería darle la voz a Ana, pero Montserrat, ¿qué decías?
4: Sí, María José, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que los datos son fríos y que lo que necesitamos son ejemplos para reconocer. De hecho, no sé si eres consciente de una iniciativa de una escritora que se llama Cristina Fallaras. Ella ha creado una cuenta en Instagram donde las mujeres que suben... Ella sufrió abuso sexual y maltrato y todas las mujeres que quieran ofrecer su testimonio sin poner nombres y sin que se pueda identificar a la persona pues, que fue abusador, pueden colgar allí sus historias. Esta cuenta se ha hecho seguidores de millones de personas. Los testimonios yo los leo de lunes a viernes porque necesito el fin de semana como una pausa porque es aterrador, pero ahora se ha convertido en un programa impresionante que además también ha recibido muchas denuncias, con lo cual ahora ha creado ya una plataforma independiente que se llama La Nuestra. No sé si podríamos hacer algo así en cuanto al maltrato a personas mayores. Ella ya lo ha hecho, ¿podríamos replicarlo? ¿Has oído hablar de ella? ¿Podría ser una opción?
2: No he oído de ella, pero me parece una iniciativa estupenda. Además creo que es una buena práctica que sería muy como que abriría los ojos a mucha gente, sí. ¿No? Sobre todo también porque tenemos que entender que el principal entorno de las personas mayores, aunque yo soy muy pro de la tecnología, ¿vale? Pero el principal medio por el que las personas mayores consumen no es el medio digital, un Instagram o un Twitter o un Facebook, aunque cada día se van adhiriendo más a las redes sociales, ¿no? Pero sí que creemos muy necesario también en Confema el sensibilizar a estas personas de otras edades, que en muchas ocasiones son las personas que causan ese maltrato a la persona mayor, de decirle, oye, mira, esto está pasando y esto es maltrato y en muchas ocasiones tú puedes ser quien infringe esta... Entonces, puede ser súper interesante viéndolo con esa mirada intergeneracional.
0: Entiendo.
2: ¿No?
0: A ver, ahora, yo creo que para ir tratando el tema, usted, Ana Hernández, que es la, como saben ustedes, la caporala del Grupo de Central de Proximidad y Relaciones con la Comunidad de los Mossos d'Esquadra, algunas cifras orientativas, son cifras de Confemac, pero también a los Mossos ya van dir que había 1.200 y escaig denuncias en el 2025. A Cataluña, por ejemplo, d'incidències per segment, diríem, 83 casos han estat en residències. A l'entorn familiar sembla que són 371. Entorn familiar 371. A l'àmbit social 16 i a l'hospitalari 3. Si tractem de tipologia, per donar també idees, l'econòmic és el primer punt. El segon punt és el físic. El tercer, l'abandó. La quarta, la llibertat i els drets. El cinc, la negligència de tot tipus, 81. Jo deia que l'econòmic era el 123 amb el rànquing. La institucional, també amb 13, la social, el sexual, 1, i l'automaltractament, amb 1. Per tant, aquestes són xifres que estan creixent sota aquestes tipologies que acabem d'anunciar. Anna, la teva sensació des dels Mossos d'Esquadra, aquesta és la nostra realitat vista des dels Mossos d'Esquadra i també tot allò que esteu fent, cursos de formació, anant pel territori, per tot el territori, explicant què és tot això. Què diries per tancar el programa?
5: Sí, bueno, nosaltres està clar que hi ha una necessitat clara d'aquest canvi de mirada per poder visibilitzar el fenomen, aquest problema, val? Ja no és un fenomen, sinó que és un problema. Nosaltres som molt conscients que cal més sensibilització, més prevenció, més corresponsabilitzar a la ciutadania, als poders públics i fins i tot a les pròpies víctimes, no? Perquè en molts casos ni tan sols són conscients de la gravetat dels fets per aquesta normalització i fins i tot arriben a justificar o excusar els comportaments comportaments abusius de, sobretot doncs, de parents i cuidadors, no? Que són els que, segons el coneixement que tenim, doncs, són els que més maltracten aquestes persones, no? Hi ha aquesta sensació de culpabilitat de la mateixa víctima, no? En molts casos senten impotència, no saben com denunciar. Per tant, aquesta sensibilització, aquesta prevenció que des del cos de Mossos d'Esquadra doncs, intentem realitzar, doncs, amb les presentacions que fem de manera directa o implicant a serveis, doncs, com per exemple pot ser el servei de teleassistència de les diputacions, doncs és totalment clar i és la, és, al final és l'única via que tenim doncs, per visibilitzar aquesta situació, aquest problema tan greu i sensibilitzar a les persones, a la ciutadania i a les mateixes pròpies víctimes, no? Com deia, vull dir que tenim feina, estem en un punt de partida i

0: no vull.
1: Prou! De coaccionar-me perquè et dongui diners.
2: Prou!
3: De no deixar-me veure ni als nets ni a les netes.
2: Prou!
4: De tractar-me com una nena petita.
2: Prou!
5: Prou!
2: Prou!
6: De treure importància al que em preocupa.
7: De tractar-nos d'avis i àvies si no sou els nostres nets.
2: Prou!
5: Prou!
2: Prou! Prou!
8: De dir-me el que he de fer i el que no he de fer.
2: Prou!
9: De medicar-me sense prescripció mèdica.
2: Prou!
10: De no escoltar-nos com cal.
2: Prou!
11: De no preocupar-se per mi.
2: Prou!
12: D'humillar-me.
13: De cridar-me.
2: Prou!
14: De decidir per mi.
15: De pagar-me.
2: Prou!
16: De posar-me les mans a sobre.
2: Prou!
5: Prou!
2: Prou!
17: De maltractar-me.
18: Si vius o coneixes una situació de maltractament, comunica-ho a serveis socials, serveis sanitaris o forces i cossos de seguretat. Generalitat de Catalunya.
19: Gràcies, Anna, per estar amb nosaltres. Gràcies, Antonio Martínez, María José Sánchez des de Sevilla. Gràcies, Montserrat. Gràcies, Manuel Becerra. Gràcies, Lourdes Charles. Gràcies a tots. El tema s'ha exhaurit. Nosaltres continuem. Per tant, com sempre, el nostre programa el dediquem a les dones i homes sèniors, als quals l'edatisme i el maltractament els marca amb la petjada de l'indiferència. Tornem al dissabte vinent, a les 8 hores, temps del sentit de viure. Fem balanç, doncs, de la Direcció General de les Persones Grans de la Generalitat de Catalunya i la Política Pública de la Longevitat. Catalunya davant el repte de la longevitat. Salutacions de José Gil a la realització d'Helena Ramos a la taula de so. Recordem Sentit de Viure. També el poden escoltar a qualsevol dia i hora, al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Els ha parlat amb entranyava agrement Manel Domínguez.
20: Són les 9.
21: Ràdio 4. Serveis informatius.
20: Bon dia. Comencem pendents de l'incendi d'Almeria, que continua actiu, tot i que evoluciona relativament bé, segons els equips d'extinció, tenint en compte les dimensions i la gravetat de l'incendi. És el més mortífer a l'estat espanyol, amb 12 víctimes mortals i 8 ferits, 4 de greus. Hi ha una vintena de persones encara desaparegudes. Durant tota la nit hi han treballat uns 500 efectius terrestres i ara, a primera hora, s'està avaluant la situació des de l'aire. La superfície afectada és d'unes 4.000 hectàrees i hi ha unes 1.400 persones desallotjades, segons la Junta d'Andalusia.
22: Físicamente estoy bien, de salud estoy bien, no me puedo quejar desde luego, pero anímicamente estoy hecho una mierda, porque es que he perdido todo, todo. O sea, lo único que tengo ahora mismo es el coche, mi amiguete, el perro, es todo lo que tengo en este mundo.
20: A la vista del que ha passat a l'incendi d'Almeria, en què les víctimes mortals van morir quan intentaven fugir de les flames, les autoritats recorden que cal fer cas a les indicacions dels bombers i evitar autoevacuar-se. Tamara García, directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament del Departament d'Interior.
23: Si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys, i si us plau, fem cas a tot això que ens diu el cos de bombers, perquè està molt analitzat de forma prèvia i és per la nostra seguretat.
20: A nit es va donar per controlat l'incendi que crema des de dimarts a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. Els equips d'extinció hi han continuat treballant durant tota la nit remullant la zona. També està controlat el foc d'aigua a Múrcia, a l'Alt Camp. Pel que fa als incendis de Guimerà i Navarcles, estan estabilitzats i els de Gavà i la Bisbal d'Empordà estan controlats. En una 60ena de municipis catalans està activat el nivell 4, el més alt del Pla Alfa, per risc d'incendi forestal. Avui tenim una treva pel que fa a l'episodi de calor, però demà arriba la tercera onada de calor de l'estiu. El grup parlamentari dels Comuns demanarà la compareixença dels consellers d'Agricultura i de Treball perquè donin explicacions sobre la mort d'un temporer de la fruita a Serós, al Segrià, en plena onada de calor. Tenia 64 anys i va morir dijous. Els Comuns presentaran dilluns una bateria de preguntes al govern sobre el compliment dels protocols en considerar que s'ha tornat a posar de manifest el risc greu a què s'enfronten les persones que treballen a l'aire lliure. I a la Bisbal del Penedès avui no obrirà la piscina municipal, on ahir es va registrar un núvol tòxic provocat per una errada en la manipulació dels productes químics per al manteniment de l'aigua. 17 persones van resultar afectades per inhalació de productes químics i 10 van requerir atenció hospitalària, la meitat de les quals menors. I avui era previst que poguessin tornar a casa els veïns desallotjats a Sant Gervasi.

0: causa de l'esvoranc registrat a les obres de la línia 9 del metro, però els han comunicat que això no serà possible fins divendres, com a mínim, per motius de seguretat. En Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
1: Els experts ens recomanen i hem decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins divendres que ve.
0: Els afectats veïns i comerciants es queixen que les obres continuïn amb la tuneladora treballant mentre ells no poden tornar a casa o als negocis.
2: Fatal, perquè si la tuneladora està donant aquests problemes, lo lògic és que es pari i que es valori. No, nosaltres hem d'assumir els riscos com a comerciants, o és igual, o els propietaris de pisos, és igual. Hem d'assumir tots els riscos, però ells no assumeixen cap.
3: Estem indignats perquè en el fons ho diuen que ho tenen tot controlat, però no tenen res controlat.
0: La selecció espanyola de futbol ja és a les semifinals del Mundial després d'imposar-se a Bèlgica per 2-1. Els gols d'Espanya els van marcar Fabián Ruiz i Miquel Merino. Va ser però un partit disputat que estava empatat en el minut 88. Finalment es van imposar els del Luis de la Fuente, que ja pensa en el partit de dimarts contra França.
4: Conscientes de que el único equipo que ha sido capaz de ganar a Francia en los dos últimos partidos que ha jugado en dos semifinales hemos sido nosotros. Luego el partido creo que está abiertísimo.
0: Partit obertíssim, diu de la Fuente. Avui coneixerem els equips que disputaran l'altra semifinal. Sortiran dels duels Noruega, Anglaterra i Argentina, Suïssa. I acabem amb la previsió del temps. Emet Juan Carlos Piña.
5: Què tal? Bon dia. Aquest dissabte a Catalunya tenim un dia d'ambient assolellat, però durant la tarda creixeran núvols d'evolució al Pirineu sense descartar ruixats i tempestes. Les temperatures avui es mantenen sense canvis o baixen, quedant-se les màximes als 39 graus a Lleida, 35 a Girona i 31 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, el litoral bufa vent moderat de la component nord-est. A la resta de la comunitat, vent fluix de direcció variable tendint al migdia, a la component sud, fluix a moderat al terç nord i a la resta, moderat de llevant. És una informació d'EMET.
0: Ho deixem aquí. Més notícies a les 10.
6: Ràdio 4.

0: el gran aparador de l'escena musical del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda.
1: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
2: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
3: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
4: Irrepetibles.
5: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
6: T'espero dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
4: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
7: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Molt bon dia, companyia. Benvinguts i benvingudes al Són quatre dies d'aquest dissabte 11 de juliol, un dissabte més de ràdio de cap de setmana. Almeria continua lluitant contra el foc. L'incendi forestal de Los Gallardos deixa 12 víctimes mortals, 8 ferits, 4 d'ells greus i 23 persones desaparegudes. És el tercer més mortífer a la història del nostre país. Deixa, de moment, 4.000 hectàrees calcinades. A Catalunya, els focs ens donen una petita treva. Els bombers han donat cap per controlat cap a 8:45 de la nit d'aquest divendres l'incendi que cremava des de dimarts a Sant Manat i que ha afectat unes 200 hectàrees. Perquè ens fem una idea de la situació, entre l'1 i el 8 de juliol, Catalunya ha patit 345 incendis. I al Mundial de Futbol ja coneixem els primers semifinalistes. Ahir...

Lluitarà contra França, Espanya-França, semifinals. Lluitaran per aconseguir una plaça a la final. Una semifinal, per cert, la d'Espanya contra França, que es disputarà dimarts 14 de juliol, el dia de la Festa Nacional Francesa. Recordeu que la vida són 4 dies i 2 d'ells caps de setmana.

Som-hi amb els continguts que us hem preparat des d'ara i fins a les 12 del migdia. Tot seguit, amb el Luismi Mendizábal, repassarem els protagonistes d'aquesta setmana. I després parlarem amb en Guillem Canaleta. Ell és tècnic de l'àrea de paisatges i societats resilients de la Fundació Pau Costa. Parlarem de les urbanitzacions, parlarem dels incendis, parlarem de franges de seguretat, de diferents temes que s'han posat sobre la taula al llarg d'aquests dies amb motiu dels incendis que estem patint en les darreres hores. I tot seguit saludarem Josep Anton Muñoz. Ell és catedràtic de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona. Parlarem d'aquest esvoranc de Sant Gervasi. Ho escoltàvem ara de la mà de l'Olga Rodríguez dels Serveis Informatius, que explicava doncs, que els veïns que estaven previst que tornessin aquest dissabte no ho podran fer fins divendres de la setmana vinent. Per tant, doncs, analitzarem què suposa i el comportament doncs, del subsol i intentarem esbrinar les causes, que algunes s'han apuntat, d'aquest esvoranc de Sant Gervasi. A la segona hora, tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanya el Cisco Bages, el Víctor Saura, el Bernat Escanelles i la Gemma Torelló. I a la tercera hora, desordre global, amb en Martí Serra, analitzarem diferents qüestions que estan sobre la taula, com per exemple la darrera reunió de l'OTAN, parlarem de Nigel Farage, parlarem també de Marine Le Pen. Farem una petita pausa per anar fins a Cadaqués, per conèixer una campanya per impulsar el català entre els visitants que es desplacin fins a aquesta bonica localitat aquest estiu. I acabarem amb en Raül Balam, amb qui farem un balanç d'aquesta temporada a nivell gastronòmic i de tot plegat. Ja sabeu que amb en Raül Balam parlem de totes les qüestions que estan sobre la taula. L'excusa és que vingui a parlar-nos de cuina, però amb ell sempre acabem parlant de qualsevol tema. Tot això, des d'ara, i com us expliquem, fins a les 12 del migdia.

0: Doncs arriba el moment, com sempre, a aquesta hora de mirar cap enrere. Hem de fer aquesta revisió a tot el que ha passat aquesta setmana a través dels seus protagonistes, i l'encarregat de fer-ho, com sempre, és el Luismi Mendizábal. Què tal, Luismi? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, David.
0: Per on comencem, a veure?
1: Pues mira, comencem pel dilluns 6 de juliol. I què passa el 6 de juliol? Que
0: què
1: dona
0: passa?
1: El tret de sortida de les festes de Sant Fermín, sí, a Pamplona, el tradicional, sí, sí, xupinazo. Un dels trets característics d'aquesta festa, a banda de l'encierro, són les bandes musicals que amenitzen cada dia els carrers de la ciutat. Escoltem a la banda La Pamplonesa.

0: A veure, en aquests 9 dies que dura el Sant Fermines podem resumir-los en una frase, potser, Lluís Miquel, és aquesta de que no s'aturi la música.
1: És més, jo afegiria que no s'aturi la festa, també, perquè és la festa contínua, sí. Dia i nit. Aquest dilluns també va ser un dia important, futbolísticament parlant, perquè la selecció espanyola es va enfrontar a Portugal en un duel ibèric de 8 anys de final del Mundial, que va guanyar 1-0 amb un gol del navarrès Mikel Merino, que també s'ha convertit en protagonista aquesta setmana,
0: exacte, en les darreres hores.
1: Amb el seu gol va propiciar la
0: victòria d'Espanya.
1: Que Espanya esté en semifinals, no?
0: Sí.
1: Ell va celebrar el xupinazo a la seva manera, marcant un gol. I aquest partit va generar dos protagonistes més, dos víctimes il·lustres, Cristiano Ronaldo, que va jugar al seu darrer Mundial, i l'entrenador de Portugal, Robert Martínez, que hores després de quedar eliminat va dir que no tenia sentit continuar al camp davant del projecte.
0: Crec, Lluís, que són 11 o 12 entrenadors, no?, els que han dimitit en aquest Mundial que encara no ha acabat, o els que, fet, s'han vist obligat a fer-ho, no?
1: Jo crec que anem pel 14 ja.
0: 14 ja, o sigui, encara n'hi ha més.
1: Aquesta setmana hi ha hagut dimissions.
0: És allò, una trituradora, no?, de seleccionadors.
1: Pues mira, un 25% de tots els que van començar competició.
0: Sí, sí, doncs déu-n'hi-do. Anem al dimarts. Vinga, Lluís.
1: Dimarts. Ja t'aviso que a partir d'ara les nostres protagonistes pertanyen a l'àmbit musical.
0: Molt bé.
1: Aquí tens un petit aperitiu.

0: Sting acostuma a ser un habitual en els escenaris de Barcelona, va actuar dimarts i ho va fer tornant al format trio, tornant als seus orígens com a líder de Police, amb baix, guitarra i bateria. No li cal res més, no?
1: Res més.
0: Molt a prop de complir 50 anys de trajectòria musical, el músic anglès va oferir un concert amb els clàssics de Police i altres cançons emblemàtiques de la seva carrera en solitari. T'agrada Sting, David?
1: A mi m'agrada, però no sóc que jo gran seguidor mentiria si et digués ui, escolto Sting des que tenia... No, però la seva música reconec que m'agrada. O sigui, que està
0: a mi m'agradava molt Police en la seva època i després sí que he anat seguint la trajectòria de Sting més jazzística, no? Però...
1: Sí, de fet és una de les... És molt tòpic, però és una de les icones de la música. És a dir, Sting, sempre el recordem per alguna cançó o altra, o per The Police, o per la seva carrera en solitari. Però, Luis, mi tu, crec que abans em comentaves que tenies una altra sorpresa en forma de protagonista, de dimarts.
0: Sí, perquè a banda de Messi, que continua tocat per una vareta màgica als seus 39 anys, tinc un altre personatge relacionat amb el futbol i que en la seva etapa en el Barça va generar diversitat d'opinions.
2: Tu eres muy malo, muy, muy malo. No. Tu eres muy malo. Roto el pacto de vestuario. Ja, interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
1: Ara, aquest és Luis Van Gaal. Hem passat de Sting... Sí. A Luis Van Gaal.
0: A Luis Van Gaal.
1: A veure, per què parlem ara de Van Gaal?
0: Pues mira, t'he de dir que aquest cabreig del Van Gaal en una roda de premsa va ser contra un periodista, no pas contra Hisenda, eh? Entre d'altres
1: sí,
0: coses,
1: perquè
0: aquesta gravació és de l'any 1999 i encara no havia tingut problemes. Després de 23 anys, l'Audiència Nacional ha donat la raó a l'exentrenador del Barça per un litigi amb Hisenda que té a veure amb la indemnització que va cobrar quan va ser acomiadat. L'any 2003.
1: L'any 2003, fa 23 anys, com has de marcar.
0: 23 anys. Van Gaal tenia dret a un 40% de reducció d'impostos i en el seu dia no se li va reconèixer. És a dir, que li van retenir més diners. Finalment, més de dues dècades després, l'Audiència Nacional reconeix que Hisenda s'havia equivocat. Ha sigut com guanyar un partit en diferit.
1: És com aquella pròrroga dels partits que mai s'acaba.
0: Exactament.
1: És a dir, ara jugarem 6 minuts, que són 8, després són 10, doncs una petita pròrroga de 23 anys. És a dir, no passava res, clar. Aquesta notícia semblava del passat quan l'escoltàvem. Jo vaig dir, recordo dir-te, però Van Gaal, sí, Van Gaal. Jo crec que fa molts anys que no passa per aquí, per Barcelona. Déu-n'hi-do. Un dia, com van dir alguns, un dia muy positivo
0: y
1: muy poco negativo, per Luis Van Gaal. Vinga, anem al dimecres, Luismi.
0: Pues mira, un 8 de juliol de fa ja 30 anys, 5 joves angleses posaven la primera pedra del que es convertiria en un fenomen musical i sociològic.
3: Yo!

0: Spice Girls, que van generar un fenomen conegut com la Spice Mania. Jo reconec que em van agafar la meva etapa adolescent. Vaig ser dels seguidors de les Spice Girls i es van convertir en referència per milions de dones, en joves, infants, adolescents, d'arreu del món.
1: Jo, com ja era una persona adulta, m'ho vaig...
0: Bueno, tu miraves més des de la distància.
1: Una mica de distància, sí. La formació d'aquest grup va ser fruit d'una estratègia comercial molt calculada. En aquella època s'havia posat de moda les bandes de nois. I algú va pensar que calia muntar una banda de noies i no es va equivocar. Va ser el començament d'una meteòrica trajectòria d'èxit i també de moltes crisis entre elles. Mel B, Mel C, Victoria B, Emma B i Jerry A. Va arribar un moment que es van separar, tot i que encara es van reunir en ocasions especials, com va ser els Jocs Olímpics de 2012 al Regne Unit.
0: I si no recordo malament, crec que va ser exactament a la cloenda d'aquells Jocs Olímpics, que inclús van aparèixer al damunt d'uns taxis de Londres, perquè eren els Jocs Olímpics de Londres, no? I van fer una actuació pels que van viure el fenomen d'adolescents, tornar-les a veure amb els anys, doncs va ser un bonic record.
1: Les fills i filles d'aquells adolescents.
0: De l'Espais Mania, que deies tu abans. Crec que seguim amb... Tu abans ens ho explicaves.
1: Sí.
0: Els protagonistes serien musicals i dimecres no
1: sí,
0: deixem.
1: Sí, perquè amb l'arribada de l'estiu arriben també els concerts de la platja.
0: I tant.
1: El títol clàssic a la platja va acollir la platja de Sant Sebastià, a la Barceloneta. L'orquestra del Gran Teatre del Liceu va oferir un repertori per tothom, davant centenars de persones, i va suposar també l'acomiadament del públic d'un dels directors més reconegut, Josep Pons, que dirigia per última vegada l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. Però també el dimecres va ser el dia de presentació d'Alexia Putellas a Nova York com a jugadora del London City Lioness, el seu nou club. La cara de satisfacció de Michelle Kang, propietària del club i també del Lyon, i que portava anys darrere de la jugadora blaugrana, ho deia tot. Una companya d'Alexia, Mapi León, també ha fitxat per aquest club.
0: Però crec que Alexia Putellas, o sigui, hem començat parlant del clàssic a la platja, van dir que eren temes musicals, però no l'ha sentit. No va cantar, oi, Alexia Putellas, a la presentació?
1: Jo suposo que en algun karaoke sí, s'animarà...
0: O a casa, igual. Qui no canta a la vida? A la dutxa, per exemple.
1: Es va limitar a fer un petit discurs.
0: Anem al dijous, Luis Mi.
1: Anem al dijous.
0: Vinga, va.
1: El dijous hem de lamentar una pèrdua.

0: Dijous va morir una de les cantants més carismàtiques dels anys 70 i 80. Una veu molt particular que ens va deixar uns quants hits. L'any 77, una operació a les cordes vocals i un descans recomanat per su metge que ella no va respectar, li van canviar la veu. El que en principi suposava un drama va acabar sent la seva identitat com a cantant. Una veu diferent, esquerdada i poderosa. Com diria aquell, la resta ja és història.
1: És història que sempre ens queden, no? Quan hem de lamentar aquestes pèrdues, sempre ens queden les seves cançons i la veu de Bonnie Tyler.
0: I aquella veu tan especial, no?
1: Màgica, i que l'escoltes i encisadora en el sentit que et deixes transportar fins al seu univers musical. Una Bonnie Tyler que l'any 2013, per cert, va representar Regne Unit al Festival d'Eurovisió, amb un tema anomenat Believe in Me.
0: I com va quedar?
1: Va quedar malament. Ara ho estava mirant, va quedar per la part baixa la 19. Això demostra que no té res a veure si tens una carrera musical brillant i ets una icona, com Sting, i tens unes referències, i tens una carrera i un bagatge però sorprenent i meravellós, i vas a Eurovisió i quedes malament. Si és que al final, en Eurovisió tampoc. No cal. Està molt sobrevalorat.
0: Jo crec que sí, jo també estic d'acord. Acabarem la setmana, no?
1: Vinga, va,
0: anem
1: al divendres.
0: Una setmana molt musical, l'acomiadarem amb més música. I a vegades, com ens ha passat a Bonnie Tyler, hem de lamentar la seva desaparició, però a mi m'agrada més celebrar els naixements.
2: Molt bé.
0: Un 10 de juliol del 1895 naixia el compositor Carl Orff.

0: És impressionant aquesta Carmina Burana, Luis.
1: Pues sí, i anava a dir que t'entran ganes d'envair Polònia, però... o Andorra, no? Però,
0: ai, ai, ai, Luis, però, ai, bueno, ai, quin jardí...
1: Un acudit de Woody Allen que
0: no té... Quin jardí estàs creant tu mateix, Ramà, aquesta hora?
1: Bueno, l'origen d'aquesta obra està en una col·lecció de cants dels segles XII i XIII, reunits en un manuscrit trobat a Alemanya al segle XX. La seva particularitat és que aquests manuscrits no es van escriure en una sola llengua, sinó que el llatí medieval coexisteix amb antic alemany i francès antic. I fins i tot es barregen les tres llengües en una mateixa cantata. He seleccionat una altra música que també va néixer un 10 de juliol, però aquest en l'any 1954, ahir mateix va fer 72 anys.
0: O sigui que parlem d'una proposta musical molt diferent, no té res a veure amb la de Carl Orff.
1: I tant, no té res a veure. És Neil Tennant, és l'altra ànima del duo que va animar la música disco i electrònica a la dècada dels 80 i 90. Els Pet Shop Boys.
0: Doncs et sembla que a ritme de Pet Shop Boys acomiadem la secció, Luismi?
1: Fins la propera setmana.
0: Fins la propera, Luismi.

0: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
1: No saps què fer durant el cap de setmana? La companyia de Ràdio 4 t'esperem cada dissabte i diumenge de 9 a 12 al Són 4 dies. Recordeu que la vida són 4 dies i dos d'ells caps de setmana. Són 4 dies amb David Gallac Gesto.
2: Nou i pràcticament 28 minuts del matí, els incendis que estem patint en aquest inici de l'estiu ens posen sobre la taula diferents qüestions relacionades amb la crisi climàtica i l'habitatge. Les urbanitzacions estan en el punt de mira per un concepte que ha sortit a la llum, que ja existia, però que l'hem pogut tornar a llegir, tornar a escoltar, que és el de les franges de protecció. Saludem a aquesta hora Guillem Canaleta. Ell és el tècnic de l'àrea de paisatges i societats resilients de la Fundació Pau Costa. És una fundació centrada en la prevenció i gestió d'incendis forestals. Guillem, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 dies, a Ràdio 4.
3: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
2: Guillem, comencem fent una mica de pedagogia. Com deia, se n'ha parlat al llarg d'aquesta setmana, però com han de ser aquestes franges de protecció?
3: Sí, les franges al final és un espai per separar el que és la trama urbana de la trama forestal, no? És a dir, és l'espai que hem creat per tal d'evitar que les flames s'acostin a el que són les cases, les edificacions. Cal recordar que inicialment aquesta franja estava plantejada per tal d'evitar que un foc que comencés a l'urbanització es propagués cap a l'entorn forestal. Però això avui en dia és totalment al revés, no? La fem per tal de protegir-nos d'un possible incendi forestal. I això ja ens diu doncs, com ha canviat el panorama aquestes últimes dècades. Aleshores, aquestes franges, bàsicament el que busquem és que hi hagi menys continuïtat de la vegetació, és a dir, reduir la densitat dels arbres, és a dir, que els arbres, les capçades no es toquin entre elles i que, per tant, no puguin propagar. I a nivell de superfície, el mateix amb el combustible herbaci i amb el combustible arbustiu, és a dir, que no es toquin, bàsicament. I un altre punt molt important és tallar la continuïtat vertical, és a dir, que el que és arbust amb el que és capçada dels arbres no hi hagi possibilitat que el foc es mogui de la superfície cap a capçades, que això també és un punt molt crític, no?, des del punt de vista de la intensitat que genera i de l'impossible impacte per les cases.
2: Guillem, escoltant-te, parles de canvi de panorama, de diferents escenaris, entenc. Jo pregunto, veient la magnitud, la virulència dels darrers incendis, totes aquestes mesures que existien fins ara, n'hi ha prou o s'haurien d'actualitzar?
3: Clar, actualment la llei que tenim de franges a Catalunya indica que les urbanitzacions i aquest tipus d'infraestructures exposades al risc han de tenir com a mínim 25 metres de distància. D'acord? Però no marca un límit superior, és a dir, si cal, es poden ampliar. D'acord? El tema és que clar, ja ho sabem tots, no?, que ja costa tenir aquests 25 metres. Doncs imagineu-vos si encara haguéssim de fer-ne més, no? Aleshores, jo crec que aquí la recepta no ha de ser única per a totes les urbanitzacions. Hi haurà llocs que en 25 metres doncs, n'hi haurà totalment de sobres i hi haurà llocs que pel risc de l'urbanització doncs, s'haurà d'augmentar aquesta distància.
2: Per tant, Guillem, entenc que posar uns estàndards o posar unes xifres que són les mateixes per a totes les urbanitzacions, serien suficients?
3: No, exacte. És a dir, per exemple, una urbanització que es trobi totalment alineada amb el possible incendi que pugui venir a dalt de tot d'una carena, no, que pugui sumar-se al que és el pendent amb la direcció del vent, doncs segurament aquesta urbanització, els 25 metres de franja, no seran suficients, perquè poden arribar flames m'invento, de 60 metres, que evidentment doncs, el foc no llegirà una discontinuïtat de 25 metres si les flames en són, arriben a 60 metres de longitud. No? Per això diem que calen, hi ha certes urbanitzacions doncs, que segurament caldrà fer estudis per saber no? quina amplitud, quina amplada de franja cal per realment protegir aquestes cases. Aquí el tema també és que clar, tot el que destinem, tots els recursos que destinem a gestionar franges no es destinen després a altres tipus de gestió forestal, no? Com de punts estratègics, per exemple, que també és molt important. Llavors, és important tenir aquest equilibri no? entre gestió forestal real a nivell de paisatge i la gestió forestal que fem específicament per protecció d'aquestes urbanitzacions. Llavors, per això dic no? que no és qüestió de posar una recepta única i dir ara que totes les urbanitzacions doncs, necessiten 100 metres de franja, veure realment quines en necessiten més, quines en necessiten menys i ser eficients amb els recursos que s'hi posen.
2: Guillem, has parlat d'aquest estudi. Com hauria de ser aquest estudi detallat en funció de les característiques de les urbanitzacions que ara ens explicaves? Per exemple, quins paràmetres, quines característiques, què és el que s'hauria de tenir en compte?
3: Bueno, bàsicament, un tema molt important és la localització de l'urbanització. Sovint ho diem que el principal problema que tenen algunes urbanitzacions és que estan en un lloc doncs, totalment exposades al possible impacte dels incendis. Això a Catalunya doncs, tenim ja fa anys no?, que està totalment estudiat de quins tipus d'incendis poden afectar cada zona. Aleshores, sabem quin, diguéssim, com propagaria el foc no? i per on arribaria a cada lloc i de quina manera. Aleshores, això ja ens està donant molta informació de la tipologia de franges que hauríem de fer. Llavors, la resta, clar, tema d'urbanització, nosaltres sempre diem, si vivim en un entorn forestal, doncs hem de ser conscients que el risc d'incendi és, amb la qual cosa ja a nivell de comunitari no? o a nivell familiar, de l'unitat familiar, hem d'estar preparats i tenir doncs, l'entorn de l'urbanització del jardí, per exemple, en condicions. I doncs, dins del jardí doncs, tenir vegetació separada, diguéssim, no dic que no se'n pugui tenir, però tenir-la separada. Si tenim llar de foc, doncs no apilar la llenya a la façana de la casa. Els tancats doncs, que no siguin combustibles. Són cosetes d'aquestes no?, que al final poden marcar la diferència i poden foc toqui i arribi a la casa o no.
2: Pel que ens expliques, Guillem, tu creus que hi ha que el veïnat de les urbanitzacions té a dia d'avui una bona cultura de l'autoprotecció?
3: Ah, és que aquesta és l'altra, sí. Una cosa són les franges que ens permeten evitar aquest impacte, però l'altra és que la gent ha d'estar preparada i la gent que viu en entorns de risc, en interfície urbana forestal, que en diem el nom tècnic, doncs cal estar preparat. I això vol dir tenir gestionat l'entorn correctament, però també vol dir saber què fer en cas d'incendi. I aquest saber què fer en cas d'incendi té moltes dimensions. Des de la unitat familiar, doncs, saber qui farà què, quin és el punt de trobada en cas que estiguem separats, no? No sé, qui s'encarrega, per exemple, doncs de si tenim un veí que sabem que és vulnerable perquè és una persona gran o que està malalta, doncs saber que si m'ordenen el confinament doncs haig d'anar a buscar el meu veí, assegurar-me que estigui bé, portar-lo a casa si cal, i al revés també, no? Si sé que a casa meva no pot suportar l'impacte d'un incendi perquè no està en bones condicions, doncs haver parlat per avançat amb els veïns, per exemple, i saber que em puc anar a confinar a casa seva, no?, en cas d'incendi, són coses que com més lligam hi ha dins de l'urbanització, com més estructura social tenim a l'urbanització, més ens coneixem i, per tant, més fàcilment podem superar aquestes situacions.
2: I aquest veïnat, per tant, entenc que, no per desconeixement, no perquè sigui conscient aquest fet, a vegades no és prou conscient no, del perill que suposa, abans parlàvem d'aquestes franges, de tenir una franja de seguretat en condicions.
3: Sí, exacte. Primer de tot és ser conscients d'aquest risc i ser conscients que per molt que prenem mesures, quan en el moment que tu prens mesures és que ja tens una certa consciència del risc, no? Però també hem de ser conscients per moltes mesures que prenguem, doncs el foc hi serà, perquè si la urbanització està en un entorn forestal en un país mediterrani com el nostre, que sabem que el foc crema i seguirà cremant perquè el foc forma part de l'ecosistema mediterrani, doncs hem d'estar preparats per quan vingui.
2: Ara parlàvem d'aquestes franges. A nivell de responsabilitat, clar, parlem del veïnat, però també aquí els ajuntaments potser tenen alguna cosa a dir. No sé qui la implicació, parlem de la consciència de l'autoprotecció, parlem del saber quines franges de seguretat, com les hem de tenir, com les hem de mantenir, però potser també caldria que els ajuntaments potser han de fer una certa pedagogia, desconec ara mateix si alguns la fan o no la fan, però que potser caldria incrementar-la també per part dels consistoris.
3: Sí, és a dir, la llei marca que el responsable de la franja és són els veïns. Ara bé, pensar que els veïns individualment han de fer-se responsables de la seva part de franja és bastant irreal, no? Aleshores, el responsable subsidiari aquí és l'Ajuntament i, de fet, penso que està bé, no?, que siguin els ajuntaments els que executen la franja i que, de fet, després, opcionalment, poden decidir si passen una quota o no en els veïns per execució de franges, no? Igual que hi ha taxes de bessures, doncs hi ha algun ajuntament que també té taxes de franja. No és el més habitual, eh? Uh-huh. Però també existeix això. Uh-huh. Llavors, el més pràctic és que, evidentment, que l'executi l'Ajuntament, les franges. I llavors el manteniment, clar. Aquí les franges que s'han d'executar pràcticament, si no anualment, cada 2 anys. Perquè al final ho hem vist aquest any, no? Plou molt i llavors creix el combustible herbaci, aquest combustible més fi, que és el primer que creix quan plou, i que després, quan arriben les calorades de maig, juny, s'asseca i llavors tornem a tenir el problema, no? Per això és important haver previst mesures de manteniment i poder tenir la franja en bones condicions. Llavors aquí hi ha, per exemple, hi ha alguns ajuntaments de Catalunya que tenen contractats, no?, per servei a ramaders. I el ramader és, doncs, amb el bestiar, el porta a la franja i s'encarrega de fer aquest manteniment de forma anual abans de l'estiu.
2: De fet, la setmana passada en parlàvem aquí al programa amb alguns representants i del sector de la pagesia per remarcar la importància, en línia del que Guillem explicaves ara, la importància de que la pagesia hi té molt a dir i fa una tasca molt important perquè precisament la prevenció dels incendis que patim, que vivim, però que no se'n vagin més enllà, que no siguin encara més greus, gràcies a si es fa un bon manteniment i una bona prevenció del que és el bosc i el sotabosc.
3: Exacte. El bosc sempre creix. El bosc no és mai estàtic, tu pots fer gestió forestal i l'endemà ja serà diferent del que has fet d'avui, no? I d'aquí un any, doncs, encara més. Aleshores, això seria, si hem de fer gestió forestal sempre amb recursos públics, amb l'únic objectiu de prevenció d'incendis, fa que, doncs, que haguem de que s'hagin de destinar molts recursos, no? Llavors, si no hi ha un rendiment econòmic a darrere, no pot haver-hi una gestió forestal real i a gran escala. Per això sempre diem, no?, que el sector primari aquí, l'explotació forestal, però també, doncs, això, agricultura, ramaderia, és clau per mantenir aquest paisatge, doncs, amb discontinuïtats i ben gestionat, que és el que estem veient. Ho estem veient aquests dies, que és el que realment ajuda després a contenir aquests incendis o que, com a mínim, no siguin tan intensos.
2: Uh-huh. Potser alguna persona que ens escolta, que ara es deu pensar, ostres, clar, també els arbres, els tipus d'arbres que tinc al meu voltant, clar, això, en funció del tipus d'arbre, entenc, Guillem, que uns són més inflamables que uns altres. És a dir, que d'escollir el tipus d'arbre, en el cas que es pugui escollir, òbviament, també pot ser clau?
3: Sí. Les espècies són importants, però ja et dic, sobretot, és com les disposes tu en el teu jardí, sobretot. Que si crema, doncs que cremi aquell arbust o que cremi aquell arbre, però que no tingui capacitat de seguir-se movent el foc. Uh-huh. És a dir, que no es pugui moure dins del jardí, que estigui aïllada l'arbust o o l'arbre.
2: I com s'haurien de disposar perquè compleixin aquest objectiu? De quina manera?
3: Doncs sempre assegurant que hi hagi una distància suficient entre arbustos, entre arbres, una distància suficient entre ells i, sobretot, al màxim allunyat de la casa, possiblement. És a dir, si tenim un arbre, no mirar que no estigui enganxat a la façana de casa, el mateix amb els arbustos, i el mateix amb qualsevol tipus de material que puguem tenir al jardí, eh? El que deia abans de les piles de llenya, botar, no? Bombones de botar, etc.
2: Guillem, aquesta setmana recordo que el president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava sobre això que estem parlant ara també, el control de la massa forestal, parlava de tala d'arbres, que deia que no ha de fer por la tala d'arbres, no sé si era ell o algun representant de l'executiu. Clar, creu que són unes paraules encertades?
3: La tala d'arbres no ha de fer por, evidentment. Els nostres avantpassats ho feien. Ho feien per tenir llenya, per escalfar-se, per tenir fusta doncs, per construcció o pel que fos, no? Llavors, justament això és el que hem perdut i el que hem de mirar de recuperar. Com a mínim, intentar gestionar aquestes zones estratègiques d'incendis, que és com el mínim, no? que hem de tenir gestionat per tal que els bombers puguin contenir els incendis. Aleshores, talar arbres no ens ha de fer por i encara diria més, hem de mirar de generar una economia darrere d'aquesta explotació forestal, d'aquests aprofitaments, que la llenya o que la fusta doncs, torni a tenir valor i tinguem cadenes de transformació i que ens permetin que siguin activitats econòmicament viables.
2: Guillem, dins de la vostra activitat com a fundació, la Fundació Pau Costa, està la de promoure paisatges resilients als incendis forestals. Entenc, si m'equivoco, em corregeixes, que també és en línia sobre el que estem parlant amb l'excusa de les franges de protecció, però com es desenvolupa aquesta tasca, aquesta promoció dels paisatges resilients? Explica'ns com ho feu en el vostre dia a dia.
3: Clar, un paisatge resilient ha de ser un paisatge viu, un paisatge que sigui capaç, vivim al Mediterrani, per tant hi haurà incendis, però ha de ser un paisatge capaç de tolerar aquests incendis i recuperar-se posteriorment. No? No els hem d'excloure, els incendis hi seran, però que es pugui recuperar. Aleshores, nosaltres tenim projectes molt variats en aquesta línia. Per exemple, el projecte Ramats de Foc, no? on mirem doncs, que els ramaders puguin anar a pasturar els punts estratègics de gestió que marca Bombers. És a dir, Bombers marca zones que són claus per ells en cas d'incendi. Doncs nosaltres mirem de coordinar-nos amb ramaders de la zona perquè puguin anar i pasturar aquests espais, per exemple.
2: Sempre és clau, no? Al final és molt recurrent, però parlem de pastura, parlem del sector primari, parlem de la pagesia, que en parlem consciència, no, Guillem? De la importància que tenen, no només, malauradament, quan els incendis ens afecten, sinó sempre, cada dia de l'any.
3: Cada dia de l'any, sempre ho diem. Aquests incendis porten anys, no?, gestant-se. Si portem 50 anys d'abandonament, doncs fa 50 anys que hi ha aquesta acumulació de biomassa, amb la qual cosa doncs, cada any es va acumulant fins que al final tens el gran incendi que t'ho crema tot en 4 hores.
2: Doncs Guillem Canaleta, tècnic de l'àrea de paisatges i societats resilients de la Fundació Pau Costa, recordem, centrada en la prevenció i gestió d'incendis forestals. T'agraïm moltíssim que ens hagis fet aquesta radiografia, aquesta anàlisi de la situació i que ens hagis acompanyat en directe aquí al Són 4 Dies a Ràdio 4. Molt bon dia.
3: Bon dia, gràcies.
0: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
1: Actualitat, tertúlia, música, teatre, cinema, gastronomia... El teu menú del cap de setmana al Són 4 Dies, a Ràdio 4. Amb David Gallac, gestor.

0: Canviem de qüestió. El veïnat afectat per l'esvoranc de Sant Gervasi no podrà tornar a casa seva fins divendres vinent, ho dèiem abans al principi del programa. En total, 93 pisos afectats per aquesta situació degut a les obres de la línia 9 del metro. Saludem a aquesta hora el catedràtic de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona, Josep Anton Muñoz. Josep Anton, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 dies a Ràdio 4.
1: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres per connectar.
0: Què hauríem d'analitzar per conèixer a fons la causa d'aquest incident?
1: Bé, vull dir, de fet, fa molts anys que s'estan fent estudis previs a la perforació i es van fer estudis geològics i geofísics. Es van fer tot un seguit de sondatges per saber quina era la natura, la naturalesa del subsol. I una idea ja la tenim de quina és la naturalesa del substrat. A partir d'aquí, un cop que hi ha hagut un petit incident, doncs es tracta d'intentar averiguar la causa i veure què ha passat entre el lloc on està perforant la tuneladora i l'esvoranc que s'ha produït en superfície. Uh-huh. I és el que estan fent actualment. Estan fent doncs, tot el seguiment amb escoltació, que no hi hagi cap moviment de terreny addicional. Vull dir, en principi és el que els tècnics estan fent actualment. Uh-huh.
0: Crec que l'escoltava en una entrevista recent parlar de la ruptura d'una roca inclinada. Pels que no som experts en la qüestió, ens pot explicar què vol dir això exactament i els motius pels quals es pot arribar a produir?
1: Bé, això és simplement explicar que l'afectació d'una tuneladora que està perforant no té per què ser exactament en la vertical d'on s'ha produït l'esvoranc. No? El fet de que la tuneladora doncs, estigués 12 metres per davant de l'esvoranc que es va produir doncs, pot fer pensar de que les discontinuïtats geològiques que hi ha en profunditat doncs, no són verticals, sinó que són realment doncs, unes franges de roca que estan inclinades en la direcció d'abans de la tuneladora. I aquesta era una mica aquesta explicació. De fet, sabem pels estudis geològics que es van fer doncs, que la zona que està travessant ara la tuneladora doncs, travessa una sèrie de falles que posen en contacte amb materials de naturalesa diferent i això és el que pot produir en un determinat un moviment d'aquestes roques. No? I aquestes roques, esclar, no es disposen verticalment, sinó que com estan condicionades per aquestes falles que estan inclinades cap a l'est, cap a l'abans de la tuneladora, doncs amb això es referia quan deia que aquestes franges de roques doncs, tenen una inclinació.
0: Uh-huh. Parlem també ara, l'escoltava parlar de moviments a la superfície, no? Si no he entès malament, si no em corregeix, que poden aparèixer quan una tuneladora fa una operació d'aquestes característiques. Aquests moviments a la superfície, com perquè ens els imaginem, com són?
1: Bueno, has d'imaginar-te que quan estàs atravessant un substracte que és molt heterogeni, com és el cas, doncs en un moment determinat doncs, una roca doncs, que és mecànicament molt dèbil pot presentar uns moviments a l'hora que l'estàs perforant i si això es trasllada cap a la superfície i resulta que a la superfície, doncs, en aquest cas, hi havia una roca totalment no consolidada, que eren unes graves associades a un dipòsit d'una antiga riera, doncs bé, això pot produir aquest moviment d'aquestes roques i aquest col·lapse. No? Uh-huh. El tema és quin és l'origen en més profunditat i entendre la causa que ha produït l'esvoranc en superfície.
0: Uh-huh. El fet que el subsol canvi en aquella zona cap a roques de pissarra, això també entenc que pot influir en el que ha passat?
1: Sí, evidentment, perquè és el que deia abans, el substrat és subsol és molt heterogeni en aquesta zona de Barcelona, té una geologia amb una llarga història i implica una sèrie de roques de diferent composició i això és el que està passant, no? Que la tuneladora travessa doncs, roques variades.
0: Uh-huh. El fet que s'hagi produït aquest esvoranc d'aquestes dimensions, com s'hauria de reparar, o com s'ha de reparar, perquè ens entenguem, per tal que sigui segur per al veïnat? Llegíem en un primer moment que el veïnat podia tornar al llarg del dia d'avui, finalment no serà com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Per tant, aquesta reparació, Com es fa? Com hauria de ser?
1: Bueno, aquest no és el meu tema, això és un tema més d'enginyeria, dels enginyers. No? De moment el que han fet doncs, és injectar ciment, vull dir, com el procediment constructiu de reparació no està dins el meu àmbit de coneixement. Vull dir, aquí hi ha els enginyers que estan actuant correctament. El que estan fent doncs, és prudent, perquè com el que es tracta és d'entendre doncs, què ha passat amb més profunditat, doncs em sembla una mesura prudent doncs, a veure que realment no hi ha moviments, no es produiran més moviments i donar temps per intentar entendre què està passant més, més avall dels edificis.
0: Ara que parlàvem d'aquests moviments a la superfície, d'aquests tipus de... Doncs parlem d'aquestes roques, de roques de pissarra. Fent una pregunta molt, molt genèrica, el subsol de Barcelona, clar, està preparat realment? Entenc que, evidentment, es prenen totes les mesures, el fet que hagi passat aquest incident doncs, potser posa en alerta, però el subsol no sé si realment continua estant preparat per assumir una operació com aquesta tuneladora de la línia 9, una operació d'aquestes característiques.
1: Ja m'està, la resposta és sí. Vull dir, el que passa és que no és el mateix perforar un substracte rocós homogeni com tenim en altres ciutats. Per exemple, perforar a Madrid és molt senzill perquè són unes capes més homogènies. La geologia a la ciutat de Barcelona, sobretot a la part alta, és complexa, vull dir, és molt heterogènia i preparat-ho està, vull dir, tot, vull dir, i més amb els mètodes constructius actuals, no? Simplement cal definir bé la tuneladora i aplicar els paràmetres corresponents a la zona d'abans i ja està. O sigui, evidentment que és més complex, és més difícil, això incrementa costos, vull dir, requereix un seguiment més acurat, però preparat sí, clar, vull dir, tot es pot resoldre tècnicament, no? Malgrat les dificultats que en aquest cas imposa la geologia del substracte. No?
0: Ara vostè parlava de mètodes constructius, clar, entenc que no, parlava també de definir la tuneladora, entenc que són aquests no, els mètodes que se solen aplicar en aquest tipus d'obres?
1: Sí, vull dir, s'ha parlat molt i s'ha comparat amb l'incident que va haver anys enrere amb el Carmel, vull dir, en aquell moment doncs, era molt diferent, ara és un mètode molt més segur, perquè és clar, la tuneladora per fora i el túnel doncs, per darrere del front ja queda doncs, encofrat amb les dovel·les que es van aplicant. Per tant, sí, clar, els mètodes actuals són molt més segurs.
0: Entenc que tot plegat també ajuda l'evolució, no? La tecnologia, els estudis, les anàlisis, no? de la geologia, també el col·lectiu, no? Els geòlegs que també continuen treballant any rere any en investigacions per poder precisament això, vostè ho apuntava, no? El fet que no són comparables els fets que van passar l'any 2005 al Carmel com el que ha passat a Sant Gervasi la setmana passada.
1: Sí, fixeu-vos que la geologia del Carmel i la de la zona que està ara és similar, és la mateixa, la problemàtica és la mateixa. La gran diferència és que, evidentment, el mètode constructiu ha evolucionat moltíssim i ara és molt més segur.
0: Queda un tram per perforar, si no recordo malament, és fins a l'ESEPS.
1: Fins a l'ESEPS.
0: Com l'hem de definir? O sigui, si es pot definir, potser m'equivoco en la pregunta, però si el tram que queda per perforar, com és?
1: Bueno, continuarà sent un tram heterogeni, vull dir, ara està amb unes pissarres de d'arca ambordoviciana, més endavant travessarà una zona de falles que posarà en contacte uns materials molt tous, unes pissarres negres al siluriàs, perforant calcàries, fins a arribar a la zona de les ceps, que són ja una zona més homogènia, amb gresos. El tram que queda continua sent un tram heterogeni, amb falles i bandes de roca que continuaran inclinades en la direcció d'abans de la tuneladora. Bueno, es tracta d'anar perforant tranquil·lament i anar aplicant els paràmetres de seguretat corresponents.
0: I a vegades va bé doncs, parlar doncs, amb persones com vostè, recordem, en Josep Anton Muñoz, que és catedràtic de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona per conèixer l'entrellat d'aquests materials, per conèixer com funciona, perquè a vegades els mitjans de comunicació hi contribuïm, no?, a espantar. Hi ha aparegut un esvoranc, és un incident, evidentment, s'ha d'estudiar, però conèixer el subsol, que no el coneixem, quan es fan aquestes obres d'aquestes característiques i posem sobre la taula doncs, els materials amb els quals hi tenim el nostre subsol, oi? Que sempre ho ve fer una mica de pedagogia d'aquests aspectes.
1: Sí, sí, bueno, el risc zero no existeix mai, no? En cap actuació d'aquest tipus, no? Vull dir, es tracta de minimitzar al màxim els possibles riscos precisament amb coneixement previ i amb una actuació doncs, tècnica correcta durant la perforació. I per això, evidentment, aquests estudis previs i després s'aplica doncs, a el que és el mètode constructiu.
0: Aquests estudis previs que a vegades els llegim, no? Els coneixem quan es fan obres d'aquestes magnituds, però que algú deu pensar, són uns estudis previs que després doncs, serveixen per això, no? Per estudiar bé el terreny, perquè no, que ningú pensi que es comença a fer una infraestructura d'aquestes característiques sense abans fer una anàlisi correcta de la situació i, com vostè apuntava, el risc zero, és a dir, evitar qualsevol incident no existeix, entenc, ja no en aquesta obra en concret, sinó en qualsevol obra en el moment en què es perfora el subsol per fer qualsevol actuació.
1: Sí, penseu que en aquest cas, en la línia del metro, ja fa molts anys, en el moment que, per exemple, nosaltres vam estar intervenint

0: veritat com el que ha passat ara, però cal tenir confiança en els tècnics.
1: Doncs ens quedem amb aquest miatge de confiança i amb aquest anàlisi de la situació per entendre millor tot plegat, doncs, com què s'ha d'analitzar, què és el que pot haver passat en una situació d'aquestes característiques. Recordem, Josep Anton Muñoz, catedràtic de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona, gràcies per acompanyar-nos en directe aquí al Són 4 Dies a Ràdio 4 i molt bon dia.
0: Un plaer i bon dia.
1: Amb en Josep Anton Muñoz acabem aquesta primera hora del Són 4 Dies d'aquest dissabte 11 de juliol. Quan acabi el butlletí informatiu de les 10, continuarem amb la tertúlia habitual dels dissabtes, tertúlia d'actualitat. Recordem avui amb en Cisco Bages, el Víctor Saura, el Bernat Escanelles i la Gemma Torelló. Amb tots plegats, tots ells i elles, analitzarem diferents qüestions, la política, com sempre que la tenim a l'ordre del dia, i altres qüestions relacionades. Vinga, va, tot seguit el butlletí informatiu de les 10 i, com us dic sempre, quan passin uns 5, 6, 7 minuts, 10 i 7 minuts, ens hi tornem a posar aquí a la segona hora del Són 4 Dies d'aquest dissabte 11 de juliol. Notícies i tornem. Fins ara.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. L'incendi de Los Gallardos, Almeria, evoluciona relativament bé segons els equips d'extinció. Ja s'han incorporat mitjans aeris i més de 500 efectius treballen per intentar controlar el foc que afecta més de 6.600 hectàrees. El conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, parla de primera oportunitat per poder atacar l'incendi i no només defensar-se. Milloren les condicions meteorològiques, diu, i això permetrà als equips de treball ser més proactius en l'extinció. Declaracions de fa uns minuts desde el centro de coordinación ubicado a la localidad de Turre.
2: Hemos estado prácticamente en trabajo de defensa, ¿no? En trabajo de defensa de la cola, de evitar avance de los flancos, pero es el primer día en el que vamos a poder trabajar en ataque al incendio.
0: Afegeix Sanz que el balanç de víctimes es manté, són 12 i una vintena de persones que els seus familiars no poden localitzar. Més de 1.400 persones han estat desallotjades i algunes han passat la nit a l'alberg de Mojácar.
3: Lo más probable es que vayamos a Mojácar, que nos acogen unos familiares y a esperar al próximo aviso.
4: Con bastante miedo por también las dimensiones de las llamas y tal, que hay muchos pinos por allí.
5: Vengo a buscar a mi tía que la han desalojado de Alfaís para llevarla a mi casa.
6: Yo espero que mañana ya esté en mi casa. Quiero, de verdad, porque yo tengo mis gallinas.
0: I a casa nostra, a prop d'una seixantena de municipis de 13 comarques activen el nivell 4 del Pla Alfa, el més elevat per extrem risc d'incendi. I el nivell 3 s'ha decretat en 17 comarques, tancats al públic 8 espais naturals. És una petita treva que ens donen les altes temperatures. Acaba la segona onada de calor i abans que n'arribi la tercera, demà diumenge, Protecció Civil ha rebaixat el pla enfocat d'emergència a fase d'alerta. Millora la situació, diuen, però no es pot abaixar la guàrdia. Una setmana marcada pels incendis simultanis que han cremat arreu del territori. A nit els bombers van donar per controlat el foc de Sentmenat. I de la gestió dels boscos n'ha parlat el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant un acte dels municipis rurals que se celebra a Verjós de Cervera. També s'ha guardat un minut de silenci per les víctimes del foc de Los Gallardos. El que ha presentat el cap de l'executiu és el Pla de Pobles, que seria una mena de pla de barris adreçat al món rural. Ho ha anunciat el president Illa durant aquesta trobada. Joaquín Calvente.
7: Sí, el Pla de Pobles pretén facilitar obres de rehabilitació del patrimoni públic als ajuntaments dels municipis de menys de 5.000 habitants i les capitals de comarca de menys de 15.000. En total, es destinaran 400 milions d'euros en 4 anys, adreçat a més de 800 ens locals. El president Salvador Illa ha destacat que aquest pla forma part del desplegament de l'Estatut del Municipi Rural i que és, diu, una eina transformadora.
8: Perquè al final, la realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble, en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que puguin proporcionar accés a l'habitatge,

0: vulguin equipaments pensats. Tot això, al final, és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar. Per tant, us faig avui aquest anunci i us animo a que hi podeu, participar-hi.
1: La primera convocatòria es resoldrà abans de les eleccions municipals de l'any vinent.
2: En esports, la selecció espanyola classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol després de superar Bèlgica per 2-1. Els golejadors Fabián i Mikel Merino, Lamine Yamal va ser elegit el millor jugador del partit. El blaugrana parla així del proper rival, França.
3: Yo creo que desde que empezó el Mundial todo el mundo esperaba este partido. Teníamos muchas ganas de que llegara. Somos para mí las dos mejores selecciones del Mundial. Pero bueno, sin ningún miedo. Yo creo que si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros.
2: Aquesta primera semifinal Espanya-França es disputarà el dimarts a les 9 de la nit, però aquesta nit encara es disputen els quarts de final a les 11 Anglaterra-Noruega i a les 3 de la matinada l'Argentina-Suïssa. I aquest cap de setmana, Gran Premi d'Alemanya de motociclisme, a les 3 de la tarda es disputarà la cursa a l'esprint i vuitena etapa del Tour de França, 180 quilòmetres entre Pirinyú i Bergerac. L'eslové Tadej Pogacar continua defensant el mallot groc. I ara el que fem és interessar-nos per la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Aymed Juan Carlos Piña, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Aquest dissabte a Catalunya tenim un dia d'ambient assolellat, però durant la tarda creixeran núvols d'evolució al Pirineu sense descartar ruixats i tempestes. Les temperatures avui es mantenen sense canvis o baixen, quedant-se les màximes als 39 graus a Lleida, 35 a Girona i 31 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, el litoral bufa vent moderat de la component nord-est. A la resta de la comunitat, vent fluix de direcció variable tendint al migdia a la component sud, fluix a moderat al terç nord i a la resta moderat de llevant. És una informació d'Emet.
2: És tot. Les notícies tornen en 55 minuts aquí a Ràdio 4.
5: Ràdio 4. El mes que es porta a Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts d'altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Doncs ja tornem a ser-hi, 10 i 6 minuts del matí, aquí a la segona hora del Són 4 dies, i fem el que és habitual a aquesta hora, fem una mica de tertúlia d'actualitat. Una mica molt, perquè tenim fins a les 11 per endavant per xerrar, o sigui que no us penseu aquí que farem tertúlia express, no, aquí fins a les 11 com ha de ser. Va, saludem Siscu Baixes, com estàs Siscu, què tal?
2: Bé. Més a prop dels 70 ja.
1: Sí?
2: Sí, se n'acostan.
1: Quan arriben? Puc preguntar?
2: El 16 d'octubre.
1: Ah, ui.
2: Amb una tertúlia que vam fer aquí, hi ha un company que em va dir que el 16 d'octubre també era el seu...
3: Jo, era jo.
2: Eres tu?
3: El 16 d'octubre em faig 20, jo.
4: Ostres! 50 anys de diferència.
1: Quants? Bernat, bon dia.
4: 50.
1: Què tal?
3: 50 anys. Molt bé, mig fos.
1: Sí?
3: Després d'aquesta setmaneta que hem passat sofregint-nos.
1: És aquestes onades de calor aquesta, i demà comença la tercera onada de calor, perquè no n'hem tingut prou. Víctor Saura, com estàs? Molt bon dia.
5: Doncs una mica espantat davant l'expectativa d'aquesta tercera onada.
1: D'aquesta tercera. Sí. I la Gemma Torelló, com estàs, Gemma?
6: Molt bé. Esperant la calor, que així també es veu més i se surt més i ja està.
1: Aquí cadascú busca...
6: És l'estiu.
1: Clar,
6: és l'estiu. Ara fa això, l'estiu.
1: Escolteu, tenim diferents temes sobre la taula. Encara cueja a nivell polític. Estem molt pendents d'aquest incendi d'Almeria. Recordem, 12 víctimes mortals, el tercer més mortífer de la història aquí a Espanya. I que déu-n'hi-do, doncs, perquè realment l'afectació és espanta, perquè són pèrdues, són vides humanes. Aquí a Catalunya la setmana passada també teníem la mirada posada al de les Gavarres. I pel que fa a aquest incendi, el de les Gavarres, doncs el ple del Parlament també ha estat, doncs, l'altra derivada, la derivada política de la gestió. Un cop es fa la gestió, comença, doncs, les explicacions, i demanen explicacions uns i altres. Deixem-me recordar el que deia el president de la Generalitat, Salvador Illa.
7: No hi ha hagut cap negligència del govern. Quan es decreta una situació alfa 3, això passa per sobre de tot. I tothom sap que en una situació alfa 3 hi ha un seguit de condicions que s'han de complir. Entre elles, no utilitzar radials per fer treballs de manteniment. Per tant, el govern ha fet el que havia de fer. I com vostè sap, també s'ha posat a disposició judicial la persona que presumptament va cometre com a mínim una imprudència, i s'ha de substanciar si a part d'aquesta persona hi ha més gent que comés una imprudència. Això correspon al poder judicial, però el govern no comés cap imprudència, cap negligència.
1: Ho parlàvem precisament a aquesta hora la setmana passada, el fet de clar, la responsabilitat, doncs, d'aquesta persona que, doncs, alguna a les empreses que són, que sí, depenen d'aquesta persona, que estava en aquell moment a disposició, que passava a disposició judicial.
6: Home, Gemma, el que està clar és que no té la culpa d'Illa, diguéssim, d'això. El president de govern no té la culpa. Altres coses sí. Però d'aquesta no, amb una empresa amb unes condicions que no es pot utilitzar segons quin, doncs, bueno, haurem de veure qui li va donar l'ordre i quina autonomia té aquesta persona per haver-ho fet. I mira, moltes vegades potser estan acostumats a fer-ho, no passa res, però...
2: Això depèn des d'on tu miris. Si tu mires des de Barcelona, que som més o menys civilitzats, jo crec que això s'entén, no? Però si tu mires des de Madrid, des de la dinàmica de la política madrilenya, ràpidament, la culpa és del govern, s'ha de...
6: Però home, ja tenen culpa els polítics, però no de la
2: radial. S'ha d'imputar tot Déu, i manos límpies presentarà quatre querelles, i tot això, no? Jo crec que hi ha una certa diferència entre l'actitud de l'oposició a Espanya als diversos nivells, no? I que és diferent, diguéssim. Tot i que aquí, també a les Gavarres, també això, han sortit i demanat la dimissió de l'Illa i tal, no? Però, per exemple, amb el tema aquest d'Andalusia, la Junta d'Andalusia, ara per ara, no he vist una reacció de la gent contra la Junta d'Andalusia demanant explicacions, demanant dimissions del Juanma Moreno i passant carelles, no? Sinó que més o menys... Tot i que jo crec que hi ha un element que a mi m'ha deixat bocabadat, que és el fet aquest que no volguessin utilitzar les alertes, que jo no he entès per què no utilitzen les
1: segurament
2: alertes.
1: Segurament serà una de les derivades de la qüestió.
2: Però no hi ha un bombardeig immediatament dels mitjans, diguéssim, crítics amb el...
1: Bueno, què passa? Jo crec que, si no recordo malament, crec que era el líder d'Adelante Andalucía, que al contrari es posava a disposició, deia que sumava que era un moment d'estar amb el govern de la Junta d'Andalusia per seguir.
2: Ja arribarà
1: el
2: moment.
1: En canvi, Miguel Tellado carregava contra el govern de Pedro Sánchez i li retreien, crec que era Òscar Puente, tot a través picabarega de Twitter, que ens tenen acostumats en un moment on, no sé, opinió personal, eh, no, estem parlant de 12 víctimes mortals, hi ha un incendi, doncs que la situació és prou greu, potser el que caldria és...
6: I no sé quants desapareguts.
1: Esforç, 23 si no persones desaparegudes, 8 ferits,
5: per tant, 23.
1: No és el moment, penso, d'anar en aquest moment, precisament, en anar a Twitter fent aquestes declaracions, Bernat i Víctor.
3: En tot cas, jo no sé, no he vist tampoc una gran reacció contra el govern Illa, com l'he vist per altres qüestions, però tot i que al treballador de la radial i al responsable que el va fer anar a treballar se li ha de caure el pèl perquè no torni a passar mai més un incendi per una radial, aquest incendi l'hagués pogut provocar qualsevol cosa, perquè els boscos del país els tenim com els tenim. Per tant, aquí, més que potser demanar responsabilitats polítiques, sí que s'ha de demanar d'ara en endavant acció, no? Explicava l'altre dia un propietari rural el que costa talar més de 15 arbres. Això sí que és responsabilitat del govern i del Parlament.
5: No, jo, Víctor. No, ara jo no aniré d'expert en política forestal perquè no ho soc, no? Allò el que he sentit és, contràriament al que acabes de dir, Bernat, és que malgrat que hi ha hagut tants focus d'incendis simultanis, s'han pogut solventar amb una certa eficàcia, no? Que això s'ha de subratllar gràcies en part a la prevenció que s'ha fet, etcètera. Vull dir, però jo no vaig... O sigui, és el que he sentit, però vull dir que aquí cadascú escolta el que vol i diu el que vol, però no, ara insisteixo, jo de política forestal en sé zero. Vull dir.
1: Recordem perquè parlàvem de l'escenari, de les crítiques que pot tenir el president de la Generalitat o el govern català. També m'agradaria que recordéssim la consellera Sílvia Paneque.
8: Tot allò que havíem de fer com a govern i en els diferents departaments es va fer, i a partir, com els vaig dir també ahir amb la reunió dels grups parlamentaris, serà efectivament el procés d'investigació judicial qui hagi de determinar els diferents nivells de responsabilitat entre l'empresa i o el treballador.
1: I des de Junts, Josep Rius li deia això.
9: Vostè és una consellera reprovada 2 vegades per aquest Parlament. Vostè és una consellera atropellada pel caos de Rodalies. Vostè és una consellera cremada pels incendis. Vostè és una consellera que hauria hagut d'estar cessada pel president Illa. I vostè és una consellera que ofereix molts dubtes que pugui solucionar els problemes de la línia 9 del metro.
1: Déu-n'hi-do, els retrets, és a dir...
6: Ho empalmem tot, eh? Déu-n'hi-do, si no queda res.
1: És a dir, des de Junts he aprofitat per fer una repassada, sí. Per dir tot, Bernat.
3: No, sobre el que digues, la gestió forestal és una d'aquestes qüestions que ens és totalment aliena a la majoria dels ciutadans, i a debat a principi de curs van voler parlar d'emergències i van parlar amb el cos de bombers en un acte que van fer a Pompeu, i realment és extraordinari, s'ha de dir totes les vegades que calgui la feina que fan els bombers, lo preparats que estan els bombers i el bon cos de bombers que té Catalunya comparat amb els cossos de bombers que pugui haver-hi altres bandes. I o sigui, precisament crec que no és que hi hagi hagut una desídia per part del govern, però sí que és veritat que ha plogut molt, per tant, ha crescut tot els boscos i ja està fent molta calor i s'està secant tot, i per tant, és natural que hi hagi incendis, i hi haurà incendis cada any durant els pròxims anys. Per tant, també l'acció dels polítics, a part de, com ja deia el conseller Dalmau aquesta setmana, reduir la massa boscosa, també pot passar a donar als bombers tot el que demanin. Quan facin vaga, jo em manifestaré amb ells.
2: Una radial és allò que en castellà en diuen una motosierra?
6: És allò que el disco.
1: Una radial és aquella eina que va amb un disc...
2: Sí. Però és com una motosierra, no?
5: Sí, però rodona, diguem.
1: No, és una eina rodona, és a dir, el tall és
2: rodó. I què tallava, aquest home, què tallava?
1: Ara crec que estàvem en les tasques d'una carretera que crec que eren uns senyals, però no recordo...
5: Llavors, com que talla metall, crea urnes...
1: El que parlàvem aquí la setmana passada és el fet aquest, de la responsabilitat, doncs... De redimir qui té la responsabilitat, perquè es parlava. És que amb el nivell del pla alfa no es pot utilitzar, però clar, potser el treball no ho sabia, o potser l'empresa no ho sabia, o potser ho sabia, i li va dir, aleshores, són aquests fronts oberts, inclús, que traspassen la pura política i la vessant judicial.
6: Bueno, i és que, a més, a vegades els límits tampoc són els mateixos, perquè pots tenir un pla fet de fa 10 anys, i com que el de la sequera no és igual que ara, doncs el pla que està ben fet, diguéssim, doncs les circumstàncies no són adaptables tan ràpid als plans.
2: Costa de creure, no?, que amb una cosa...
6: Però hauria pogut passar amb una moto una xispa d'aquesta, si està tot incendiable, no?
3: O el jardí d'algú
6: que és
5: està
1: tot material molt fet. És inflamable, per tant...
5: Bueno, sé.
2: No sé, però, hosti, jo no em costa de creure que un tio amb una cosa d'aquestes, no?, faci unes guspires o xispes...
6: Bueno,
2: o tal,
6: perquè
2: no?
6: Segons el vent d'on ve, no?
2: Bueno, vaja, les
6: i segons el que està
2: d'arribar,
6: deu ser tot.
5: Tu és molt clar. Clar, ja. No sé, però, vull dir...
2: Sí, oi, que es crema, que ho paga,
5: una cosa que jo no he vist que es discutís és l'origen d'aquest incendi a les Garrovarres. Vull dir, tothom ho atribueix a aquest senyor. Vull dir, no... No s'ha donat una versió alternativa.
1: Víctor, el fet que pot ser que la investigació hauria d'anar també per aquí, no? És a dir, que...
2: Però deuen tenir instruccions, no? Oi, així...
5: Però, oi, no ho sé, ho diuen els agents forestals, suposo, no ho sé, és que no...
1: A veure com evoluciona aquesta qüestió, també, volia comentar amb vosaltres el CEO, que ja el tenim aquí, aquest CEO, Aliança Catalana, Supera Junts, s'apropa Esquerra Republicana, una enquesta que dona com a guanyador el PSC, però baixa, dels 42 escons actuals a una forquilla entre 36 i 38. A veure, esperable aquest resultat?
6: Sí, molt. Sí? És que a veure, Junts, a veure, si pensem una mica tot el que històricament, quan cau, diguéssim, tot Convergència, el de Junts va ser un sigue que deies, bueno, donaven per sentat que amb el Pujol s'acabava Convergència, jo crec, bastant generalitzat, almenys jo ho pensava. I clar, Junts ha anat tirant d'un cantó de l'altre, ha tingut la sort també del Puigdemont, perquè això els posa a la
5: o la mala sort.
6: No, perquè això els hi dona, els no, hi dona presència, no. Els hi dona alguna cosa, sí, si no, sí, però... sense el Puigdemont no tindrien res, diguéssim, jo penso. Sí, sí. Ajuda molt tenir un president a l'exili, no?, diguéssim, d'aquesta manera. I l'Aliança, doncs és el que diem, el cordó sanitari que li hem fet a aquesta noia no funciona, però és que aquesta noia parla molt clar i parla molt bé. I molta gent, però jo quedo molt parada de gent que... No, és que ara no vaig dir que considero normal, però vull dir, gent d'un entorn que mai hagués sigut així o que no estarien ubicats...
1: Que no t'ho esperaves, no? La seva reacció
6: diuen, votaré Aliança, o el fet dic, que t'han dit que votaran. I són gent jove i gent que són, no són gens extremistes, diguéssim. Però aquesta noia té un discurs concret, té un to de veu que s'entén, i com que els altres van tan a ritme de política de partit, que la gent està molt saturada, doncs aquesta noia arriba immaculada, diguéssim, no?
1: Bernat.
3: Sí, jo realment, sorpreses no gaire. Sí que m'estranya, o bé, no m'estranya, costa d'entendre que al final un partit que sap governar com és el PSC, que controla el govern de l'Estat, que controla l'Ajuntament de Barcelona, que ha tingut suficient suport parlamentari i ha aconseguit aprovar uns pressupostos i que no ha tingut oposició, perquè no ha tingut ni cap de l'oposició ni una oposició forta, tot i així baixin, i això doncs parla bastant de l'estat en què està el país. Pel que fa a Aliança Catalana, és que jo crec que continuaran pujant a les enquestes.
1: No és el sostre, creus, sí. Aquests 23-25.
3: I tant, a més, amb l'actitud que adopta Junts, que recordava venint que l'Artur Mas i, diguem, la convergència d'aquella època es referia a l'època del tripartit com la travessia pel desert. I no sé, eren la primera força al Parlament, si no recordo malament.
1: Sí.
3: I dona la sensació que Junts van una mica amb aquesta actitud. És ara això està pujant, això d'Aliança Catalana ens farà mal, no podrem evitar-ho, i ara doncs aguantarem perfil baix, ens reconfigurarem i continuem. Per tant, si l'actitud és aquesta i hi ha una esquerra, sobretot part d'Esquerra Republicana i els comuns que estan... entossudides a confrontar directament Aliança Catalana i la Sílvia Riols tant com puguin per generar soroll i donar-li visibilitat, doncs sí, continuarà pujant.
1: Cisco?
2: Aliança Catalana puja perquè està en contra els moros. Ja està, és això. Si no, la independència no els importa un rava en aquesta gent.
6: Però aquesta noia parla d'independència, parla d'habitatge, parla d'immigració, parla de coses que la gent veu cada dia.
2: Però la gent que la vota, no sé tu, sense dormir què et diuen, però la gent que vota això és perquè els hi molesten les dones que van amb vel i tal. No? Jo crec que s'ha de fer un esforç humanitari.
6: No, ningú m'ha parlat del vel.
2: S'ha de fer un esforç humanitari brutal per compensar aquesta gent. Jo confio en els joves catalans d'origen marroquí, que els hi passin la mà per la cara i els diguin, som catalans com vosaltres, ni Ripoll, ni el Bifel Pilós, ni res, som catalans de tota la vida d'aquí. L'exemple és aquest nano del Naïm Esmaili, aquest nano marroquí, que, bueno, català, de Avinyó, nascut a Avinyó, que té 22 anys, i que va cantant el Joan Petit com balla, sí. balla que l'ha matat sí, el Marroquí.
1: Que triomfa les xarxes de manera va anar, espectacular.
2: Va estar al Canet Rock cantant amb els Figaflaues aquests, que jo no sé qui són, però bueno, però que són molt famosos, no? I va estar allà, i aquesta gent, aquests són els catalans que han de passar la mà per la cara en aquesta gent.
6: Però és que la Sílvia Oriols no diu que no, aquests. Ella posa en situació una...
2: Sí, home, sí, ella associa els marroquins amb inseguretat, amb les...
6: Però ella associa amb una part...
2: Els problemes a les escoles, el problema
6: amb una part d'ajudes, amb una part de regrupaments familiars, amb una part que, siguis de com siguis, no és un mal discurs. Perquè és veritat que hi ha hagut molts... Siguis com sigui, ella ho focalitza aquí perquè és els que hi ha hagut més. La gent que ve sud-americana venen sols. Soles, les senyores que estan aquí. No porten la família. Els marroquís sí. I com que els marroquís venen, i és veritat que demanen totes les ajudes del món, perquè és veritat que són unitats familiars, que només n'hi ha un que treballa i set que han de viure a aquella casa, home, això, si n'hi ha molts al teu voltant, tothom entén que genera pues, certa incomoditat. Si això li poses tota una sèrie de vestimenta exterior que va en contra dels principis nostres, sobretot pel que fa a les dones, no, bàsicament, doncs vesteix un discurs molt entenible per molta gent. No és que sigui la seva... I ella, si ho té molt al voltant, és aquesta noia ve d'on ve i està amb la realitat que està. És com a Badalona. Vull dir, hi ha situacions de ciutats que la gent les viu d'una manera perquè ho tenen allà, que és que no es fa molt fàcil. Nosaltres sempre dèiem, no som racistes, clar, com que no venia ningú aquí, no hi hem sigut mai, ara ja els tenim, no? Jo em vaig cansar de sentir això, nosaltres no. Com en volíem classistes, però no racistes, i una gaita. Passa que aquí no hi havia ningú, com que no hi havia ni negres, ni àrabs, ni res, ni musulmans, ni no, doncs clar, tots a missa, i no érem racistes, és veritat.
1: Víctor.
5: Bueno, jo no estic bastant d'acord amb tothom, eh?
1: Aquesta és l'actitud.
5: Per afegir alguna cosa. Jo crec que el fenomen Oriols s'emmarca en un fenomen global que està passant a tota Europa. Vull dir, això no és cap destroballa, no? Diguem-ne. I crec que això s'emmarca també en un moment en el qual la societat, tots estem contribuint a no donar esperança, no? És a dir, tots els nostres missatges són supernegatius, estem envoltats de negativisme, hem oblidat a valorar les coses, la societat en general, no? I llavors, bueno, els partits de l'extrema dreta aprofiten això per servir-te una esperança que altres no et donen i un enemic, i en aquest cas l'enemic és la immigració, i concretament la immigració islàmica, un enemic clar, diguem-ne. Igual que el nacionalisme en el seu moment, que també va créixer moltíssim, doncs t'oferia una esperança i un enemic, que era Madrid. Doncs jo ho veig de la mateixa manera, i per tant, bé, tots contribuïm una mica amb això, perquè no sabem valorar res. Tot és merda, diguem-ne, i estem transmetent a la gent que la seva vida és una merda i seguirà sent una merda. I perdoneu que ho digui d'aquesta manera. I, en canvi, aquesta senyora diu, bueno, si ens desempalleguem de tots aquests, tots viurem molt millor, no? Abans, si ens desempalleguem de Madrid, tots viurem molt millor. Doncs recepta fàcil, i a més així, efectivament, és bona comunicadora. Sí, sí.
2: Tu que ets profe, deus tenir alumnes de...
5: S'ho creuen, sí.
2: No, clar. Però de procedències diferents, no?
5: Sí,
2: xavals,
5: sí.
2: Que els pares són marroquins o són colombians,
5: sí,
2: i tal,
5: sí,
2: no?
5: Sí, sí.
2: I aquesta gent, aquests xavals que pugen, no poden capgirar aquesta situació, és a dir, perquè entre ells ve cap relació.
1: Capgirar, sí. Tu abans parlaves escut de capgirar, però jo pensava, sí. El Víctor potser que hi és més amb el dia a dia, capgirar, o potser hi ha alguns que defensaran aquesta situació.
5: A mi el que m'ha sorprès en aquests anys que fa que sóc profe, és trobar nanos d'origen immigrant amb una ideologia molt propera a l'ultradreta, és a dir, que diem-ne que s'han empaltat...
2: Aquests són els llatinoamericans, no?
6: No.
5: Llatinoamericans
6: i... Els marroquins,
5: perdona. Marroquins no tant.
6: Els marroquins amb les dones, no? Quantes en treballen?
5: No, dic... No, home, però els marroquins...
6: I tapades?
5: És a dir, el discurs aquest, diem-ne, que la delinqüència... puja per culpa de la immigració, no? Aquesta seria una mica... Delinqüència, bueno, associar delinqüència a immigració...
6: I ajudes que van... A veure, això no és això només és una... delinqüència, és el grup de... Que això és molt fàcil de dir, és veritat que tampoc no és així, però és fàcil de dir, clar, totes les ajudes van per aquesta gent, perquè no treballen, perquè tenen que anar... És veritat que aquí es regula poc tot. Avui, entre els temes, no? Hi havia també les baixes, absentisme, tot això.
1: Ara en parlarem.
6: Aquí es deixa anar una cosa, però després no es controla massa. I penso que potser aquí és el fallo nostre, de que ja quedem contents amb una llei que hi hagi o amb una regulació que sigui, però després ningú se'n cuida de que això sigui...
1: De fiscalitzar-ho.
6: Sí, que realment l'aplicació sigui l'esperit amb el que es va fer. Perquè ens fem això, després ningú mira res i passa el que passa, no? Que es desmarxa per qualsevol cosa, que llavors és veritat que es desmarxa moltes vegades.
5: Bueno, jo, contestant al Cisco, jo veig una certa apatia política, també és veritat que jo estic amb joves que encara els hi queden uns anyets per
1: poder
5: votar.
1: Uns anys per votar, no? Que sí, han de decidir i poden canviar el sentit de...
2: Sí, que no sé, 10 o 12 anys o així.
5: Estic entre els 12 i els 15, 15-16, diguem-ne, és a dir, 12-13 primer d'ESO, 15-16 quart d'ESO. I aleshores això... els que encara això és un món que els hi ve molt lluny i tal, i els que veus que sí, que comencen a pensar-hi i a tenir discurs, és el discurs de l'ultradreta, punto. Ja està, no, o sigui, discurs de consciència de classe, això, jo...
1: No el detectes a les aules en el teu
5: no,
1: cas?
5: No, i estic en un centre de màxima complexitat, és a dir, pràcticament tot és fills d'immigrants, la major part nascuts aquí, però ja són fills d'immigrants.
2: Quin barri és?
5: Nou Barris, la Prospe.
1: Per un punt més del CEO, per exemple, el PSC guanyaria a Barcelona, a Esquerra a Tarragona i Aliança Catalana a Girona i a Lleida.
6: Bueno, on hi ha més, clar.
1: És a dir, perquè la radiografia que ens deixa també el CEO és aquest petit detall.
5: Perquè l'utopia disponible, que deia la Marina Subirats, de la independència, ha estat... sent substituïda per una altra utopia disponible, que és no serem independents, però viurem millor perquè tots aquests els fotrem fora.
1: Bernat.
3: Jo pensava també que el nostre sistema electoral, que tradicionalment ha donat tantes alegries a Convergència per precisament guanyar amb molta tranquil·litat a Girona i a Lleida, clar, això ja es va trencar quan Esquerra Republicana va començar a créixer els últims anys. Aviam ara... Com funciona això? Com es van repartint els últims diputats a Girona, a Lleida, a Tarragona, ara que són tres a repartir-se el vot a les comarques, a les vegueries del país. En tot cas, crec que l'extrema dreta s'ha d'entendre el fenomen com un efecte i no com una causa. Això no és que ara tothom s'hagi tornat racista o tothom sigui ara pròxim al feixisme o que la gent que no vota Aliança Catalana no la votarà no sigui racista. Aquí és, com deia el Víctor, és que sobretot els joves, molt especialment, hi ha molt poca confiança en el futur que aquest país els pugui donar i en les oportunitats, i per tant, algun ha de tenir la culpa, sí, efectivament.
1: Per la part baixa també tenim PP i Vox, que empatarien en algun moment o algun possible escenari, que el PP en perdria, dels 15 actuals de 12 o 13, i Vox de 11, doncs pujaria un o dos.
2: Vox, clar, és que Vox... Si vol créixer, ha de créixer a l'àrea metropolitana de Barcelona, robant-li vots al PSC o als comuns o així. No pot créixer a Girona i Lleida perquè allà hi ha l'Aliança Catalana. Si no hi hagués l'Aliança Catalana, segurament en Vox pujaria més. No? Jo insisteixo amb la idea aquesta de que el creixement de l'Aliança Catalana és per l'oposició a la immigració descarada i que no... Jo confio en el jovent, però clar, si mires a Europa estem tot arreu igual i passa el mateix problema a Anglaterra. Hem vist una situació molt similar, no? Però sí.
5: Anglaterra també van saber trobar un enemic en un moment donat, que era la Unió Europea.
1: La Unió Europea.
5: I els hi ha sortit el tret
1: de la culata. Ara estan fent balanç, que potser no va ser la decisió
5: política
1: més encertada.
5: Receptes fàcils d'entendre i de transmetre. I la recepta fàcil de transmetre de la Unió Europea, de la ultradreta, és que hi ha una població nova que és la teva enemiga.
2: Però hem d'esforçar-nos, jo crec que la gent ens hem d'esforçar tots plegats per aconseguir que hi hagi aquesta cohesió social, no? Que hi hagi més Naïms, Smileys, sí, que facin sí. broma, amb un català excel·lent, no? Que l'únic que té de marroquí és el nom, diguéssim, no? Perquè la pinta, però la pinta és la mateixa que tenim els d'aquí, diguéssim, molts d'aquí, no? No, no. Mm. Que aquestes de gent, no? A mi em frustra una miqueta, a vegades, quan baixo el pati de casa, que hi ha gent de l'Insti que venen per allà, no? I que veig que estan separats els nois i les noies, encara, i que les noies que van amb ell també estan en un racó i els altres estan en altre. I crec que...
5: Bueno, les que no van amb ell també estan...
2: Estic per dir-los als profes, dir, escolteu, tios, què passa? Aquí falla alguna cosa, perquè no pot ser que estiguin separats, no?
1: Alguna cosa no funciona.
2: Ja, per exemple, un altre element positiu interessant, jo crec, que és el TikTok. És a dir, si passegeu per TikTok i feu el scroll aquest, veureu que hi ha un fotimer de noies marroquines, no? O del món del Magrib, suposo que marroquines sí. totes, no? Amb un merder mental que tenen. Perquè clar, viuen aquest món doble, diguéssim, no? De la família, els pares que els diuen no, has d'anar tapadeta i no sé què, no la vista, has de casar amb un marroquí i tal, no? I elles, que viuen un món diferent, no? Que intenten entendre-ho i estan en aquesta confusió, algunes ho diuen més clar, altres menys clar i tal, no? Jo crec que és d'aquí, de parlar amb ells, de conviure amb ells, de no obligar-los a treure el vel o no obligar-los a fer el que no volen, no? D'aquest diàleg social on ha de sortir una ciutat nova preciosa. Jo tu tenies raó abans quan deies que fa uns anys no hi havia negres.
6: No érem fantàstics.
2: Jo me'n recordo quan era jove, hòstia, lligar amb una negra deu ser l'hòstia, perquè quan era jove, tenia 20 anys, no n'hi havia. I ara el Trump va dient Barcelona ja no és Barcelona, i Londres no és Londres, ni París no és París. No, però és que és millor. Sí, a mi m'agrada molt més aquesta Barcelona d'ara, que és variopinta, que agafes al metro i és una diversió brutal, no? Que no entens res del que diu la gent, perquè parlava jo molt estranys, no? Però és molt maco veure un negre, un groc, un blau no n'hi ha, però...
1: La multiculturalitat sempre és...
2: Això és una meravella.
1: Sempre és bona, és a dir, perquè sempre suma i tot...
2: Pues busquem la
6: formació. Clar, però has de donar oportunitat a aquesta gent, perquè aquesta gent, si no es poden moure en una època que tampoc és boiant, és veritat. Tot ho veuen negre, però és que una part és entendible que la gent ho vegi negre. Però sobretot si ets immigrant i tu et quedes sempre amb un perfil baix i d'allà no puges, el caldo de cultiu és molt fàcil, és el que els va passar a França. I el problema no és que a França hi haguessin jo els primers grup de negres que vaig veure a París, allò era l'invasió, anaves a Montmartre i dius, hosti, em pensava... És més, vaig anar a Disneylandia amb la meva filla i la meva neboda, que eren petitones, i la meva neboda em diu... Tia Gemma, jo no sabia que els francesos eren negres, perquè clar, tothom que parlava en francès allà era negre, perquè clar, els hi devien pagar poc, no? A Euro Disney, però tots els camarers,
5: els empleats,
6: tothom era negre, no? Els que ballaven allà, el que sigui de l'oeste, tots eren negres. I per tant era una cosa, si tu no passes d'aquest nivell, el problema no és que hi hagin immigrants o no, de barrejats, és que puguin pujar el nivell, perquè si tu els tens sempre baix, collint raïm, hosti, allò no funcionarà mai, mai. Hi ha d'haver l'encarregat que sigui negre i que tingui els blancs. Si això no passa,
1: social,
6: si això no passa, estarem tots uns cap aquí, els altres cap allà.
2: El temporer aquest que ha mort a Lleida?
5: No ho han dit.
2: No ho han dit, oi?
5: D'on era?
1: S'estan esclarint encara les causes.
2: No han dit si era negre o si no, no.
6: Si hagués sigut de Viladecans, ho haguessin dit, ja. O sigui que suposem...
1: Del tema laboral, no d'aquesta qüestió de com treballar amb onades de calor, però abans la Gemma ho apuntava també. Us volia traslladar aquestes qüestions, aquestes paraules d'Albert Núñez Feijóo, que ha titllat, diu que cal abordar, deia, alguna així com el càncer de l'absentisme laboral. L'han esmenat, inclús des del mateix Partit Popular, persones com Borja Semper, que ha estat de baixa, precisament...
6: Perquè no és políticament correcte dir això, però jo... Ja no és només l'absentisme, són les baixes. Aquest país tenim un greu problema amb les baixes. Jo, si em dóna la gana, estic de baixa 3 mesos i ningú em diu res. Si em dóna la gana... I és que això és així. I puc estar hasta un any. Bueno, doncs no és difícil, altres països es controla diferent. Les baixes i els aturs d'aquest país no es controlen. La gent aquí busca feina quan se li acaba l'atur. I això hi ha molts països que no passa. Però Espanya passa invariablement. I doncs això és un cost social. I una mà de gent que no fot res i que està cobrant, que no pot ser. I com a empresari, jo també tinc molta queixa d'això. Les baixes i l'absentisme, aquest país, és juerga contínua. El que et dona, i tens les de perdre, no diguis res. És que hi ha lleis fetes. Mira, és que hi ha lleis que desesperen. I us posaré una cosa concreta. És igual. Els accidents laborals. tu tens una persona que et ve a les caves, perquè ens hi havia passat, un nano que venia absolutament begut cada tarda, després de dinar, ara fem jornada sencera, no, però venia absolutament begut. Què passava? Es fotia d'alta baix amb la moto cada dos per tres. Accident laboral, pago jo. Jo, perdoni. Pues la llei està feta així. Si ve del bar, i quan arribava allà, que arriba, diu, no el puc posar a treballar, pues al final sí que tens inspecció de treball i diu, tens les de perdre. L'has d'indemnitzar, fot-te'l fora. No pots dir-li res, no? Revisions mèdiques, no les vull. Sí que, escolta, pues li pots mirar si... No, això és personal, tu no pots interferir en res. Vale? Pues aquesta persona és el que et marca molt. I això amb una... grans empreses com la SEAT i això, que tenen estipulat la gent que no els hi va treballar, doncs vale, però això t'ho fan amb una empresa petita, dos, i et matxacen l'any, eh?
5: Sí, sí.
6: Et matxacen l'any, i això passa.
1: Jo no anava tant per això, sinó passa. Pel fet també del terme que ha utilitzat Alberto Núñez Feijóo, és a dir, el fet d'utilitzar aquesta paraula, l'esmena que li han fet des del PP, és que per mi el que recordo més l'esmena potser més clara la de Borja Semper, és a dir, que
5: sí,
1: clar, una persona que
5: ha estat de baixa càncer,
1: per un càncer, que vegi com el teu president del teu partit utilitza aquesta terminologia, doncs potser...
6: Però estava parlant no de gent que ho necessita. És com jo no estic pas en contra de l'atur, sí que estic en contra del vago que aprofita l'atur. Jo no estic en contra de la gent que estigui... Faltaria. Al contrari, penso que l'atur haurien de pagar millor a la gent que realment no pot trobar fer, no té moltes dificultats. Però és que hi ha molta gent que realment t'atiparies de sentir empresaris que diuen, m'han vingut, diuen, no vull la feina, punto. Perquè m'estàs oferint 1.500, 1.200 euros i n'estic cobrant més de l'atur.
5: Gemma, podem parlar els altres?
1: Va, Gemma, ara comencem.
6: No, és que no ha dit res.
1: T'he vist molt animada al principi, per tant, deixem que la Gemma digui la seva, deixem que faci l'espit.
6: També era previsible la meva intervenció.
1: I com que ja el tema, ja l'avançat, ella dic, ara que
5: jo porto estona dient,
1: i aleshores obrim el meló i fem...
5: M'oblidaré del que vull dir. M'oblidaré del
1: va,
5: que vull dir.
1: Víctor Xisco i Bernat, va.
5: I després, quan surti d'aquí, diré, m'acatxin...
1: No ho he dit.
5: No, el primer, digues, que volia, no, primer que volia dir, vull retrocedir només una miqueta, molt ràpidament, per dir que he tingut moltes alumnes musulmanes i algunes porten vel i altres no en porten. O sigui, que no associem...
1: Que no associem i que no generalitzem.
5: No generalitzem, perquè n'hi ha moltes que no porten vel ja.
1: Totalment.
5: Val. I el segon, que estava intentant dir, és que jo també em sembla un problema. És a dir, i estic en un sector en el qual veig com la gent s'agafa baixes amb una certa facilitat, no? Crec que en el sector públic és més fàcil que la gent agafi baixes, perquè és com més va de suar, no? Diguem-ne. Però, clar, és que no veig com un metge, que és el que dona les baixes, pot negar-se, no? Si una persona li ve i li diu, escolta, estic deprimida, no puc més, no puc aixecar-me pels matins... No veig quines eines podria tenir aquest metge per dir, vostè, a treballar, no li dono la baixa, saps? Jo per això dic que hi ha una sèrie de baixes laborals que són molt objectives i per tant, diguem-ne, no hi ha gaire discussió, però hi ha tota una sèrie de baixes laborals que són de temes de salut mental que són molt complicades d'enfrontar-se a això. Per tant, diguem-ne, és la responsabilitat del treballador posar-li jeta o no posar-li jeta, perquè algunes segur que són reals de baixes de salut mental, no? Però altres segurament doncs és la barra de la gent.
2: El Feijóo va dir això a una reunió d'empresaris, no? I el que volia era tenir-los contents, no? I va dir, ¿qué puedo decir para que tengo a estos tíos contentos? Les voy a decir que vamos a meter caña a los escaqueados, no? I va dir això sense preparar... Jo no entenc massa per què no li preparen els papers bé o li donen la documentació. Suposo que forma part d'aquesta política madrenya que van pel broc gros, no? I pots dir qualsevol bestiesa que com que tens els mitjans de comunicació al teu costat, ningú tocarà la pera. Tocant la pera el diario.es, el Público i Televisió Espanyola amb les llengües i tal, no? Però tots els teus diran que és fantàstic el que estàs dient, no? Però les baixes laborals també tenen una... No els hi paguen el 100% del sou, sinó que els hi redueixen una part.
6: Però és que el metge
2: va demanar coses que ja es fan.
1: Ara, Gemma, apuntes al Bernat.
3: A mi, precisament, el que m'irrita profundament d'aquesta qüestió és que tenim un problema greu i seriós amb l'absentisme laboral que s'emmarca en un problema encara més greu i encara més seriós que tenim amb la productivitat i que ara estem parlant del que va dir Feijóo perquè per torpeza, perquè sigui matusser políticament. En tot cas, parlant de Catalunya, per exemple, hi ha un estudi de PIMEC que dona unes dades que són bastant reveladores, que és que s'han doblat el número d'hores que es passa, que els treballadors es passen d'incapacitat temporal. És a dir, un treballador mitjà a Catalunya el 2013 estava 3 hores al mes de baixa, ara són 8. Això és un impacte econòmic de 33.000 milions d'euros, que és el 10% del PIB. I crec que també una mica l'error és parlar només del JETA, que evidentment existeix i evidentment segurament hi ha moltes més oportunitats per escaquejar-se de les que hi havia fa uns anys, però també hi ha un sistema públic saturat que és l'únic capaç de donar baixes i l'únic capaç d'aixecar-les, i per tant això fa que els temps s'allarguin molt, que no es faci control, i crea uns colls d'ampolla enormes que fa que una baixa que podria durar 2 dies en duri 4, o que algú se li doni la baixa sense mirar gaire exactament què té. I això, la proposta que feia Pimec no anava tant com la que feia Feijó a crear un efecte dissuasori sobre el treballador perquè no s'agafi la baixa, sinó incorporar les mútues en aquest sistema per donar suport al sistema públic i poder fer molt més control, molt més seguiment i amb molta més agilitat.
1: Gemma, volies apuntar.
6: És que jo penso... és veritat el que diu el Víctor. El que menys culpa té és el metge que dona la baixa. Perquè passar els metges aquests van saturadíssims i tenen 5 minuts per avaluar. El que passa que després de lo que ell creu que pot ser, hi ha tot un sistema absolutament col·lapsat. Si una persona que necessiti una ressonància, una radiografia, està 3 setmanes perquè li facin. I llavors això són 3 setmanes de baixa perquè el metge no té més...
1: No té la capacitat per...
6: Un que necessita el psiquiatre està saturadíssim. Psiquiatres n'hi ha 3, diguéssim, i tothom ha d'anar... Doncs aquest metge, fins que no tingui les eines que demana per poder dir si allarga la baixa o no, no pot fer res. Per tant, no és que jo el que menys culpa té... És el metge que dona la baixa, el timor és el que et frena el cop. Però tot el resto està arxisaturat. I doncs les proves s'allarguen i s'eternitzen. I encara si tens una muta, els pots fer córrer una mica perquè van a la muta, però si tu depens de la seguretat... És que només hi ha per dir, escolti, vull demanar cita per telèfon, et donen... Jo ho vaig fer al cap, necessitava parlar amb el metge, em dic, ostres, puc parlar només per telèfon un moment? I em diu, ja, doncs d'aquí 3 setmanes. Dic, perdona, per telèfon? 3 setmanes?
5: Sí,
6: però estan saturats. No, culpa no és del metge. És que el sistema no dona. Doncs això és el que fa, diguéssim, entre les mútues que poden controlar, perquè el que té problemes d'aquests de salut mental, després del que sigui, has de poder tenir els professionals, que fa molts anys que això ja es diu, i no n'hi han. No n'hi han. Allà hi ha el pediatre i el no sé què, però el de salut mental...
5: Al cap, vols dir?
6: Visto en pintura, clar. No hi és, i llavors no hi ha proves, no hi ha diagnosis, no hi ha res, i vale. I és com si et fa mal l'esquena, eh? Procura.
5: Procura.
6: Una ressonància et tardaran 3 mesos. Bueno, pues, anirà fent mal l'esquena si te la fa.
1: O una qüestió com una analítica que la necessites i que te'n donen per d'aquí a 2 mesos i potser la...
6: I després el resultat 15 dies més, i tens una persona parada esperant uns anàlisis, i bueno, pues tampoc passava tant cosa, pues un mes de baixa.
1: I és molt evident, però la solució no és posar més recursos, és a dir, que les administracions posin més facultatius, és com tot, que posin, quan parlem dels docents, que posin més docents.
5: Clar, també és molt fàcil de dir,
1: que és una recepta que potser és molt òbvia, però aquí...
3: Parcialment, sí, absolutament.
1: És a dir, no caldria potser... Estem parlant d'una qüestió que potser...
6: Home, avui dèieu també amb estadístiques a Catalunya, el 4% menys que s'ha invertit en els últims anys en temes socials. Clar, fem pressupostos, com dèiem l'altre dia, anem-los fent, després no s'executa res... i encara vas perdent més. I ara m'augmentant no sé què socials. I clar, venies d'un 4% menys, però ja te vale. Sí, ja m'entens? I doncs, tot això que se sap i que requeriria un esforç dels polítics per fer un pacte global amb educació, amb sanitat, això no pot fallar. Si això falla, fallen les empreses i fallarà tot, i fallarà el clima social. Perquè això enrareix molt, que tu tinguis algú de baixa i estigui a la platja, doncs el treballador que estarà fotent-se de calor tampoc l'ajuda això a estimular-se. Jo me tengo que ir a trabajar, home, gràcies.
1: Víctor.
5: No, és que... Escolto la Gemma i jo sóc una persona que no vaig gaire orientada i tal, dic, hosti, tot és una merda, diem-ne.
6: No,
5: Sí.
6: Però no, que s'ha
5: d'arreglar. I potser no ho sabem, i potser, perquè no tenim aquí l'estadística, resulta que l'absentisme laboral ha baixat en els últims 5 anys. No en tinc ni idea,
3: diem-ne.
5: Sí? Ha pujat?
3: Sí, bueno, s'ha doblat, és el que
5: s'ha duplicat.
3: Sí, sí.
6: Sí, no, però, no, no. Bueno,
2: jo crec que és bo, eh? Jo crec que l'absentisme laboral és bo, diguéssim, perquè...
6: Sí, però si l'has de pagar tu,
3: per qui és,
1: no? Per què és bo, Cisco? No sé,
2: perquè s'ha de treballar en condicions, quan estigui sa. És a dir, aviam, jo m'imagino el Carlton Heston i totes aquelles pel·lis que els tios allà tots allà, els claus allà remant i tal, no? I un que diu, a mi, és que jo tinc mal de cap i no puc remar ara, no? I el maten, diguéssim, el tiren al mar, no?
3: Però en aquest país la majoria de treballadors no remen a,
2: no,
3: a la feina.
2: No remen, no remen, però hi ha moltes dones que treballen als hotels, la neteja i tot això, no?, que estan passant molt malament, que tenen molt dolor i tal.
6: Saps que
2: no?
6: Aquestes no són les d'absentisme, eh?
2: Bueno, però...
6: No, l'absentisme laboral no ve justament per si aquesta gent. Hores, si aquestes no, fa, no acostumen
2: mereixen,
6: a fallar.
2: Però se'l mereixen.
6: Oi tant, però aquestes no ho tenen, no l'agafen la baixa.
2: Però per dir que hi ha... Que això vol dir que no, hi ha una major preocupació pel treballador, és a dir, que sigui normal, que n'hi hagi més ara que abans, és bo, per en el sentit que abans anaves a treballar a 40 de febre perquè així no et fotien al carrer,
6: Cisco.
2: I ara no, ara
6: ho dius en 40... sèrio?
2: Sí, i, bueno, més o menys.
6: Per la mar de
2: Déu. Jo parlo sempre més o menys en sèrio, però
6: no,
2: abans
6: no,
2: en 40, a 40 anaves a treballar perquè així no et fotien al carrer, i ara, doncs, bueno... Ara,
6: no, si no et fotien al carrer. No, és que hi havia un tema també de responsabilitat que ara no hi és, també t'ho dic.
2: Bueno, no sé.
6: Perquè la gent et deia, no, jo m'he trobat gent de, ah, hem de venir fent d'advocada, eh? Et ve un recurs. Ah, i m'he de quedar? Perdona, ens han donat 24 hores, doncs qui s'ha de quedar? Doncs tu i jo l'hem de fer. Ah, bueno, perdona, és que tenia un sopar. Aquestes menes de història que pol·lulen molt, de veritat, que desanimen molt. I això no és que estigui en condicions. Cony, no vas a sopar? Doncs el mateix que fèiem nosaltres.
1: Bernat,
6: no anaves a sopar i tampoc anaves a esquiar.
3: L'absentisme ha pujat. Home. També perquè hi ha una relació directa entre l'atur i absentisme. Ah, clar, llavors, com ha baixat molt l'atur i ha pujat l'absentisme, però ha pujat molt més del que hauria de pujar. I a part l'atur no ha baixat tant, que això és un altre tema.
5: Ha baixat molt.
3: Sí, però estem en 10%. I tenim un absentisme que està molt per sobre de la mitjana europea. I després també hi ha un tema de que la població és més gran, de que, per exemple, l'estudi de Pimec el que deia és que els treballadors de més de 55 anys agafen baixes més llargues, i això es nota, però que també entre els treballadors joves hi ha molta baixa d'un dia. És a dir, això que hi ha baixes llargues a treballadors més grans i que els treballadors més joves agafen molta baixa
6: curta. L'endemà de verbena... No rieu.
1: T'ha passat.
6: L'endemà de verbena no venen a treballar. I a més ho saps el que no vindrà.
3: I que les baixes es concentren...
2: No posis feina l'endemà.
3: I és veritat.
6: Ja, perquè no estem en condicions.
2: Clar, després dos dies que torni a treballar la gent.
6: No.
3: Respecte al que deia el Cisco, que l'estudi també deia que les baixes es concentren bastant en els sectors industrials. En tot cas, és a dir, la majoria de baixes probablement són justificades i raonables, i el que s'ha de fer és això, anar identificar molt bé què causa tot això i ser una mica adults amb el tema, perquè ja estàvem al govern parlant de que es vol retallar drets i que es vol, és a dir, el sistema tal com està muntat, en què tu de seguida pots, si et trobes malament, pots no anar a treballar i pots tenir quasi tot el sou o tot el sou, no és per si un dret, és un privilegi que és fantàstic.
2: No, deixa'm acabar.
3: Que demostra la solidesa del nostre estat del benestar i de la nostra economia i que s'ha de preservar i s'ha de mantenir. Però el sistema és evident que s'ha de polir, perquè els costos existeixen, són molt elevats i al final ens acaben repercutint a tot. I és que tenim la productivitat estancada des d'abans de la crisi. I això és un tret al peu per tots, pels 8 milions de catalans. I tot el que vagi a continuar alentint a resoldre aquest problema, com és això de l'absentisme laboral, és un drama.
5: De tota manera, deixa'm dir una cosa. L'absentisme laboral també s'ha de, si podem mirar-lo des d'un punt de vista positiu, també, diguem-ne, moltes d'aquestes baixes són cobertes per noves contractacions, i per tant, diem-ne, això també dinamitza el mercat laboral i també crea més ocupació, almenys en el sector públic això passa. El sector de l'educació això passa, diem-ne, les baixes triguen una mica, però una baixa d'un profe és coberta per un altre profe i per tant, diem-ne, és una contractació nova, no? Jo per dir coses positives, coi,
6: vale. Però veus, entre el públic i el privat entre el públic i el privat hi ha molta diferència, perquè jo, per exemple, una persona de baixa, la primera setmana, els primers 7 dies l'assumeix l'empresa. Si he de pagar això, he de pagar la Seguretat Social i agafar un altre treballador, ja t'ho dic, no puc.
5: No, ja
6: per tant, jo el que faré amb el context aquest, que és una mica general, el que estem intentant és treure gent. No puc crear llocs nous. No els puc crear perquè el sistema no em deixa respirar. I això sí que és, un, bueno, és una opinió molt d'empresa, molt de PIMEC, però jo penso així. I l'alternativa que es donava ara, home, els primers 15 dies que els pagui l'empresa, no 7, 15, collons, pues tot ja, però és que això una empresa no ho aguanta. I això està pensat, i quan pensen això, i quan jo sento aquests polítics més d'esquerres defensant això, estan pensant en la SEAT, estan pensant en Toyota, estan pensant en grans empreses, però aquest país no es gestiona les grans empreses. Grans empreses solucionen 2.000 tios, però el teixit empresarial no és aquest, nostre. El nostre, eh?
5: A veure, jo pertanyo a una fundació, a part de ser profe, que té empleats, també, val? I hem tingut baixes laborals, també. I, a veure, hem aguantat. I
6: les fundacions tenien beneficis fiscals que no tinc jo, com les cooperatives,
5: escolta,
6: ja
5: m'agradaria. I t'asseguro que si tenim una economia al límit, som nosaltres, diguem-ne. Eh? O sigui
6: però és que una fundació no és una empresa privada. I és igual que una cooperativa, tampoc ho és.
5: Però tenim,
6: hi ha un sistema fiscal i un sistema de beneficis.
5: Paguem també una part de la baixa laboral del treballador si es queda baixa. Això és igual.
6: Però no és el mateix el règim, és com les cooperatives, i no és el mateix el règim.
3: Les empreses...
5: Tampoc cal aquí...
3: Però les empreses per anar bé no han de sobreviure, les empreses per anar bé han d'anar bé. Llavors... I quan les empreses van bé...
5: Sí, però vull dir, home, clar, però que tampoc em presenti que una baixa laboral ja no puc... Ja
6: perdona una cosa. Una baixa laboral d'una persona d'un any i mig, a mi, a casa nostra, ens costa 20.000 euros. Jo no puc sostenir aquesta baixa i contractar una altra persona nova, ja t'ho dic. No puc.
3: Però a Catalunya...
5: A
3: Catalunya, la petita empresa mitjana... A Catalunya, la petita empresa mitjana té 4 o 5 treballadors. 4 o 5 treballadors, quan tens... Això, les dades eren 8 hores de mitjana de baixa per incapacitat temporal per treballador català. Això és que és un problema seriós i real per moltes petites i mitjanes empreses.
5: Qualsevol empresa ha de tenir una partida destinada a aquesta eventualitat, igual que altres imprevistos, ja està. No, o sigui, és a dir, tu has d'entendre que pots tenir... Això et pot passar. Si
6: doncs,
5: la teva previsió
6: no
5: de despeses no has planificat que hi haurà una part...
3: Però tot és afegir càrrega.
6: No pots créixer. Així estan les empreses, sobretot.
5: O sigui, que tothom ha de tenir bona salut a tot arreu. I si no...
6: No t'estic dient això. T'estic dient que els costos que suporta la petita i mitjana empresa catalana, digue-li on vulguis, eh? Dic catalana, la que està fincada aquí. M'és igual d'on sigui. Però la que està fincada aquí és molt bèstia i la productivitat, com diu ell, i l'absentisme, això afecta molt perquè són petites i mitjanes empreses. De 4, 5 o de 10 treballadors o de 20. Això et representa un cost, ja t'ho dic, les empreses... Mira, el 70% dels empresaris que es venen accions o que pleguen és el motiu real, i això ho diu PIMEC, i t'ho diuen, és pel tema laboral. No puc sostenir-ho més.
1: Sisko, que fa molt que no t'escoltem, va.
2: És que el cap em va a 100 per hora. És una guerra entre empresaris i treballadors, i que jo estic amb els treballadors i que aquests estan amb els empresaris.
3: Home, jo soc estudiant i a casa no tenim empresa. Doncs
2: defenseu els interessos, que són els que jo veig al contrari. Crec que...
6: Jo no soc una ONG.
2: L'informe de la PIMEC segurament serà contrastat per l'informe de Comissions Obreres o l'UGT, que deu ser molt diferent. És a dir, la PIMEC, clar, la PIMEC clar que va dir, hòstia, aquí el sector em s'escaqueix, no treballa ningú, aquí...
6: Hi ha coses que són...
3: Però és que PIMEC no està dient això,
2: I no venen a treballar i tal, no?
3: PIMEC ho atribueix a la saturació de la sanitat pública. Bueno, no ho atribueix.
5: Això hem estat d'acord tots. Amb això hem estat d'acord tots.
3: Però, per tant...
2: Jo crec que s'ha de fotre canya als empresaris, perdona, Gemma.
6: No, fes. Ens quedarem sols al final amb treballadors que no hi haurà.
3: Una miqueta més.
6: Però donar al públic tots.
2: No, però aviam, no hi ha absentisme laboral dels empresaris. Hi ha empresaris escaquejadíssims que no foten ni brot i que viuen del cuento...
6: Ara, en sèrio, Sisko? No. No vagis per aquí, perquè no. Jo, si aquests hi ha, jo no en conec a cap. És més, de 7 dies a la setmana, els que som empresaris i ens toca, perquè l'absentisme saps qui l'acaba cobrint? Jo, diguéssim, m'explico? Amb més hores, jo. Però això que dius tu, hi ha empresaris que se l'estan rifant... Perdona, Sisko, però no.
2: Però aquests de Freixenet, per exemple, que s'ho han quedat els alemanys, aquests...
6: Què vol dir s'ho han quedat? Escolta una cosa.
2: Aquí els empresaris d'aquí ho van donar als alemanys, aquests, no?
6: Però què ho van donar?
2: I segur que aquests alemanys, hi ha una colla d'alemanys que viuen del cuento de Freixenet aquest, i que es passen la vida a Mallorca
6: però
2: de vacances.
6: Però, Sisko, que això no és veritat.
2: I aquests ningú els diu,
6: però
2: escolta,
6: que això no és veritat.
2: I quan estan malalts...
6: Sisko, que això no és veritat. I ara, mira, una altra crítica d'un polític perquè va anar a Freixenet al... I, escolta, aquest país estem sombats. Aquest país, qualsevol cosa que s'empresa... sembla que estiguis a la compte dels treballadors. I l'única cosa que fa l'empresa és procurar que tot vagi bé perquè els treballadors es guanyin molt bé la vida. A mi el que m'interessa és que els treballadors guanyin bé la vida perquè puguin consumir el meu, també, perquè si no... Jo no em trec res de tenir treballadors pobres, eh? No. Ni guanyo diners, ni
2: no,
6: genero res. Per tant, a mi m'interessa que els treballadors
2: que no
6: guanyin
2: tu,
6: molt bé.
2: No em referia a tu, em referia a un altre tipus d'empresaris.
6: Però un altre tipus d'empresaris, pensa que aquest que has tret no és.
2: El de Freixenet, dius?
6: El de Freixenet, per mi, va ser un fallo garrafal dels treballadors, que no van apoyar mai el senyor Ferrer, quan aquest senyor havia deixat les tripes. I quan aquest senyor buscava l'aval, perquè ell tenia el 49% ell i el Bonet, i això es va així, per tenir el 51% i que no s'ho quedés Kenkil, aquí tothom li va donar l'esquena. Els catalans,
2: no criticava...
6: els d'Espanya i els treballadors. Oye, pues ja està. Pues ja ho tens.
2: Jo criticava l'alemany.
6: I l'alemany és una empresa i les empreses estan per guanyar diners.
2: I aquest, treballador que està malalt aquí, li importa una raba. Diu, este tio...
6: Les empreses no són això que dius, eh?
2: Bueno,
6: perquè penso que tenen convenis molt bons, aquesta gent, eh?
3: Però els grans emporis...
6: Però tenen moltes coses per al treballador bones, eh? Més que jo no em puc donar, eh? Jo no puc donar les ajudes que fa, per exemple, Freixenet, que les tenen per escoles, jo no les puc donar. I ells sí que les tenen amb el conveni propi. Tenen moltes mesures a favor del treballador de les empreses grans. És que desmitifiquem una mica que l'empresa gran és un empresari que està a Saint-Tropez, però d'on t'ha sortit això?
1: Deixem,
6: que no ho entenc.
1: Ens queden pocs minuts, és un tema molt complex. Ui. I molt...
6: Jo he acabat estar defensant Freixenet.
1: Hores i hem acabat aquí parlant d'una cosa concreta, però, que home, no estava ni sobre la taula.
6: No, però és un exemple.
1: Un segon molt ràpid, que tenim molts pocs minuts. La P7, que també torna sobre la taula. Que ara, ai, que potser hem de tornar a pagar. Sí o no?
6: Sí,
1: a veure.
6: Sí, per favor, sí.
1: Sí?
6: Sí.
1: Jo
5: des de que van treure els peatges sempre he pensat que havia d'haver-hi uns nous peatges o una vinyeta, vull dir que el fet de treure peatges no he entès mai com no hi havia previst una alternativa, per al dia després, perquè, però no tant per saturar o no saturar, sinó pel manteniment de la infraestructura que no s'ha de pagar amb els pressupostos públics, sinó que l'ha de pagar la mateixa infraestructura, i em sembla lògic que la pagui qui l'utilitzi.
1: Mm-hmm. Sisko?
2: Tornar a posar peatges se fa com basarda, no?
5: Perquè vinyeta.
2: Tornarem a escoltar allò de... Perquè els catalans...
1: Tornar a pagar.
2: No,
5: vinyeta i per totes les infraestructures.
2: Els madrilenys no paguen per la M30, no sé què collons, però i en canvi aquí tenemos que pagar, hem de pagar i tal, no? El que sí que és cert és que jo un temps anava a Cardedeu amb el meu Nissan Micra, que va a 60 per hora, no? I des de que van obrir i van treure els peatges, era collonant, fotia una por de nassos, perquè anava amb el meu cotxet per allà, no? I anaven passant camions, a l'oestia tal, no? I jo pensava, mare de Déu, i tots pitant-me,
6: tots pitant-me.
2: I fotent-me la bronca a mi perquè anava a poc a poc, no? I això no pot durar gaire. No m'estranya que després hi hagi accidents i que es col·lapsi.
1: Que són molts factors, la conducció, la manera de fer-ho, el tema de la pancarilla de nits...
2: Buscar una solució al caos que s'ha creat, jo crec que sí. Jo ja no hi vaig amb el meu cotxe per allà, per si un cas.
1: Has decidit que plegaves.
2: Es va morir el meu amic de Cardedeu.
1: Rapidíssim, Bernat, i Gemma, va.
3: Recordar, com sempre, que la solució perquè hi hagi menys camions és que vagin en tren les mercaderies. En tot cas, sí que fa una mica de basarda, però...

0: solucionar
1: el
2: que encara està pendent. Escolteu, Cisco Bages, Víctor Saura, Bernat Escanelles, Gemma Torelló, us agraeixo moltíssim que aquesta temporada ens hagueu acompanyat aquí al Són 4 Dies, a Ràdio 4, amb aquests debats sempre intensos, però molt interessants, molt enriquidors, que crec també que va molt bé, perquè com a mínim ens plantegem qüestions, o sigui, venim amb una idea prefixada en la nostra ment. Aquí potser, si fem un clic a vegades i veiem les perspectives, la mirada en perspectiva sempre fa una altra... Doncs els cobra la vida una mica de sentit també. Víctor, gràcies.
3: Gràcies.
2: Cisco, gràcies. Barral, gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, gràcies, gràcies.
5: Si em convideu, vindré encara així.
2: Gràcies per tot.
5: Amb 40 de febre.
2: Doncs esperem que no agafis febre, que això és el més important i que estiguem bé. Vinga, va, notícies. I tornem amb la tercera hora dels Són 4 Dies.
6: Són les 11.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia. Els equips d'extinció que treballen en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, podran atacar el foc de manera més ofensiva. La millora de les condicions meteorològiques, principalment la manca de vent, permetrà als efectius ser més proactius. L'àrea afectada és de més de 6.600 hectàrees. Antonio Sanz, conseller d'Emergències, adverteix que, tot i les millores, l'incendi continua actiu.
8: Digo que el incendio continúa siendo de grandes dimensiones, por lo que será clave consolidar el trabajo realizado durante la noche y aprovechar las primeras horas del día para avanzar en la estabilización cuando sea posible.
6: Afegeix Sanz que el balanç de víctimes es manté, són 12 i una vintena de persones que els seus familiars no poden localitzar, més de 1.400 persones desallotjades, algunes d'elles han passat la nit a Mojácar.
9: Lo más probable es que vayamos a Mojácar, que nos acogen unos familiares y a esperar el próximo aviso.
10: Con bastante miedo por también las dimensiones de las llamas y tal, que hay muchos pinos por allí.
11: Vengo a buscar a mi tía que la han desalojado de Alfaiz para llevarla a mi casa.
12: Yo espero que mañana ya esté en mi casa. Quiero, de verdad, porque yo tengo mis gallinas.
6: A casa nostra, a prop d'una seixantena de municipis de 13 comarques activen el nivell 4 del Pla Alfa, el més elevat per extrem risc d'incendi, i el nivell 3 també s'ha decretat en municipis de fins a 17 comarques, tancats al públic 8 espais naturals. La petita treva de les temperatures acaba la segona onada de calor i abans que arribi la tercera, demà diumenge Protecció Civil rebaixa el Pla Infocat d'emergència a fase d'alerta. Millora la situació, diuen, però no es pot abaixar la guàrdia. I la gestió dels boscos aquests darrers dies ha estat un dels principals debats. Segons el president de la Generalitat, Salvador Illa, és una missió de país.
13: Els boscos s'han de gestionar i per gestionar-los hem de poder-hi treballar. I clar que s'ha de fer amb respecte al medi ambient, evidentment que sí, amb respecte a la diversitat, però gestionant els boscos sempre s'ha fet així i s'ha de seguir fent així si no volem tenir, diguem-ne, moments complicats a l'estiu. I això és una missió de país. Naturalment que el govern s'hi posa davant, però és una missió de país, de tots.
6: Illa defensa les tales selectives d'arbres per reduir la massa forestal i matisa que aquestes accions també suposen tenir cura del medi ambient. Declaracions durant la presentació del Pla de Pobles, una eina transformadora per uns 800 municipis de menys de 5.000 habitants i també capitals de comarca de menys de 15.000, per poder rehabilitar nuclis urbans, conservar el patrimoni, rehabilitar habitatges i també impulsar polígons d'activitat econòmica. En total, el govern destinarà 400 milions d'euros en 4 anys. La primera convocatòria s'hauria de resoldre abans de les eleccions municipals de l'any vinent. I també us expliquem que un home de 47 anys va morir ofegat a nit en una platja de Cambrils al Baix Camp. El 112 va rebre l'avís a 11:15. Fins a 4 ambulàncies es van desplaçar al lloc dels fets, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, ja han mort 10 persones a les platges catalanes. Protecció Civil recorda la importància d'extremar les precaucions a platges, piscines i aigües interiors, i si s'observa que algú troba malament o té dificultats dins l'aigua, cal avisar de manera urgent al servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar una ràpida actuació. En esports, la selecció espanyola classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol, després de superar Bèlgica per 2-1, gràcies als gols de Fabián i de Miquel Merino. El jugador de Pamplona va marcar el definitiu al minut 88, desfermant l'eufòria dins l'equip. El proper rival a batre, França. Per Merino, un duel exigit.
14: Va a ser muy igualado, de una rivalidad increíble históricamente y ahora en este mismo momento también, dos selecciones que están en lo más alto de su juego y bueno, intentaremos hacer un gran partido como ya hicimos la última vez que nos enfrentamos a ellos y

0: Llevarnos la victòria otra vez.
1: A Espanya-França, primera semifinal, dimarts a les 9 de la nit. La propera semifinal també quedarà definida en les properes hores. Sortirà del guanyador de l'Anglaterra-Noruega, que es disputa aquesta nit a les 11, i de l'Argentina-Suïssa, que juguen a les 3 de la matinada. I Gran Premi d'Alemanya de motociclisme a les 3 de la tarda. Es disputarà la cursa a l'esprint i vuitena etapa del Tour de França, 180 quilòmetres entre Perinyú i Bergerac. L'eslové Tadej Pogačar continua defensant el mallot groc. I en aquest punt, primeres retencions a les carreteres catalanes. Actualitzem la situació amb el Servei Català de Trànsit. Finarà, que bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autopista P7. A l'altura de Martorell hi ha un accident que talla un carril en sentit sud, en sentit Tarragona, i la incidència provoca retencions de 9 quilòmetres des de l'altura del Papiol. També destaquem a la mateixa autopista P7 que hi ha densitat circulatòria en sentit nord, en sentit Girona, entre Mollet i la Roca del Vallès. Altres punts amb aturades puntuals són la C32 al Maresme, amb retencions entre Cabrera de Mar i Argentona, en sentit nord, en sentit Girona, i també unes obres a l'autovia 2 a Jorba provocant aturades de 2 quilòmetres en sentit Lleida. De moment això és el més destacat. El bon dia.
1: I encara un darrer punt de mobilitat, afectacions a la línia R13 i R14 de Rodalia, circulació interrompuda entre les estacions de Vinaixa i la plana Picamoixons per un incendi proper a la zona de les vies. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades entre les dues estacions. I ara, si nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, més notícies en 55 minuts aquí a Ràdio 4.
3: Ràdio 4.
4: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
5: Coneixeu el concepte d'evolució?
4: Sota sospita.
5: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
4: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
5: Podien parlar a través dels oceans.
4: Amb Laura González.
6: Impossible. Per què la volen capturar?
5: És més intel·ligent que la majoria.
7: A Ràdio 4.
4: La millor companyia.
8: En temps d'uniformitats, de relats a cop de piulada i bona part de l'energia informativa l'emprem en verificar el que és o no mentida, tens una cita. Faristols, el programa d'actualitat política i parlamentària, dissabtes, a les 2:05 del migdia, i al web, quan vulguis, a Ràdio 4.
3: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Onze i set minuts del matí, ara a aquesta hora aquí al Són quatre dies parlarem de Trump, de l'OTAN, de la polèmica amb Espanya, dels últims moviments de l'extrema dreta europea, i acabarem fent un exercici de prospectiva per preguntar-nos com podria ser el món d'aquí a 10 o 15 anys. I per fer-ho ens acompanya, com sempre, en Martí Serra, doctorant en Relacions Internacionals a la Universitat de Bristol. Martí, què tal, com estàs? Molt bon dia.
2: Bon dia, què tal, David? Tot bé?
1: Escolta, l'últim cap de setmana que vam parlar estaves a Catània i pel que parlàvem aquesta setmana crec que et vas quedar atrapat per l'erupció de cendra del volcà Etna, és així?
2: Sí. Bueno, ho vam estar parlant una estona, per fi he arribat a Bristol, però em vaig quedar bàsicament atrapat. Jo no havia vist mai un volcà en mitja erupció i per tant tots els vols es van cancel·lar. Es veu que és una cosa que passa sovint a la zona del sud de Sicília, però bueno, finalment al cap de 3 dies i marxant des de Palerm vaig poder arribar, així que tot bé, però bueno, és una experiència curiosa.
1: Per tant, una experiència curiosa, però no hem de lamentar res, per tant ens quedarà com una experiència que recordaràs positivament, no?, per la teva vida.
2: Tot bé, no ha passat res. Potser vaig menjar, ingerir una mica de cendra, però res més enllà d'això.
1: Res més enllà d'això. Doncs va, som-hi amb una nova edició del Desordre Global. Abans d'entrar en matèria aquesta setmana, la cimera de l'OTAN ha tornat a posar Espanya al centre de totes les mirades després d'un nou xoc verbal entre Donald Trump i Pedro Sánchez. Primer, Trump va carregar durament contra Espanya per no voler comprometre's amb l'objectiu del 5% del PIB en despesa militar.
3: Espanya és un cas perdut. Per cert, ja no volem fer negocis comercials amb Espanya. M'agradaria tallar-hi relacions. Espanya és un soci pèssim a l'OTAN. No hi participa i no paga. No vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau.
1: Però poques hores després, el to semblava molt diferent.
3: Espanya avui s'ha redimit. Espanya ha estat avui molt generosa. En fet, han complert amb la sol·licitud de molts pagaments.
1: Martí, què ha passat exactament? Per què Trump ha passat de les amenaces als elogis en qüestió d'hores?
2: Bé, jo crec que estem veient dues coses, no? La primera és una disputa que ja coneixem des de fa temps sobre el futur de l'OTAN i Trump i els Estats Units, de fet. Obama, abans que Trump, fa anys que considera que els europeus gasten massa poc i han vist els compromisos per arribar al 5% de despesa militar. Llavors, els Estats Units, que Espanya, voluntàriament, per les raons que sigui, no ha volgut signar aquest compromís, per tant, Trump pressiona cap a aquesta direcció. L'altra cosa, que això és potser el que ens estranya més, és l'estil de Trump, no? Vull dir, Trump utilitza la confrontació pública com a una eina negociadora, no? Llavors, es tracta de primer elevar la tensió, dir, sincerament, tonteries, fer declaracions molt dures, generar titulars, i després deixar espai per una sortida més conciliadora. Això també ho hem vist amb l'Iran, que de fet fa 4 dies va dir l'alto el foc està mort i tornem als bombardejos, i va ser així, però ara ja tornen a estar en negociacions, no? Ho hem vist amb la Xina, amb la Unió Europea. Per tant, és una cosa que passa molt i el que hem vist després d'aquest canvi d'opinió també és resultat d'aquestes negociacions.
1: Uh-huh. I enmig de tot plegat, Trump va arribar a insinuar fins i tot represàlies econòmiques contra Espanya, i aquí ha arribat a parlar d'embargaments comercials o sancions. Però Martí, clar, jo em pregunto, això té algun recorregut, això és realista?
2: Mira, de fet ho parlàvem abans, no?, que això és un tema que ja va arribar a sortir en el passat, quan Trump va dir que també hi hauria conseqüències econòmiques. Això és molt poc creïble, bàsicament, perquè Espanya forma part de la Unió Europea, no? Llavors, qualsevol país el que digui que posarà represàlies econòmiques hauria de posar represàlies econòmiques a tota la Unió Europea. És com si ara a la Unió Europea diu tallarem tot el comerç amb Florida. No podria ser, perquè tot podria centrar-se alguns productes que Florida exporta significativament, però acabaria afectant a tots els Estats Units, no? Llavors, això jo crec que és més retòrica que una altra cosa.
1: aquesta retòrica a la que ens té acostumat, com deies, en Donald Trump. Doncs va, fixem-nos ara en un dels esdeveniments d'aquesta setmana, més enllà de la cimera de l'OTAN.
0: El retrovisor.
1: Last I saw you was in the rearview. Alguns analistes han arribat a dir que el 7 de juliol, és a dir, aquesta data, podria acabar sent històrica per l'extrema dreta. A veure, Martí, què va passar exactament i per què ho diuen?
2: Clar, potser és una afirmació una mica exagerada, no? Veurem amb el temps què passa. Però sí que és veritat que a mi em va cridar molt l'atenció, i per això ho tractem avui, no? Que el 7 de juliol, és a dir, fa 4 dies, van haver-hi 3 esdeveniments rellevants a 3 països dels més importants d'Europa Occidental: França, Alemanya i Regne Unit, no? I en aquests 3 països, són països extremadament importants i on l'extrema dreta es troba a nivells de suport electorals que probablement no s'han vist mai a Europa des de fa molts anys, no? Llavors, el que encara no sabem és si això que ha passat en aquests 3 països és un pas més cap a més proper a arribar al poder, o, en contra, pot fer que es vagi frenant a poc l'accés de l'extrema dreta al poder en aquests països. Mm-hmm.
1: Comencem per França, si et sembla, perquè Marine Le Pen semblava tenir-ho molt complicat després dels seus problemes judicials, però ara ha tornat a aparèixer com a candidata presidencial.
4: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. Nous allons très rapidement, Jordan Bardella et moi-même, démarrer cette campagne.
1: Marine Le Pen, que torna a escena d'aquesta manera, oi, Martí?
2: Sí, bueno, als catalans no ens costa massa traduir el que ha dit, no? Bàsicament, jo em presentaré, que és una cosa que no estava gens clara. Uh-huh. No? Fins ara el que passava és que a Marine Le Pen l'havien condemnat a una sanció perquè va utilitzar malament fons del Parlament Europeu. O sigui, bàsicament, el Parlament Europeu, quan tens parlamentari, et dona uns fons per pagar els teus assistents parlamentaris, no? com a qualsevol feina de parlamentari enlloc. El que ha passat és que el Front Nacional, ara el Reagrupament Nacional, va utilitzar aquests fons de manera fraudulenta. És a dir, van dir que estaven contractant a una persona per fer feines al Parlament Europeu, i el que estaven fent és pagant-li els diners perquè fes feina pel Partit Nacional, és a dir, feina a França per les eleccions franceses, per exemple, i no feina legislativa al Parlament Europeu, no? Llavors, aquesta condemna, ara ha sortit una apel·lació que reafirma la condemna, però alhora aixeca la prohibició que li impedia presentar-se a les eleccions presidencials. És a dir, dins d'aquesta condemna hi havia una inhabilitació que duraria fins més enllà del 2027 i, per tant, no es podia presentar a les eleccions, però ara s'ha aixecat aquesta prohibició, no? Llavors, el que havia passat és que durant mesos s'havia dit que Jordan Bardella, que és el president del partit, sí, i és una mica com el seu delfí, sí, aquest noi extremadament jove, carismàtic, etcètera, etcètera, i molta gent ja donava per fet que seria el relleu generacional i que Bardella s'hi presentaria, però Le Pen jo crec que s'ha volgut aferrar en aquesta decisió i ha anunciat que serà ella qui competirà per quarta vegada que es presentarà i per tant pot ser que la Marine Le Pen hagi de fer campanya amb un braçalet electrònic, perquè pot ser que estigui en arrest domiciliari, que per tant cada nit hagi de tornar a dormir a casa seva, i això podrem veure com ho utilitza, no? Ho pot fer servir per victimitzar-se encara més, no? O potser li acaba sortint malament i la gent diu, ostres, no pot ser que escollim a una persona que ha estat condemnada.
1: És aquesta incògnita de que aquesta jugada de veure-la fer campanya electoral amb un braçalet li pot anar, doncs, li pot jugar a favor o li pot jugar en contra, perquè la imatge, no sé si a nivell polític, no? A nivell de comunicació política, Martí, no sé si és la millor imatge que pot donar un candidat o una candidata.
2: Totalment. I a més, jo afegiré, ja veus que assenyalaven també que Bardella no és un mal candidat.
1: Que no és un mal candidat, exacte, que pot ser que el seu relleu natural, no, per dir-ho d'aquesta manera a nivell polític, no és un mal candidat que li agafi el relleu.
2: Exacte. No, no. Llavors, aquí hi ha molt debat, no? Dins de l'esfera europea. Le Pen, per una banda, continua sent la més coneguda de l'espai polític i té molta experiència en campanyes electorals. També és veritat que acumula 3 derrotes presidencials, ja, no? Que, per tant, fa anys que té desgast polític. I Bardella, en canvi, pot representar una imatge més netejada, no? Un rentat de cara més modern, menys vinculat a la història del partit. Llavors, hi ha enquestes que diuen que Bardella podia tenir més accions, que Le Pen podia tenir més opcions. De fet, Bardella, que ja porta 2 llibres publicats aquest any, n'anava a publicar un tercer, no?, per fer aquest tour que fan els candidats a les presidencials franceses, que sempre els agrada escriure llibres i coses així. Veurem si acaba beneficiant o no. El que sí que està clar és que el que faran és presentar-se com un tiquet presidencial, quasi bé, no? Com 2 persones que es presenten, ella de presidenta i ell de primer ministre, i veurem si són capaços de probablement passar a la primera ronda, i depèn de qui passi a la segona ronda, podríem tenir un govern d'extrema dreta a França, que és una possibilitat que preocupa a moltíssima gent.
1: Doncs a veure com queda tot plegat i farem aquesta anàlisi, a veure si realment aquesta anàlisi que podrem fer al llarg de... Doncs, en el futur, en un futur no gaire llunyà. Passem al Regne Unit, perquè Nigel Farage també ha protagonitzat una de les notícies més sorprenents de la setmana.
5: I've thought about it hard and I've decided today I will resign as a member of Parliament for Clacton-on-Sea.
1: Martí, explica'ns, en aquest cas al Regne Unit, en Farage, què és el que ha passat?
2: Clar, si ens fixem, com un dels punts en comú d'aquests casos és candidats d'extrema dreta que, bàsicament, tenen molts problemes amb la justícia, no perquè sigui una persecució, sinó perquè, objectivament, s'estan saltant les lleis, no? En aquest cas, Farage està sota investigació per una possible irregularitat relacionada amb una donació de 5 milions de lliures d'un empresari vinculat al món de les criptomonedes, no? Farage ha rebut, està rebent bastanta investigació per les donacions irregulars que està rebent d'empresaris i, per tant, dels possibles favors que poden haver-hi en aquest sentit, no? Llavors, ell, davant d'aquest escàndol, que a més és el segon que ve durant aquestes setmanes, ha decidit dimitir voluntàriament del seu escó del Parlament i llavors provocar unes eleccions anticipades en el seu escó, no? A la seva regió s'haurà de tornar a votar, no? I llavors, ell el que intenta fer una mica és dir, jo, a mi no em pot jutjar un jutge, que jutgi el poble, no? D'aquesta manera, que és molt clàssica del populisme, que em jutgi el poble, i ha presentat l'elecció com una elecció entre el poble i l'establishment, no? Si el poble decideix que he de guanyar, l'establishment està equivocat, no? Llavors, veurem com li funciona. De moment, no li està sortint massa bé la jugada, o ja veurem com li acaba de sortir.
1: És el fet aquest de convertir, no? Mobilitzar, aprofitar aquesta estratègia de transformar l'acusació en oportunitat, a veure si els votants es mobilitzen contra aquestes institucions, com molt bé apuntaves.
2: Sí.
1: Però, com deies, no? Sembla que aquesta jugada, no, de moment, no va per aquest camí, o no agafa aquest sentit, o no aconsegueix l'objectiu que a priori Farage voldria, no, Martí?
2: Sí, clar, el que han fet a la resta de partits és que han entès l'estratègia i han anunciat que no es presentarien a les eleccions. Per tant, d'alguna manera dient, es podria argumentar que també sabent que podrien perdre i, per tant, no ho volen fer. De l'altra banda, també no volen participar en aquest show, diguem-ne. Llavors, això pot fer que al final, en vez d'acabar sent una victòria aclaparadora contra l'establishment, s'acabi parlant durant setmanes i setmanes del cas de Farage i, per tant, que li acabi sortint la jugada de manera que no volia. Veurem com acaba sortint. Tot això pot ser que dificulti el camí de Farage que tenia dibuixat cap al govern del Regne Unit. Mentrestant que Andy Burnham, que en vam parlar les últimes setmanes, s'està preparant ja per entrar primer ministre i va desgranant algunes de les mesures que començarà a implementar. Llavors veurem si el xoc d'Andy Burnham combinat amb aquests escàndols fa que el vot al Labour acabi pujant i, per tant, es redueixi aquesta possibilitat d'un govern d'extrema dreta al Regne Unit.
1: I hem començat per França, Regne Unit, i acabem amb Alemanya, perquè la FDE continua liderant moltes enquestes, però aquesta setmana ha rebut un dur cop, un cop fort a Brussel·les, oi?
2: Sí, l'alternativa per a Alemanya, que és aquest partit d'extrema dreta, que és probablement encara més d'extrema dreta que el reagrupament nacional de Le Pen, no? Vull dir, per exemple, l'alternativa per a Alemanya està molt aïllada al Parlament Europeu. Mm-hmm. Al Parlament Europeu hi ha aquestes coses que són els grups parlamentaris, que necessites més de 20 diputats europeus per poder tenir un grup parlamentari, i això com els parlaments nacionals, com el Parlament de Catalunya, no? Això et dona diversos, recursos, privilegis que et permeten després tenir activitat normal parlamentària, no? El grup de Marine Le Pen, del Rassemblement Nacional, va expulsar a l'AFD del seu grup parlamentari, cosa que van haver de crear el seu grup parlamentari propi. Amb 20 diputats junts, justos. De fet, han hagut de replegar diputats d'altres països per poder tenir un grup parlamentari propi, no? El que ha passat ara és que el Parlament Europeu han iniciat ara un procediment per estudiar si aquest grup que té alternativa per a Alemanya incompleix els valors fonamentals de la Unió Europea, perquè hi han hagut declaracions d'alguns membres d'aquest grup parlamentari directament neonazis, racistes, xenòfobes, extremistes d'alguns dels seus membres, no? I, per tant, el que podria passar és que s'acabi dissolent aquest grup i l'AFD acabi perdent el seu grup parlamentari propi dins del Parlament Europeu.
1: No era d'esperar, eh? Notis la ironia que acabessin amb aquestes declaracions. Alternativa per Alemanya, vaja, quina sorpresa, tanco la ironia. Martí, clar, això, a nivell polític, aquesta formació d'extrema dreta els pot acabar debilitant?
2: Clar, sempre és el dilema, no? Si d'una banda els acaba reforçant pel victimisme aquest que es pot dur a terme, o per l'altra també els dones menys recursos, o simplement fas que es compleixi la llei, i per tant que la propera vegada que es vulguin expressar aquestes opinions s'ho pensaran dues vegades, no? El tema interessant aquí és si s'acaba dissolent també el grup parlamentari, serà si Le Pen, per exemple, i el grup de Le Pen, els patriotes, els inclouran en el seu grup. Això pot passar, però encara revelarien potser encara més aquest extremisme d'aquests altres grups. I aquí hi ha una paradoxa també, no? Perquè és veritat que això s'ha iniciat després de que es votés el pacte de migració al Parlament Europeu, molts parlamentaris van començar a cridar crits xenòfobs. El que passa és que aquest pacte que es va signar i que aquesta gent van començar a cridar al Parlament Europeu, també va sortir amb els vots del Partit Popular Europeu, no? Llavors, és interessant veure també aquí les ironies i les contradiccions d'alguns dels partits polítics que ara volen eliminar aquest grup parlamentari, però després acaben votant amb aquests grups polítics dins del Parlament Europeu.
1: Doncs seguirem amb un ull posat a aquestes qüestions, a aquests temes, sobretot, ho dèiem abans, de cara a les eleccions presidencials franceses, que poden canviar-ho tot l'any 2027. I avui també, amb en Martí, volem aixecar una mica la mirada, perquè portem mesos parlant de guerres, d'eleccions, de Donald Trump, de la Xina, d'aranzels. Però si fem un exercici, que és el fet de mirar 10 o 15 anys en endavant, Martí, com creus que serà el món en què ens trobarem?
2: Clar, és una pregunta extremadament complicada i no es tracta de fer prediccions, no? Jo llegia aquests dies un assaig de Francis Gavin, que és un historiador de relacions internacionals a la Universitat de Johns Hopkins, i bàsicament ell diu que tendim a pensar que el món està entrant en un col·lapse generalitzat, quan, tot i que hi ha signes cap aquí, en realitat el que està passant és que les institucions que van ser creades al segle XX no estan adaptades al segle XXI, no? Hi ha uns problemes del segle XX que estaven dissenyades per això i uns problemes diferents al segle XXI. Llavors, després de la Segona Guerra Mundial, es fa un ordre internacional per, primer, evitar grans guerres, segon, estabilitzar l'economia mundial, impulsar el desenvolupament i gestionar tota la descolonització dels imperis que hi havia, no? Llavors, això, en bona mesura, això va funcionar bé, o sigui, va funcionar extraordinàriament bé si ens fixem ara mateix en els problemes que està havent-hi al món. Sempre amb contingències, amb guerres, amb desastres, etcètera, etcètera, no? Però els objectius que hi havia més o menys es van aconseguir, no? El que passa és que aquest sistema, doncs, ha acabat creant nous reptes que ara, amb les institucions actuals, costen molt de gestionar.
1: Uh-huh. I és interessant aquesta idea que ens expliques. Els nostres problemes actuals són conseqüència de l'èxit.
2: Sí, sí, sí. Com comentava, no? O sigui, els principals problemes durant la història, gran història de la humanitat, han sigut l'escassetat, bàsicament, no? O sigui, sigui la manca de menjar, la manca d'energia, d'informació, de seguretat o de capacitat productiva mateixa per ser capaços de produir coses per la societat, no? És veritat que avui, o sigui, objectivament, es viu en un món molt més ric, molt més connectat i molt més segur que fa 100 anys. Però tenim nous reptes, no? O sigui, el canvi climàtic, que és, bueno, ho estem notant aquests dies, però probablement serà el gran repte que tenim per davant, no només per la calor, sinó per totes les conseqüències, no? Vull dir, podem estar parlant que això d'aquí 10-15 anys es poden arribar, jo ho sé, a temperatures de 50 graus, de 45 graus, depèn de la zona, i el Mediterrani, a la nostra zona vital, és on es patiran més aquestes conseqüències, no? Però això, el canvi climàtic, també hi ha una desigualtat creixent, migracions massives produïdes per aquest canvi climàtic, pandèmies globals, desinformació, intel·ligència artificial. Llavors, estem parlant que potser aquests reptes simplement no estan preparats pel sistema que teníem fins ara i, per tant, el que està havent-hi és una adaptació que porta molts costos i és molt, hi ha molta tensió, però que es pot acabar generant alguna cosa que pugui solucionar aquests temes o no.
1: Mm-hmm. I això ens porta aquest recorregut a una pregunta que ens fem constantment aquí al Desordre. Realment l'ordre internacional s'enfonsa? S'està enfonsant, Martí?
2: Clar, depèn del que entenguem per ordre internacional, no? Per una banda hi ha com l'ordre macro, les relacions entre estats, i per l'altra hi ha com petits ordres. Jo crec que és veritat que hi ha moltes tensions en l'ordre macro, entre les relacions entre els estats, però després hi ha coses que també formen part de l'ordre internacional, que és els sistemes financers. El poder agafar un avió amb extrema facilitat, l'internet, els mercats globals, i tot això segueix operant amb molta normalitat, no? Llavors, hi ha una crisi de legitimitat, però els ordres subjacents més petits, més micros, segueixen funcionant a la perfecció i sent molt millor que qualsevol tipus d'ordre que puguem haver tingut en el passat.
1: Entrem en una part, la que poguéssim dir, la podem definir potser com a més divertida, si haguessis de dibuixar el món del 2040, atenció, quin repte, quin seria l'escenari més probable?
2: Clar, no, jo utilitzo, em sembla interessant aquest assaig que esmentava, no? Ell marca quatre escenaris possibles, no? Un escenari més realista, un escenari més pessimista, seguint amb les línies actuals, no? Més realista, més pessimista. I després hi ha dos escenaris més que també són escenaris de disrupcions, que això és el que no podem preveure, quines disrupcions poden passar, no? El més probable és que seguim amb les tendències actuals cap endavant. Llavors, si d'aquí 15 anys no cal imaginar grans catàstrofes, però podem imaginar una guerra d'Ucraïna congelada, o sigui, un alto el foc, però que segueix en una zona grisa, segueixen a venir atacs amb drons, com si fos un Corea del Nord, Corea del Sud, no? Aquesta divisió. Uns Estats Units encara menys dominants, una Xina que té molta pressió i molt de poder sobre Taiwan, però sense acabar d'invair-lo, i una Unió Europea que avança lentament en crisi, no? Això seria un escenari realista tirant les línies endavant on no hi ha cap canvi dur ni cap gran transformació.
1: Uh-huh. I quin seria l'escenari, si ens hem de posar en el més pessimista, però atenció, sense arribar a una tercera guerra mundial, això, Martí, de quin escenari creus que estaríem parlant?
2: Clar, o sigui, seria un escenari una mica pitjor que aquest que t'he dibuixat, i aquest també és possible, o sigui, encara més proteccionisme, més control de fronteres, menys comerç, menys confiança. És un escenari, doncs, podem imaginar guerres comercials contínues, controls tecnològics. És una mica l'escenari també aquest realista, però pot haver-hi alguna guerra més puntual. O sigui, podem imaginar el mateix que estem vivint ara amb moltíssima més tensió. I això probablement portaria a una possibilitat que és petita, però que pot haver-hi alguna guerra, algun desastre, algun problema, i conforme hi ha més tensió, això es fa més probable.
1: I quan parlem de futur, gairebé tothom sempre pensem de manera gairebé immediata en una guerra entre la Xina i els Estats Units. Clar, això és un... ho veus probable, és un escenari possible, Martí?
2: Clar, jo, un tema molt interessant és que és veritat que nosaltres quan mirem el futur pensem sempre en categories del passat, no? I la guerra és una de les grans categories. És veritat que l'estructura de les societats canviarà. O sigui, d'aquí al hem parlat aquí de l'envelliment que està patint el món, no? Podem estar al 2050, al 2100. Al 2100, per exemple, la Xina tindrà la meitat de la població que té ara i una edat mitjana de 67 anys. És a dir, les societats més envellides també són probablement menys propenses a les guerres, no? Però sí que podria passar perfectament que hi hagués una invasió de Taiwan, que els Estats Units responguessin, que la Rússia intentés continuar i obrir de nou el front a Ucraïna. O sigui, una guerra, òbviament, sempre és possible, però en aquest cas crec que és veritat que la dissuasió nuclear segueix existint i, per tant, no és tan probable com el fet que hi hagi una situació quasi de guerra permanent, com a la que es viu ara a Ucraïna. A Ucraïna es viu una situació de guerra, no? Però com la que es viu ara a l'Iran ara mateix.
1: A l'Iran, per exemple. Sí, sí.
2: Contínuament hi ha tensions. Això es podria viure perfectament en zones de conflicte concret. Però hem de tenir això en compte, les estructures, és a dir, l'envelliment de la població i la intel·ligència artificial tindran efectes molt importants en les societats i això fa que es faci més difícil pensar en categories del passat com una guerra entre grans estats, per exemple.
1: I si el gran perill del que parlem no fos una guerra?
2: Clar, jo crec que aquí hi ha el tema més interessant. O sigui, potser el gran esdeveniment de les properes dècades no serà un conflicte militar, sinó pot ser una nova pandèmia. O sigui, a tots ens fa feredat pensar-hi, però és una cosa que no és impossible d'imaginar. Imaginem una acceleració molt forta del canvi climàtic, també, o una disrupció tan forta associada a la intel·ligència artificial que al final s'acaben generant revolucions socials en tots els països avançats, no? Són amenaces o oportunitats, depenent del cas, molt més difícils de gestionar, que no tenen un enemic clar, costen també molt d'explicar políticament, i paradoxalment pot ser que ens passem el dia parlant de Rússia, de la Xina, dels Estats Units, i que després els canvis que realment transformaran el món s'estan produint en altres àmbits.
1: I si haguéssim de fer-ho a modo de conclusió, aquest futur que estem dibuixant, Martí, quin dibuix faríem? Quina conclusió seria?
2: Clar, la història és molt pitjor fent prediccions i, sobretot, la gent experta en relacions internacionals som els pitjors fent prediccions. Per tant, no se'ns ha de fer cas en la majoria de casos. Crec que el que està bé és dibuixar escenaris possibles més que no una predicció fixa, que jo us diria que no us creieu a ningú que tingui prediccions quasi xamàniques, no? Si algú hagués intentat predir el món el 1914, unes setmanes abans de la Primera Guerra Mundial, hagués fracassat estrepitosament, no? Llavors, el món el 2040 serà probablement molt diferent al que imaginem avui, també serà molt més semblant al món actual, i hi ha temes que probablement encara no som capaços d'observar, encara no veiem, i, bueno, i en cert sentit també és una de les grans fortaleses d'aquest programa que ens permet explorar aquestes tendències que de vegades no se'ls hi presta tanta atenció.
1: I molt ben explorades per teva, Martí. Martí Serra, recordem, analista en política exterior, doctorant en relacions internacionals a la Universitat de Bristol. Escolta, t'espero aquí dissabte vinent per fer l'últim desordre global d'aquesta temporada. Cuida't, una abraçada.
2: Moltes gràcies, David, una abraçada.
1: L'Ajuntament de Cadaqués anima els turistes a aprendre a dir bon dia, si us plau, gràcies o quan val, unes expressions que són molt del nostre dia a dia. A través d'uns cartells vol impulsar l'ús del català entre els visitants amb aquestes paraules i expressions senzilles i ho fa a través d'una campanya que vol mantenir la llengua viva en les interaccions comercials. I per fer-ho parlem amb Núria Duran, ella és regidora de Turisme i Cultura de Cadaqués. Núria, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia, David.
1: Núria, aquesta iniciativa és senzilla, és molt rica. Com s'arriba a fer-la? Com es decideix fer-la?
6: Bé, nosaltres, la idea va ser aprofitar doncs, que Cadaqués rep visitants de molts llocs del món per donar l'oportunitat de conèixer una part molt important d'aquesta identitat, no, nostra, que és bàsicament la llengua catalana. Al final, quan viatges, quan et desplaces, t'agrada descobrir doncs, la gastronomia del lloc, t'agrada descobrir els paisatges, tradicions, tot el que té a veure, no, amb aquell destí on que has escollit. I creiem doncs, que la llengua és aquesta part fonamental també d'aquesta descoberta turística.
1: Uh-huh. En aquest cartell, Núria, veiem la façana de, molt icònica de Cadaqués, una imatge que ens ve al cap, segurament quan pensem al poble amb uns globus de diàleg, amb aquestes frases que deien bon dia, quan val, on és, sisplau. I també hi ha un QR. Què podem, a través d'aquest QR, Núria, què hi trobarem?
6: Aquest QR, com vosaltres l'obriu, el que us surten són totes les paraules que surten marcades en aquests globus que hi ha al cartell, i clicant doncs, es pot sentir la pronunciació en català. Uh-huh. A través d'unes persones voluntàries arrelades aquí a Cadaqués, doncs vam proposar-los, i ells van estar-hi d'acord, de que fessin aquestes gravacions amb àudio, per així, d'aquesta manera, doncs, es pugui escoltar immediatament la paraula com sona en català i faci també doncs, molt més fàcil atrevir-se a dir-la, en aquest cas.
1: Uh-huh. I pel que fa al teixit comercial, com ha rebut aquesta iniciativa?
6: Doncs el teixit comercial, molt bé. És molt important, considerem nosaltres, que els comerços siguin part fonamental d'impulsar aquesta campanya. Hem repartit doncs, a tots els establiments el material promocional, que són doncs, els fulletons amb DIN A5, els cartells més grans, i així d'aquesta manera els mateixos comerciants, si ho consideren oportú, doncs, ofereixen als seus clients d'atrevir-se i aprendre doncs, a parlar aquest català.
1: Uh-huh. Aquesta campanya, no sé si ja heu tingut alguna interacció o alguna mena de resposta entre els visitants, entre els comerciants. Ara m'explicava Núria que estava molt ben rebuda aquesta iniciativa. No sé si heu tingut alguna mena de feedback.
6: Sí, nosaltres, com anem passant, com sabeu que d'aquest és un poble molt petit, la majoria ens coneixem entre tots, i al final tots anem comentant el dia a dia, no? I sí que és cert que hi ha hagut a diversos punts que ens han comentat doncs, que la gent li ha fet gràcia de veure aquests cartells, aquests fulletons, que s'han interessat doncs, per què s'havia fet, s'han interessat doncs, de poder-lo parlar, de poder-ho practicar, inclús amb els mateixos doncs, comerciants, i molt a nivell molt més elevat dintre l'oficina de turisme. L'oficina de turisme són els que es dediquen a entregar aquest fulletó a cada visitant que entra, i molts d'ells doncs, hi ha opinions diverses, hi ha opinions de molt positives, de que la gent li fa molta il·lusió que es faci, gent doncs, que no coneixien inclús que a Catalunya, a Cadaqués, es parlava la llengua catalana, mm-hmm. sinó que ho englobaven a nivell d'espanyol, doncs, uh-huh. i per tant no coneixien que nosaltres parlem aquesta llengua, no? I s'han interessat realment molt doncs, per conèixer-la, poder-la practicar i poder saber més.
1: Uh-huh. De fet, ara hi pensava, potser malauradament, però per a molts dels turistes serà, gràcies a aquesta iniciativa, una descoberta de la nostra llengua pròpia.
6: Totalment, totalment cert. Nosaltres ens hem quedat sorpresos realment que diversos doncs, dels visitants, tot i que ara encara no estem en temporada alta 100%, sinó que són principis de juliol i comencem doncs, a estar ja en el ritme més frenètic de l'estiu, però fins ara, des de fa un mes i mig que aquesta campanya ja va sortir, ja es va repartir als comerços, doncs tot i que el volum de turisme és inferior, que aquest tant percent de turista ens hagi comentat que no sabien que a Catalunya teníem el català, no? Uh-huh. I per tant creiem que és molt important doncs, de seguir difonent-ho, i animem totalment a altres poblacions doncs, que també ho puguin tirar endavant per anar donant l'impuls en aquest català.
1: Ara precisament, Núria, per acabar li anava a preguntar aquesta qüestió, el fet que potser heu esdevingut d'alguna manera, heu fet aquesta petita llavor perquè d'altres municipis, aprofitant la vessant turística, també puguin fer una iniciativa d'aquestes característiques. No sé si heu parlat amb d'altres municipis, que amb altres ajuntaments que hagin vist la vostra iniciativa i hagin dit, ostres, quina bona idea, i la copiarem de cara a la temporada vinent d'estiu.
6: No hem rebut cap feedback de cap altra població ara mateix, per ara, ni ens ho han preguntat, però esperem que hagi pogut arribar a molts d'ells. Al final és una actuació molt senzilla, té un cost reduït i té un gran valor simbòlic. Al final el que fem és promocionar el patrimoni, promocionem patrimoni, promocionem museus, promocionem tradicions, no?, des de les poblacions, però crec que també és responsabilitat de tots els ajuntaments catalans de promocionar i posar en valor la llengua pròpia, doncs, de tots els pobles i ciutats, com és el català. I per tant, al final, si nosaltres podem ajudar i podem donar peu a que això comenci i s'impulsi, doncs estarem encantats d'haver-ho fet.
1: Doncs per això ens volíem interessar, perquè ens semblava una iniciativa molt, molt curiosa i molt, molt adient. Núria Duran, ella és regidora de Turisme i Cultura de Cadaqués. Gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 Dies a Ràdio 4 i molt bon dia.
6: Gràcies a vosaltres i fins aviat.
7: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
0: Actualitat, tertúlia, música, teatre, cinema, gastronomia... El teu menú del cap de setmana... El Són 4 Dies, a Ràdio 4. Amb David Gallac Gesto.
1: Ui, aquesta no me l'esperava, ara.
8: Home,
1: què
8: et penses? Què et penses? Molt bé, molt content.
1: Ai,
8: com
1: sí.
8: Es diu la secció d'abans de mi, sempre?
1: Clar.
8: Com es diu? Es diu el desordre.
1: El desordre global.
8: Doncs aquí venim a ficar avui el desordre de l'estudi, ja.
1: El desordre...
8: Perquè n'estic fart, m'he portat massa bé aquesta temporada.
1: Del desordre. O sigui,
8: el desordre del desordre.
1: Que peti tot.
8: I per això jo he entrat i dic, amb quina cançó comencem? I diuen, amb la teva. Doncs avui començarem amb el Last Dance.
1: Molt bé, sí, perquè d'alguna manera és el nostre Last Dance.
8: És el nostre Last Dance de la temporada, per dir-ho manera. Demà tanqueu la paradeta, no?
1: Diumenge vinent,
8: però és que a mi no em toca. Però és el meu Last Dance aquí, avui, són 4 dies, o sigui que avui... Però festa, escolta, grossa.
1: Les dents, però festa grossa, i ballarem.
8: Clar que sí.
1: I xalarem, i vinga, que soni la de música. El que hagi de sonar. Quin bon rotllo que dona aquesta.
8: Home, esclar.
1: Quin bon rotllo.
8: És que el fort és que acaba... És una cançó que acaba dient les dents, o sigui, l'últim ball... Però, hòstia, és que no pots acabar millor,
1: però,
8: eh?
1: I no pot
8: Mira,
1: ser...
8: gallina de piel, eh?
1: I no pot ser una cançó que parla d'un final... Tan divertit.
8: Tan
1: bon rotllera.
8: És que ja diuen que el món s'acaba, però s'acaba bé sempre, no?
1: Sempre s'ha d'acabar bé. Va, doncs aquest...
8: Centrem-nos.
1: Et sembla bé que comencem, clar, pel veredicte, però, clar, tu em vas dir, jo ho sé, que tu em vas dir que preparés una coca.
8: Sí.
1: Clar, a mi em va passar que se'm va tirar... No et buscaré excuses.
8: No, és que les estàs començant a buscar.
1: T'anava a dir, se'm va tirar el temps a sobre,
8: sí, bla, bla,
1: ho veia
8: bli,
1: més complicat.
8: Bli.
1: Mira, vaig optar pel pastís de patata perquè el veia més fàcil.
8: El veia més fàcil perquè t'ho vas saltar tot per la torera.
1: Totalment.
8: O sigui, jo aquí et dono una cosa que és... Jo t'ho juro que em feia il·lusió de dir... Buah, avui, ahir, quan vas veure... Perquè, esclar, jo vaig veure que estaves cuinant, però, esclar, jo vaig veure que estic en el servei. Jo vaig veure unes patates...
1: I vas dir, apa!
8: Jo vaig veure unes patates i dic, ostres, està preparant la coca de patata. I jo ja dic, ja em veia avui amb la coca de patata.
1: Amb la coca de patata.
8: Amb la sobrassada, doncs... amb l'albercoc... O sigui, jo ja ho veia tot.
1: Doncs no.
8: I llavors,
1: no.
8: Mi gosso...
1: En un pozo.
8: En un pozo, i em diuen, no... He decidit fer el pastís de
1: el braç de patata.
8: El braç de patata, que també és bo.
1: Que també és bo. És que també és bo.
8: Però malament. Això no és el que havíem
1: això
8: quedat,
1: no
8: eh?
1: Quedat. No.
8: Això no és el que havíem quedat, o sigui...
1: Sí, malament.
8: Perquè avui,
1: malament.
8: És clar, avui era la nota final.
1: Nota final, sí.
8: Nota
1: sí,
8: final. Sí. O sigui, que ja t'assumava la nota del curs... que l'anterior havia deixat d'aquella manera, estava ja penjant tot per un filet, vam anar tirant progressivament, com és això?
1: Progressa adequadament, eh?
8: Sí, això,
1: fent, partíem d'un zero.
8: Això, anàvem amb una bona nota final, però esclar...
1: I ara quedarà... Però també ho he fet perquè així queda la incògnita.
8: No, queda la incògnita, però és que ara tot, o sigui, la nota està tot en aquest pastís de patata.
1: Tota. Ai, ara sí que estic nerviós, perquè clar,
8: però
1: no sé,
8: tota la nota
1: no sé jo allà. Si el pastís...
8: Teníem, o sigui, ja hi havia un 8.5,
1: ui, tant,
8: que això hagués...
1: Tant,
8: no, bueno, tant. Havia un 8.5 més la coca de patata,
1: que arribava,
8: o sigui,
1: al 10?
8: Que avui que és ai, hagut d'arribar al 10. Però és clar, nota de tall hem baixat molt.
1: Hem baixat molt una nota de tall. L'hem baixat molt i clar, cada
8: però dia moltíssim, nota, però moltíssim. Ara devem passar...
1: La de ballar...
8: Clar, com que no has fet clars el professor, que sóc jo...
1: Exacte, sí.
8: Doncs, esclar, estem ara a 3.50.
1: Tant?
8: Hem baixat moltíssim.
1: Tant?
8: És que jo sóc molt dur, jo sóc el pitjor dels professors.
1: Però Raül Balam és la pitjor nota que m'han posat a la vida,
8: bueno,
1: 3.50.
8: Bueno, per això dic, ara que hi hagi un aprovat amb nota alta, tot depèn d'aquest doncs, plat que tinc aquí al davant.
1: Que el tens aquí al davant.
8: Que val a dir que el plat m'agrada molt. El que és la vaixella,
1: això
8: ja són...
1: Això és Mònica Pavón, que s'encarrega de les presentacions.
8: O sigui,
1: això és ella.
8: O sigui,
1: sí, sí.
8: Que són...
1: A sobre, espera, perdona, Raül, a part de la nota, t'agrada molt el plat, la vaixella, per tant, part de la nota va cap a la Mònica.
8: Sí. O sigui, que no és mèrit teu, a més, el plat.
1: No.
8: Mare de Déu, senyor.
1: Todo mal. Todo mal. Todo mal.
8: Tanquem, jo me'n vaig, jo ja no vull saber res de vosaltres.
1: Les dents i les redis.
8: Ja
1: fora,
8: està,
1: fora,
8: ja
1: fora.
8: I cap a altra cosa,
1: cap a
8: mariposa,
1: casa.
8: Que entrin les notícies. No.
1: Ah, exacte.
8: No, continuem. Vinga, va.
1: Va, procedeix.
8: Procedeix.
1: Sisplau.
8: Val a dir que té molt bona pinta.
1: Gràcies.
8: Val a dir que té molt bona pinta. M'agrada que l'ou no sigui d'aquests cuits fins al final, o sigui, es veu que l'ou és de qualitat,
1: sí.
8: Perquè no fa aquella aureola que és més fosca, que és entre la llema i el, entre el rovell i la, o sigui, ara aquí, ara, la, i la gema.
1: La gema.
8: I, o sigui, bé, de moment bé, el pebrot està molt ben posat, veig les olivetes, veig la tonyina, veig l'ou per dintre.
1: Per dins.
8: Sí.
1: La maionesa casolana també hi feta,
8: sí.
1: Seguint la teva,
8: sí.
1: La teva recepta. A veure, atenció, Raül Balam, m'agafa.
8: Molt bé, som-hi, eh?
1: Ai, som-hi, ai.
8: Olor estiu, això, eh?
1: Home, això sí.
8: Està molt bo, eh? I a més, fred. Està molt bo.
1: L'hem deixat a la nevera.
8: Aprovem amb nota alta.
1: Ai, que bé, que bé, que bé, que bé. Visca, visca. Oh!
8: Està molt bo, això.
1: El meu primer curs
8: senyor,
1: de cuina
8: mira,
1: a la meva vida.
8: Ja ha valgut la pena venir
1: oi, ja
8: aquesta
1: està.
8: Temporada
1: clar.
8: Aquí, perquè que a mi que faci les meves receptes, em fot calent.
1: Ai, ai.
8: Com que em fot calent, doncs això és meravella.
1: Ai. T'he de dir que per mi, jo, és el que vaig un dia aquí en aquest programa, a la teva secció, m'ho he passat molt bé, perquè tu has estat l'artífex que una persona que a la cuina justejava moltíssim, m'ho passo molt bé. És que m'ho sí. Vaig tornar a passar molt bé.
8: És que és molt divertit.
1: És que m'ho vaig tornar a passar bé cuinant, m'ho vaig tornar a passar bé bullint les patates. A les patates, el bullit, per cert, vaig fer una innovació. Ara diràs,
8: ah,
1: quina
8: bueno,
1: innovació?
8: Quina innovació? No, a veure.
1: Tenia sa julida...
8: Ah, bueno, ja vaig veure, ja dic, què és aquesta herba que hi va ficar? Ja ha ficat farigola? Perquè, esclar, jo vaig veure en allò i dic, bueno, ha amanit la patata. Està molt bé, també, si li pots ficar la sajolida. O
1: està
8: sigui,
1: bé, oi?
8: Meravella, esclar, perquè... s'ha d'aprofitar tot. Què hagués passat amb aquella sajolida?
1: Que encara en tinc.
8: Que hagués quedat, quedat en allà. No,
1: allò
8: no.
1: És un regal teu, allò ho aprofitaré.
8: S'ha d'anar gastant.
1: A cada cuina que prepari, a cada plat que prepari.
8: És que les herbes, i ara aquí va un tip per les cases, és que les herbes... Es fan velles, també. A vegades tenim morengues que tenen 4 anys i estan a les cases i va en sèrio. Jo, mira, aneu tots, els que podeu i esteu escoltant la ràdio, aneu tots al rebost, agafeu el pot que tingueu dels pots, o sigui, la caixeta dels pots de les espècies, orengues, farigoles i tot això, i mireu dates de caducitat. Flipareu. Flipareu, perquè no som...
1: Sí, de no la quantitat.
8: De la quantitat de coses que tenim que... Bé, que és una herba, que sí, que no passa res, que ningú es posarà malalt ni res. Però no som conscients. Per exemple, els pebres vermells i tot això. És molt bo anar comprant de mica en mica, per això s'ha d'anar a les paradetes del mercat que puguis comprar bossetes petites.
1: Petitones, perquè... que et vagi bé, que no es faci malbé, que vagis utilitzant en funció
8: per això,
1: del que cuines.
8: Perquè en el mercat sempre ho tindrem fresc. O sigui que està molt bé que hagi s'ha innovat. Sí. O sigui que això encara puja més la nova.
1: Ai, innovació! Ai, per favor, que feliç que sóc en aquest moment, que Raül Balam no podia acabar millor la temporada. I la secció d'en Raül, amb aquestes paraules, que de debò és una meravella i això és un luxe haver fet les teves receptes, que me les guardo amb molt de carinyo i que sàpigues que les tornaré
8: així
1: fent.
8: Així m'agrada.
1: Que és
8: que
1: luxe.
8: Ha sigut una temporada...
1: Clar, fem una mica de balanç.
8: Hem parlat de tot.
1: De tot.
8: Hem parlat de Carmanyoles. Hem parlat d'aquesta senyora, o sigui...
1: No pot faltar.
8: Després encara seguia, o sigui, tots els royalties que ha sigut comprar aquestes senyores, tots els biquinis que s'ha pogut comprar aquest estiu,
1: gràcies a tu.
8: Gràcies a nosaltres, perquè li han anat traient aquesta cançoneta dichosa.
1: I que són a 11 de juliol, a 35 graus, estupendo.
8: Però en res ja hi som, eh?
1: Hi som.
8: Avui que ja hi som.
1: Sí.
8: Mira, setembre, després de la Mercè, ja començarem a veure els fils de les llums de Nadal.
1: Fa baixada, els filferros col·locats, ja, després sí, la castanyada, que és la prèvia.
8: La castanyada, que és la tots prèvia, sants. Però que ja tindrem allà totes les llums i totes aquestes
1: els
8: coses.
1: Els aparadors plens.
8: És que ja hi som, la gent ja començarà a comprar els foars nadalencs. I aquestes jo coses que... perquè es pensaran que s'acabaran les llagostes.
1: Clar,
8: i tot això.
1: Clar, anem tard. Jo compraria ara?
8: Jo ja començaria,
1: a comprar,
8: eh?
1: A comprar el Nadal
8: jo
1: ara.
8: Jo ja començaria a trucar a la gent si vindran per Nadal a dinar.
1: És més, i jo felicitaria ja el Nadal ara.
8: Doncs molt bon Nadal
1: ara,
8: a tothom.
1: Perquè hi ha gent que respon tard. I perquè hi ha gent que respon tard, potser ara veurà el missatge al desembre.
8: És que jo ara crec que hauríem de començar ja a treure, potser treure l'arbre de Nadal de la caixa.
1: Ai, sí.
8: I que comenci a respirar.
1: Les guirnaldes. Les boles.
8: El tió. Oh. O sigui, en serà una mica el tió. Jo crec que
1: hauríem
8: de començar.
1: Això, banyador i a la platxeta.
8: I a la platxeta.
1: Escolta.
8: Com a Miami celebren el Nadal a 40 graus, doncs, i com a Miami.
1: Doncs aquí ho hauríem de fer. Però abans de la Nadal, va, quin balanç fas d'aquesta temporada, Raül?
8: Lo bo d'aquest any és que hem parlat de tot. O sigui, com sempre diem, a nosaltres no es cabe un barco.
1: I tant.
8: Hem parlat de carmanyoles, hem parlat de famílies, hem parlat de Nadal, de castanyades, hem parlat de 10.000 coses. Però hi ha una cosa que no ens ha faltat mai. Fins i tot de la mort d'en Gaudí hem parlat, i també van sortir aquesta senyora a respirar. Que hem parlat sempre de la Cher.
1: Sempre, sempre.
8: I hem arribat a la conclusió que la Cher és com la folla de llorer. No saps ben bé per què la fas servir, però l'acabes ficant sempre en el caldo i sempre hi és.
1: Sempre hi és.
8: Sempre aporta.
1: I et diré més, potser si no hi és, la trobes a faltar.
8: La trobes a faltar.
1: Perquè dius, alguna cosa no acabes de fer.
8: Alguna cosa a faltar. Doncs és la fulla de llorer, és la Cher. O sigui que...
1: Vinga, que soni la Cher.
8: Que soni la Cher. Que soni la Cher.
1: És més, fins demà a les 9 del matí que soni la Cher. I ja està. Només Cher a Ràdio 4 avui.
8: Jo hi firmaria, eh? Jo hi firmaria, eh? Aquesta dona que ens enterrarà a tots.
1: Vam parlar del seu... Vam celebrar el seu aniversari.
8: Ho hem celebrat tot.
1: Vam recordar la vida de la mare. És a dir,
8: de la mare que té 100 anys, que quan va morir
1: Gaudí... Els fills també, quan vam parlar
8: dels trans, o sigui... És una dona... És que cap a qualsevol conversa... Tu parles de política...
1: La Cher.
8: I pot sortir la Cher.
1: Sí, sí,
8: tu
1: sí.
8: Parles de banyadors?
1: La Cher.
8: Pot sortir la Cher. Tu parles
1: canvi climàtic?
8: La Cher. Pot sortir la
1: Cher. Perfectament. La Cher. O sigui, és que parles del Nadal? La Cher.
8: La Cher.
1: Parles de qualsevol... De Barcelona?
8: De tot.
1: La Cher també
8: de tot,
1: està...
8: De tot, dir... la Cher. I jo sé que la Cher ens estima, perquè aquesta dona ara és molt d'hora allà, però aquesta senyora segur que o encara d'anar a dormir, perquè, esclar, aquesta senyora deu viure a la seva mansió de Los Angeles, o encara d'anar a dormir, o ja està desperta, preparant-se les seves infusions i prenent les seves coses per estar tan estupenda. I té una cosa aquí que diu, algú parla molt bé de mi cada 15 dies, i som nosaltres.
1: És el que ara pensava. T'imagines? Haurem de buscar la manera de fer-li saber que a Ràdio 4 hi ha un petit reducte aquí cada 15 dies que hem estat, que ens ha acompanyat la seva banda sonora.
8: Sempre.
1: I sense buscar cap motiu. Que ella sapigués que, si algú ens preguntés per què, posàvem la Cher, perquè sí.
8: Perquè ella és la nostra musa, és la nostra deessa, és la nostra santa, és la nostra verge, fins i tot podríem dir-ho.
1: La venerem.
8: És la mare de dragons. I
1: resem.
8: Clar que sí. Ella és...
1: El far que ens guia.
8: És el far que ens guia. És el far que ens guia, perquè no hi ha dona que dongui més bon rotllo.
1: I, a veure, Raül, fet aquest balanç l'estiu d'abans, he vist per xarxes socials que Cuina Burger està en marxa.
8: Sí, sí, ahir vam ficar ja carbó en el forn.
1: Molt bé.
8: O sigui que ahir ja vam sortir. Quina és la meva pitjor ràbia? Que no hi vaig poder ser en el dia d'obertura perquè tenia que estar a Barcelona. Però, bueno, amb Murilo i la Soyano van treure de 10 punts. A l'acabar vaig passar-m'hi per allà i la veritat que la cara de felicitat que tenien, això no ens ho treu ningú. I feliç de començar aquest nou projecte.
1: Nova etapa, que en vam parlar, nou projecte.
8: Sí, sí, sí, estem
1: a Sant Pol.
8: A Sant Pol. Sí, anem fent allà un petit gueto i mica en mica em quedaré tot el poble.
1: T'anava a dir que vas mirant quins locals...
8: Bueno, locals, per... potser ara ja em miro l'Ajuntament, ja una mica. No, estàs... no.
1: Anava a dir, estàs presentant candidatura per l'any vinent?
8: No, ni boja.
1: Clar, però tenim aquí una exclusiva, Raül Balam, càndida a l'alcaldia.
8: Bueno, comissió de festes, la Txer m'agafaria. Si la Txer m'agafa com a comissió de festes...
1: I escolti, com a regidora de... Clar,
8: regidora de cultura... És que podria ser regidora de qualsevol cosa.
1: Regidora de medi ambient. Regidora única.
8: Alcaldessa.
1: O alcaldessa. Alcaldessa,
8: ja està. Jo faig un pas a l'esquerra i ja està. I que faci el sorpasso me'l faci la Txer.
1: Les llums de Nadal, amb la cara de la Txer.
8: Amb la cara de la Txer.
1: Les cançons nadales, Mariah Carey i la Txer.
8: La Txer ja té disc de Nadales.
1: Per això, les dues.
8: O sigui,
1: a tot drap.
8: Fora aquesta senyora, la Maria fora... I jo crec que aquest any hem de donar molt de, sisplau, molt d'amor i molt d'empuje a... Empuje, vaja paraula, Raül.
1: Empenta
8: a la Txer, sisplau, que també té discos de Nadales i en aquesta senyora sí que li cabe un barco.
1: I tant. I els que facin falta. I quins plans tenim per l'estiu, va?
8: Pues mira, gaudir-lo. No sóc molt d'estiu, però avui quan venia cap aquí dic, saps què m'agrada molt de l'estiu? El trànsit. Perquè jo vaig a contracorrent. O sigui, jo ara quan estava vinguent de Sant Pol cap a la gran ciutat, o sigui, tots em venien en contra. Hi havia unes caravanes que anaven cap a la costa.
1: Cap a la costa, cap a la platja.
8: Sí, m'encanta, com que vaig a contracorrent, la carretera i tot era per mi. O sigui, que em fa molt feliç el trànsit de l'estiu.
1: Visca l'estiu pel trànsit, és el missatge.
8: Pel trànsit, sí, pel trànsit, com el gaudeix en Raül, perquè segur que ara algú s'estarà escoltant des del cotxe.
1: O des de l'embús que va cap a la costa i dirà...
8: Intentant baixar aquella cala que només hi ha un doble sentit i estan allà fent cua... tranquils, que tenim el mar a tocar. O sigui, 3 metres més, aparquem i cap a l'aigua.
1: I d'alguna cosa que puguem explicar de perspectiva dels propers mesos?
8: No, doncs mira, descansar, dedicar-me al nounat.
1: Al nounat,
8: dedicar-me, perquè, esclar, aquest nen ara començarà a caminar i aquestes coses. I res, passar l'estiu i llavors a veure què passa.
1: A veure què passa la temporada vinent.
8: A veure què passa.
1: Aquí, nosaltres, des del Són 4 Dies, t'agraïm moltíssim. Crec que també aquesta primera etapa de la temporada amb en Marc, Margarit i un servidor que, com dic, ha estat un luxe.
8: Ha sigut una passada.
1: Perquè m'ho he passat molt, molt bé, perquè és d'aquelles... Ara expliquem interioritats, d'aquelles seccions que... Tenir un guió... No tenir guió. Si el Raül i jo ens enviem whatsapps, ens intentem trucar, anem fent, i com va dir ahir, anem fil
8: fri. Aquí no hi ha res guionitzat, sí que tenim les cançons, si no les canvia en Raül quan entra l'últim dia.
1: Que va bé, també.
8: Que també va molt bé. I és una meravella poder treballar d'aquesta manera.

0: tant, i molt content de que segueixis aquí amb nosaltres i molt ben acompanyat. Raül Balam, reitero l'agraïment, moltes, moltes gràcies.
1: Merci i bon estiu a tothom, a gaudir-lo.
0: Nosaltres tornem demà a les 9 i 5 minuts del matí. Fins demà, adeu.
2: Són les 12.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bon dia. L'incendi de Los Gallardos, Almeria, afecta una àrea de més de 6.600 hectàrees. Mig miler d'efectius terrestres treballen en les tasques d'extinció, a més dels mitjans aeris que s'han incorporat aquest matí. Milloren les condicions meteorològiques, no hi ha vent i els bombers poden atacar el foc després d'hores i hores d'estar a la defensiva. Antonio Sanz és el conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia.
4: Hemos estado prácticamente en trabajo de defensa, ¿no? En trabajo de defensa de la cola, de evitar avance de los flancos, pero es el primer día en el que vamos a poder trabajar en ataque al incendio.
2: Preguntat sobre el missatge d'alerta que no es va enviar a la població, Sanz defensa la decisió de la Junta i recorda que l'ESA alerta hauria arribat a molts altres municipis que no estaven afectats perquè, diu, la cobertura de les antenes és més àmplia que no pas la zona pròpiament afectada. El balanç de víctimes es manté, són 12 i una vintena de persones que els seus familiars no poden localitzar. Més de 1.400 persones han estat evacuades i prop de 200 han fet ús de les instal·lacions que ha ofert el govern. D'altres s'han allotjat a casa de familiars i amics. El Toni Aznar és un dels desallotjats. Aquest veí de Bedar ha relatat el seu testimoni al canal 24 Hores de Televisió Espanyola.
5: Y desde ayer por la tarde noche estamos aquí muy bien atendidos y de momento no hay acceso a la población de Bedar. Imposible. Si hubiera hablado esta mañana con una persona del departamento del 112 de Turre, el señor Roberto, y nos ha dicho que es imposible subir, ni el que tenga animales ni no animales, que está muy peligroso y el terreno está muy caliente.
2: A casa nostra, a prop d'una seixantena de municipis de 13 comarques activen el nivell 4 del Pla Alfa, el més elevat per extrem risc d'incendi, i el nivell 3 s'ha decretat en 160 municipis de 17 comarques. També s'han tancat 8 espais naturals. És la petita treva de les temperatures, acabada la segona onada de calor, i abans que n'arribi la tercera, demà diumenge, Protecció Civil rebaixa el pla Infocat d'emergència a fase d'alerta. Millora la situació, diuen, però no es pot abaixar la guàrdia. I la gestió dels boscos estan al punt de mira també la del territori. A hores d'ara és previst que sindicats i entitats agrícoles es concentrin a Figueres per rebutjar l'actual pla de govern que vol implantar les renovables a Catalunya, al Plàter. Més de 270 municipis s'han unit per intentar aturar-lo i reformular-lo. Pino de Las, de la Unió de Pagesos.
6: El Plàter, tot i que ha sigut un instrument de planificació, s'ha fet de forma molt matussera. S'ha fet sense participació, sense diàleg amb les organitzacions presents al territori, sense un diàleg com cal amb els ajuntaments, sense diàleg, diguéssim, amb aquella gent que viu i treballa, que vivim i treballem al món rural, no?
2: Els pagesos no entenen que l'impacte de la instal·lació de les renovables es concentri en el medi rural, lluny d'on es necessita aquesta energia. A més, denuncien que els parcs eòlics i fotovoltaics poden suposar un nou recurs amb el qual especulin els fons d'inversió. En esports, la selecció espanyola s'enfrontarà a França en la primera semifinal del Mundial de Futbol. Els de Luis de la Fuente van superar Bèlgica per 2-1 amb gols de Fabián i Miquel Merino. Un partit agònic que va decidir el jugador de Pamplona al minut 88. La propera semifinal quedarà definida en les properes hores. Sortirà del guanyador d'Anglaterra-Noruega, que es disputa aquesta nit a les 11, i de l'Argentina-Suïssa, que juguen a les 3 de la matinada. I Gran Premi d'Alemanya de motociclisme. Marc Márquez ha estat el més ràpid, signant també un rècord absolut al circuit de Sachsenring i sortirà des de la primera posició. A les 3 de la tarda es disputa la cursa a l'esprint. I vuitena etapa del Tour de França, 180 quilòmetres entre Perinyú i Bergerac. L'eslové Tadej Pogačar continua defensant el mallot groc. I abans d'acabar us expliquem que està tallada la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà, per un accident entre un autobús i dos turismes. El sinistre ha tingut lloc en una zona industrial, al polígon Pla de les Forques. L'avís s'ha rebut pels vols de les 11 del matí. No hi ha ferits, però els bombers de la Generalitat assisteixen algunes de les persones implicades en aquest accident. I ara, si nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, tornem amb més notícies al punt de la una aquí a Ràdio 4.
3: Ràdio 4.

0: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4. Hola, què tal? Comença el Sota Sospita, com no, a l'hora del vermut, a Ràdio 4.
2: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
3: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
4: Què hi vols dir?
5: I no sé res de tu.
6: Ho descobriràs.
7: Els bons llibres us han d'incomodar.
3: A tu què et sembla, això?
8: No ho sé, no sé què pensar.
9: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
1: Sota sospita, amb Laura González. Donem la benvinguda un dissabte més a la nostra coartada d'entreteniment cultural i social per a ments inquietes, al Sota Sospita. Gràcies per ser-hi. Salutacions des de l'estudi 32 de l'edifici RTVE a Barcelona. Som Esther Bages, al control tècnic, i Laura González al micròfon. I t'avanço que avui, d'una banda, ja saps, la secció habitual d'història i biografies amb el Jordi Coromines. Doncs bé, tenim un recorregut per les mil cares, podríem dir, de Pere Portavella. És un home essencial per entendre la història recent a casa nostra, per entendre l'art, l'aportació en concret del cinema com a disciplina subversiva. És una biografia apassionant d'un home incansable, de seguida en parlem. Serà després del rastreig de les novetats musicals en català. També fem les commemoracions del dia. Ja saps que a la següent hora, perquè hi ha el butlletí i tornem al Sota Sospita fins a 2:15, fins a l'hora de l'informatiu, que tindrem a la Meritxell Falgueres i el seu entusiasme habitual i consells sobre gastronomia i vi. I ens agrada començar, com som molt llestes aquí, com ets molt llest, tu, o llesta, doncs et proposem una mica de reflexió per endinsar-nos en la coartada amb allò que li diem la frase del dia. Si és que filosofem, de filosofar. La filosofia és una eina essencial per examinar la vida, per qüestionar les veritats establertes, per guiar el nostre raonament, per intentar deixar de ser, doncs no sé, un grup d'autòmates que segueixen el que diu el sistema, no? Clar, hi ha una frase de René Descartes, per aquells que, bueno, ho volien dir així. A mi és que el profe de filosofia, vull dir, em treia punts si deia Descartes. Llavors havíem de dir Descartes, ben dit. Doncs va dir que viure sense filosofar és pròpiament tenir els ulls tancats, sense tractar d'obrir-los mai. Clar, no estava parlant de filosofar a nivell professional, no? De fet, es referia a que qualsevol persona que renuncia a preguntar-se pel sentit d'allò que fa, del que creu o del que desitja, és un autòmata. Els ulls tancats, a més, són una metàfora fàcil i poderosa. Podem veure físicament el món i, tanmateix, caminar-hi a cegues. Acceptem les idees que ens han transmès, repetim costums, perseguim objectius que potser no hem escollit realment, jutgem els altres sense examinar els nostres propis prejudicis. Filosofar és precisament intentar obrir aquests ulls. És no conformar-se amb allò de "és que això sempre s'ha fet així". Doncs igual a partir d'ara no s'ha de fer així més. Per a Descartes, el dubte no era un enemic, sinó una eina. Dubtar no significa viure en la incertesa permanentment, sinó tenir el coratge de preguntar-se "és veritat allò que dono per fet? Per què penso com penso? Què és el que sé realment?" Aquest exercici és el que el portava al seu famós "penso, per tant existeixo". Tot el seu projecte filosòfic naixia d'aquesta voluntat d'obrir els ulls davant les falses certeses. La frase, a més, continua sent sorprenent actualment. Te la repeteixo: viure sense filosofar és pròpiament tenir els ulls tancats, sense tractar d'obrir-los mai. Vivim envoltats d'informació, d'opinions, d'algoritmes, de xarxes que ens ofereixen respostes instantànies, de tot. Però, paradoxalment, això pot fer més fàcil el fet de deixar de pensar. Si acceptem sense qüestionar el que ens arriba, correm el risc de viure amb els ulls oberts davant una pantalla, però tancats davant de la realitat. Ara bé, la frase també admet una crítica. No tothom necessita convertir la seva vida en una reflexió constant. Hi ha una saviesa pràctica que neix també de l'experiència, de l'efecte, de l'acció, que no sempre passa per les grans preguntes filosòfiques. De fet, un excés de reflexió pot conduir a la paràlisi. També hi ha persones que pensen tant que al final no actuen. Filosofar sí, és valuós, però també ho és saber quan cal deixar de donar voltes a les coses i potser cal només viure. Així que la millor lectura a mi em fa l'efecte que és aquesta. Descartes no ens demana o no ens demanava que llegim tractats de metafísica, sinó que no renunciem a la curiositat, que no donem res per descomptat només perquè sempre ha estat així, que siguem capaços de revisar les nostres conviccions i, si cal, canviar-les. Manolo? En el fons, la frase planteja una pregunta incòmoda. Estem vivint una vida escollida o una vida simplement heretada? Filosofar no garanteix trobar la resposta correcta, però sí que ens impedeix deixar de fer-nos la pregunta, i potser aquesta és l'actitud de recerca amb la que el filòsof identificava allò de tenir els ulls realment oberts. Quina xapa! Vinga, va, avui, 11 de juliol, que sàpigues que és el Dia Mundial de la Població. És una iniciativa del Consell d'Administració del Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament, i l'objectiu d'aquesta jornada és crear consciència en relació a totes aquelles problemàtiques de l'actualitat que afecten la població i que deriven de la població, sobretot en assumptes relacionats amb el creixement i desenvolupament dels pobles. Ara t'explico. Per exemple, hi ha alguns experts que diuen que hi ha o que hi haurà en breu un possible col·lapse demogràfic, no? Perquè és veritat que les taxes de creixement de població d'una banda van en augment, però per altra les taxes de fertilitat continuen disminuint. Això vol dir que la població està envellint. Però, d'altra banda, hi ha informes sobre l'estat de la població mundial del Fons de Població de les Nacions Unides que diuen que la veritable crisi a la que s'enfronta el món no té a veure amb, tant amb l'envelliment, sinó amb les dificultats d'alguns sectors de la població, com els joves, per poder formar les famílies que volen, o, per l'altra, la taxa de la mortalitat en segons quins llocs. És a dir, hi ha un desnivell, una diferència poblacional terrible en funció del desenvolupament del país i del lloc on estigui. El Dia Mundial de la Població va ser proclamat el 1989, quan el planeta Terra superava els 5.000 milions d'habitants. Avui estem molt per sobre, perquè superem el nombre de 8.300 milions de persones. Ja saps que la Índia i la Xina són els dos països amb la taxa més alta, però, clar, davant d'això, el que s'ha de posar és eines per tal que aquesta població estigui repartida de manera equitativa, per tal que hi hagi recursos de tothom i que no només un 1% de la població s'emporti els recursos de l'altre 99%. I, evidentment, després de que els líders mundials proclamessin que tots tenim el dret humà bàsic, lliure i responsable respecte a la procreació, doncs no pot ser que 40 anys després, doncs, els mètodes anticonceptius, per exemple, siguin inassequibles per milions de dones i homes, o que hi hagi altres països que tinguin un control de quants fills pot tenir. Ni una cosa ni l'altra. Que hauríem d'arribar a un ideal que està molt lluny encara d'aconseguir. Una altra commemoració per aquest 11 de juliol, més enllà d'aquest Dia Mundial de la Població, atenció, un dels animals que més ha contribuït al progrés humà, de manera evident i en diferents àrees: el cavall. Doncs sí, avui és el Dia Mundial del Cavall. Es veu que hi ha més de 60 milions de cavalls a tot el món, a més, que han ajudat a l'ésser humà en els camps, en el transport de persones i de béns, a les mines, han guanyat i perdut guerres, han reconfortat els cors, han ajudat a guarir i a sanar moltes persones, a fer teràpia. Tenen una important tasca i un significat, sens dubte, i per tot això l'Assemblea General de la ONU va proclamar el Dia del Cavall l'11 de juliol des de l'any passat, reconeixent així, doncs, totes aquelles formes en què aquests animals, aquestes criatures, han transformat la història humana, des de l'agricultura al transport, com deia, a l'efecte terapèutic. Bé, aquest és el significat d'aquest dia 11 de juliol, el té d'altres, eh? No ens aturem en les efemèrides, però sí que anem a les novetats musicals. Potser no estrenades avui, però en els darrers dies.

Estàs escoltant la Naina, artista valenciana, i la Jules, artista gironina, fent aquest homenatge a Oques Grasses, revisitant el seu tema Cara de cul.

Podríem dir que aquesta versió té un punt més actual, no?, perquè fa a la mixtura, a fusió d'estils, però manté el to divertit i irònic de la lletra original de Josep Montero.

Vinga, va, una altra cançó, també en clau estiuenca, en quant a ritme i temàtica. Tarrinetes al sol, de la formació Auxili.

La banda valenciana publicava fa uns dies aquesta cançó, Tarrinetes al sol, amb aquest to molt festiu, no? És la seva manera de donar la benvinguda a l'estiu i, a més, la van publicar coincidint amb l'inici de la gira Feu que rebente Tour.

Tarrinetes al Sol compta amb la col·laboració de la catalana DJ Trapella, a més, producció de Ferran Gisbert. La tens disponible a plataformes com totes les que compartim des del Sota Sospita, i bé, se suma aquest repertori d'estiu apte per la platja, per ser la banda sonora de les properes setmanes. A més, manté aquestes influències jamaicanes, no?, que caracteritzen el grup Auxili, combinades, a més, amb aquest to mediterrani, els metalls, etc. I temàticament, doncs, tu què ets, de Terrina o ets de Cucurutxo? Doncs d'això va la cosa. Anem amb una altra cançó. Aquesta parla de l'esperança. És d'Albert Esteve i es diu Un món millor. Jo vull...

i bé, en aquest cas Albert Esteve, des de Sant Vicenç dels Horts, el cantant, ens presenta aquesta cançó que reivindica la necessitat de construir un futur més humà.

És veritat que després d'aquest començament més èpic se'n va cap al so més orgànic, podríem dir, no? Però, vaja, està parlant com escoltes d'esperança de començar de nou, de creure que podem ser potser una mica millors, si és que estem en crisi, oi? L'espècie humana, l'actualitat, el món en general...

Té un rotllo Enrique Iglesias, una mica de fanys, diguéssim. Bé, Albert Esteve, amb un món millor, futur més humà, sostenible i compartit. I la darrera cançó que escoltem avui és també una banda sonora adequada per aquestes setmanes. El títol és el d'una de les begudes que segur que més es demanen en els xiringuitos o a les terrassetes. L'Ambrusco Rosato, és un tema de Planet. Així que...

Doncs mira, ara fa un temps que fèiem allò del cafè macchiato, doncs ara l'Lambrusco Rosato, eh? Aquest és Planet, que és el projecte de música urbana del cantant, compositor i productor balear Jaume Fortesa, originari de Manacor, de Mallorca. No sé si és la beguda per excel·lència d'aquests dies, però vaja, té un clar to estiuenc i desenfadat.

reggaeton, aquest toc urban, ballable, que s'enganxa a la primera escolta, i aquest Lambrusco Rosato, no?, fent referència directa al vi frisante de rosat italià, que d'alguna manera també ens transmet una estètica molt adequada per aquesta època de calor, massa calor.

Beure amb moderació, eh? L'ambrusco rosado, el que rosato, o el que sigui, però vés en compte. I si ho fas sota el sol, refugia't bé, hidrata't, perquè l'alcohol et pot jugar una mala passada i no estem com per fer broma.

0: Bé, amb Jaume Fortesa, amb Planet i amb aquest Lambrusco Rosato tanquem les novetats musicals. Estàs al Sota Sospita de Ràdio 4.
1: Coneixeu el concepte d'evolució?
2: Sota Sospita.
1: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes. Podien volar, com ho fan les àguiles. Podien parlar a través dels oceans.
2: Amb Laura González.
3: L'impossible.
4: Per què la volen capturar?
5: És més intel·ligent que la majoria.
6: A Ràdio 4.
0: Abans de que anem a la sessió d'història i biografies, deixa'm que et parli breument de l'eclipsi, perquè sou moltes les persones, les famílies, etc., que esteu condicionant les vacances, no?, per poder gaudir de l'eclipsi del proper dia 12 d'agost. Clar, un eclipsi com aquest, un eclipsi total, és un esdeveniment astronòmic brutal. No? La Lluna se situarà exactament entre la Terra i el Sol, de manera que l'ocultarà aquest durant uns minuts. Això succeirà a la tarda. Llavors, en aquell moment, abans de la posta de Sol, el cel s'enfosquirà. El dia es convertirà en nit. És un fenomen espectacular i estrany, perquè al món hi ha un eclipsi total de Sol cada any i mig, però la franja on és visible és tan estreta que des d'un mateix lloc de la Terra només es pot veure un cop cada 350 anys, aproximadament. En el cas de Catalunya, però, mira, el darrer eclipsi total de Sol visible des d'algun punt del territori es va produir el 30 d'agost de 1905. I el següent, més enllà del d'aquest 2026, no es produirà fins al 17 de novembre de 2180. Vull dir que no en veurem més. I després caldrà esperar més de 2 segles i mig per tenir una nova oportunitat. Ja serà el 2433. Clar, això vol dir que aquest eclipsi del 12 d'agost és molt important. I jo vaig ser una... És que no ho vaig fer bé perquè tinc un vol. Estic volant a aquella hora. Per favor, no me'l vull perdre. Ah, t'explico. Hi ha la pàgina eclipsicatalunya.cat. I allà et pots informar de tot. Hi ha tots els consells per gaudir de l'eclipsi. Hi ha tots els punts d'observació que es concentren gessats a la província de Tarragona, des de la ciutat de Tarragona cap al sud i també cap a Lleida. Vull dir, aquella part de Catalunya, diguéssim, des del Delta a Tarragona i cap a l'interior, cap a Lleida, és on l'Ametlla de Mar, però també les Borges Blanques, però Lleida, Montbrió del Camp, però Valls, en fi, Gandesa... Són algunes de les poblacions on millor es veurà. I allà tu pots consultar en quin lloc, perquè hi ha diferents espais habilitats per gaudir conjuntament de l'eclipsi amb l'aforament que té cadascun d'aquests llocs. Ho dic perquè pot ser interessant si és que el veus veure. Després hi ha diferents activitats organitzades per tal de que puguis, a més, tenir l'explicació. Però el més important de tot, és que no miris el sol directament, que fes servir unes ulleres d'aquestes especials de filtre solar, o si no, sempre pots agafar, per exemple, un cartró, fer-li un forat, enfocar-lo cap a l'ombra, és a dir, no mirar directament al sol, sinó cap a alguna cosa que faci ombra, i llavors veuràs com anirà passant la lluna. És veritat que no té la mateixa... no és tan xulo com aquell que diu, no? Però vaja, que sàpigues que tens la pàgina eclipsicatalunya.cat, on tindràs tota la informació de l'eclipsi, els mètodes segurs d'observació, els punts d'observació i tota una agenda d'activitats acompanyant, diguéssim, aquest fenomen tan i tan especial. Continuem.

0: Que difícil definir a la persona que és avui protagonista de la secció d'Història i Biografies del Jordi Corominas.
1: A veure, per això l'hem agafat,
0: sí,
1: en part.
0: Tot i que avui estem fent una excepció, Jordi,
1: total,
0: perquè sempre que fem la biografia d'algun personatge il·lustre, el criteri és que ja no hi sigui entre nosaltres.
1: Però avui, rebuscant, de fet, he pensat, ei, el Pere Portavella té 99 anys...
0: D'acord, sí.
1: I és molt interessant perquè, diguem, va saltant diverses fases de la vida del país i justament en aquest instant, als anys 70, és decisiu per diferents motius.
0: Recordeu això, que al llarg de tota la temporada que ens hem centrat des de la Guerra Civil fins a la mort de Franco, que serà la setmana vinent, que serà l'últim dia...
1: Sí, ja ho hem anunciat des de fa quatre mesos.
0: No és cap spoiler, la setmana vinent matem...
1: Franco, ja era hora. Tant de bo a la realitat continuï mort.
0: Exacte. Però és veritat que hem anat farcint, no?, aquesta temporada, de tots els capítols interessants que tenien a veure amb Catalunya, amb les evolucions socials o involucions, amb els desastres provocats per la guerra, la postguerra, amb els diferents moviments socials, polítics, i amb aquelles biografies de personatges que destacaven i que, a més, resumien doncs molt bé aquesta època en la que ens hem centrat, no? I en el cas d'avui, el Pere Portavella, clar, vull dir, en la seva persona hi ha un segle de vida del nostre país.
1: I a vegades no ho sembla, perquè és allò de... El Pere Portavella, doncs sí, sembla que porti amb nosaltres, i és així, tota la vida, però hi ha un moment on, com és comprensible, i més mireu ara, no?, que es parla de que el cinema català, i és cert, està passant una etapa molt bona, etcètera, però a vegades també sembla que aquesta etapa tan bona no tingui referents passats. Llavors, si anem al Joaquim Jordà, si anem al Portavella... i altres noms que m'oblido, pensant en, jo que sé, grans dames i grans actors de teatre, doncs efectivament hi ha un llegat que ens porta al present. I el Pere Portavella juga en aquest punt que a mi m'agrada molt, que és la persona que, clar, si tu dius, ei, i el Pere Portavella, perquè els oients ens entenguin, què era? Cineasta? D'acord, sí,
0: però... productor de cinema, també, no?
1: Però transcendeix.
0: Evidentment,
1: clar,
0: home, va ser
1: transcendeix.
0: Polític, també.
1: Clar, transcendeix.
0: Va estar a l'epicentre de tots els saraus.
1: És l'artífex, en part, del retorn de Tarradellas, és el senyor del suquet, dels estius, que feia el seu castell de Llofriu, que era molt cèlebre.
0: Sí.
1: A veure, ara que no ens escolta... Bueno, sí que ens escolta gent, però allò que diu el tòpic...
0: Estem a la intimitat.
1: Que estem a la intimitat. Era una pijada, allò del castell de Llofriu.
0: Bueno, però...
1: Però marcava l'agenda de l'estiu a nivell informatiu, moltes vegades. No era qui ha anat el suquet de Portavella. I a partir d'aquí doncs es veia una mica el who is who de la societat politico-social catalana. I bé, amb el Portavella és això, tenim la història d'un segle, i a més és molt oportú perquè, diguem que nosaltres aquí al Sota Sospita, el que fem cada setmana és intentar mostrar que aquest segle o aquesta història catalana es pot explicar de moltes maneres. I el Portavella és una. Tal qual, no? Perquè, clar, tu penses, i això ho hem parlat molt aquí, ve de bona família, és de Figueres, per cert, perquè molta gent dirà, és de Barcelona.
0: No, és de Figueres.
1: És de Figueres, ve de bona família, és família de guanyadors, per tant, doncs, ell creix en un moment i té una cultura que li permet girar, diguem, el mitjó, girar la truita, i a partir d'aquí comença, diguem, una feina de catalanisme i d'antifranquisme increïble, com poques.
0: És curiós per això que diu el Jordi, perquè ell ve d'una família conservadora,
1: sí,
0: amb molts diners, el seu pare venia de banquers...
1: De fet, eren els...
0: De militars...
1: Eren els de la Danone, crec.
0: De notaris... La mare també tenia... No? Venia d'una família que tenia terres al Penedès, i a més... estaven adherits, per dir-ho d'alguna manera, al règim franquista, amb la qual cosa la família va fer fortuna, estava del costat de Franco...
1: A veure, estaven tan adherits que de fet...
0: Ells van ser, sí, és veritat, aquí posa...
1: El pare va anar a Salamanca i a Burgos.
0: Van aconseguir els permisos per a la fabricació de iogurts,
1: sí, de iogurts.
0: Per part de l'empresa Danone, efectivament.
1: Sí, que després ho van vendre, però clar, a veure, pensem aquesta marca, el que significava per moltes generacions.
0: Sí.
1: Ara diguem, com amb tot en el món del consum, hi ha atomització. Però nosaltres, quan érem petits, era la
0: però
1: marca...
0: Però continua sent dominant, eh?
1: Sí.
0: Bé, en tot cas, tenint en compte aquest origen... conservador, adinerat, afiliat, no,
1: sí,
0: però sí, en la línia partidaris del franquisme, com és l'evolució del Pere Portavella, doncs crida molt l'atenció.
1: Crida l'atenció, però tu trobes amb altres persones,
0: sí,
1: amb qui compartirà
0: bueno,
1: taula.
0: Bueno, és que si tens possibilitats de... cultivar-te, diguéssim. Clar. Aconsegueixes tenir una mirada crítica perquè ets una persona il·lustrada i tens empatia cap al teu entorn i no et deixa indiferent el que pateixen els altres, doncs al final és un viratge, crec que natural.
1: I a part una qüestió educativa, d'on s'educaven les elites, perquè ell de Figueres passa a Barcelona, estudia les escoles Pies, després va a Madrid, estudia químiques, no li agrada, torna a Barcelona, i entre tot aquest camí, diguem que coneix gent com l'Eduardo Chillida, l'Antoni Tàpies, el Carlos Saura, el Joan Brossa, amb qui tindrà molta amistat i col·laborarà, de fet. Per tant, ell s'introdueix, que això no me'n recordo qui ho deia, però és fascinant, perquè diu, treballa i és amic amb el grup de Dau al Set, artístic, però després serà un dels membres més prominents de la Goig Divin.
0: Clar, llavors aquí hi ha com un viratge, un nou viratge, perquè ell en els seus primers anys, perquè el seu pare primer el trasllada també a Salamanca, després és que van a Madrid, i llavors ell es mou en aquest món de rics, de salons, balls de saló, de jazz, de que guais que som, i aquí ell com està com completament alienat de la realitat.
1: Sí, clar.
0: Però llavors és que comença, com tu deies, a relacionar-se amb aquesta gent del món de l'art, de la literatura, no? I amb aquests noms tan importants, i llavors comença a prendre consciència de la situació. I és quan torna a Barcelona, quan s'integra amb aquest grup que hi ha en Tàpies, en Modest Cuixart, en Joan Brossa i altres personalitats del moment, i més enllà de discutir sobre art, de llegir poesia, etc., doncs, evidentment, la cultura no deixa de ser una manera d'expressar el que hi ha a la societat, i és que comença a adonar-se del que hi ha al seu voltant.
1: I veuen que és un vehicle per fer catalanisme i antifranquisme, i després a ell li interessa molt el cinema, a veure, té aquesta relació amb Brossa, amb què dius tu, amb Cuixart, que són els de Dau al Set, però després entra en contacte, i aquí és una combinació curiosíssima, perquè els veus i dius, en principi, a veure, sí, es poden entendre, però penses en el fotògraf Pomés i penses en Portavella i dius, ui, però sí, es veu que tenen una bona entesa, i a partir d'aquí ell comença a sentir un interès molt fort pel cinema. Aquest interès, però, i aquí hi ha el primer punt que marca una biografia a nivell de quedar per a la història del país, és que, bé, ell vol ser director, però ho hem explicat, té molts diners, no?
0: Què fas si tens molts diners? Fas de productor.
1: Clar, a veure, és perquè la Laura i jo estem aquí al micro, perquè com que no tenim molts diners, doncs no podem fer de productors.
0: Si no, estaria fent de mecenes,
1: Exacte,
0: si pogués.
1: Estaríem allà produint. No, ho has de fer així, perdona, no? Estaríem en el procés creatiu absolut. Llavors el Pere Portavella té pasta i diu, ei, a partir del cinema, que és l'art del segle XX, a més estem als anys 50, que encara no ha esclatat la música pop a lo bèstia, i a Espanya el cinema és un vehicle que en aquells moments té moltes limitacions, però tu pots sortejar la censura,
0: però,
1: no?
0: Clar, a més el cinema és una manera de retratar, si vols, retratar la societat, que no deixa lloc a dubte.
1: Clar.
0: I és veritat que els creadors de cinema d'aquella època, doncs, tenien una capacitat per amagar, d'alguna manera, allò que deien, i poder sortejar la censura, però al mateix temps posar el dit a la nafra de maneres brillants.
1: Sí.
0: Vull dir, ell treballa, per exemple, com tu havies dit, amb en Saura, amb en Carlos Saura.
1: Sí, que és l'inici, com que diu.
0: Clar, però és que ell és el productor de Viridiana de Luis Buñuel.
1: Clar, ara
0: llavors,
1: ja anirem,
0: si tu,
1: això.
0: Si tu treballes amb Luis Buñuel, a fi el règim no pot ser, mirar cap a una altra banda no pots.
1: No, clar.
0: Doncs que a mi Buñuel com em fascina tantíssim.
1: Ho
0: doncs,
1: sabem, ho sabem. No, a veure, aquí hi haurà una trobada a un ascensor del Festival de Cannes, on justament Portavella havia anat amb Carlos Saura a presentar Los Golfos, que, a veure, era capital espanyol, però diguem que el Ministeri de Cultura no li va agradar gaire, per dir-ho d'alguna manera, bueno, cultura, espectáculos, artes escèniques, i al trobar-se Buñuel diu, mira, voy a hacer algo, i a més li diu així a l'ascensor, a més s'entenen bé, perquè Los Golfos, diguem que rep reconeixement a Cannes, ells dos s'abracen, llavors diu, faré el que pugui perquè tornis a Espanya. Perquè tornis a Espanya i allà rodis Viridiana. I el tema és que finalment el règim franquista serà qui financi Viridiana. Això té molta tela, i de fet, no fem spoiler, però al final de Viridiana, en lloc d'una persona que entra en camisó a una altra habitació, bueno, sí que entra una persona en camisó a una altra habitació, però al principi l'esperava una, i al final són dues. Es veu que aquesta solució, que si veus la pel·lícula et pot recordar que allà es produirà un trio,
0: Ja, però és que ho deixa tot però en l'aire. No, no. Llavors els sensors, que és una sort que hi havia... Molt de llegir entre línies i molt llestos no eren.
1: No, però el tema quin és? Ojo, que és que ho he llegit, a més, arribant, va ser el sensor qui va proposar que hi hagués una altra persona a l'habitació. És a dir, en lloc d'un i un, que hi haguessin dos, perquè diu, així resultarà menos sospechoso. Home, però passes de dos a tres. En fi, anem a posar els cranberries i Dreams, que no es va ni que pintau.

0: Jo entenc que és un temazo, Dreams, temazo. Però jo no sóc molt de The Cranberries, jo, no, home, no ho puc evitar.
1: Ni,
0: no,
1: ni, no. Ni en el moment on no, sortir, no?
0: No, no, no, no, no.
1: Bé, anava bé, ja ho deia, pel tema Portavella.
0: Recapitulem, en tot cas. Estem avui parlant de Pere Portavella, del seu llegat, de la seva trajectòria, d'aquest català il·lustre, que, entre d'altres coses, tot i haver nascut en una família conservadora, no?, i afí al règim, etc., doncs ell de seguida es va desvincular un cop, doncs va sortir, diguéssim, a la vida, no? Va sortir del niu i es va començar a relacionar amb la gent de l'art. Llavors, ell, quan es va començar a interessar pel cinema, va fundar aquella productora, Films 59, i el que va aconseguir amb Viridiana va ser...
1: Va ser èpic.
0: De jugada mestra, perquè va desafiar completament el règim franquista, primer en permetre que Buñuel tornés de l'exili, recordeu que ell ja estava a Mèxic, per rodar a Espanya. Va ser un escàndol internacional, aquesta pel·lícula. El Jordi abans ens parlava d'aquest final obert sobre aquest possible trio, etc. Però és veritat que Portavella va aconseguir d'alguna manera sortejar la censura aprovant el guió original sota una aparença inofensiva. A més la va rodar com una producció mexicana. Després el Buñuel va fer també certs retocs per esquivar aquelles prohibicions inicials. Llavors, amb aquesta pel·lícula van guanyar la Palma d'Or.
1: La Palma d'Or,
0: a Cannes. Sí. I, clar, a partir d'aquí, amb aquest ressò internacional, el Vaticà es posa les mans al cap, diu que la pel·lícula és una blasfèmia, llavors el règim franquista, quan el Vaticà s'enfada, també s'enfaden molt, llavors diuen que la pel·lícula que no pot ser, destitueixen i castiguen a Portavella i l'inhabiliten com a productor, la pel·lícula és prohibida, diuen que han de destruir totes les còpies, sí, sí. I n'hi ha una que se salva a París, i gràcies a aquesta còpia es converteix també en tot un fenomen internacional.
1: Com Nosferatu.
0: I en un llegat de la resistència, sí. També.
1: A veure, el tema és que la Direcció General de Cinematografia del franquisme, en un principi sí que va considerar que era una producció espanyola.
0: Bueno.
1: Però el guanyar Cannes, al veure la reacció del Vaticà, que a més és el moment preconcili Vaticà II, ja en vam parlar aquí, és a dir, que estem al Vaticà de línia dura. A més, recordeu l'escena que és una paròdia, una adaptació del Sant Sopar, no?, amb el Sense Sostre. Uh-huh. A partir d'aquí, el Vaticà, diguem que entra en pura còlera, el règim franquista veu que li han...
0: Clar.
1: Vull dir que li han colat un gol molt bèstia.
0: Llavors, aquesta anècdota, clar, per què serveix? D'alguna manera per entendre com Pere Portavella, que la seva vida connecta l'avantguàrdia artística d'una banda, el sabotatge polític al franquisme, i ho veurem a través del cinema,
1: sí.
0: Més tard la construcció de la democràcia, podríem dir, no?
1: Total.
0: Representa tot això. Clar, ell no només finançava pel·lícules, és que ell utilitzava aquesta productora Film 59 com una eina política i cultural per trencar l'aïllament provocat pel règim franquista en la societat espanyola. Vull dir, Los Golfos del 59 d'alguna manera també és com una mena de naixement, sí, d'un cinema realista.
1: Bueno, un nou cinema espanyol.
0: Realista, vull dir que no és la coplera i no. El que vien todo, no, vull dir, és un altre tipus de cinema. També utilitza el recurs, exacte, el cochecito, aquest humor negre absurd que alhora resulta demolidor.
1: De fet, una darrera escena que no explicarem, mireu la pel·lícula, que censura en Espanya perquè era inacceptable, i en Viridiana és el que diem, és una mica el resum suprem de tot el que estem parlant.
0: Sí. I llavors, clar, que una persona com ell després, en Viridiana, amb Buñuel, en tot cas, guanyi la Palma d'Or i aconsegueixi que una pel·lícula que després volen prohibir i que prohibeixen, doncs tingui tot aquest, es converteix en aquest fenomen, doncs bé, situen a Portavella l'epicentre, no?, d'aquesta lluita des de la cultura,
1: sí,
0: contra,
1: sí.
0: Contra la política franquista, vull dir, com l'art esdevé en aquest cas, i el cinema com a art del segle XX, en aquesta eina poderosa de lluita. No?
1: A més és curiós perquè jo crec que ell, a veure, això és molt important, a partir del fet dels diners que posseïa, pot prendre's les coses amb relativa calma.
0: No, clar. I després una cosa, vull dir, tot i que l'inhabilitin com a productor, ell diu, ja, però com a director no estic...
1: Puc fer de director...
0: I llavors això també li permet, no?, primer agafar una línia com una mica més cap al costat, i llavors aquí saltar la direcció i fer les seves pròpies pel·lícules.
1: Sí, que amb el tema de les seves pel·lis i hi ha opinions per tots els gustos. És cert que a partir de l'any 2000 ha rebut tot tipus de reconeixements internacionals d'una manera que, clar, a veure, perquè ens entengui l'audiència, han fet retrospectives seves sobretot a museus. És a dir, del Magma, al Pompidou, a grans centres artístics. Llavors, clar, és cinema-museu. Home, és un cinema d'autor molt especial. No és una... A veure, no són pel·lícules d'aquelles de crispetes.
0: No, i tenint en compte les pel·lícules que es feien a l'Espanya de Franco, ell el que demostra és que el cinema comercial era una manera de submissió.
1: Sí, clar.
0: I que hi ha una altra possibilitat.
1: Sí, sí.
0: Hi ha una altra opció de fer cinema
1: a més,
0: de combatre a través del cinema.
1: A més, amb els contactes...
0: Evidentment, des d'una situació privilegiada, la de Pere Portavella, vull dir, no ho negarem però clar, tu pots no fer res o pots implicar-te com va fer.
1: Clar, aquest és el tema. Si tu des del privilegi, que és el que feien, i aquí ho hem explicat més aviat la passada temporada, no? Però els burgesos del segle XIX, en molts casos, eren transformadors socials, perquè deien, a partir de la meva classe social i dels diners que tinc, puc millorar el món on visc, no? El Portavella empra el cinema com una forma de protesta, llavors el privilegi es torna positiu. És a dir, no és com ara que tu agafes els impostos i no els dones...
0: I te'n vas a Andorra.
1: Exacte, te'n vas a Andorra. En el seu cas, ell, escolta, tinc molts diners però me'ls gasto per fer coses positives.
0: Ell deia quelcom que em sembla molt interessant i és: mai vaig separar el cinema de la política.
1: Clar, clar. Que a vegades diuen, no, és que jo sóc apolític. Home, no, amic.
0: Vull dir, tots aquests artistes que no es mullen, que diuen, no, perdona, vull dir...
1: A més, normalment...
0: Tens una situació de privilegi, has de fer alguna cosa amb ella.
1: Hi ha un tòpic que és cert, que normalment quan un artista es declara apolític, has de sospitar.
0: Oh, i tant.
1: Has de sospitar, no? Per dir alguna manera.
0: Oh, i tant.
1: A veure, el Portavella jugava amb els títols. Per exemple, l'any 68 té una pel·li que és Nocturno 29. Uh-huh. El 29, si feu vosaltres 68 menys 39, et dona 29. I clar, eren 29 eren els anys de dictadura. Clar, era un títol amb una poesia que volia, novament, sortejar la censura. Després el tio es marca uns festivals que dic jo al·lucinants, perquè... té el vampir Cua de Cuc o Cua de Cuc Vampir,
0: on
1: és el Christopher Lee, el famós Christopher Lee, que sempre surt fent de vampir a tot arreu, no? O sigui, ni Bela Lugosi ni hòstia.
0: És que no es pot dissociar, en definitiva, el seu cinema de la seva implicació política.
1: Clar, clar. Però sí. A veure, però fot el Christopher Lee i la gent deu dir, anda, mira, un vampir, no? No, el vampir pot significar moltes coses. És a dir, no és només Dràcula. Qui és el que xucla la sang? Qui és el que s'aprofita? Per què mata, no? I pot ser la mateixa dictadura, un vampir. Clar, també anava per aquí, no?
0: Correcte. I si no, com es deia aquella pel·lícula de... que va triomfar als Òscar, que era de vampirs i que en realitat estaven parlant del Ku Klux Klan i de l'operació contra els negres, que ara no me'n recordo.
1: Bueno, escolta,
0: molt bona,
1: però dèiem fins i tot la...
0: Doncs no, és aquesta metàfora. I clar, llavors no ho enganyes una mica.
1: Clar, fins i tot van dir la saga de Crepúsculo.
0: Anda ja.
1: No, que com que va sortir a l'època de la supercrisi econòmica de fa com 18 anys, van dir que eren era la troika.
0: Deixa't estar.
1: A veure, Portavella ho fa en clau antifranquista.
0: Sí.
1: Després tindrà una gran obra que és, que a més jo recomano, si la trobeu a xarxes o a qualsevol lloc, aneu a mirar-la, que és Informe General, perquè és de l'any 76. I aquí el que et mostra és una mica quina és la situació un cop s'ha mort Franco.
0: Bé, jo crec que ell el que fa, a més, és avançar-se també un pas i fer més implicació política, clar, ja no només des del cinema.
1: Sí, no, ara ho veurem. Anem de moment amb Testa Rossa, Midnight Love i Ja sóc aquí.

0: crec que això formaria part d'una banda sonora triada per Pere Portavella.
1: Podria ser,
0: però vaja,
1: podria anar.
0: Jo crec que no, però
1: no,
0: vaja.
1: Tu creus que no?
0: No passa res, no passa res. Vull dir, el contrast també és bo aquí a la ràdio.
1: Escolta, el Pere Portavella, ara que dius això dels contrastos, sí, va produir a Guerin. A José Luis Guerin, sense anar més lluny, clar, que ara estava pensant, sí, ei, els encaixes, doncs sí, en realitat hi ha una lògica seqüencial de Guerin i Portavella.
0: Jo crec que també.
1: Sí, el que passa que, clar, que dius, ei, sembla molt distants, doncs no, és la màgia de Portavella en aquest sentit, que sap llegir les èpoques i al final coses que no semblen ho són i són de la seva fàbrica.
0: En aquesta biografia d'avui de Portavella arribem a aquesta època en la que mort el dictador, doncs hi ha certa consciència d'obertura, diguéssim, més, sí, enllà, no?, de les possibilitats poques que oferia el règim i que s'havien de sortejar. I un cop mort el 75, ell no només, com el Jordi ens explicava, documenta el canvi històric a través de la càmera, sinó que s'acaba llançant directament cap a la política. I podríem dir que és un dels arquitectes de la transició democràtica,
1: sí, en part,
0: i de,
1: sí,
0: la... i de la... i de la democràcia a Catalunya, podríem dir, no?
1: A veure, sí, hi forma part de l'Assemblea, però a, sí, més a més és que hi ha dos factors. Primer, que serà senador.
0: Sí.
1: Serà senador a les primeres eleccions democràtiques. Em sembla que hi ha també, entre d'altres, el Josep Benet, el Paco Candel, és a dir, un grup de senadors més aviat
0: simbòlics. Sí, elegit senador constituent simbòlics per la coalició d'entesa dels catalans.
1: Exacte, són senadors simbòlics, però arriba...
0: Però anar a Madrid, però, vull dir...
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Arriba un moment, l'any 77, el 15 de juny, que el que trobem és que a Catalunya, a les legislatives espanyoles, a Espanya ja sabeu, guanya UCD d'Adolfo Suárez, que de segon al PSOE de Felipe González, però què passa? Que a Catalunya, entre PSC i PSUC, sumen el 46% dels vots. Llavors, des de Madrid els entra una espècie de por estranya. Diuen, ui, anem a dir-ho això en castellà perquè ens entendeu molt bé, no? Que roja que sigue siendo Catalunya. Hem de fer quelcom, i hem de fer quelcom per suavitzar el cop, perquè si no, a saber què passa, perquè encara no s'havien fet les municipals, hi havia determinats perills. Llavors, esteu de la màniga una cosa que és al·lucinant, que és que recuperen una institució republicana, com és la Generalitat de Catalunya. Uh-huh. No hi havia Constitució l'any 77, eh?
0: No.
1: Poden fer el que els hi dona la gana.
0: Tot i que ell es va seure a les comissions que redactarien,
1: sí,
0: la Constitució del 78,
1: però el tema quin és? Que diuen, ei, doncs anem a donar-los als catalans la Generalitat, que és una institució republicana.
0: Que es quedin tranquil·lets, que, sí, callin una mica.
1: I que baixi una mica la marea roja. Uh-huh. Llavors diuen, no, agafen un senyor que duia a l'exili des de l'any 38, em sembla, que és el Josep Tarradellas, que era el president legítim de la Generalitat Republicana. És a dir, exacte, recuperen una institució republicana, llavors, bé, d'aquesta manera que tots els catalans es posin d'acord, que preparin un estatut, ja ho donen abans de la Constitució, uh-huh, la idea, i així apaivaguem els ànims i evitem
0: i
1: que hi hagi
0: tranquils
1: un govern super d'esquerres. Llavors, sí, total, que, bueno, doncs, hi ha unes negociacions, hi ha unes reunions, anem a preparar el retorn de Tarradellas a Catalunya.
0: I en Pere Portavella hi té molt a veure. Recapitulant aquesta època immediatament posterior a la mort de Franco, el Jordi ens parlava primer del rodatge d'informe general sobre algunes qüestions d'interès per a una projecció pública del 76, que és una radiografia cinematogràfica que posa veu a la clandestinitat del moment i que va des de l'esquerra fins a la dreta moderada, diguéssim, i llavors, sí, hi ha uns plantejaments sobre com s'havia de construir el futur del país, però més enllà de filmar, com dèiem, ell s'implica. En les primeres eleccions democràtiques des de la Segona República fa el salt institucional de la mà de l'Assemblea de Catalunya,
1: exacte,
0: que és l'organisme antifranquista per excel·lència, diguéssim. És escollit senador constituent a la coalició de l'Entesa dels Catalans. Està a Madrid i, d'alguna manera, és un dels co-creadors d'aquesta avantguarda que desafia les normes de la censura i acaba seient-se per també participar de la redacció de la Constitució espanyola, però podríem dir que aquest compromís polític d'aquells anys, no? Hi ha, d'una banda, aquest catalanisme, perquè és un dels defensors,
1: sí,
0: del Josep Tarradellas, del retorn i de la recuperació de la Generalitat, actiu, a més, lluita també des del primer moment per desvincular la cultura de l'herència propagandística,
1: clar,
0: del franquisme, i l'entén com una eina de llibertat i de pensament crític, i així actua en conseqüència, i després de la seva etapa al Senat continua vinculat a la política activa, sí, sí. Perquè esdevé diputat del Parlament de Catalunya a la primera legislatura del 80 al 84.
1: El que passa que amb el Tarradellas, el tema, i aquesta és una de les gràcies, si cerqueu a internet imatges, veureu que a l'octubre del 77, quan torna Tarradellas, ell es troba al costat del president. Uh-huh. Per què? Perquè l'assemblea, el que li encarrega, i això és que té tela, és una espècie de gran performance. És a dir, entén que com que és una època molt audiovisual, aquest retorn de Tarradellas ha d'estar ple de símbols i ha de ser una rebuda com èpica.
0: D'acord.
1: Aleshores, diu, ei, anirem per la Diagonal, el rebrem al Prat, el mourem a l'Avinguda Maria Cristina, després que arribi a la plaça de Sant Jaume, que faci el discurs i que acabi amb el ja sóc aquí, no? Que és com una espècie de coronació. Llavors el portaveu ja fa una mica com de mestre de cerimònies,
0: vale,
1: però també de director de performance.
0: Ok.
1: Clar, per què? Pues perquè al cap i a la fi tots aquests... És com fa unes setmanes quan vingué el papa aquí. Al final la gent, el tema del papa, se'n recorda dels dons del Gaudí, no?
0: Sí.
1: Que és aquell moment... Oh,
0: bueno,
1: oh,
0: i de l'expulsió de la Sagrada Família també de... No? Jo també d'això me'n recordo,
1: home,
0: vols
1: jo,
0: que digui?
1: No, jo me'n recordo de moltes coses, sí, que no són les que serien el discurs oficial. Però clar...
0: Però sí que és veritat que tot és un muntatge, no?, que també dona doncs una idea al món del que som els catalans.
1: És la idea del relat.
0: El relat, correcte.
1: Exacte.
0: I Pere Portabella va ser el dissenyador, el director i d'orquestra absolut
1: d'aquest relat
0: a la jornada en el retorn de Tarradellas.
1: M'ha agradat molt, per ser aquest comentari Sagrada Família, perquè estic molt d'acord.
0: Vull dir, ell va dissenyar tota la coreografia del trajecte de Tarradellas en la rebuda oficial, a peu de pista de l'aeroport, a la concentració massiva a l'Avinguda Maria Cristina, en el clímax polític de la plaça Sant Jaume, va fer tota la gestió de tot l'espai polític, el Saló de Sant Jordi, el Palau de la Generalitat, encara Diputació, no?
1: Sí, no,
0: la ubicació de les diferents forces polítiques democràtiques, aconseguint una imatge unificada de l'antifranquisme català. Vull dir, va elaborar tot el relat que quedaria al moment balcó, etcètera.
1: Sí, sí, va fer de mestre de cerimònies i més tard ho seria una mica per anar tancant, perquè és una vida tan llarga que ens podíem dedicar-li
0: després
1: hores.
0: Després es torna a dedicar al cinema,
1: sí,
0: a la direcció cinematogràfica.
1: De fet, ell diu que mai ha deixat de
0: però,
1: fer
0: bueno,
1: cinema.
0: Però que va fer pausetes, perquè hi ha coses que el tenen ocupat.
1: Farà de director, farà de productor, com dèiem, del Guerin, però després al darrer, diguem, moment superèpic, en un sentit, a veure, èpic de la quotidianitat, perquè ens entenguem, és el que deia jo al principi del suquet de Portabella a l'estiu, organitzant novament i manegant a les elites i a el que és les forces clau de la societat catalana per veure com respiraven, convocant-les al seu castell, al costat de Llofriu. Llavors això sortia a les notícies a finals de segle XX, principi del XXI, era una tradició, podem dir, entre cometes, noble. I bé, el Portabella amb 99 anys, he de dir que jo ara no tinc, per exemple, X, abans anomenat Twitter, però ell era. Ell era, i ell anava seguint a moltes persones, jo no sé si era ell o la seva productora, però ell tenia una activitat veritablement voraç també a xarxes socials com a observador, perquè ell, i amb això podem tancar perquè és que em sembla que és el resum, ha sigut una persona que sempre ha sentit una curiositat enorme pel present, i sempre ha volgut saber què passa, i sempre ha volgut, com qui diu, a la seva manera, intervenir. Aquesta seria la clau, i si et sembla, doncs és la cluenda d'avui.
0: Doncs sí. Evidentment té tots els premis i reconeixements no, que corresponen a una persona de la seva implicació, talla i nivell. Però vaja, crec que ja, si us interessa més la seva figura i pel qui no ho tingui, no sé, doncs hi ha la pàgina de pereportabella.com, per cert, amb tot el que té a veure amb la seva carrera cinematogràfica, amb la seva productora Film 59 i bé, tota la seva implicació a través de l'art en la cultura, en la societat, en la política, en la defensa de la democràcia i la construcció d'aquesta.
1: Ah, exacte. Ens n'anem amb una altra cançó que li va molt bé, i aquest cop ho dic seriosament, Ho vale mondo de la fam.
0: Gràcies, Jordi Coromines.
1: A
0: fins
1: vosaltres.
0: La setmana vinent, que serà la darrera, eh?
1: Ara ja matem algú, sí.
0: Vinga,
1: sí.
0: Vinga, va.
2: Où va le monde? Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons si cruels?
0: Doncs bé, a la una que arribem, tornem de seguida, serà després del butlletí amb més Sota Sospita. Fins ara.

0: a Almeria, que crema des de dijous i afecta una àrea de més de 6.600 hectàrees. Les condicions meteorològiques són favorables i els equips d'extinció calculen que es podria donar per estabilitzat aquesta tarda. Ho ha verbalitzat Félix Bolaños, ministre de la Presidència, des del centre de comandament situat a Turre.
1: La zona norte es donde hay que trabajar y que aprovechar durante esta mañana, por supuesto durante todo el día, pero hasta las 4 de la tarde que tenemos garantizadas unas buenas condiciones climáticas, vamos a trabajar para intentar poder estabilizar cuanto antes el fuego en ese frente.
0: Bolaños demana als afectats seguir les indicacions de les autoritats. L'Ajuntament de Los Gallardos també demana als veïns que no accedeixin a les zones afectades si no van acompanyats d'un agent. El balanç de víctimes mortals es manté, són 12 i una vintena de persones que els seus familiars no poden localitzar. Segons Bolaños, s'han interposat 7 denúncies per desaparició. Recordem que els forenses treballen per poder identificar les víctimes. Més de 1.400 persones han estat evacuades i prop de 200 han fet ús de les instal·lacions que oferta al govern. D'altres s'han reallotjat a casa de familiars i amics. Una de les derivades d'aquest incendi és l'actuació de la Junta d'Andalusia, que va decidir no enviar el missatge d'alerta. Així argumenta aquesta decisió el conseller d'Emergències, Antonio Sanz.
2: El SRR se traslada a través de las antenas de telefonía. Esas antenas de telefonía tienen unas coberturas muy amplias. Por tanto, es operativo para situaciones de diferentes poblaciones, comarcas o grandes poblaciones. Lo que puede provocar un exaler en una población pequeña es que el mensaje de evacuación le llegue a poblaciones que no tienen nada que ver con este incendio.
0: I a casa nostra, prop d'una 60 de municipis de 13 comarques activen el nivell 4 del Pla Alfa, el més elevat per extrem risc d'incendi. I el nivell 3 s'ha decretat en 17 comarques, concretament en 160 municipis. S'han tancat també 8 espais naturals. A hores d'ara, una desena de dotacions de bombers treballen en un incendi que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, en una zona propera al carrer de Mèxic. I els agents rurals alerten que, malgrat la treva climàtica, les condicions que s'arrosseguen des de fa dies faran que les restriccions s'allarguin encara durant més jornades. Marc Gàlvez, sotsinspector d'agents rurals de l'Alt Pirineu.
3: Sí, la situació que ja arrosseguem de diversos dies és de molt elevades temperatures, una molt baixa humitat i marinada que es reactiva a la tarda. Per tant, són tres elements que si s'ajunten fa que una petita ignició propagui molt ràpidament. Per tant, és una situació que arrosseguem des de fa dies, tot i que avui ha baixat lleugerament el risc. La previsió és que torni a augmentar de cara a la setmana que ve. Per tant, es preveu que les restriccions es continuïn mantenint fins que baixin les temperatures.
0: Ja podem donar per acabada la segona onada de calor, però diumenge n'arribarà la tercera d'aquest estiu. Protecció Civil rebaixa el pla Infocat d'emergència fase d'alerta perquè, diuen, millora la situació, però no es pot abaixar la guàrdia. I també us expliquem que l'empresa catalana Summer invertirà 1.500 milions d'euros en la creació d'un centre de dades a Flix, a la Ribera d'Ebre. S'instal·laran als terrenys de l'antiga química Aircross. Pol Valls és el cofundador de l'empresa.
4: Desenvoluparem i operarem un nou centre de dades dia en aquest emplaçament dissenyat i concebut per ser sostenible des de l'arrel. Hem escollit Flix de manera deliberada. És un lloc amb una veritable força industrial, el sol, l'energia i la tradició d'enginyeria que necessita un projecte com aquest. Aquí construirem una infraestructura dia avançada i sostenible, la computació de la qual depèn una economia digital en creixement.
0: Aquest projecte suposarà la creació de 150 llocs de feina qualificats directes i suposa també un punt d'inflexió en la reindustrialització de la Ribera de l'Ebre, que reforçarà si finalment la Comissió Europea tria Móra-la-Nova com a seu de la Gigafactoria Europea d'Intel·ligència Artificial. I us expliquem que encara continua tallada la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà, per un accident entre un autobús i dos turismes que deixa almenys dues persones en estat greu, un home i una dona que han estat traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Un altre de lleu ha estat traslladat a l'Hospital Pius de Vall i 6 més han rebut l'alta en el lloc de l'accident, que, per cert, ha tingut lloc en una zona industrial, al polígon Pla de les Forques. L'avís s'ha rebut pels vols de les 11 del matí. En esports, la selecció espanyola s'enfrontarà a França en la primera semifinal del Mundial de Futbol. Els de Luis de la Fuente van superar Bèlgica per 2-1 amb gols de Fabián i Miquel Merino, un partit agònic que va decidir el jugador de Pamplona al minut 88. La propera semifinal quedarà definida en les properes hores. Sortirà del guanyador de l'Anglaterra-Noruega, que es disputa aquesta nit a les 11, i de l'Argentina-Suïssa, que juguen a les 3 de la matinada. I Gran Premi d'Alemanya de motociclisme, Marc Márquez ha estat el més ràpid, signant també un rècord absolut.

0: del circuit de Sachsenring i sortirà des de la primera posició. A les 3 de la tarda es disputarà la cursa a l'esprint i en dansa també la 8a etapa del Tour de França, 180 quilòmetres entre Perinyó i Bergerac. L'eslové Tadej Pogačar continua defensant el mallot groc. I nosaltres ho deixem aquí, ara a partir de 2:15, l'edició cap de setmana amb Olga Rodríguez. Fins ara.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
2: Tinc un coeficient intel·lectual de 150, 160.
3: Perquè el calcules en euros, en dòlars és molt menys.
4: Sóc aquí per complir els teus somnis.
5: Sota sospita.
6: Això és surrealista.
5: Amb Laura González.

0: Continuem, reprenem el sota sospita en aquesta segona part que ens porta fins a 2:15. Serà el moment de l'informatiu aquí a Ràdio 4, però nosaltres encara tenim una estona per gaudir de la vida, per gaudir del bon beure amb moderació i amb qualitat del nostre territori, d'aquests plaers que ens dona la Meritxell Falgueres, que és la nostra sommelier, influencer, comunicadora, escriptora, i una de les dones més influents de Catalunya, que això se m'havia oblidat dir, segons Forbes. Que això no ho hem parlat. Anem a posar, no. Anem a posar la teva sintonia i m'expliques, home, per favor. És que clar, mira, ara es posa vermella, s'emociona. Sí. Ojo.
1: Home, és que això, no em diguis que no és Carrie Bradshaw.
0: És molt Carrie Bradshaw. És molt top.
1: No, a part, molta responsabilitat, perquè vaig ser l'única amb gastronomia i amb vins.
0: Déu-n'hi-do, perquè clar, vull dir, hi ha escriptores, hi ha empresàries, no? Que si Novartis, que si tal, que si presidentes de coses, directores generals...
1: Sí, la Joana Bonet, la Rosalía, que no va venir.
0: L'Aina Cloctet, no? com a actriu i directora, vull dir, ties molt, molt top. I, clar, la Mary, que també és molt top.
1: No soc tan top, però mira, em va fer molta il·lusió perquè la Martina Klein, per exemple, que jo vaig... Ja, si es recuperen aquestes fotos, jo vaig ser dama del Cava. La reina era la Martina Klein.
0: Sí.
1: Jo tenia 18 anys.
0: Fixa't.
1: I saps, per mi era com... I estar al costat d'ella la foto era com, en sèrio, que m'ha encantat sempre la seva trajectòria o això, no? La Regina Sirvent amb les calces al sol, que ha sigut el fenomen literari. Sí. O, per exemple, mira, aquesta catedràtica que estaves mirant.
0: Sí, la Núria López Vigas.
1: Clar, jo...
0: La investigadora de l'IKEA,
1: Ojo. Vaig flipar, o sigui...
0: És l'Institut d'Investigació Biomèdica de Barcelona. Clar, és que són... dones
1: sí.
0: molt tops i allà
1: super
0: estàs tu
1: potents.
0: També
1: o la Laura Carnicero, CEO de Cupra, de Seat, saps? I molt interessant. Jo crec que el que més em va agradar és que totes estàvem entre com nervioses, bueno, això que tenim com molt catalanisme reset, no?, de treure'ns importància, i també com molt femení, no?, de ai, no sé per què estic aquí. Que és veritat, que segurament hi ha 200.000 dones anònimes que s'ho mereixen més que nosaltres,
0: Bueno.
1: Però també és veritat que ens costa com molt... No? Saps allò quan et diu algú, què guapa estàs avui? O quin vestit, com, per exemple, Laura González, quin vestit més bonic portes avui,
0: doncs mira,
1: groc?
0: Sí.
1: I tu has de dir, sí, o sigui, és que ja, ets la millor vestida avui.
0: Bueno, no,
1: és de rebaixes. No, és que... no, ui, no, si m'he engreixat. Tio, digues, gràcies, t'estan donant un regal, t'estan dient, escolta, i digues, gràcies, doncs sí.
0: Doncs mira,
1: doncs
0: sí. Doncs mira,
1: doncs sí. O sigui, has fet el copatge per mi d'estil que és aquest groc piolín que ha estat tan de moda amb el marró. O sigui, per mi això és... el més xic que
0: jo
1: he vist.
0: Sí que, és que vaig estupenda avui.
1: Només, estàs estupenda.
0: Jo em veig i m'agrado.
1: Només t'haig de dir una cosa. Només ho supera, i això m'ho comprareu, perquè estic analitzant molt aquest cromatisme, el color mostassa, que ja ho sé que no queda bé tothom, amb el color vi, amb els complements bordeus.
0: És veritat.
1: Doneu-li una oportunitat a aquest tema, ara que...
0: Ara anem a parlar amb el nostre convidat, que no és una de les dones més influents de Forbes,
1: però
0: que té molt a dir i que és el nostre convidat, bàsicament perquè és president de la DEO Catalunya, és en Xavier Pie, benvingut al Sota Sospita. Anem a parlar d'aquesta DEO i anem a parlar... Hola,
2: Hola, bon dia.
0: Perdona'ns,
1: I també...
2: No sé quan he d'intervenir.
1: No, perdona. I també de les grans dones que hi ha dins la denominació d'origen. No només, per exemple, la Solen Sua, que porta molts anys de comunicació i que per mi sempre ha estat també una de les dones a seguir en el tema de comunicació i del vi, però també, per exemple, teniu la Mercè de Pla de Morell...
2: Fa molts anys que és vocal nostre, és un bon... Bon element.
0: Un bon element. Escolta'm, què té la DEO Catalunya que la fa especial?
2: Bueno, jo no crec que siguem especials.
0: Home,
2: sí,
0: has de dir... Home, igual que la Mary ha dit, estàs guapa.
2: Home, som catalans, ja hem de començar com toca, que és aquesta cosa de... Si no semblem americans.
0: Sempre fent-nos de menys. No, com si fóssim formatges francesos.
1: Això mateix, vinga, va.
2: Jo crec que totes les DEOs són especials, no? I més, evidentment, per mi és especial, perquè bàsicament soc el president, no? Però sí que és cert que la DEO Catalunya, realment aquí juga un rol, juga un paper, juga un... una forma de moure's diferent de la resta de diós, que això sí que la fa, doncs, crec que especial o diferent a l'hora de prendre decisions, a l'hora d'intentar ser molt ràpida, doncs, bueno, seguint una mica també els canvis que estan fent la gent, que està fent el propi mercat, no? I que moltes vegades, bueno, abans que parlava, abans explicava, no? Aquesta sensació una mica d'anquilosament que en certa manera s'otorga a les diós, que jo crec que és una mica errònia,
1: Totalment. Que... És que, a més, la deo més lliure precisament és la deo Catalunya.
2: Bueno, però forma part d'aquesta sensació de falsa llibertat, diguem-ho així, però que en el fons jo crec que les coses perquè funcionin de veritat han d'estar estructurades, han d'estar ordenades, han de seguir uns esquemes.
1: De i qualitat, esquemes nosaltres uns estàndards que ens sentim segurs els consumidors.
2: I que nosaltres, a més, els hem de saber fer evolucionar en el sentit que toca, o sigui, des de les pròpies deos, no? Que aquest és el sentit que té, però jo sempre dic el mateix. El que permet que hi hagi pagesos, i quan dic pagesos, no aquest pagès que tothom es posa, jo soc pagès, no? Molta altra gent.
1: Sí, el que permet que és pagès de veritat.
2: Que els pagesos puguin continuar fent de viticultors no deixa de ser res més que les emissions d'origen. Sense emissions d'origen, tinguem molt clar que això és al final el vies anònim, de pica a cavallà, el que té un discurs més simpàtic, més estructurat, més no sé què, doncs realment, i al final l'única cosa que ens dona garantia a nosaltres del que el que hi ha dins de l'ampolla és d'un raïm, o que ve d'un raïm d'un territori concret, en el nostre cas un àmbit ampli, no? les zones vitivinícoles de Catalunya sobreposades, no? Però és una dimensió d'origen, no és res més. I per tant, jo sempre dic el mateix, si tu vols que continuïn com tots, si tu vols que continuïn havent-hi pagesos que facin calçots, compra calçot d'aquests pagesos, no? Si vols que, vols que la gent continuïn comprant, doncs continuï havent-hi vinyes, si no compres el vi d'aquesta zona, doncs després no ens queixem tots plegats de com canvia el paisatge.
1: Clar, no només dir-ho, sinó fer-ho. I a part la denominació d'origen heu fet això de Catalunya Vinyaró. Explica'ns per què. Mira, Laura, abans que parlàvem de Bordeus, de Borgonya, dels colors aquests, sí. No? Ells s'han apropiat de dues coses, del terroir, que seria el nostre terrer, però per ells engloba també climatologia, és un sentit com més ampli, a part també del color de vi, però sí. També del terme vinyegon. Però la deu Catalunya ha tingut la picardia de dir, escolta, faré un Catalunya vinyaró, que és un distintiu que reconeix aquesta figura.
2: Bueno, precisament perquè creiem que les coses, perquè siguin reals i siguin de veritat, han d'estar ordenades, no? I, de fet, quan vam fer aquesta categoria, sí que vam fer el guinyo aquest, diguéssim, del nom, no? El vinyaró aquest, jugant una mica al tema francès, però que tothom entén i crec que entén molt bé, però que al final no deixa de ser res més que el viticultor laborador, no? Dins de la Dio Catalunya, doncs, evidentment, hi ha empreses molt grans i conviuen realitats molt diferents, però també hi ha molts petits viticultors i, a més, nosaltres el que detectàvem és que hi havia molts petits viticultors que aquest pas de passar a fer un celler, de passar de fer raïm, a començar a fer vi, de vendre aquest vi, d'això, doncs, bueno, se sentien doncs, dins d'un gran mar, diguéssim, molt anònim, no? I bé, vam creure que era molt positiu desenvolupar aquesta categoria, que de fet totes les deos haurien de tenir, que és el viticultor elaborador, no? Sí. Que vol dir la gent que únicament fa raïm, vi de les seves vinyes i, per tant, dels seus raïms, no? Totalment o parcialment. Què vol dir això? No vol dir que tot el seu raïm l'hagi de ficar dins de vi. Pot ser que continuï venent raïm durant molt de temps, doncs perquè no, perquè és la realitat econòmica que hi ha, però que una petita part de la seva producció l'embotella, no? O una part molt gran de la seva producció. Però que el que el fa diferent és el fet de que sigui de producció pròpia i que no hi hagi la possibilitat realment aquí doncs, de jugar amb altres qüestions.
3: Mira, jo, com a persona que no en sap, perquè vosaltres en sabeu molt, però quan, no sé, Deo Alella, Deo Montsant, vull dir, s'acull a un territori molt concret. Deo Catalunya acull diferents territoris, entenc, i diferents també, propostes de vins, no? Ampli ventall de possibilitats de terra, de clima, de varietats. Ho entenc bé?
2: Sí, bàsicament, de fet, aquí tampoc no es va inventar res nou, no? El que es va fer realment va ser una còpia d'un cert model francès, que al final la Dio Catalunya no deixaria de ser, doncs, com el gran Bordeus, no? El Bordeus genèric que agrupa tota la resta de Dios, no?
1: I que la gent sap on està, perquè Sant Emilion no, o Pauillac no saps on és, Alella, si ets australià, no saps on és, i Catalunya sí.
2: Pues aquest és una mica, o sigui, no és tot el territori de Catalunya, només són les zones vitivinícoles tradicionals que hi havia sempre, doncs que aquesta Dio queda sobreposada damunt d'elles, algunes petites zones que havien quedat històricament fora sense denominació d'origen i que, per tant, van tindre la possibilitat d'acollir-se, i a partir d'aquí doncs possibilites aquest cert moviment intern entre tots, que crec que és una forma també d'explicar les coses com es fan, no? Que al final el més senzill de tot sempre és explicar cada cosa com es fa i, per tant, dona doncs un seguit de possibilitats a nivell d'innovació, a nivell de... Quan parlo d'innovació, a vegades les innovacions no són una cosa molt sofisticades, no? Però si poder agafar un xarel·lo molt bo que tu tens doncs al Penedès i una garnatxa molt blanca que tens doncs a la zona de Terra Alta, doncs realment què és això? Això no és ni Penedès ni Catalunya, si ho barreges, perdona, ni Penedès ni Terra Alta, si ho barreges. Què és això?
3: Pues és Catalunya.
2: És Catalunya, no? Sense perdre aquesta distinció d'origen, possibilitant que aquestes vinyes continuïn tenint un reconeixement per part, diguéssim, del propi consumidor, que ho pugui identificar com un producte del seu territori real, no? Fora de, fora doncs de moltes d'aquestes coses, i a partir d'aquí doncs donar-li també aquesta capacitat una mica doncs de més que d'innovació, doncs d'un dinamisme, d'intentar sempre doncs anar davant de les coses, tot i que és difícil perquè la gent sempre acaba anant més avançada que la que les pròpies institucions.
3: Entenc llavors que la identitat de la Déu Catalunya doncs té a veure amb la, primer amb la història i la tradició vitivinícola de casa nostra, i després en aquesta diversitat que aporta riquesa no?
2: Evidentment,
3: en el resultat.
2: Evidentment, però jo també vull, crec que no som tan diferents. El país vitivinícola, parlem de moltes varietats, però realment penseu que estem parlant amb volums importants, de mitja dotzena, ni mitja dotzena tampoc, de varietats blanques,
3: sí,
2: i 4 o 5 varietats negres. I després n'hi ha moltes més que són complementàries, però que realment els percentatges són petits, no? Però no, vitivinícola... No som tan diferents com ens pensem.
1: Totalment. Però una cosa que a mi em mola, clar, jo sempre penso, jo al final soc comerciant de vins, no? I com Catalunya ven, però a part també Barcelona, i també aquest distintiu de Barcelona Sustainable.
2: Bueno, aquí és una altra banda, aquesta, no? Això és una... Va començar fa molts anys, va començar el 2014, de fet, quan encara tots aquests temes de certificacions i de petjada de carboni doncs estaven una mica a les beceroles, no? Que vam començar ja a treballar amb la universitat, amb l'autònoma, a través, diguéssim, d'una empresa que tenia aquelles de spin-off, no? De desenvolupar, doncs, unes calculadores de reducció de petjada per poder donar eines als cellers, perquè tothom, també és obsessió doncs d'algunes empreses que hi havia allí dins d'aquests moments del Consell, bueno, encara ara, no? Dins del Consell Regulador, no? De donar eines als cellers perquè comencessin a ser capaços de calcular tant la petjada a nivell, diguéssim, de CO2, com la petjada a nivell hídric, tot un seguit d'eines, no? I a partir d'aquí començar a reduir, no? Que aquesta és la gràcia, no? Saber d'on sortim i cap on hem d'anar. I a partir d'aquí, doncs, donar un distintiu. Llavors van buscar també una mica, doncs, el que dèiem, un distintiu que, en certa manera, doncs, tingués un nom més atractiu.
3: Però és veritat que el sector vinícola és dels sectors agraris, en aquest sentit, més adaptats als nous temps, tenint en compte aquests termes de sostenibilitat, de respecte pel territori, de tecnologia també adequada per l'eficiència,
1: sí,
3: etcètera.
1: No, imagina't si s'estan posant les piles també amb el tema de regular tota la baixa graduació, que això també és un meló i que molta gent està dormint, i vosaltres en seguida us heu posat les piles.
2: Bueno, a veure, Catalunya és un país vitivinícola, no? I això és innegable.
3: No hi ha cap,
2: no?,
3: mena de dubte.
2: Però, per tant, nosaltres hem d'estar sempre una mica seguint quines són les tendències, què és el que acabarà passant, i això és innegable. Hi ha un consumidor, una part de consumidors que cada vegada es decanten per begudes de menys contingut alcohòlic, no? I, per tant, hem d'intentar que aquest nitxo de mercat, al final, doncs, torno-lo d'abans, si volem que hi continuem pagesos, estigui dins d'una missa origen. Això es podria fer perfectament amb vida taula, anònim total, amb més benefici per les empreses, però per què nosaltres tenim aquesta dèria de que volem que aquest producte es pugui fer dins d'una missa d'origen i, per tant, hi adaptem el reglament, busquem els... Pues bàsicament per trobar aquest equilibri, que és l'única cosa que fa que el qui compra un producte i allí veu Catalunya, doncs sap perfectament que allò és d'aquí, no?
3: Vull fer-te, Xavier, estem parlant avui amb el Xavier Pi, que és el president de la DO Catalunya, però com a gent del camp, com a pagès, quins són els reptes actuals de la pagesia? M'atreveixo a preguntar-t'ho així en genèric, perquè crec, i tu m'ho confirmaràs o no, que és molt difícil mantenir-se en aquest sector, i que les exigències, per exemple, o les peticions a l'administració no acaben d'arribar, i sense camp no hi ha futur tampoc. Sense gent dedicada a l'agricultura no hi ha aliment, no hi ha cultura, no se sosté el territori, i potser no li donem la importància que cal.
2: Sí, però al final els pagesos, diguem-ne, sempre han tingut dos patiments, no? L'històric era els mercats, no? I l'altre que era el clima.
1: El clima.
2: I continuem patint, continuem patint exactament de les dues coses. Jo m'atreviria a dir que més agreujades.
1: A mi m'encanta el Xavier perquè és superclar i català.
2: Sí, no? Aquestes calors, pues sí,
3: no van bé.
2: Nosaltres no van tenim bé, més calor, però ens anem a la platja, tenim tots aire condicionat, sí. Que és un guard que no hi fos, ja. Però clar, les vinyes no tenen aire condicionat. Les vinyes estan allí fora, no? I aquest canvi, això és innegable. I això és una evolució que està en aquests anys que jo crec que fa que canviïn coses que fins ara nosaltres les donàvem per suposades, les donàvem per fetes, i per tant doncs haurem d'entrar en nous reptes, en nous rols, el fet que jo crec que haurem de treballar doncs, amb menor producció per equilibrar més les plantes i tot i així doncs, veure com evoluciona tot aquest clima. No? Vull dir que aquest és la... I el tema dels mercats, doncs, evidentment, Catalunya bueno, és un mercat relativament petit, no? Però el món és molt gran i al final nosaltres per transmetre'ns al món hem de ser capaços de tindre aquest missatge unitari, no? I això és el que crec que ens faltaria més per estructurar i per construir, perquè realment això és el que ens acabaria donant aquesta capacitat de no anar molt dels mercats, sinó de crear una certa tendència dins dels propis mercats, no? Però bueno, jo crec que l'administració també ha de dir que fa tot el que pot i, i més, eh? Vull dir que no, també he de trencar una llança a favor de l'administració.
3: A favor, mita-l ell.
2: Perquè jo crec que n'hem de ser conscients. Penseu que els últims dos anys que hi ha hagut unes sequeres importantíssimes, l'esforç que ha fet de l'administració, en aquest cas l'administració catalana, ha estat brutal. I jo crec que això ho hem de reconèixer. I és, jo crec que hi ha coses que s'han de dir amb totes les lletres.
3: Mira, o sigui,
2: jo no m'imagino... No m'imagino que hagués passat tots aquests dos anys doncs, sense aquest suport per part de l'administració.
3: Clar, és que el sector, com bé deia el Xavier, està patint per culpa d'aquest clima, no? D'aquests contrastos, d'aquesta calor extrema.
1: Tram i de tot.
2: Bueno, sí, és
3: els aranzels,
2: en fi. I acabar un contenidor enviat d'un país a l'altre, que al final tot això són costos
3: del transport, de la benzina... Clar, al final són moltes coses, eh? A mi m'ha agradat molt tota l'explicació que ens has fet, perquè jo no... personalment, vull dir, per la meva ignorància, però estava una mica despistada amb què era la DEO Catalunya, per això que et deia al principi, no? Vull dir, sé que és la DEO Alella, sé que és la... I llavors m'ha agradat molt la teva explicació perquè ho he entès superbé.
1: És que per això t'he portat, Laura.
3: Ho he entès molt bé.
1: Per això t'he portat.
3: I m'ha semblat molt didàctic i molt clarificador, a més.
1: I a part, també he portat el Xavier perquè expliqui a les nostres oients i els nostres oients totes les activitats d'estiu que fa la DEO Catalunya, entre rutes enoturístiques, gadgets que poden trobar quan vagin a comprar el vi...
2: Hem d'anar fent un munt de coses d'aquestes.
3: Fem promo.
2: Més tu, realment avui
1: en dia... La gent,
2: si no... al final no deixem de ser consumidors, no? I en el moment en què vas davant d'una pila de vins i veus que... Diu, mira, dona una glaçonera, doncs mira, agafo aquest vi, no? Intentar fer aquestes accions comunicatives, que tampoc no és l'efecte, sinó que és aquesta cosa simpàtica de dir, mira, calla, quin detall, no? I al final... també tinguem clar que aquesta glaçonera, si es fa moure, es va anar veient i, per
1: totalment.
2: Tant, trasllada les nostres
1: marques. Però amb això sou tan bons, pots explicar, per acabar, el que feu la DEO Catalunya, que heu sigut pioners. Fan un concurs, van començar amb un concurs de blogs, quan ningú parlava dels blogs. I ara és de comunicació, de xarxes socials. Explica'ns, perquè és molt fort.
2: Ho hem tingut que fer evolucionar, perquè també... la societat ha canviat, o sigui, recordeu aquella època dels blogs, que era absolutament qui no tenia un blog, diguéssim, no era ningú, i realment jo havia vist alguns blogs que, personalment, jo em recordo, i ara el cito, però perquè crec que tothom reconeixerà el de Joan Gómez Pallarès, no?
1: Sí.
2: Allò era literatura, o sigui, realment era...
1: I que va guanyar el primer premi.
2: Jo vaig
1: guanyar un accèssit amb el Wines on the City.
2: Una fenya d'orfebreria... brutal, no? I clar, avui en dia això ha canviat absolutament. Avui en dia tot ha de ser molt ràpid. Aquesta pàgina que sortia allí, que semblava, doncs, setmanalment, doncs hem tingut que... Hi han aparegut doncs, totes aquestes noves ja formes, no? L'Instagram, no sé què...
3: Sí, els vídeos de TikTok, el Tawa...
2: La veritat és que em perdo i tot, però que realment és el que avui segueix la gent. I nosaltres, doncs, tornem amb lo d'abans. No ens podem quedar anclats amb la idea que nosaltres teníem, sinó quedant evolucionant, no? I al final fer un reconeixement en tot aquesta gent, que moltes vegades d'una forma absolutament altruista, d'una forma perquè estan aficionats, això, acaben fent una divulgació brutal doncs, del món del vi, i en especial doncs, el món de les denominacions d'origen, no? Doncs això per nosaltres, bueno, intentem també reconèixer aquesta gent, donar-los aquest petit premi, doncs per...
1: No, que és un premi gran, eh, Laura? Mira que t'apuntaràs l'any que ve. Explica, explica. És pasta, eh? És pasta.
3: Ah, m'apunto, llavors.
1: Quan són...
2: Jo no me'n recordo
1: 2.000
2: ara, però...
1: euros, no, 3.000...
2: Jo crec que són més, ja. Jo crec que són més. Me sembla que l'últim any ja eren 3.500.
3: Home, aquí sí, hem fet bona divulgació, home, les coses com són. Vull dir, aquí cada setmana parlant de vins, de territori, de paisatge, de cultura, de clima, d'enoturisme, i feu això, vull dir, gaudiu del producte de proximitat, perquè el vi forma part de la nostra identitat.
1: Total.
3: Va ben en moderació, efectivament.
1: Sempre.
3: Però podeu visitar els cellers, podeu estar fent escapades a llocs, per exemple, no massificats, que això és cosa molt d'agrair en aquesta època de l'any, que podeu anar-hi tot l'any perquè el paisatge va canviant i l'experiència també.
1: Totalment.
3: I perquè així doncs contribuïm també, no?, en aquest sector. Avui hem parlat amb el Xavier Pié, president de la DEO Catalunya, aquesta denominació d'origen que va néixer l'any 1999, si no m'equivoco, i que aglutina doncs aquesta tradició arreu del territori a casa nostra, amb aquestes varietats diverses i amb aquest possibilitat donar una identitat i una entitat a aquells vins de qualitat que no s'enmarquen en les altres deos. Ho he explicat bé ara, Xavier?
2: Perfecte. Doncs... A més, si em deixes fer un incís, sí. I si van a llocs massificats, que demanin vins de denominació d'origen Catalunya.
3: Exacte, demaneu
2: de Catalunya,
3: per favor.
2: Que se'n vegui a tot arreu, sobretot els massificats.
3: Això mateix, vins mediterranis, en definitiva, mar, muntanya, interior i paisatge català. Xavier, moltíssimes gràcies per ser al Sota Sospita.
2: A vosaltres, ha estat una entrevista superagradable.
3: Gràcies. Adéu, Meri.
1: Un patonàs de garnatxa.
3: Avui amb aquesta versió de Earth, Wind and Fire del tema dels Beatles, Got to Get You Into My Life, tanquem el Sota Sospita. Et recordo ara 2:15 l'informatiu. Tornem demà. Adéu-siau.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. La climatologia ens dona avui un respir. La calorada ho és una mica menys, però no podem abaixar la guàrdia perquè demà arriba la tercera onada de calor de l'estiu. Això vol dir que el risc d'incendis forestals es dispara. Avui tenim una 60 de municipis en el nivell més alt del Pla Alfa i els bombers treballen encara en l'extinció de diversos focs, al que hem de sumar-ne un de nou a Mont-roig del Camp. Es demana el confinament a la zona del Casalot i a la urbanització Miami Platja, tancar portes i finestres i no sortir de casa. També que s'aturi la circulació ferroviària. El foc ha arribat a les vies del tren sense travessar-les. I entre l'Hospitalet de l'Infant i Rifà també s'ha interromput la circulació de trens, la R16, a causa del foc. Un foc que ara mateix està estabilitzat i treballen 15 dotacions terrestres, 6 d'aèries, una 60 de bombers. És la preocupació de cap estiu, la lluita contra les flames, una lluita que ha de començar a l'hivern amb una bona gestió dels boscos, una assignatura pendent, una qüestió de país. Escoltem Jordi Terrades, gerent de Boscat, la Federació Catalana d'Associacions Forestals, i Jaume Minguell, director general de Prevenció i Gestió del Medi de la Generalitat.
2: El que sí que hi ha d'haver és un pacte de país, de que això és un tema prioritari, perquè s'ha de tornar a crear un sector al voltant del bosc, un sector que ha anat desapareixent amb els anys, per recuperar tot aquest espai i tenir realment un territori ben gestionat.
3: Que és que la gestió forestal d'aquest país s'ha de reactivar, però estem parlant del 65% de la superfície de Catalunya. Per tant, no estem parlant de res que es pugui realitzar en dos dies.
0: I el grup parlamentari dels Comuns demanarà la compareixença dels consellers d'Agricultura i de Treball perquè donin explicacions sobre la mort d'un temporer de la fruita a Seròs, al Segrià, en plena onada de calor. Tenia 64 anys i va morir dijous. Els sindicats reclamen canvis importants d'organització i d'horaris per fer front a la calor extrema a la feina. Mònica Pérez, de Comissions Obreres.
4: Hem detectat que encara hi ha empreses sense protocols. I després de les que tenen protocols, el que trobem moltes vegades és que el paper existeix, però que moltes d'aquestes mesures es perden pel camí, és a dir, no s'arriben a aplicar en la realitat.
0: Estem en una mena de vall entre dues onades de calor, la que hem patit aquesta setmana i la que començarà demà amb temperatures encara més extremes. A EMET, Juan Carlos Pinyà.
5: Durant les pròximes hores al Pirineu creixeran núvols d'evolució sense descartar ruixats i tempestes. A la resta de Catalunya, temps estable. Les temperatures diurnes avui baixen o es mantenen sense canvis, amb màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 a Barcelona i Tarragona. Demà, diumenge, tindrem temps estable en general i les temperatures diurnes pujaran amb màximes de 40 graus a Lleida, 38 a Girona i 32 a Barcelona i Tarragona. És una informació d'EMET.
0: I 9 persones han resultat ferides, 2 de greus, en un accident aquest matí entre un autobús i 4 vehicles a la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'autobús i un dels turismes han xocat de front i després s'han col·lidit la resta de vehicles. A l'autobús viatjaven una 50 de persones que no han pres mal. 2 persones, les més greus, han quedat atrapades dins d'un dels cotxes i han hagut de ser escarcerades pels bombers. Servei Català de Trànsit, fins ara aquí.
6: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem situant a la Nacional 240 a l'altura de Montblanc. La calçada continua totalment tallada per un accident que hi ha hagut entre diversos turismes i un autocar. Destaquem, com dèiem, que la calçada està totalment tallada i també hi ha afectació viària a l'AP2 des de l'Espluga de Francolí, en sentit Barcelona, i també a la C14 a la zona de Montblanc arran d'aquesta incidència que encara restringeix la Nacional 240. També destaquem a l'autopista AP7 retencions en sentit sud entre Castellbisbal i Martorell, en sentit Tarragona, 7 quilòmetres encara de retencions. La incidència ha estat un accident que ja ha pogut ser retirat, però encara queden les conseqüències en forma de retencions. També aturades a la mateixa autopista P7 en sentit nord, entre Mollet i la Roca del Vallès, en sentit Girona. I altres punts amb aturades són la C32, amb retencions entre Castelldefels i Sitges en sentit sud. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: Amb l'Albert Bacas als comandaments tècnics, el Santi Garcia contra el central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
7: Els boscos s'han de gestionar i per gestionar-los hem de poder-hi treballar. I clar que s'ha de fer amb respecte al medi ambient, evidentment que sí, amb respecte a la diversitat, però gestionant els boscos sempre s'ha fet així i s'ha de seguir fent així si no volem tenir, diguem-ne, moments complicats a l'estiu. I això és una missió de país. Naturalment que el govern s'hi posa davant. però és una missió de país, de tots.
0: Una missió de tots, diu el president de la Generalitat, evitar els incendis forestals. Una preocupació de cada estiu que hauríem de preveure abans a l'hivern. Enguany a Catalunya s'han registrat prop de 400 incendis. Les altes temperatures, la baixa humitat i la densitat de la massa forestal fan que les flames es propaguin amb molta rapidesa. La Generalitat ha anunciat un pla de gestió forestal amb noves inversions que els propietaris titllen d'insuficient. Reclamen un pacte de país, més inversió i personal. Laura Zurriaga.
8: Gestionar el bosc de manera activa durant l'any és essencial per extingir àgilment els incendis de l'estiu, segons indica Jordi Terrades, gerent de la Federació Catalana d'Associacions Forestals, el Boscat.
2: Quan parlem de fer gestió forestal de prevenció d'incendis, el que hem de fer és, bàsicament, limitar o reduir el nombre d'arbres que hi ha per hectàrea. N'hi han de quedar menys, han de quedar els arbres més bons, més ben conformats, i hem de treure aquells arbres que són més petits, dominats, que estan mal formats, i també treure una part del sotabosc. Amb el que estem fent amb això és buscar que les flames, en cas d'un incendi, no puguin pujar des del terra fins a les capçades dels arbres.
8: A Catalunya, el 75% de bosc és privat i els propietaris n'assumeixen el manteniment. Gestionar una hectàrea costa 2.000 euros, extingir-la 20.000, segons denuncia Terrades, que assenyala que les subvencions sols cobreixen una cinquena part de la demanda, reclamant un pacte d'estat per protegir aquest bé d'interès general.
2: El que sí que hi ha d'haver és un pacte de país, de que això és un tema prioritari, perquè s'ha de tornar a crear un sector al voltant del bosc, un sector que ha anat desapareixent amb els anys, per recuperar tot aquest espai i tenir realment un territori ben gestionat.
8: La Generalitat executarà 34 perímetres de reducció de massa vegetal i s'invertiran 75 milions d'euros per crear franges de protecció de 25 metres al voltant de nuclis urbans. Jaume Minguell és director general de Prevenció i Gestió del Medi de la Generalitat.
3: El que no s'ha fet és el que gran part del sector a nivell forestal, a nivell de territori, porta reclamant durant molt temps, que és que la gestió forestal d'aquest país s'ha de reactivar. Evidentment, la gestió forestal d'aquest país vol dir intervindre amb diferents objectius, sí, i amb diferents intensitats, però estem parlant del 65% de la superfície de Catalunya. Per tant, no estem parlant de res que es pugui realitzar en dos dies.
8: En el que portem d'any a Catalunya han cremat 3.544 hectàrees forestals.
0: La gestió dels boscos en el punt de mira. I a la segona trobada de municipis rurals, que es fa avui a Cervera, a la Segarra, inaugurada per Salvador Illa i que reuneix més de 200 alcaldes, el president de la Generalitat ha presentat el nou Pla de Pobles, que invertirà 400 milions d'euros en la transformació de municipis rurals. Joaquim Calventé.
9: Aquest pla facilitarà la realització d'obres de rehabilitació del patrimoni públic als ajuntaments de municipis de menys de 5.000 habitants i les capitals de comarca de menys de 15.000. Es tracta d'una eina transformadora, tal com ha dit el president Salvador Illa.
7: Perquè al final la realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble o en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que puguin proporcionar accés a l'habitatge, que donguin equipaments pensats, això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
9: És una mena de pla de barris però adreçat al món rural i forma part de l'acord pressupostari assolit entre el govern i Esquerra Republicana. Oriol López és secretari general adjunt dels Republicans.
10: És un complement al pla de barris i es tracta d'un equilibri territorial, un equilibri d'oportunitats per a tothom en aquest país, per als 8 milions de persones que hi viuen, visquin en un barri de Barcelona o l'Hospitalet del Llobregat, que es pot accedir al pla de barris que transforma la vida d'un barri, visquin en un municipi petit.
9: Des de l'executiu calculen que prop d'un centenar de municipis podran acollir-se a cada convocatòria dotada amb 100 milions d'euros cadascuna. La primera se'n resoldrà abans de les eleccions municipals de l'any vinent. Els ajuntaments tindran fins a 4 anys per executar les actuacions, és a dir, abans de les següents eleccions municipals.
0: Doncs el món rural es mobilitza contra el Plater, el pla del govern per implantar les energies renovables a Catalunya. Ja són més de 270 els municipis que s'han unit en contra d'aquest pla actual i reclamen modificar-lo. Aquest migdia, sindicats i entitats s'han concentrat a Figueres, tot coincidint amb la presència de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Pino de Las, de la Unió de Pagesos.
11: El Plater, tot i que ha sigut un instrument de planificació, s'ha fet de forma molt matussera. S'ha fet sense participació, sense diàleg amb les organitzacions presents al territori, sense un diàleg com cal amb els ajuntaments, sense diàleg, diguéssim, amb aquella gent que viu i treballa, que vivim i treballem al món rural, no?
0: Els pagesos no entenen que l'impacte de la instal·lació de les renovables es concentri en el medi rural, lluny d'on es necessita aquesta energia. I després de participar a la trobada de municipis rurals, el president de la Generalitat ha presentat un projecte de reindustrialització dels terrenys d'Ercros a Flix. La històrica fàbrica de productes químics va baixar la persiana fa 3 anys i mig, després de 125 anys d'activitat. Va ser tot un referent industrial a la zona i va revolucionar l'economia local en una comarca que era eminentment rural. Ara hi torna, Joaquín.
9: Sí, l'economia ha canviat en aquest més de 100 anys d'història i ara els terrenys descontaminats de l'antiga química a Flix acolliran un centre de processament de dades clau per a la intel·ligència artificial. Ho impulsa una empresa catalana, Submer, en què invertirà 1.500 milions d'euros i suposarà la creació de 150 llocs de feina qualificats directes. S'ha triat aquest emplaçament, Flix, entre altres motius, perquè hi ha accés a l'energia, el recurs clau per a aquesta indústria digital. Salvador Illa, president.
12: Energia, hi ha capacitat de tecnologia, que és fonamental per poder tirar el país endavant. Fixin-se que avui aquí a Catalunya i a Espanya el cost de l'energia és una tercera part del cost que tenen els italians i la meitat del cost que tenen els alemanys. Això és un avantatge competitiu. Fa 5 o 10 anys no era pas així. Això és per les energies renovables, que hem de potenciar veient com van les coses al món.
9: Aquest projecte suposa un punt d'inflexió, la reindustrialització de la Ribera d'Ebre, que es reforçarà si finalment la Comissió Europea tria Móra la Nova com a seu de la Gigafactoria Europea d'Intel·ligència Artificial.
0: I fruit de l'acord entre els socialistes i els comuns, aquest mes de juliol es podria crear la Direcció General de Disciplina en Habitatge per tal de sancionar la compra especulativa. Ho ha anunciat Jessica Albiach, que espera que estigui operativa al mes d'agost. El programa Faristols de Ràdio 4, que podeu escoltar després d'aquest informatiu, Esther Capella, d'Esquerra Republicana, ha assegurat que no seran un obstacle per limitar la compra de pisos amb finalitat especulativa a través dels ajuntaments, com preveu la llei que governi comuns tramita al Parlament per la via express, però reclama, Capella, un gest de la Moncloa.
13: Allà on s'han de fer les coses veig que no mouen peça i allà governen doncs, el PSOE i Sumar i amb aquest tema no han mogut peça. Bon, doncs, escolti'm, s'ha d'abordar la compra especulativa des de diferents fronts. Nosaltres tenim dificultats per veure el tema des del punt de vista urbanístic. Ara bé, nosaltres no serem un obstacle perquè això avanci i si podem millorar el text ho farem.
1: Edició cap de setmana.
0: Investiguen un cas sospitós de febre hemorràgica de Crimea-Congo a Catalunya. La persona es troba ingressada a l'Hospital Clínic en aïllament i a l'espera dels resultats de les proves practicades segons el Departament de Salut. La febre hemorràgica de Crimea-Congo és una malaltia zoonòtica i les paparres en són l'agent de transmissió principal. Fins ara a Catalunya no se n'ha notificat cap cas, se n'ha confirmat però un a Salamanca, un home de 84 anys que va morir ahir. I en una platja de Cambrils, un home de 47 anys va morir ofegat ahir a la nit, concretament a la platja Prat d'en Forés Regueral. Va ser a un quart d'11 de la nit i ja no hi havia servei de vigilància. L'home, d'origen senegalès, va ser atès pel servei d'emergències mèdiques, però no van poder salvar-li la vida. Amb aquesta són ja 10 les persones mortes ofegades a les platges catalanes aquest estiu. I a la Bisbal del Penedès, avui no ha obert la piscina municipal, on ahir es va registrar un núvol tòxic provocat per una errada en la manipulació dels productes químics per al manteniment de l'aigua. 17 persones van resultar afectades per inhalació de productes químics i 10 van requerir atenció hospitalària, la meitat de les quals menors. La instal·lació ens tornarà a obrir demà, tot coincidint amb l'arribada de la tercera onada de calor de l'estiu. Ara mateix estem en una mena de vall entre aquestes dues onades de calor, la que hem patit aquesta setmana i la que començarà demà amb temperatures i condicions encara més extremes. Els sindicats insisteixen en la necessitat de tenir en compte tot això a l'hora de planificar la feina de les empreses, sobretot a l'aire lliure, després de la mort d'un temporer de la fruita, Serós, al Segrià, amb Maria Gómez.
14: Cal canviar dinàmiques i, en cas que sigui necessari, eliminar franges horàries o redistribuir-les per no posar en perill la salut dels treballadors. És una de les mesures que defensen des de la CGT. També l'ús de polseres o taules tèrmiques que alerten de possibles situacions de risc. Núria Losada, secretària de Salut Laboral, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
15: Són automàtiques, són ràpides, les pot aplicar l'empresari i les pot aplicar el treballador. Llavors tu allí tens temps de treball i temps de descans, i allò és completament preventiu.
14: Nous protocols i, sobretot, aplicar-los. Des de Comissions Obreres alerten del buit que existeix. Moltes empreses no en tenen i d'altres no els apliquen. Important també un canvi de paradigma. El problema ja no són els 40 graus a l'exterior, és la calor acumulada i les condicions de feina. Cal anar més enllà de l'alerta del Meteocat. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral.
16: Però podem tenir una persona
4: treballant en un lloc on no hi ha aquesta alerta, però que la roba, l'esforç físic durant la feina, el tipus de maquinària, és a dir, que estigui patint situació de calor, encara que la situació ambiental no sigui alerta per la Meteocat. Perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
14: Entre les feines que més preocupen, més enllà de la construcció i l'agricultura, també activitats relacionades amb el turisme, com els guies, cambrers o el món del lleure.
0: Els veïns de Sant Gervasi i Bonanova, afectats per l'esborranc provocat per les obres del metro de la línia 9 al Putxet, hauran d'esperar almenys una setmana més per poder tornar a casa per qüestions de seguretat. Una notícia que ha causat indignació entre els veïns i també els comerciants de la zona. Laura Zorriaga.
8: Els veïns desallotjats de 93 habitatges estaran com a mínim 10 dies fora de les seves llars.
16: Al final un vol estar més còmode, sí? Podem fer les coses que un fa. I tenir clar on dines, on sopes, sinó amb el kit de supervivència que el porto a sobre tot el dia.
8: La incertesa s'estén entre comerciants desallotjats que denuncien el catillen de manca de control per part de les autoritats.
17: Estem indignats perquè, en el fons, ho diuen que ho tenen tot controlat, però no tenen res controlat perquè ara són 7. Clar, nosaltres no podem estar tancant el negoci en ple juliol 2 setmanes.
18: Fatal, fatal, perquè si la tenedora està donant aquests problemes, lo lògic és que es pari.
19: Y se ve que dicen que tiene que pasar casi por debajo de lo que es el mercado y tenemos el miedo de que pueda pasar algo.
8: Les medicions que s'estan fent sobre el terreny des de dimarts estan donant bons resultats, però el govern vol fer comprovacions abans de donar el terreny per estabilitzat. Ramon Ramírez, director d'Infraestructures de la Generalitat.
20: Els experts ens han aconsellat, i basat en la directiu de màxima seguretat i prudència que tenim, que es vol fer una comprovació de la situació del terreny de sota dels edificis. És a dir, tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
8: L'Ajuntament ha posat a disposició dels afectats recursos d'allotjament.
21: Ells estan en hotel, sí, i en un primer moment la búsqueda fue por nuestra cuenta, porque ellos están en una situación de dependencia y tenía que ser algo rápido, pero bueno, ahora están gestionando todo esto, ¿no?
8: El punt d'atenció als veïns continuarà obert al Centre Cívic de Vila Florida.
0: Una performance a l'Auditori de Barcelona abordarà aquesta nit quina és la relació entre una composició musical del segle XVI i la creació contemporània. Porta per nom Lobo i és obra d'Aurora Bausà i Pere Jou. Montse Soto.
22: L'espectacle pren com a punt de partida fragments d'una composició per a 6 veus titulada De la Mentione Lerimae Profetae, que va ser composta pel mestre de capella Alonso Lobo, nascut al 1555. La peça prenia la lamentació del profeta Jeremies per la destrucció del temple com a tema i es representava en el moment més fosc de la nit durant Setmana Santa. En aquesta performance, 6 intèrprets exploren la relació entre veu, llum i moviment, mentre 15 espelmes es van apagant d'una en una. Una creació musical i coreogràfica que és una coproducció del Grec, el Festival de Peralada, l'Auditori i el TNC, i que és un diàleg de la foscor a la llum, tal i com ens explica el director de l'Auditori, Víctor Mede.
23: És un projecte, crec que molt ambiciós, perquè hi ha molts partners implicats. El que pretén d'aquest projecte és que parteix d'una vessant d'una peça musical, pren l'obra d'Alonso Lobo, que és un compositor del Renaixement, i després l'Aurora i el Pere han afegit samples i música, diguem-ne, no vocal, que dialoga amb aquesta música, si voleu, una mica arcaica, i fa aquest diàleg de posar-la, actualitzar-la, i tot això amb un concepte escènic i coreogràfic que el que parteix és una mica del diàleg de la foscor a la llum.
22: Lobo es podrà veure avui a les 8 del vespre a l'Auditori de Barcelona.

0: Això serà aquesta nit i ara als esports. De nou amb patiment fins als últims minuts, però la selecció espanyola de futbol ja està a semifinals del Mundial. Àlex Carrazo, bona tarda.
1: Bona tarda. I no podia ser d'una altra manera. Espanya ja està aconseguint realitzar el seu segon millor Mundial de tota la història. És només la segona vegada que la selecció aconsegueix arribar a unes semifinals d'una Copa del Món de futbol. I ho va fer, com deies, amb molt de patiment, amb un gol de nou als últims minuts, al minut 87 de Miquel Merino, igual que davant de Portugal als vuitens. 2-1 va guanyar Espanya a Bèlgica en un partit de quarts que es va posar de cara a la primera mitja hora, en minut 30, gol de Fabián Ruiz, aprofitant un rebuig de Courtois a un llançament de Dani Olmo dins de l'àrea, un Fabián que va ser l'única novetat a l'11 titular, substituint Pedri.
2: Siempre preparado, ¿no?, para cuando el Michel lo necesite. Hoy me ha tocado salir de titular, pero bueno, como siempre digo, siempre estoy preparado para lo que el equipo necesite, y bueno, muy contento de tener más minutos hoy. Sabe que estoy preparado, que tengo muchas ganas de ayudar al equipo, y bueno, por suerte ha salido todo bien hoy.
1: Just abans del descans va arribar l'empat de Bèlgica, remat a cap de Ketelaere, que va ser el primer gol encaixat pel combinat de Luis de la Fuente tot el Mundial, després de 5 partits i 41 minuts. A la segona meitat, domini absolut d'Espanya, que no aconseguia transformar en el segon gol, i en el minut 70, moment important de partit, Thibaut Courtois sent unes molèsties a la cuixa, parla amb l'entrenador, diu que pot seguir, que només el que no podia era xutar en llarg, però Rudi García va decidir substituir-lo. Així ho va explicar Courtois després del partit.
3: Es una pena tener que salir un partido así, más cuando te estás encontrando bien. Pero bueno, al final es una decisión del míster también. Yo quise seguir un poco más,
1: sí,
3: para ver si podía aguantar más sin tener que golpear en largo. Pero bueno, al final, si nuestro juego hoy está basado mucho en buscar ese balón largo con segundo balón, obviamente como portero es difícil y por lo menos no hay problema. Al final es una decisión de él y ya está.
1: El canvi va ser important perquè va entrar el porter del United, Lamens, que disputava els seus primers minuts al Mundial i que no va saber atrapar un xut llunyà de Cubarsí al minut 87 i va deixar la pilota morta a l'àrea petita, on va aparèixer, com deia, Miquel Merino per donar la victòria a la selecció, igual que ja va fer davant de Portugal, per donar victòria i classificació a les semifinals, on es trobaran amb França, Merino.
4: Va a ser muy igualado, de una rivalidad increíble históricamente y ahora en este mismo momento también, dos selecciones que están en lo más alto de su juego y bueno, intentaremos hacer un gran partido como ya hicimos la última vez que nos enfrentamos a ellos y llevarnos la victoria otra vez.
1: Això ha permès a la selecció espanyola fer història i arribar a les segones semifinals d'un Mundial. Lamine Yamal va ser escollit millor jugador del partit, tot i no estar del tot encertat.
5: Obviamente iba a marcar porque ayuda al equipo, pero no salgo al campo pensando en eso. Si gano el Mundial, yo creo que nadie se va a acordar de cuántos goles he metido o cuántos he dejado de meter. Si ganamos, todos estaremos contentos, es lo único que quiero. Si me doy el MVP, pues mejor, pero sobre todo que el equipo gane.
1: Propera parada, semifinals davant França, dimarts 14 de juliol a les 9 de la nit, hora peninsular espanyola. L'altra semifinal quedarà definida aquesta matinada després que es disputin les dues eliminatòries de quarts de final que hi manquen. 11 de la nit, Noruega-Anglaterra, duel entre dos dels millors davanters del món, com són Haaland i Kane, que a més lluiten per ser el màxim golejador del Mundial. 7 porta el noruec, 6 l'anglès i 8 tenen Mbappé i Leo Messi. Precisament l'exjugador del Barça buscarà també la classificació a les semifinals, a l'enfrontament entre l'Argentina i Suïssa a les 3 de la matinada. El seleccionador argentí, Scaloni, es desfà en elogis amb Messi.
6: Yo no sé si leyeron lo que dijo Henry el otro día, que él fue compañero de él. Y cuando da todo lo que tiene y cuando huele que puede crear peligro, es una máquina.
1: Els guanyadors d'aquests dos partits s'enfrontaran dimecres 15 de juliol a l'altra semifinal.
0: Interessant el Mundial, però hem de seguir també l'evolució del Tour de França.
1: La cursa ja ha creuat el primer terç del recorregut. Estem a l'etapa 8 de les 22. Avui amb la disputa... De 21, perdó. Avui amb la disputa de la vuitena etapa, com dèiem. Oportunitat pels sprinters d'arribar a la final, al final amb possibilitats de victòria. Anem a veure en directe com està transcorrent aquesta etapa 8. Enviat especial de Ràdio Nacional al Tour de França, Jorge Agüero, bona tarda.
7: Què tal, Àlex? Bona tarda. Sí, resten ara mateix 161 quilòmetres del 175 d'aquesta vuitena etapa, etapa plana entre Périgord i Bergerac, on ens trobem ara mateix a nosaltres. Per tant, s'ha posat en marxa fa poca estona i de moment el que hi ha és una escapada molt petita de només tres corredors, entre ells el Caja Rural, el corredor txec Otruba, només avantatgen en minut i mig a la resta del pilot. Avui es preveu veu també una altra arribada a l'esprint, com va ser el cas d'ahir amb la victòria de Tim Merlier. A la general, recordem, Tadej Pogačar segueix vestint el maillot groc amb un avantatge de 2 minuts 42 segons respecte al seu principal rival i perseguidor, Jonas Vingegaard, també amb més de 3 minuts sobre la resta de grans favorits, entre ells el corredor alacantí Juan Ayuso de l'equip Lidl Trek, que encara és cinquè i encara manté les opcions de podi. Veurem què és el que passa. L'arribada està prevista avui sobre 6:15 de la tarda aquí a Bergerac, i en el pilot es mantenen també amb tota possibilitat i seguint la cursa els dos catalans, la doble representació catalana integrada dins del Caja Rural, Joel Nicolau i Abel Balderston.
1: Gràcies, Jorge. Precisament amb Abel Balderston has parlat abans de la sortida d'aquesta 8a etapa sobre com podria transcórrer. L'escoltem.
8: Un altre dia solament a l'esprint i res, això, que es vegi a Caja Rural a l'escapada, això segur, i després amb Gaviria, doncs, a veure, intentar sempre que estigui allà, intentar ben col·locat i poder-ho fer-ho bé.
7: Ahir, doncs, anava ben col·locat en l'arribada a l'esprint, també, malauradament, el Molinar, doncs, ha hagut de marxar per la caiguda, però jo crec que es podria dir que està sent en el que portem, dins d'aquestes 7 etapes, que està sent un bon Tour de França per al Caja Rural.
8: Sí, està sent bon inici, llàstima això d'Àlex Molinar, que ha tingut d'abandonar, i bueno, també un bon tio per aquestes fugues, per ajudar a Gaviria i això, llavors, bueno, és una pèrdua gran, però bueno, crec que ha sigut un inici bo.
7: Què tal esteu portant el tema de la calor? Sé que és una pregunta recurrent, però fa molta xafurgó.
8: Sí, la veritat que està sent una locura que tots els dies arribem a 40 graus i que la calor t'aixafa bastant i és complicat, però bueno, anem fent.
7: Vinga, et faig a l'última. Què tal estàs portant? Encara no hem arribat a la primera jornada de descans. No sé quines sensacions de moment t'està deixant.
8: A veure, està sent dur. Sobretot les etapes dures s'ha notat que és el Tour i no, però nosaltres no estem tan acostumats a aquest nivell, a aquest ritme, que com es va. I bueno, una mica bastant també al·lucinat amb els finals d'esprint, que són superràpids, són molts nervis i que vas a tope al pla i no entens ni com es va tan ràpid.
7: Abel, gràcies, sort.
8: Gràcies.
1: La calor que també està afectant a França durant aquesta etapa 8 del Tour de França, com deia el Jorge, que encara manquen 160 quilòmetres per davant.
0: I cap de setmana de Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, que és el circuit preferit de Marc Márquez.
1: I tant, un circuit, el de Sachsenring, que podria perfectament portar el seu nom, el nom de Marc Márquez. És, sens dubte, l'absolut rei i dominador del traçat. 12 vegades ha guanyat aquí, 9 d'elles en MotoGP, i busca aquest cap de setmana la número 10 per seguir retallant punts respecte al liderat de la gent.
9: Al ser un circuito de izquierdas, no tengo ninguna limitación, entonces puedo pilotar como quiera, ya que creo que el físico no será ningún problema, y es un circuito que, ya te digo, solo hay dos frenadas a derechas, que es donde más sufro, pero a izquierda me siento cómodo.
1: Parlem que és el seu circuit favorit, i aquest cap de setmana també ho està demostrant. Márquez ha dominat al matí el Gran Premi d'Alemanya, ha aconseguit la seva 9a pole a Sachsenring, amb rècord del circuit inclòs, així que tant a la cursa a l'esprint, que comença en res, en poc més d'una hora, a les 3 de la tarda, com a la cursa de demà, el cerverí té ben encaminat des de l'inici a aconseguir el que seria, com dèiem, el seu desè triomf en MotoGP. Àlex Márquez sortirà segon a la graella, Àlex Rins 19è, i Maverick Viñales 20è. Podria ser aquest cap de setmana un punt d'inflexió important en el Mundial, perquè el calendari es troba just a la meitat, 11è Gran Premi, l'últim junts abans de l'aturada d'un mes de l'estiu, amb Marc Márquez ara mateix a 40 punts del líder de la general, Jorge Martín, que sortirà 8è. I a més, perquè un altre dels màxims rivals a la lluita pel títol, Marco Bezzecchi, ha caigut durant la classificació i no podrà córrer el Gran Premi perquè ha patit una fractura de clavícula i haurà de passar per quiròfan. I acabem parlant de Wimbledon. Sense sorpreses, en semifinals, la final del tercer Grand Slam de l'any la disputaran demà Jannik Sinner i Alexander Zverev, el quadre masculí, i la del quadre femení es disputa aquesta tarda entre les txeques Muxova i Noskova.
0: Gràcies, Àlex.
1: Bona tarda.
0: Acomidem l'audiència de Ràdio Nacional i Ràdio 5. Nosaltres continuem a Ràdio 4 amb el resum de l'edició cap de setmana. Són les dues. Estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Mont-roig del Camp i que ha obligat a confinar la zona del Cas Alot i també de l'organització Miami Platja. I treballen ara mateix una vintena...

0: Meteorologia dona avui una treva, però demà arriba la tercera onada de calor de l'estiu i el risc d'incendis es dispara.
1: 57 municipis de 13 comarques han activat aquest dissabte el nivell més elevat per risc extrem, el nivell 4 del Pla Alfa. També s'han tancat 8 espais naturals. La gestió de boscos en el punt de mira aquests darrers dies. Cal una bona planificació i la lluita contra les flames ha de començar l'hivern amb una bona gestió dels boscos. És el que adverteixen els experts. Jordi Terrades, gerent de Boscat, la Federació Catalana d'Associacions Forestals, i Jaume Minguell, director general de Prevenció i Gestió del Medi de la Generalitat.
2: El que sí que hi ha d'haver és un pacte de país de que això és un tema prioritari, perquè s'ha de tornar a crear un sector al voltant del bosc, un sector que ha anat desapareixent amb els anys, per recuperar tot aquest espai i tenir realment un territori ben gestionat.
3: Que és que la gestió forestal d'aquest país s'ha de reactivar, però estem parlant del 65% de la superfície de Catalunya. Per tant, no estem parlant de res que es pugui realitzar en dos dies.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat aquest matí el Pla de Pobles, ho ha fet a Cervera, la Segarra.
1: I acompanyat de més de 200 alcaldes i alcaldesses del món rural. El Pla de Pobles, similar al Pla de Barris, és un programa dotat amb més de 400 milions d'euros pels propers 4 anys i que permetrà als petits municipis finançar obres de rehabilitació de patrimoni públic. Segons el president, es tracta d'una eina transformadora.
4: La realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble o en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, en un poble i una vila, resolent coses concretes, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
0: I el president de la Generalitat ha presentat també un pla d'industrialització dels terrenys de l'antiga química Ercros a Flix, que ara acolliran un nou centre de processament de dades.
1: I a més està impulsat per l'empresa catalana Summer, que invertirà 1.500 milions d'euros i suposarà la creació de 150 llocs de feina qualificats directes. Pol Valls n'és un dels cofundadors.
5: Hem escollit Flix de manera deliberada. És un lloc amb una veritable força industrial, el sol, l'energia i la tradició d'enginyeria que necessita un projecte com aquest. Aquí construirem una infraestructura d'IA avançada i sostenible, la computació de la qual depèn una economia digital en creixement.
1: Aquest projecte suposa un punt d'inflexió en la reindustrialització de la Ribera d'Ebre, que es reforçarà si finalment la Comissió Europea tria Móra la Nova com a seu de la Gigafactoria Europea d'Intel·ligència Artificial.
0: Els sindicats insisteixen en la necessitat de tenir en compte la climatologia a l'hora de planificar la feina de les empreses, sobretot quan treballen a l'aire lliure després de la mort d'un temporer de la fruita Cerós al Segrià.
1: Els sindicats reclamen canvis importants d'organització i horaris per fer front a la calor extrema a la feina. Mònica Pérez, de Comissions Obreres.
6: Hem detectat que encara hi ha empreses sense protocols i després de les que tenen protocols, el que trobem moltes vegades és que el paper existeix, però que moltes d'aquestes mesures es perden pel camí, és a dir, no s'arriben a aplicar en la realitat.
0: Doncs a l'espera de la tercera onada de calor, que arribarà demà, situació i previsió del temps, a EMET, Juan Carlos Piña.
7: Què tal? Bona tarda. Durant les pròximes hores al Pirineu creixeran núvols d'evolució sense descartar ruixats i tempestes. A la resta de Catalunya, temps estable. Les temperatures diurnes avui baixen o es mantenen sense canvis, amb màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 a Barcelona i Tarragona. Demà diumenge tindrem temps estable en general i les temperatures diurnes pujaran al terç nord i es mantindran sense canvis a la resta de la comunitat, amb màximes de 40 graus a Lleida, 38 a Girona i 32 a Barcelona i Tarragona. És una informació d'EMET.
0: Ho deixem aquí, tornem amb més notícies a les 3. Bona tarda.
8: Edició cap de setmana. Ràdio 4.

Baixen aigües braves en l'escena política. La darrera onada del baròmetre del CEO és un avís per Salvador Illa i un de seriós per Carles Puigdemont. Aliança Catalana consolida el sorpasso a Junts per Catalunya i ja és un problema per a Vox. El PSC es deixa fins a 6 escons en benefici d'Esquerra. Els comuns, 2. I les esquerres podrien revalidar la majoria al Parlament, compromesa per la forquilla baixa. Quan Illa disposa de més autonomia, amb els pressupostos a la butxaca, el president té marge per impulsar polítiques aparcades per no tensionar els socis, com l'ampliació de l'aeroport del Prat, i remodelar un govern menys condicionat pels equilibris de la

0: investidura i més polític davant del nou cicle electoral, on Pedro Sánchez es juga a la Moncloa. Però no li serà fàcil. El govern va revàlida amb rodalies, docents i metges. El nou finançament s'obrirà pas a finals d'aquest juliol. També la restricció a la compra especulativa d'habitatge. I al setembre comprovarem el seu recorregut. Mentre el tauler conté la respiració davant del veredicte europeu sobre l'amnistia. Obrim el faristols. Avui, amb la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, a Ràdio 4.
1: Hola, Esther Capella, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Benvinguda.
2: Gràcies.
1: En menys d'un mes, el president ja farà 2 anys de mandat. Ha de remodelar el govern?
2: Bé, és una decisió del president de la Generalitat. Ell sabrà, doncs, com té el govern i les expectatives que tenia, si s'han complert o no, i ha de prendre les decisions, que per això és el president de la Generalitat i governa.
1: I ja té 3 conselleries reprovades, amb el vot d'Esquerra. Hauria de tocar aquestes, portaveu, les reprovades, i fins i tot hi ha una petició de dimissió, o no, perquè seria com donar la raó a l'oposició?
2: Bé, ja depèn de la decisió, ho deia abans. No és el president, ha de presidir, governa, ha de governar, ha de prendre les decisions que li toca prendre, i en tot cas l'oposició li hem fet esmenes allà on hem cregut que, i Esquerra Republicana on ha cregut que les havia de fer, i per tant, però ja saben, els presidents han de presidir, han de governar, han de prendre les decisions, i si no les prenen, doncs això té conseqüències normalment.
1: El retorn de la consellera de Salut, que està de baixa, està en qüestió. En l'aire, la consellera Paniqué com a candidata a Girona. Vostè, a banda de la remodelació del govern, vostè li veu manca de pes polític a aquest govern i potser necessitat de ser més socialista per afrontar el cicle electoral? Municipals i generals, a ningú se li escapa.
2: Quan el teu adversari s'equivoque, no el distreguis. Per tant, com que nosaltres volem créixer, sabem per on hem d'anar i estem fent el que toque i crec que anem ben encarrilats, doncs farem el que toque i treballarem intensament perquè nosaltres tornem a presidir la Generalitat de Catalunya.
1: Amb els pressupostos a la butxaca, Illa ja disposa de marge de maniobra per deslligar-se de la seva pressió, la dels socis, sí?
2: Crec que no. Necessite. És evident que no té majoria i això és una evidència, té els diputats que té. Per aprovar qualsevol cosa necessita sumar i necessita buscar les aliances que li permeten avançar i ha de saber perfectament doncs, què li convé més, tant de present com de futur i d'altres qüestions. Ell és president de la Generalitat per una aposta molt clara d'un determinat grup polític que es diu Esquerra Republicana, que és el meu partit, que van posar tota una sèrie de condicions. Els pressupostos comporten també el compliment d'aquest acord d'investidura i el desplegament de moltes altres coses. Els ha de complir, perquè quan no compleixen o es deslliguen o compleixen a mitges o fan veure que ja no et coneixen, no s'estan, és a dir, no estan doncs frustrant Esquerra Republicana, sinó el que estan fent és no complir amb el conjunt de ciutadanes i ciutadans del país. Perquè Esquerra Republicana, quan posa sobre la taula tota una sèrie de qüestions que nosaltres creiem que fan avançar el país nacional i socialment, i ho fem perquè pensem que milloren substancialment la vida de les persones. Per tant, si el president Illa no compleix i o es deslliga dels acords d'Esquerra Republicana, està incomplint amb la ciutadania i amb la paraula donada al conjunt dels ciutadans i ciutadanes que, per cert, ratifica cada vegada que pot, amb seu parlamentària i quan s'expressa públicament com a president, dient que ell és un home de paraula i que compleix. I, per tant, Esquerra Republicana no pot dubtar de la paraula del president.
1: Illa, per
2: exemple, almenys fins ara.
1: Illa, per exemple, pot impulsar polítiques aparcades, anem per illes. El president ha ratificat l'ampliació de l'aeroport del Prat. Aena ha adjudicat per gairebé 3 milions d'euros el pla que definirà aquesta ampliació de l'aeroport. Pot Illa?
2: I Europa què dirà? Per tant, poden entossudir-se en fer model caduc, model antic, infraestructures del passat. Necessiten també que Europa avali perquè venim, ja ho saben, no? Que encara no han complert amb les obligacions pel tema el pla natura, etc. És a dir, que, insisteixo, el que propugnen és un model caduc.
1: Pot ella tirar pel dret sense passar pel Parlament?
2: Bé, això és AENA. El president Illa pot avalar el que AENA faci, però en tot cas nosaltres aquest tema el qüestionarem les vegades que calgui i que convingui, i en tot cas doncs, això pues, també té davant de la ciutadania, espero i desitgem la gent d'Esquerra Republicana, que tingui conseqüències. Perquè, insisteixo, és un model caduc.
1: Per l'aeroport, Illa pot jugar amb la geometria variable. Què passa si el president tira endavant amb l'ampliació a risc d'incomodar Esquerra?
2: Bé, en l'acord d'investidura ja era un element que, en fi, que vam buscar solucions, vam buscar els espais que compartíem i vam deixar de banda els que estem a les antípodes. Ells defensen un model que per nosaltres és caduc, soluciona el dia a dia de la ciutadania i els drets dels ciutadans i ciutadanes, i si juga, doncs haurà de jugar amb les conseqüències d'haver jugat malament la partida. Ja està.
1: Quines són les conseqüències?
2: Bé, ja les definirem, ja ho direm, però en tot cas és evident que hi ha una majoria alternativa per tornar amb un model caduc, però és la majoria alternativa lligada a la dreta. És la majoria alternativa que defensen aquells que neguen el canvi climàtic i que neguen determinades qüestions. I això va des de Junts, passant per Aliança, el PP i Suma i Sigue. I Vox també.
1: Les esquerres tornarien a sumar majoria, segons el darrer baròmetre del CEO, gràcies a Esquerra, que puja en intenció directa de vot perquè PSC i Comuns es deixarien escons. 2, 1 i fins a 4. Què li diu això?
2: Bé, doncs que Esquerra ha fet bé els deures, que fem els deures, que al final és la percepció que tenen els ciutadans i ciutadanes, que Esquerra posa en l'agenda política el lloc que el ciutadà i la ciutadania espera de les organitzacions polítiques, i que també doncs, aquesta coherència d'Esquerra Republicana en la defensa i en l'ambició nacional, que és la sobirania, l'exercici de l'autogovern, però també d'anar sumant més sobirania i al mateix temps l'àmbit social, no allò tan indestriable de l'avenç nacional i social és indestriable, però també el reforçament de tot allò que estructura l'estat del benestar, des de la mobilitat, la garantia del dret a l'habitatge, la salut, l'educació, les millores de les condicions laborals dels treballadors i treballadores del país, etc. Tot allò que la dreta i l'extrema dreta no prioritza. Una raó molt de pes, que explico aquí. Mentre hi ha una esquerra com Esquerra Republicana que conjuga molt bé lo nacional i lo social i ambiciona tot alhora, perquè no hi ha país si la ciutadania viu malament, és a dir, el país és la ciutadania, la bandera és la ciutadania, i per tant, amb tota l'ambició nacional que alhora és social, doncs nosaltres posem en l'agenda política allò que neguen les dretes, per exemple, el dret a l'habitatge. I a on vota Aliança Catalana o al costat de qui voten determinats partits polítics quan parlem de l'habitatge, la garantia del dret a l'habitatge, la necessitat de embridar el mercat? Doncs voten PP, Vox, Aliança, Junts...
1: I què li diu que Esquerra es disputi la segona plaça amb Aliança Catalana i el sorpasso dels Durriols a Junts per Catalunya?
2: Bé, preocupació en relació a l'extrema dreta, realment és sorprenent, no? Perquè una extrema dreta que, com li deia, no s'alinea en la garantia dels drets dels ciutadans, en la necessitat de reforçar l'estat del benestar, només cal veure les votacions d'Aliança Catalana l'altre dia amb el tema de la compra especulativa, però també quan parlem de regular el lloguer de temporada i habitació, o quan parlem de limitar els preus de lloguer, o quan parlem dels habitatges d'ús turístic, o quan parlem de les pensions, o de la garantia dels drets dels ciutadans. Doncs en qui s'alinea Aliança Catalana? Doncs amb l'extrema dreta, amb Vox i el Partit Popular. I moltes vegades voten conjuntament. Doncs aquí està, i amb els poderosos, amb aquells que doncs, devasten el país, el volen, doncs, el volen per obtenir-ne beneficis i oblidar-se dels ciutadans que hi viuen. Aliança Catalana està aquí, diguin el que diguin. El preocupant d'Aliança Catalana és que és aquella força política que s'alinea amb aquells que neguen els drets a la majoria dels ciutadans i ciutadanes del país. Els seus drets laborals, les garanties d'accés als drets, no? Perquè en la privatització i sempre hi voten a favor, amb les qüestions de privatització.
1: Diu Aliança Catalana, l'alcaldable per Barcelona, que no s'han d'enfrontar catalans i castellans, sinó que l'enemic comú és el califat. Ahà!
2: Bé, doncs és aquells discursos que Europa ja els ha sentit i que van portar a escriure les pitjors pàgines de la història. Aquí no va d'orígens ni si professes una fe determinada o no en professes cap, no va d'on vens ni on has nascut, sinó de la voluntat i voler ser del país en el que estàs visquent. Va d'això, i va de la llengua, i va de cohesionar el país, va de garanties de drets, va de garantir als ciutadans el dret a la salut, a una bona educació, a l'accés a l'habitatge, i per tant va d'això, va de drets. La gran batalla política dels propers anys serà no fer un pas enrere en la garantia dels drets, del dret de les dones, a ser lliures, a poder-nos manifestar com vulguem, manifestar vull dir expressant-se, a sentir, a fer el que creguem i vulguem, però també va dels drets a la LGBTI, va del dret a l'accés a l'habitatge, va de la inclusió, va de que aquí va de voler ser i formar part d'una societat i de donar totes les oportunitats perquè tothom visqui en plenitud de drets i llibertats.
1: Creu que el factor retorn del president Puigdemont pot alterar aquesta radiografia del CEO?
2: Bé, no ho sé. El president Puigdemont ha de poder tornar amb plenitud de drets. És una indecència que encara doncs, el president Puigdemont no pugui tornar i exercir els seus drets civils i polítics, com és una indecència que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no ho pugui fer, ni ho pugui fer el Raül Romeva, ni la Dolors Bassa, i en definitiva, totes les persones que han de viure, tots, ara em deixava el senyor Turull, doncs també, tothom, perquè és una indecència que no s'hagi aplicat la llei d'amnistia, és una indecència que el Tribunal Suprem sigui el principal rebel a l'hora d'aplicar la llei que en té l'obligació i que, en definitiva, el que està fent és més de Suprem que de Tribunal.
1: Dijous vinent, el TJUE dictamina precisament sobre l'amnistia.
2: I esperem que doncs, avali la llei d'amnistia perquè és una llei perfectament legal i que, a més, doncs, va ser dictada per qui d'on emana la sobirania, en aquest cas, de les Corts Generals.
1: Li fa por al Tribunal Suprem?
2: Bé, doncs, a mi no em fa por el Tribunal Suprem, primer.
1: El que faci el Tribunal Suprem amb la sentència del TJUE?
2: Bé, doncs jo veig que han tingut voluntat de no aplicar la llei d'amnistia, però cada vegada se'ls fa el camí més estret i hauran de, no sé, jo crec que ja no tenen més camí per recórrer, tot i que, evidentment, han donat provades mostres de no voler aplicar el que els parlaments aproven, el que Europa li va dient, i bé, ells diria que durant tot aquests anys han fet política i amb el procés independentista i amb els dirigents polítics del procés, doncs el Tribunal Suprem ha fet política. No ha fet de tribunal, ha fet política.
1: El nou finançament, les autonomies ja el tenen a la mà i les que el rebutgen no són només del PP. Portaveu, Astúries gairebé unànim i Castella-La Manxa fan un front en contra de cara al Consell de Política Fiscal i Financera el 29 de juliol.
2: Bé, doncs perquè és evident que és un sistema que concerteja, que és un model que doncs, actua mirant molt bé la diversitat de cada part en aquest cas, no?
1: De la pell de toro.
2: Efectivament. I que a Catalunya doncs, se li ha de reconèixer aquesta singularitat, etc. I això, doncs ja sabem el que passa. Quan a Catalunya se li reconeix la singularitat, doncs que se li ha d'aplicar un sistema que primi la seva capacitat de generar recursos i també poblacional, el tipus de prestació de serveis públics, etc., doncs hi ha qui ho veu com un agravi. Bé, doncs, escolti'm, nosaltres, Esquerra Republicana, ha tornat a posar sobre la taula el que calia posar, que és un model que garantís que Catalunya estigués ben tractada, que representa 4.700 milions d'euros més per Catalunya, aquest nou model, que, com li deia, va en la línia de nosaltres tenir la capacitat de recaptar, etc., i per tant és aquesta línia, i d'altres models no estan a sobre la taula.
1: Compte que Moncloa validi el nou finançament abans de l'aturada estival, ara a l'agost?
2: Ves, doncs, pel que sembla, hi haurà Consell de Política Fiscal i Financera a finals de juliol, per tant, això va encadenat, primer una cosa, després l'altra.
1: Pot fer-ho abans de marxar de l'aturada estival o després? Però compte que sigui abans de marxar de vacances, no?
2: Hauria de ser, i aquest ha estat el compromís sempre del president Sánchez i del president Illa.
1: En què creu que Junts per Catalunya pot millorar el finançament per atreure'ls?
2: Doncs que ho posin sobre la taula, però ens ho ha de votar tothom. Tothom de la majoria de la investidura. I per tant, jo torno a insistir. Nosaltres volem una Catalunya independent i treballem perquè Catalunya un dia sigui independent i tingui un estat propi. Però ara mateix estem on estem.
1: Jo li preguntava perquè la distància entre els 4.700 milions d'euros i el concert econòmic que reclama Junts per Catalunya és sideral. No sé si vostè té coll avall que Junts per Catalunya no permetrà ni la tramitació.
2: M'agradaria pensar que al costat d'aquí, que estan al costat de la majoria de la ciutadania d'aquest país. D'allà on tenim la capacitat de poder garantir els drets i llibertats del conjunt dels ciutadans, de la millora de la sanitat pública, de l'educació, de les infraestructures, de la millor qualitat de vida que es mereixen els catalans i les catalanes, i per tant millorar, avançar i anar guanyant cotes de sobirania, que es tracta d'això, de sobirania en sobirania fins a la sobirania total.
1: Si ho tomba Junts per Catalunya, és una debacle?
2: A mi em sembla que Junts per Catalunya, o fins ara, hem pensat que Junts per Catalunya i la tradició de la que, doncs, del catalanisme i del que defensa, doncs ha de posar-se al costat dels ciutadans i ciutadanes del país per anar assumint, no?, doncs, més cotes de sobirania. Escolti'm, a mi m'agradaria que Catalunya ja fos independent, però no estem aquí. I per tant, bé, doncs, amb tot el dolor, perquè vol dir que una part del catalanisme i de l'independentisme doncs no prioritza el conjunt dels ciutadans del país i a l'avenç del país nacional i social. Per tant, doncs renunciar a millores substancials i avenços substancials, es pot renunciar a tenir en el pressupost públic de la Generalitat 4.700 milions més? Aquesta és la pregunta. Imagini, pràcticament diria que era, doncs, és el pressupost del segon o el tercer departament de la Generalitat.
1: I si ho fa?
2: Doncs espero que la ciutadania també passi la factura pertinent. Ells sabran.
1: Per què creu
2: sabran, que... vull dir, junts, eh?
1: Sí. Per què creu que el president Illa no posa data a la Junta de Seguretat pel traspàs als Mossos de les competències en ports i aeroports?
2: Aquesta pregunta li ha de fer el president de la Generalitat. Ell es va comprometre, fa un any i mig va dir que ho faria, ho ha de fer, és una obligació, té els recursos necessaris, té el pressupost, té dotació de Mossos, guanyarem Mossos d'Esquadra durant aquests anys. Escolti'm, els Mossos ho poden perfectament assumir. Era un acord que ja venia del govern republicà del president Aragonès i que, per tant, doncs ha de complir.
1: Li pregunto perquè sí, Trapero és qui no vol, tampoc vol Salvador Illa.
2: Doncs estarà incomplint la seva paraula, incomplint els acords d'investidura, incomplint amb el país i renunciant a que la policia nacional del país, que és el que són els Mossos d'Esquadra, doncs puguin garantir en plenitud i amb tota la integritat els drets de, i la integritat dels ciutadans del nostre país. És curiós perquè, clar, no poden escudar-se amb que no tenen prou efectius perquè els volien fer anar a les escoles. Per tant, escolti'm, i, és, i ha estat sempre una batalla per part dels propis Mossos d'anar assumint més responsabilitats, perquè també és la garantia de millor seguretat pel conjunt dels ciutadans i ciutadanes, seguretat pública.
1: Hi ha un problema amb l'absentisme laboral a Catalunya i a l'Estat?
2: Més d'una poca vergonya que qui vol aspirar a ser el president del govern espanyol sigui un indocumentat. I ho dic ras i curt, perquè va fer una afirmació que denota la ignorància supina que té sobre les baixes laborals, el cobrament dels salaris quan estàs de baixa. Però, a banda, doncs és curiós que sempre la dreta, l'extrema dreta, es posicione per castigar o per criminalitzar els treballadors, per exemple, Aliança Catalana també, en aquest sentit, criminalitzant i dient que, bueno, venen a dir que es posen de baixa perquè no volen treballar. Bé, quan els treballadors es posen, estan de baixa, és perquè un metge els hi ha donat la baixa, i el que s'haurien de preguntar és les condicions laborals també en relació a les baixes. Si realment els centres de treball tots doncs segueixen les obligacions de la Llei de Riscos i Prevencions Laborals, si la qualitat i les condicions de treball dels treballadors, etc. Això no s'ho plantegen mai. No es plantegen mai que a la millor els entorns laborals no són suficientment adequats pels treballadors i les treballadores, etc. I, per tant, criminalitzar el treballador és d'una persona que no voler no aspirar a governar.
1: Feijó va ser qui va comparar l'absentisme laboral amb un càncer. La regulació de la compra especulativa d'habitatge tenen 9 dies fins al dilluns 20 de juliol per acordar la fórmula per restringir-la. Si el sindicat de llogateres la rebutja perquè continua donant l'autoritat sobre la limitació als ajuntaments, Esquerra la valarà igualment?
2: Bé, nosaltres estem analitzant si podem millorar el text, en el sentit que nosaltres enteníem que la limitació de la compra especulativa ha d'anar per d'altres vies, des de modificacions de caràcter de caràcter civil, és a dir, Codi Civil de Catalunya, i també des del punt de vista tributari i impositiu, que això és responsabilitat directa del govern de l'Estat. Perquè, clar, no és el mateix comprar un habitatge per anar-hi viure, el primer habitatge per anar-hi viure, que pagui pràcticament igual que el segon, que el tercer, que el quart i el cinquè. Això no deu ser massa normal si es vol combatre la compra especulativa. Per tant, allà on s'han de fer les coses veig que no mouen peça, i allà governen doncs el PSOE i Sumar, i amb aquest tema no han mogut peça. Doncs, escolti'm, s'ha d'abordar la compra especulativa des de diferents fronts. Nosaltres tenim dificultats per veure el tema des del punt de vista urbanístic. Ara bé, nosaltres no serem un obstacle perquè això avanci, i si podem millorar el text ho farem, i en tot cas veurem el posicionament de tothom.
1: Esther Capella, Esquerra Republicana. Gràcies, com sempre, per compartir aquesta estona de dissabte a Ràdio 4.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres i seguim.
0: Fins aquí el Faristols. Gràcies per acompanyar-nos. Més en plena canícula, dissabte vinent, aquí, a Ràdio 4.

Radio 4. Més que esports, amb Marc Alluch.

0: Hola, què tal, com esteu? Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes. Un cap de setmana més en aquesta recta final de temporada aquí al Més que Esport, a la sintonia de Ràdio 4. Com sempre, fins a les 3 en punt, avui amb l'Helena Ramos al control de so. I avui parlarem de futbol sala a través de la història del nostre convidat, perquè, en definitiva, més que de l'esport en si, parlarem d'una història humana. Com un esportista i, en el seu dia, petit empresari menorquí afincat a Santa Coloma de Gramenet, des que era un nen, va convertir-se ell i el seu equip en tot un referent i un pioner. I és que ell és història viva del futbol sala català i espanyol i acaba de tancar una etapa de més de 50 anys com a president del club que va fundar l'any 1975, Indústria Santa Coloma, i que va començar com un petit equip d'empresa per jugar partits amateurs. 51 anys després, el nostre convidat deixa la presidència, de fet ja l'ha deixat, del degà del futbol sala espanyol, i ha passat a ser president d'honor d'una entitat que ha mantingut a l'elit del futbol sala espanyol durant anys i que no ha deixat morir en els moments més complicats. Ell és Vicenç García.
1: Vicenç García Grau va néixer a la localitat menorquina de Mercadal l'any 1945, fill de mare menorquina i pare català de Barcelona, on la família s'hi va establir quan en Vicenç tenia 5 anys, concretament a Santa Coloma de Gramenet. Colomenc d'adopció, García Grau va ser un apassionat del futbol des de sempre i va arribar a jugar algun amistós amb el primer equip de l'Espanyol, després de formar-se a la seva cantera, malgrat ser culer declarat. No va arribar al futbol professional i es va centrar en l'empresa, però va ser entrenador a les categories inferiors del Barça. L'any 1970 va fundar una petita factoria de metal·lúrgia i la seva passió pel futbol li va dur a formar un equip de futbol sala d'empresa on ell, que sempre havia jugat a futbol 11, feia de porter. La idea inicial era passar-ho bé fent esport, però el cert és que així va néixer el degà del futbol sala espanyol, Indústria Santa Coloma, que ha tingut diversos noms al llarg de la seva història, però fins ara només un president durant 51 anys. El seu fundador, Vicenç García Grau. El passat 30 de maig, però, i després de portar l'equip fins a la màxima categoria i lluitar per mantenir-lo a l'elit contra vent i marea durant anys, el menorquí va deixar la presidència del club de la seva vida i li va passar a Julio Gómez, responsable del club empresarial Everest, nou propietari del club, tot i que el seu fundador continuarà com a president d'honor. Vicenç García ha demanat, però, coses importants als nous responsables del club de Santa Coloma, el més antic d'Europa i segon del món, com que mantinguin la senyera, la samarreta i el nom de la ciutat i que no abandonin la filosofia del club basat en la força de la cantera i la formació de jugadors.
2: Més que esports. Amb Marc Lluc.
0: Doncs avui és un plaer que ens acompanyi en aquest estudi, en aquest programa, el Vicenç García, que no és la primera vegada que ve, ara ho miràvem, fa gairebé 5 anys que va estar aquí davant d'aquest micròfon. Com està, Vicenç? Molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Gràcies per ser-hi en un moment ben especial, però no ha tingut gaire temps encara, no?, d'adonar-se del que representa.
3: Bé, com dius, és la segona vegada que torno, els motius són diferents i la veritat és que ara pues, és un canvi que m'estigui adaptant, però que en principi ho tinc ben assumit.
0: Ben assumit, això és important. Suposo que quan un pren una decisió com aquesta després de 51 anys és que s'ho ha pensat i ben pensat i troba que és ara mateix el millor que pot fer doncs, pel club i per ell mateix, no? Per la persona que és vostè.
3: Sí, la veritat és que ja feia un parell d'anys que ho teníem una mica paït i faltava pues, trobar una persona que pogués continuar amb la nostra filosofia i això ha costat una miqueta, però bueno, a través del grup Everest i la persona de Julio Gómez ens vam posar d'acord a partir del mes d'octubre de l'any passat.
0: Sí.
3: Va costar una miqueta, però el mes de gener pues, ja vam acabar de rubricar-ho i per sort pues, la por que jo tenia que algun dia pues, jo ho tingués que deixar per una raó o altra, l'entitat desaparegués, pues, marxarem amb la tranquil·litat de saber que tenim una continuïtat que era el que més em preocupava a mi.
0: Perquè no és deixar qualsevol equip de futbol, és deixar com un fill, no? Perquè el va fundar i ha estat sempre, diàriament, ara m'explicava abans d'entrar, que a casa no s'ha perdut un partit o només un al llarg d'aquests 50 o més de 50 anys i per un motiu familiar, clar, és com qui deixa el fill i ha de buscar algú que el cuidi bé, no?
3: Sí, sí, així, tal com dius, és... I era la preocupació més gran que tenia, i per això, fins que no hem trobat la persona adequada, i aquesta persona pues, ha sigut el Julio Gómez, pues, no hem pres la decisió, però un cop ja trobada pues, hem pogut acabar de tancar-ho.
0: La persona adequada per continuar amb un club que és especial, no només perquè és el Degà, és el primer, i a més aquest club és el més antic d'Europa i el segon del món.
3: Així és, des de fa temps la Lliga Nacional de Futbol Sala va fer uns estudis i va mirar i ens va comunicar això. Tothom es pensa que el futbol sala va néixer a Brasil,
0: sí?
3: Perquè és lo normal.
0: Clar, hi ha molts brasilers que juguen, no?
3: I el futbol sala no va néixer a Brasil, va néixer a Uruguai.
0: A Uruguai.
3: I l'equip més antic del món és el Peñarol de Montevideo, que per 3 o 4 mesos, em sembla que és...
0: Només per 3 o 4 mesos?
3: Ens guanya a nosaltres, que és el club més antic del món, i després el Peñarol de Montevideo estem nosaltres.
0: O sigui, que imagineu què representa l'indústria de Santa Coloma. I és un club peculiar, perquè tot i que ha arribat a ser fins i tot subcampió de Lliga l'any 1999, si no recordo malament, i que ha lluitat entre els millors doncs, els últims anys, tot i que ha tingut moments difícils. A part d'això, és un club formador de grans valors i que és alguna cosa més, no? Aquest programa és més que esport. L'Indústria és més que un equip de futbol sala?
3: Bé, o sigui, jo sempre dic el mateix, igual com... la penya és pel bàsquet algú més,
0: sí.
3: Amb el Humboldt podríem dir que el és el Granollers,
0: Granollers. Sí.
3: Amb hockey sobre patines podria ser l'Igualada, el Voltregà, i el mateix Reus esportiu, pues el futbol sala tothom el coneix com la cuna del futbol sala i tothom ens coneix com l'equip que més cantera sempre ha treballat i han sortit jugadors. I a Santa Coloma pues, no només és la part esportiva, sinó el que sempre hem buscat nosaltres des del principi és la part social, perquè Santa Coloma avui en dia és una ciutat pues, molt maca com... I que es pot gaudir molt d'ella, però a l'any 70 i pico...
0: Era pues, molt
3: ja
0: diferent,
3: no? Era,
0: no?
3: Era ja no
0: diferent.
3: Era la Santa Coloma d'avui en dia. Aquella fama que tenia Santa Coloma una mica, que quan sortia als mitjans informatius no eren notícies agradables...
0: Gaire bones,
3: sí. Pues, convertir això en que fossin notícies agradables i sobretot que els nanos de Santa Coloma tinguessin una il·lusió i que poguessin tenir el desig de poder jugar a l'Indústries i que al cap d'uns anys jugadors que han començat amb nosaltres amb edat infantil, doncs quan han tingut 16 o 17 anys, com hi ha diversos casos, doncs han arribat a jugar al primer equip i s'han fet un nom i han pogut marxar perquè nosaltres no els hem pogut mantenir pel tema econòmic.
0: I els han fitxat equips grans.
3: Això
0: no?
3: Mateix, com tenim molts casos d'aquests que han passat.
0: Molts,
3: molts
0: tant,
3: exemples.
0: I tant que sí. Però clar, suposo també és un motiu d'orgull. No els podien retenir, però sí veure com volaven perquè els havien fet grans, no?
3: Així és, sí. Per, com a anècdota puc dir que, per exemple, pues, a l'Adolfo, que
0: Adolfo,
3: és un jugador...
0: Adolfito li deien també,
3: mateix,
0: no?
3: Sí, el nostre Adolfito, pues, sí. El dia que va firmar el primer contracte amb nosaltres, amb 16 anys, el seu pare, recordo que em va dir: Vicente, solo te pido una cosa,
0: sí.
3: Que durante la temporada al menos un partido juegue 3 o 4 minutos. Solo te pido esto.
0: I els va jugar, m'imagino.
3: Aquell dia va jugar 18 o 20 partits.
0: Eh?
3: I no 3 minuts, sinó que va jugar més temps i tot.
0: Clar, clar. I després quina carrera, no?
3: I després pues, ha fet tot això. Sí, com dius, sap greu perquè no pots retenir el talent que tens, però és la llei dels equips més humils i nosaltres contents perquè el que volem és això, que jugadors que han sortit de casa nostra pues, puguin fer un nom i puguin triomfar a altres equips d'Espanya i dedicar-se pues, a l'esport que a ells els agrada i que és el que han practicat i que han sortit de la nostra entitat.
0: Per això quan començàvem parlant d'aquest relleu, de buscar la persona adient, que segur que vostè ha buscat molt i al final ha trobat que Julio Gómez d'aquest grup empresarial Everest era la persona indicada, ha de tenir molt en compte totes aquestes coses, no? Que el club ha de continuar doncs, formant jugadors, que la formació, que els valors, que la joventut, tot plegat, sigui important.
3: Sí, sí, ell ho té ben clar. Per sort ens coneix a nosaltres perquè ja vas començar a col·laborar amb nosaltres fa 3 temporades, de manera una mica no tan intensa com ha sigut l'any passat i l'anterior, i ell coneix el club, ho coneix tot, sap que per nosaltres el lema és primer formar persones i després formar esportistes, això ell ho té molt clar i en principi pues volen continuar amb aquesta filosofia i ells compten amb un equip de gent, el ser una empresa molt potent, té un equip de persones que, de molt clar, talent,
0: sí, sí,
3: i poden dedicar molt més temps que no pas nosaltres, i espero pues, que el que de moment nosaltres hem parlat al llarg dels anys es solidifiqui i continuï sent el que hem sigut nosaltres tots aquests anys.
0: Mm-hmm. Dèiem al principi, que jo ho he llegit també de vostè, que vol mantenir la senyera, mantenir el nom de la ciutat, mantenir aquests valors que dèiem abans. Parlant de la senyera, escoltem.

0: És el cant de la senyera, en versió de l'Orfeó Català, que és la primera peça musical que ens ha demanat el Vicenç García, que ja sabeu que els nostres convidats i convidades sempre ens porten la seva música. I jo ja veig que ja s'emociona, Vicenç.
1: Sí.
0: Sí, no? Normal. Què li diu aquest cant de la senyera? Per què l'ha triat?
1: La veritat és que, perdoneu, que estic una mica sensible
0: sí,
1: últimament.
0: Sí, normal, és absolutament normal, sí.
1: I, bueno, és obvi. O sigui, des del primer moment, des del dia que vam néixer i vam crear la primera samarreta, la senyera ha estat amb nosaltres.
0: Sempre.
1: Sempre, sempre des del sempre. Principi. I, esclar, avui en dia portar la senyera per tot arreu, pues, és un estímul, és una satisfacció, però et trobes amb molts exemples i moltes coses que et passen, i però això traslladat a l'any 75...
0: Imagina't, pues que era tot just acabant el franquisme.
1: Era molt diferent, això mateix, feia un any, si no recordo malament.
0: Sí, sí.
1: I, per tant, això és una cosa que, sí, amb el dia de la presentació que vam fer el dia 11 o 12 de gener, on vam fer...
0: Sí, quan ja es va fer públic.
1: Avui ho vam fer públic, allà davant de tothom, doncs em vaig demanar aquestes dues coses que dius tu. Una és que conservem la senyera sempre a la samarreta i el nom de Santa Coloma també, que estigui sempre unida a la nostra entitat. Més o menys es va agafar aquest compromís i esperem que al llarg dels anys això sigui així.
0: Que compleixin, perquè si no ja estarà el Vicenç a darrere dient ell. A veure què feu, no? Perquè això ha de ser així. És curiós perquè el Vicenç és menorquí, també he llegit, que diu, soc un català a Menorca i un menorquí a Santa Coloma, no? Com és això? Perquè, clar, menorquí, perquè va néixer a Menorca, mare menorquina, tot i que el pare és català, no? Per tant, aquesta barreja, però sí. Bé, la senyera en aquest cas ens uneix.
1: Sí, jo ens uneix i, a més, els sentiments per Menorca per mi són molt grans. Jo no vaig marxar d'allà amb 5 anys.
0: Molt petitó, clar.
1: Amb 5 anys no vaig tornar fins pràcticament tenia 19 anys.
0: Sí?
1: Fins que tenia 19 anys, vaig conèixer el que dic jo, la meva Menorca, i des de llavors em va guanyar el cor.
0: Bé, ara sí que sí, perquè deia que el gener es va fer públic l'acord i ja es va dir que seria final de temporada, ara fa només uns dies, el 30 de juny. Ara ja és una realitat. Ara mateix és president d'Honor.
1: Jo des de pràcticament ja el 30 de juny pues, he deixat d'exercir com a president i ara pues, es pot dir que de moment no oficial, però sí, més o menys em considero
0: no
1: president d'Honor.
0: Però això ja és que és vitalíssim, és per tota la vida, perquè vostè portarà sempre l'equip. És com un fill, ja ho dèiem abans, no? Sí. Que se'n va de casa quan es fa gran, però el pare sempre hi és. No?
1: Sempre, sempre. Indústries i tingui el nom que tingui, però sempre estarà amb mi a tot arreu.
0: Clar que sí, perquè això va començar, i ho explicàvem una miqueta a l'inici, sent un equip d'una empresa, de la seva empresa, empresa que aleshores era molt nova i que suposo que ha crescut al llarg del temps, però que ara, aleshores doncs, encara era petita, i es veu fer un equip de futbol sala que jo deia que feia de porter, tot i que sempre havia jugat a futbol 11.
1: Correcte.
0: Fins i tot va debutar amb el primer
1: Correcte.
0: Equip de l'Espanyol, tot i que fos
1: Correcte.
0: Amb un partit amistós, o amb més d'un, no ho sé.
1: Sí, sí, amb 5 partits. Una copa que es deia llavors la Copa President.
0: Ah, sí?
1: I va jugar amb el primer equip, sí.
0: O sigui que vostè somiava en ser futbolista professional.
1: Així.
0: Sí,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la veritat és que sí, sempre ho havia pensat i vaig arribar fins on vaig poder.
0: A les portes. Bàsicament a les portes, no?
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Va estar amb el primer equip de l'Espanyol.
1: Pues sí.
0: I el futbol sala no havia jugat mai.
1: No, el futbol sala no. El que passa que va arribar un moment, al cap de 2 o 3 anys de fundar l'equip, que ningú volia jugar de porter, i jo la veritat que als meus principis m'agradava jugar de porter, però la meva alçada amb una porteria de futbol 11 no quadrava gaire, no? I per això pues, havia jugat sempre de delanter, no? I llavors aquell any, pues, com que ningú volia jugar de porter, dic, pues, aquesta és la meva.
0: Jo m'hi poso,
1: jo
0: no?
1: Jo m'hi poso, i a partir d'aquí pues, vaig estar jugant de porter amb l'equip de futbol sala. Sí.
0: Molt de temps o no?
1: Sí, o sigui, pràcticament... van ser 7 o 8 temporades seguides que sense voler-ho vam anar pujant des de tercera divisió fins a la divisió d'honor i quan vam pujar a divisió d'honor encara jugava de porter jo. La temporada següent ja es va fitxar un porter i l'altre any jo ja vaig deixar-ho oficialment.
0: Ja va deixar-ho i va continuar de president, però això quan va començar? No pensava, no, que arribaria tan lluny?
1: No, la veritat és que no. I en realitat vam començar el Mailand.
0: Sí, que es feien unes lligues amateurs, totalment, no?
1: I ens vam apuntar per jugar a la Federació Catalana, perquè es donava la circumstància que quan el Maitland jugàvem a les 11 de la nit, jo anava a jugar. Però quan jugàvem a les 8 de la tarda, com que era els principis que jo fundava l'empresa, doncs tenia que quedar-me a acabar una feina.
0: Tenia
1: que buscar el que sigui. Resulta que anaven a jugar tots i jo em tenia que quedar allà a l'empresa.
0: Quina ràbia!
1: I llavors doncs, vam dir, doncs mira, ho apuntem a la catalana, que juguen els dissabtes a la tarda o el diumenge al dematí, i així no em perdria cap partit.
0: Ah, o sigui
1: que va ser com vam federar. I sense voler, sense donar compte, vam estar 3 anys a tercera divisió, uh-huh. i el quart any ja, degut a tenir que agafar treballadors per l'empresa, vam agafar treballadors que jugaven a futbol.
0: Ah, clar, perquè els jugadors que jugaven a l'equip també treballaven a l'empresa.
1: Correcte. O sigui, jo els,
0: uh-huh.
1: jo,
0: feina,
1: jo els fitxava per l'empresa, però amb la condició de que tenien que jugar
0: a
1: l'equip.
0: És a dir, que perquè poguessin treballar a l'empresa Indústries García, havien de saber jugar a futbol.
1: Això mateix.
0: Si no, no podien.
1: Llavors vam fer un equip molt maco i va ser quan durant 7 o 8 anys seguits vam anar pujant cada any de categoria, ens vam trobar a primera divisió i vam dir, bueno, ara estem aquí i ara què fem?
0: Què fem aquí, no? I això és fort, no?
1: I ara què fem? I bueno, ho hem mantingut sempre, cada vegada costa més, perquè el futbol s'ha evolucionat molt i ha canviat molt.
0: Sí, s'ha professionalitzat, no? Han vingut jugadors de fora i totes aquestes
1: amb
0: coses, no?
1: Amb l'ajuda de tothom i l'esforç i el sacrifici de molta gent, pues hem aconseguit un club que, a part del tema esportiu, està més marcat i més conegut a Santa Coloma per l'obra social o el uh-huh. tema social que hem fet, que no pas pel tema esportiu.
0: Això ens
1: agrada també,
0: molt.
1: Que també és molt important, però és el que nosaltres hem buscat, les dues vessants.
0: No, dic que ens agrada molt perquè aquest programa Més que Esport, que té gairebé 12 anys de història, també busca això, no? La part més social i més solidària i més humana de l'esport. Per tant, anem de la mà en aquest sentit. I ara fa una estona em deia, no, el Julio Gómez, que és el nou president, té un equip, molta gent, clar, té una empresa forta, tot això, per tant, tindrà una junta directiva, però tots aquests anys, en moments no tan fàcils, alguns complicats que ha tingut l'Indústries, ha estat el Vicenç, crec que va el seu germà, no?
1: Sí.
0: L'Alfons, i no sé ben bé, però era una cosa petita, no, diguéssim, que tot ho feien pràcticament vostès.
1: Sí, pràcticament, pues, el meu germà ha estat amb mi durant molts anys, però ja fa 7 o 8 anys que està vivint a Menorca.
0: Ah, està vivint, va tornat a casa.
1: Ha tornat a casa, això m'ha dit. I des de llavors pues, estem portant l'equip amb una gent de Santa Coloma que ha estat sempre a la directiva, col·laborant amb nosaltres, amb l'ajuda, i l'ajuda de la meva filla i la meva dona antigament, que quan ho va deixar ja, llavors ho va recollir la meva filla.
0: Uh-huh. La Zaida, que la tenim per aquí.
1: Això
0: aquí
1: mateix.
0: Hola, Zaida.
1: Això mateix. Amb temps,
0: o sigui que ella també està involucrada.
1: També
0: no?
1: està involucrada. també, tota la família. Això ha estat involucrada sempre.
0: Sempre, perquè si no el pare, o sigui, o ens unim a ell o no li veurem el pèl. No? És la manera de fer-ho. Hem sentit abans el cant de la Senyera i ara ens anem bastant més lluny de Catalunya.

0: Brasil en versió de Rafe Conniff, per tant instrumental. Abans amb el cant de la senyora s'emocionava. Aquí se'ns en van els peus, no, Vicenç?
1: Sí, bueno, jo no sóc gaire ballador.
0: No és de ballar.
1: Però m'agrada molt veure ballar i, i disfrutar de la música.
0: I per què aquest Brasil? Abans deia que la gent es pensava que el futbol se l'havia nascut a Brasil i no, perquè va néixer a l'Uruguai, però no sé per què ens ha demanat Brasil, de Rafe Conniff.
1: Bueno, perquè els grans jugadors, i sobretot, com esmentaves abans tu, l'any que vam arribar a la final de, del play-off de la Lliga.
0: Sí, l'any 99.
1: L'any 99 vam comptar amb una parella de brasilers que va ser la millor d'Espanya durant un parell d'anys o tres, que vam poder mantenir-los.
0: Recordem els noms?
1: I el futbol sala, sí, els noms eren el Marcelo, el gran Marcelo, i l'Àlex dos Santos, que són els jugadors que aquell any va coincidir amb una fornada de jugadors que teníem de la cantera, tots altres, perquè tots eren d'aquí a Catalunya.
0: Tots eren de Catalunya i
1: tots
0: dos brasilers.
1: Tots eren de Catalunya i jugadors sortits de casa, de la cantera. Doncs vam fer una gran temporada. A més, vam competir a la semifinal amb el Playas de Castellón, que era el gran favorit, i l'equip que llavors era el que marcava la pauta aquí a Espanya, que a més ens va fitxar l'any anterior el Javi Rodríguez, jugava del Playa de Castellón.
0: Actual entrenador de,
1: del Barça. Sí. Sí, vam jugar a la semifinal allà, a València, vam guanyar 1-2, em sembla que va ser, i la tornada, que allà a Santa Coloma, que ells venien allà fins i tot, a part de que cobraven
0: molt més
1: que
0: el pressupost de l'equip era molt
1: com
0: més
1: que
0: gran.
1: Tenien por de quedar eliminats, venien en prima especial i tot per guanyar, i els vam guanyar 11-4.
0: Què diu? 11-4.
1: Quan va acabar el partit va ser un espectacle, la gent al carrer va tallar el carrer, va tenir que venir la Guàrdia Urbana.
0: La que van liar,
1: tothom,
0: no?
1: I es va liar una ben grossa. I bueno, era la parella de jugadors que teníem, que a quarts de final vam eliminar l'Interviu. A l'Interviu hi ha l'anècdota que va acabar el partit amb empat.
0: Sí.
1: I quan vas començar la segona part de la pròrroga, i això és verídic, vam secar de centre nosaltres i l'Àlex dos Santos li va dir al Marcelo: "Pásame la pelota que voy a porteria i marco el gol."
0: I
1: llavors hi havia el gol d'oro.
0: Sí? Ah, hi havia el gol d'oro.
1: I va ser així. Va agafar la pilota, va marcar i es va acabar l'eliminatori i vam eliminar Interviu.
0: Què diu?
1: Sí, un dels grans d'Espanya,
0: amb
1: un pressupost moltes vegades molt més gran que el nostre, i allà llavors els vam eliminar l'Interviu, després vam eliminar el Players i vam arribar a la famosa final, la final del Caja Segovia.
0: Que van quedar subcampions en aquell moment. Tot això són grans records, grans records.
1: Sí, el que passa que són grans records, però que jo me'n recordo que quan vam acabar aquest partit de semifinals amb el Playas de Castellón, i que va tenir que venir la Guàrdia Urbana a tallar i tot això, al mig del parquet del pavelló, el gerent que hi havia llavors a l'Institut Municipal d'Esport de Santa Coloma li vaig dir: "Ten en compte que el que ara és alegria, d'aquí un temps ens tornaran problemes."
0: Sí.
1: I així es va ser. O sigui, jo tinc l'experiència i tinc el... Com que a mi l'esport m'agrada tot, i totes les temporades que en qualsevol esport un equip aconsegueix una fita històrica, jo coneixia el cas del Maspalomes de Canàries, que va quedar campió de futbol sala i va durar dos anys i va desaparèixer. El Saragossa de futbol sala també va quedar campió d'Espanya de Lliga i va desaparèixer.
0: Quines coses,
1: Feia dos anys que el TDK Manresa, em sembla, havia quedat campió de Lliga,
0: amb
1: el famós
0: Lliga,
1: equip aquell
0: Copa,
1: del Xixicreus, tot això. L'any següent va baixar a segona divisió.
0: Sí.
1: O sigui, sempre que un equip modest fa una fita històrica,
0: després ho paga. Paga d'alguna forma aquest esforç.
1: L'equip desapareix, perquè el nostre modus vivendi de l'economia és molt petita i llavors els equips es dediquen a desmantellar aquest equip. I així es va ser.
0: Això li ha passat una mica al Girona, al futbol, que va arribar a la Champions inesperadament i ara, doncs, malauradament ha baixat a segona divisió. I és això, passa sovint.
1: I és així, però bueno, és la llei de l'esport i això es paga.
0: Clar, de fet, Indústria es va baixar a la categoria de plata.
1: Sí, al cap d'un temps vam baixar dos, tres anys.
0: Perquè a principis del 2000 va ser la cosa complicada,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: I van haver de lluitar molt per salvar-ho tot.
1: Pues sí, va ser una època una mica complicada, però bueno, per sort, en la tercera temporada, amb el Padú d'entrenador, pues vam poder tornar a pujar a primera divisió, amb una temporada bastant brillant, i la veritat és que recordo aquells moments i el que es va disfrutar a Santa Coloma amb l'ascens, que va ser memorable i va ser molt maco.
0: Clar, un ascens, sempre... Un descens és molt trist i un ascens és un gran esclat d'alegria. En tot cas, 51 anys, mantenint a un equip que va començar doncs, per uns treballadors d'una empresa que no tenien doncs, un objectiu d'arribar al que van arribar, 51 anys està a l'elit, pràcticament, amb algun temps fora de la màxima categoria, però això quan mira ara enrere, des de la nova posició, que en pensa?
1: Bueno, pues és una satisfacció per tot el que ha representat per la gent de Santa Coloma, per la ciutat i per l'esport del futbol sala, que nosaltres hem intentat sempre treballar per fer coses positives, i això és el que queda. Uh-huh. Quan jo vaig dir el mes de gener que ho deixava, pues, totes les mostres d'agraïment que vaig rebre em van demostrar que ha valgut la pena.
0: Clar, ha valgut
1: sí,
0: la pena.
1: En
0: no?
1: tots aquests anys jo puc dir que deixo molts amics, moltes amistats, molta gent, i que pràcticament poques coses negatives puc dir amb tots aquests 51 anys.
0: Uh-huh,
1: i
0: tant,
1: això és una gran satisfacció.
0: És una gran satisfacció, és un balanç positiu. Ara té 80 anys?
1: 80, camí dels 81.
0: Molt ben portats, i suposo que amb
1: gràcies,
0: ganes
1: gràcies.
0: De continuar fent coses. Ara què? Què farà el Vicenç? Sí, sí. Què farà?
1: Bueno, és, pràcticament continuarem igual. Uh-huh. Anirem a veure els partits, anirem a veure els nanos de la base quan puguem.
0: Sempre va, a veure, des dels més petits, quines edats són els més petits?
1: Els més petits es comencen a jugar amb 8 o 9 anys, que són els benjamins, uh-huh. que aquest any, a més, han quedat campions de Catalunya.
0: Ah, sí, felicitats.
1: I han arribat a la fase prèvia de la final de la Copa d'Espanya.
0: Per tant, hi ha futur, eh?
1: Correcte.
0: Hi ha futur.
1: Això sí, a Santa Coloma hi ha... Hi ha pedrera, i continua ben. Cada vegada costa més, perquè amb tot això de les xarxes socials i els ordinadors...
0: Els nanos
1: i tot,
0: estan més pendents d'una altra cosa,
1: i els carrers més asfaltats i tot això, que ja no juguen al carrer com es jugava abans.
0: Com quan va arribar a Santa Coloma, que allò eren camps, no?
1: Sí, el Dani Salgado el vam trobar, el que ara és regidor de Santa Coloma,
0: al carrer.
1: Jugant al carrer. I el vam veure allà, i em van avisar d'ell, el vam fitxar, i bueno, era un nano que era, jugava diferent a tothom.
0: Déu-n'hi-do.
1: I tot això, per desgràcia, pues, el que ha sigut progrés per una cosa, per altres doncs, ha sigut un inconvenient.
0: Clar.
1: I això va en contra i cada vegada costa més.
0: Sí.
1: I cosa que abans els 100% de jugadors pràcticament dels equips base tots eren de Santa Coloma, ara ja hem d'anar a buscar jugadors fora de Santa Coloma, i que és un inconvenient pels horaris d'entrenament i tot, però bueno, es continua lluitant i es continua treballant.
0: Lluitant sempre, com lluitava el seu avi.

0: Perquè acabem amb aquesta preciosa vanera al meu avi del grup Portbou en aquest, aquest enregistrament que escoltem. El meu avi, una altra trasllada, que representa per vostè, Vicenç?
1: Bueno.
0: Ara s'emociona, també. Fem cap i cua. Hem començat emocionats i acabem emocionats.
1: Sí, correcte. A més, va enllaçat el cant de la senyera amb el meu avi, sí, que tot és de la nostra terra, no?
0: I tant.
1: Una mica, doncs, perquè amb aquests 51 anys, doncs, la meva neta, sobretot, i els meus nets, doncs, han format part també d'aquesta trajectòria esportiva, venint al pavelló, veient els partits,
0: bonic,
1: seguint,
0: no?,
1: tot, i una mica, doncs, és això, el meu avi està una mica amb mi.
0: Clar, l'avi és ell. L'avi és el Vicenç. De quants nets? Quants?
1: Una neta, que ja té 26 anys,
0: sí,
1: i que continua al peu del canó venint als partits, i els nets, que també, des de que han nascut, doncs, que també venen als partits.
0: També, també.
1: I han xalat molt i estan molt contents de que l'avi hagi sigut el president d'aquest club.
0: I continuaran, perquè ell és el president d'honor. Per tant, ha estat un plaer, Vicenç, que ens acompanyi. Moltíssima sort en aquesta nova etapa. Llarga vida, i llarga vida també a Indústria Santa Coloma.
1: Moltes gràcies a vosaltres i molt agraït.
0: Fins un altre dia. Nosaltres tornem demà diumenge. Adéu-siau.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, l'evolució favorable permet aixecar el confinament de la zona del Casalot, la Marina, la costa del Zefir i zones de vies per accedir al nucli de Miami Platja. La Belén, una de les afectades que es troba a la zona del Casalot, explica als micròfons de Ràdio 4 com ha estat el moment de rebre l'alert de confinament que ha enviat Protecció Civil.
2: Ens ha arribat més o menys una hora després de que comencés el foc, una alarma de Protecció Civil de confinar-nos. I bé, hem estat confinats. Sí que és veritat que arribava dins de casa l'olor cremat.

0: Van i Rifà també s'ha interromput la circulació de trens de la línia R16 a causa d'aquest foc. I malgrat les altes temperatures, ens donen un respir entre onada i onada de calor. El risc d'incendi no afluixa. Una seixantena de municipis de 13 comarques activen el màxim nivell del Pla Alfa per risc extrem i 160 d'altres 17 comarques activen el nivell 3. També es tanquen 8 espais naturals. I enmig d'aquest context, des dels comuns, Jéssica Albiach demana al govern actualitzar la llei de gestió forestal i un pacte social i ecològic per poder fer front al canvi climàtic. La líder al Parlament avisa que cal unir les veus de totes les parts, agricultors, propietaris forestals, les ADFs, les agrupacions de defensa forestal i també els grups parlamentaris. La gestió dels boscos és un debat aquests darrers dies. Segons el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquesta gestió és una missió de país.
1: Els boscos s'han de gestionar. I per gestionar-ho hem de poder-hi treballar. I clar que s'ha de fer amb respecte al medi ambient, evidentment que sí, amb respecte a la diversitat, però gestionant els boscos sempre s'ha fet així i s'ha de seguir fent així si no volem tenir, diguem-ne, moments complicats a l'estiu. I això és una missió de país. Naturalment que el govern s'hi posa davant, però és una missió de país, de tots, eh?
0: I hores clau també per poder estabilitzar l'incendi de Los Gallardos a Almeria, que crema des de dijous i afecta una àrea de més de 6.600 hectàrees. Les condicions meteorològiques són favorables i els equips d'extinció calculen que es podria donar per estabilitzat aquesta tarda. Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil i Emergències.
2: Que se ha hecho ha sido defenderse del fuego y a partir de este momento y de esta ventana de oportunidad lo que se hace es atacar el fuego para intentar estabilizarlo en los distintos frentes y poder hacer una estabilización total.
0: Demanen als veïns i afectats que segueixin les indicacions de les autoritats i des de l'Ajuntament de Los Gallardos que la població no accedeixi a la zona afectada si no van acompanyats per un agent. El balanç de víctimes mortals es manté, són 12 i una vintena de persones que els seus familiars no poden localitzar. De fet, també s'han interposat 7 denúncies per desaparició. Recordem que els forenses treballen per poder identificar les restes de les víctimes mortals. Més de 1.400 persones han estat evacuades. El ministre de la presidència, Félix Bolaños, alerta de les conseqüències imminents de l'emergència climàtica que vivim.
3: Estamos conociendo incendios forestales que no se han conocido nunca en la historia de nuestro país. El cambio climático, la emergencia climática es evidente. Está produciéndose un incendio como este de Los Gallardos que ha tenido momentos donde se estima que ha podido avanzar 100 metros al minuto, lo cual supone una virulencia y una gravedad que no se ha conocido nunca y es evidentemente como consecuencia de la emergencia climática que sufre el mundo.
0: En esports, ara a les 3 ha començat la cursa a l'esprint del Gran Premi d'Alemanya amb Marc Márquez, que ha sortit des de la primera posició. I al Mundial de Futbol, la selecció espanyola s'enfrontarà a França en la primera semifinal. Els de Luis de la Fuente van superar Bèlgica per 2-1 amb gols de Fabián i Miquel Merino. La propera semifinal quedarà definida en les properes hores. Sortirà del guanyador de l'Anglaterra-Noruega, que es disputa aquesta nit a les 11, i de l'Argentina-Suïssa, que juguen a les 3 de la matinada. I també en dansa la 8a etapa del Tour de França, que avui acaba a Bergerac. I nosaltres també acabem aquí, ja ho saben, les notícies tornen al punt de les 4 aquí a Ràdio 4.
4: Ràdio 4.
5: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
6: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
7: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
8: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
9: Irrepetibles.
10: Claro que merece la pena la vida. Exceptuando en situaciones, creo que muy, muy concretas.
11: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
9: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
4: Ràdio 4.

benvinguts. Obrim una nova edició del D'on ets tu, aquí a Ràdio 4, el programa de sobretaula antivacaïnes, antisiestes, perquè sempre aprofitem aquest moment de la tarda per fugir del soroll i conèixer històries socials diferents. Com serà el cas d'aquesta tarda? Perquè aquesta setmana ens acompanya la doctora Elena Barraquer. Va créixer pràcticament i literalment dins d'una clínica, en una família que l'oftalmologia gairebé es respirava en el dia a dia. Des de petita sabia que volia dedicar-se a ajudar, però la seva història no només és una vocació familiar i personal, és també la d'una metgessa que va marxar a formar-se fora, que va construir el seu propi camí amb una identitat molt pròpia. I després de molts anys fent cooperació, va crear, juntament amb la seva família, una fundació amb l'objectiu que, de fet, és un objectiu que sembla molt senzill, però que té una gran força, que és operar persones que han perdut la vista a causa de les catarates. Acabar amb la ceguera al món que provoquen les catarates. Volem parlar amb la doctora Barraquer sobre què significa néixer envoltada d'una professió que acaba convertint-se en un propòsit de vida. Sou a l'antena de Ràdio 4, a la Ràdio Pública. Benvinguts en aquesta tarda de dissabte.

0: Es que me di cuenta que la música es muy importante para vosotros.
1: Para mí, desde luego, y para mi padre. Mi padre, su hobby era la música.
0: Porque es como un motor que... Es decir, creo que vivís con música. Cuando estáis de expedición, la música suena 24 horas. Es como... Es algo que también me llamó mucho la atención. Es como la música forma parte de esa metodología. De esa música que, bueno, que en el momento seguramente más complejo suena de repente, no sé, David Bowie o cualquier otra canción, ¿no? Y me llamó mucho la curiosidad.
1: No, y yo también aquí en Barcelona, en el quirófano, siempre pongo música. Y normalmente es rock de los años 70, que es, digamos, mi música.
2: Y
1: a mí
2: gusta.
1: Me relaja. Y además de relajarme, al paciente también le relaja. Y... si canturreo, aún el paciente está más relajado, tanto que luego me dice, hoy no cantan, doctora. Le digo, bueno, yo canto cuando me conozco la canción, si no.
0: Escolta, doctora Elena Barraquer, ha estat un autèntic plaer, molt afortunats de tenir-te avui a l'estudi. Doctora Barraquer, de la Fundació Elena Barraquer, que, doncs, un exemple per moltes dones, per molts infants, per molts joves que escolten aquest programa.
1: Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Moja. Un plaer estar aquí.
0: Moltíssimes gràcies.
3: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
4: I tu, d'on ets, però de veritat, veritat, Alicia Linares.
0: I de l'energia de la Elena Barraquer, continuem amb les reflexions de l'Alicia Linares. Alicia, molt bé, doncs com sempre dèiem, l'Alicia el que fa és cada setmana ens porta a aquesta hora de la tarda algunes reflexions sobre... algun tema vinculat a organitzacions o no, algun tema que li hagi preocupat a l'Alicia. Una mica el país d'Alicia. És el teu país. Llavors tu cada setmana ens portes una reflexió. Alicia, tu ets d'origen peruà?
2: Sí.
0: Tens arrels venezolanes?
2: Bueno, he viscut 10 anys a Venezuela, la meva infantesa.
0: Has viscut la teva infància a Venezuela?
2: Sí.
0: I ets catalana, a la vegada.
2: Llavors,
0: clar... fa pocs dies ha passat una tragèdia que ha marcat moltíssim, ha obert moltes portades, que és el doble terratrèmol que va tenir lloc a Venezuela. I
2: així
0: crec
2: és.
0: Que tu vens amb una reflexió, perquè de fet parlàvem de què està passant, per què la gent a poc a poc s'han oblidat de les tragèdies tan ràpidament. I te digo más, per què la gent s'han oblidat de les tragèdies cada cop més ràpid? I crec que això, a tu com a persona doncs, que té una vinculació amb Venezuela tan estreta, doncs és una cosa que a tu t'està marcant bastant. I crec
2: sí.
0: que vols avui precisament venir a parlar d'això.
2: Correcte. M'he preguntat molt, m'he fet molt aquesta pregunta aquests dies. La pregunta seria si vivim en una societat amb manca d'empatia, no? O potser, no sé si és amb manca d'empatia o si és que vivim en una societat amb l'empatia saturada. I són aquestes preguntes que a mi m'agrada explorar una mica per entendre realment i per trobar una mica la resposta.
0: Molt bé.
2: Efectivament, sí, sí. Doncs, el que bé has comentat, no? El 24 de juny, que ja aquí era pràcticament el 25 de juny, va haver aquest doble terratrèmol superior a 7 a Venezuela, a la zona de La Guaira i a Caracas. I bé, doncs, quan vaig rebre aquesta notícia, doncs per mi va ser un impacte molt fort. Com et deia, vaig viure a Caracas des dels 3 fins als 13 anys. I quan va passar tot això, el primer que vaig fer, quan em vaig assabentar, va ser mirar quines zones de Caracas havien estat més afectades. I una de les zones afectades era justament Los Palos Grandes, que és el barri on jo, amb la meva família, els meus pares i els meus germans, vam començar a viure just quan vam arribar a Caracas.
0: Ostres, pues deu impactar, sí. Perquè si el barri sí. on tu vas viure la teva infància, de cop i volta l'heus destruït sí. en aquest doble terratrèmol, evidentment deu, sí. deu impactar. Sí. Escolta, i tu quan et va passar això... entenc que... No sé si la gent relaciona que ets veneçolana.
2: No molt,
0: no,
2: no molt. Perquè jo quan vaig arribar de Venezuela, vaig venir directe de Venezuela aquí a Barcelona, parlava un català amb accent venezolà, perquè la meva mare sempre ens ha parlat català a casa, des de ben petits. I la veritat que va ser una llàstima perdre'l, no? I aquests dies, més que mai, deia, ostres, quina pena... No? Haver mm-hmm. deixat aquest accent enrere perquè al cap i a la fi forma part de la meva identitat i se'm faria més reconeixible.
0: Clar, és que jo com, just quan va passar el terratrèmol vaig començar a pensar mentalment qui té arrels venezolanes? Mm-hmm. És a dir, per preguntar-li com està la seva família. I a mi em vas arribar al cap molt temps després perquè, clar, t'ubico dins de com a catalana, però me n'havia oblidat que tenies...
2: Peruana.
0: Peruana, evidentment, sí. però me n'havia oblidat que tenies aquesta vinculació amb Venezuela.
2: Sí.
0: Doncs això et deu passar també, és a dir, potser molta gent sí. ni cau
2: Ni cau, molta gent no hi cau.
0: Ni cau, que ets veneçolana.
2: No. Amb els dies també m'ha passat això, que molta gent ha anat com caient, no?, i m'ha anat preguntant. En tot cas, totes les preguntes sempre s'agraeixen, no?
0: Clar.
2: En tot cas, des d'aquell moment, doncs, a mi el cor se'm va fer molt petit, no? Vaig dir, com? Los palos grandes, caracas, però, no? I des d'aquell 25 de juny per nosaltres, doncs, m'acompanya com una tristor, no? Una tristor per aquella terra, per aquella gent. I també he viscut una cosa que m'ha fet pensar molt aquests dies, no? Perquè realment, quan he expressat aquesta tristor a altres persones, a persones al meu voltant, evidentment tu ets una persona que estàs molt sensible a tot el que passa al món i de seguida, no, és que jo et digui res, tu ja em vas preguntar. Mm-hmm. Però, en canvi, quan ho he pogut compartir amb altres persones, de vegades he pogut sentir que les altres no sentien el mateix que jo, no? I al final, quan estàs amb una sensació així de tristor, doncs això et fa una mica de mal. No entens gaire bé perquè passa que l'altre no ho sent com tu, no?
0: Sí.
2: I és això que et fa preguntar què passa, no? Que és que estem en una societat menys empàtica o és que hi ha alguna cosa més? Mm-hmm. I he trobat alguna cosa més.
0: T'has investigat, és a dir, has parat a reflexionar què està passant? Per què som tan insensibles?
2: Sí.
0: A tantes tragèdies que estan havent-hi al món.
2: Així
0: a veure,
2: és.
0: A quines conclusions has arribat?
2: Sí. Mira, he anat una mica a la psicologia, a la sociologia, per veure, i el primer que passa és que vivim en un context molt concret, no? Això no sorprendrà ningú, és a dir, el nostre sistema actualment viu amb una acceleració molt alta, l'acceleració social, és un concepte descrit per la sociologia, i ens explica que vivim en un món on sempre estem corrent, responent, produint, reaccionant, no? Amb molt poc temps realment per aturar-nos i per mirar de veritat què passa.
0: Mm-hmm. Llavors, aquesta acceleració social, evidentment, ens porta, doncs, a perdre aquesta sensibilitat.
2: Sí. Saps què ens passa? Que perdem una mica la nostra capacitat d'atenció, no? D'atendre el que realment està passant. I si això, a més, si el que escoltem encara passa més lluny de nosaltres, doncs hi ha una cosa que es diu la distància psicològica, no? Explica que tot allò que passa lluny, ja sigui lluny geogràficament, socialment o emocionalment, ens costa molt sentir-ho com a propi, perquè realment està molt lluny. Mm. I a més, quan aquestes notícies les escoltem en format de xifres, he llegit que les xifres ens informen, però realment no ens commouen a les persones, no? Mm. En canvi, quan escoltem o llegim una història concreta d'una persona o una família concreta, això sí que ens toca molt més. Mm-hmm. De fet, aquesta distància psicològica no és realment negativa, no? Ens ajuda moltes vegades a agafar perspectiva, a prendre bones decisions, però en una societat tan accelerada i tan saturada com la nostra d'informació, el dolor dels altres ens passa per davant massa de pressa. I aleshores podem passar de la distància psicològica a un concepte que està llegint bastant, que es diu l'entumiment emocional, o sigui, com l'entumecimiento, l'adormiment, podríem dir, emocional. Davant de tanta magnitud de patiment que estem constantment escoltant, la nostra capacitat de sentir es queda com bloquejada. Per tant, sí, és com si alguna cosa dins nostre s'apagués una mica.
0: Uh-huh. Crida l'atenció perquè si és cert, Venezuela està a l'altre lado del charco,
2: sí.
0: Però hi ha moltes persones venezolanes que viuen a Catalunya.
2: Ho vam parlar, no?, fa unes setmanes.
0: Clar,
2: justament
0: i això al final ens hauria d'acostar i t'hauries uh-huh. de preguntar pel que passa. I moltes vegades, també, lamentablement, et porta a preguntar si hi ha víctimes de primera, víctimes de segona, víctimes de tercera. Uh-huh. Què fa que ens interpel·li tant una víctima de, no sé, europea, que no pas d'un altre lloc del món? Uh-huh. Llavors, això també impacta, no? I té a veure, potser, amb aquesta mirada social d'entumecimiento, que m'agrada bastant el concepte.
2: Sí,
0: bastant el concepte.
2: Existeix, està definit. Uh-huh.

0: però com afecta el context? És a dir, el context, el que està passant, tot el que tenim al vostre voltant, les tragèdies que passen, quan passen i com passen, entenc que el context també hi juga un paper important.
1: Juga un paper important, sí. Mira, hi ha un concepte que també crec que dona molta llum a tot això, que es diu la fatiga per compassió. És una forma de desgast emocional que s'ha estudiat molt en persones, per exemple, que treballen en professions de cura o en contextos d'emergència. Vale? Apareix, doncs, això, quan estem constantment exposats al patiment dels altres. I jo em preguntava, no?, si això també pot passar a les societats, no? Si aquesta fatiga per compassió, si també ens pot passar a les societats. I sembla que sí, no?, que les societats poden semblar poc empàtiques perquè no tinguin aquesta empatia, no perquè no tinguin aquesta empatia, sinó perquè tenen una mena de fatiga per compassió, no? És aquest context que diem, no?, d'aquesta acceleració social, de tanta informació que tenim, doncs fa que la nostra capacitat de sentir està com saturada. Vivim exposats, com dèiem, a moltíssima informació, constantment ens arriben guerres, crisis, catàstrofes, dolor d'aquí, dolor de molt lluny, no? I el nostre cos i la nostra ment arriba un moment que no sempre pot processar tot això, i aleshores arribem com amb una mena de saturació empàtica. Potser no és que no tinguem empatia, sinó que vivim en una societat en què l'apatia està saturada, com replegada, una mica, s'ha posat com una mica la defensiva.
0: Hi ha un filòsof, crec que és asiàtic, que parla també de la societat del cansament.
1: Sí.
0: És a dir, la societat del cansament com a una societat que està cansada de... Ja no és ni infoxicació, perquè fa uns anys estava de moda aquest concepte,
1: sí,
0: no? De la infoxicació, que estem massa informats. No és això. És a dir, la societat, la gent està farta de moltes coses, no? I al final, digue-li individualisme, digue-li el que vulguis, potser no és ni individualisme, potser és refugi o protecció d'un mateix davant del món, perquè la gent està cansada de la política, la gent està cansada d'un món, perquè és com que cada dia tens la sensació que vius un dia històric, no?
1: I, sí,
0: i que abans els dies històrics eren un cop cada 5 anys, cada 2 anys, però ara, en un any, quants dies històrics tenim? Ja, aquesta societat del cansament al final t'abruma.
1: Tenim molt poc temps, massa poc temps, no? Tots, quan parlem entre nosaltres, sempre anem tots atabalats, tenim poc temps, tenim poc silenci. Jo crec que a les nostres vides hi ha poc silenci.
0: Aquesta és una altra, eh? Si pensem, quants moments al dia estem en silenci?
1: Sí, molt pocs, no? I aleshores poquíssims. Això genera una poca disponibilitat emocional per digerir tot el que ens passa, no? Ja no només el dolor, com en aquest cas que estem parlant del dolor, per exemple, de la gent de Venezuela, no? Sinó qualsevol tipus de dolor, no? Llavors tenim poc espai per transformar, doncs, tot allò que ens arriba en atenció, en presència, en escolta, en comprensió... La suma de tot això, d'explorar tots aquests conceptes, doncs aquestes reflexions m'ha ajudat a mi, per tant, a entendre una mica el que passa, no? Entendre que quan comparteixo aquesta tristesa que et deia amb altres persones al voltant, doncs noto que arriba, no? Costa arribar a aquesta profunditat, no? Mira, el que tothom em pregunta aquests dies és, quan ja se n'adonen, no?, que jo també soc de Venezuela, que tinc una connexió emocional que forma part de la meva vida a aquella terra, doncs el primer que em pregunten és si he perdut algú que coneixia, no? Escolta, però has perdut algú de les persones, no? I és, a veure, és una pregunta importantíssima, no?, i s'agraeix, perquè clar, la vida humana té un valor incalculable, no? No es pot recuperar. Però un cop superada aquesta primera pregunta, quan dius, no he perdut ningú de la família, doncs a mi el que m'està costant una mica explicar és de dir, no he perdut ningú, però el dolor continua sent molt gran, no? Perquè al final a Caracas i a la Guaira han col·lapsat molts edificis, vora de 500, perquè hi ha persones que fa molts dies que estan esperant al carrer que es facin les inspeccions en els seus edificis per saber si poden tornar a casa, perquè hi ha famílies que han passat molta angoixa, sense electricitat, amb manca de medicaments, amb molts pocs recursos, i doncs també hi ha una part més personal, podríem dir, meva, que és més difícil d'explicar, no? I és quan me'n vaig una mica a aquells barris, no?, aquells records de quan jo era petita, no?, i pensar, doncs, que aquells carrers ja no hi seran, no? He rebut vídeos, per exemple, de llocs on he estat que estan totalment derruïts, no? I assumir, doncs, que tots aquells barris i tota aquella gent ja no hi serà mai més, doncs, és difícil, no?
0: Jo quan t'escolto, perquè clar, crec que últimament s'ha apoderat de tot plegat una certa dictadura de l'optimisme, que jo li dic, que és aquesta... aquests últims anys s'ha popularitzat tot el que té a veure amb les tasses, que et diuen avui serà un gran dia, les samarretes, les frases, tot, no? Tot gira entorn aquesta amalgama de món fantàstic i món optimista. Què passa? que quan, sobretot arrel del 2020, que va ser l'època on vam adonar-nos com a societat, com a humanitat, que passàvem de ser una societat hiperprotegida, que de l'estatus quo no es podia moure, a la fragilitat absoluta d'un món que es trenca, d'un món on tot el que nosaltres teníem, el nostre marc mental, era inimmutable, a partir d'aquí, aquesta dictadura de l'optimisme comença a sorgir una nova necessitat, que és ser conscients que som molt fràgils. I això què vol dir? Que hem d'aprendre a estar preparats a tenir converses delicades.
1: Correcte.
0: Aprendre a parlar de la mort, aprendre a parlar amb algú... Per exemple, l'altre dia a una amiga li han diagnosticat càncer. Com, no ens han preparat a tenir una conversa amb algú.
1: Com sostenir, no?
0: Com sostenir aquesta... Clar. Mm-hmm. L'hem de sostenir, li hem de dir frases positives tota l'estona, o senzillament hem d'acceptar el dolor i ser conscients que, bueno, la vida també té coses negatives, i el càncer és una malaltia horrible, i un terratrèmol és una tragèdia. No podem positivitzar-ho tot, no?
1: No.
0: Llavors, clar, em dona la sensació també que no ens han preparat per tenir converses delicades.
1: Estic d'acord. I a vegades tampoc cal que sobrereaccionem, no?, davant d'aquestes notícies amb aquestes persones que tenim a prop. És a dir, simplement el fet de poder preguntar i escoltar
0: sí,
1: ja és molt.
0: Potser no cal opinar.
1: No cal.
0: És a dir, al final, l'empatia no va d'opinar tota l'estona.
1: Correcte.
0: Al final, l'empatia va d'escoltar les altres persones.
1: D'escoltar, de mostrar interès. Clar, potser aquí jo m'agradaria posar una reflexió sobre la taula de, doncs, què podem fer, no? Si ens passa tot això de l'entumiment, no?, de la fatiga per compassió, d'aquesta no preparació, que estic d'acord amb tu aquest matí que has fet ara, de que no estem preparats per sostenir aquestes converses delicades, no?, o el dolor dels altres.
0: Per tant, ho evitem.
1: Sí.
0: Si jo sé que una persona que és veneçolana, faig veure que no sé res.
1: Sí,
0: per no correcte. Preguntar-li per la seva família, o per no preguntar-li com recorda... Pues perquè com que no sé gestionar, si no sé gestionar aquesta
1: correcte.
0: Conversa, no li preguntaré.
1: Així és.
0: Però bueno, al final...
1: Sí. Jo em plantejava què podem fer, no? Què podem fer per tot això? Jo potser una cosa seria... procurar, potser no consumir informació a dojo, no?, de manera compulsiva, no? Estem en un món que consumim de manera compulsiva i no entenem realment en profunditat el que està passant, no? Aleshores jo diria, ostres, obrim una miqueta més el nostre cor, però també la nostra ment, no?, de dir, escolta, quan ens assabentem d'una situació concreta, poder aturar-nos i preguntar-nos, però què està passant exactament? Buscar una mica més d'informació, quines vides concretes hi ha darrere d'aquestes xifres que m'arriben, no? Potser no cal consumir tants temes de manera superficial i potser cal mirar-ne algun de tant en tant amb una mica més de profunditat, no? Perquè jo crec que si la ment pot arribar a entendre millor una realitat amb més profunditat, possiblement llavors el teu cor estarà més capaç, serà més capaç de sentir-la,
0: no? Assumir que no tens ni idea, per exemple, d'un tema. O sigui, no tinc ni idea.
1: I preguntar, no?
0: Clar, no tinc ni idea de Venezuela. Sé de lo que m'expliquen les picabaralles polítiques. Però més enllà d'això, no, pues, assumir que no... No sé, la ignorància a vegades es cura demostrant que ho ets, no?
1: Exacte, i fent preguntes des de l'empatia, des de l'apertura, no? Jo crec que si podem aturar-nos i sentir una miqueta més de calma, potser aleshores les nostres mans també podran fer alguna cosa, no? Perquè si no, realment és molt complicat. Tu deies, no?, que al món estem vivint moments molt complicats, no?, tant a prop com lluny, no? Llavors, les persones crec que tenim una mica més de marge, potser podem intentar no passar tan de pressa pels dolors dels altres, no? En conclusió, jo diria que de tota aquesta reflexió una mica que m'he plantejat aquests dies és que potser no és només que falti empatia, sinó que l'empatia el que necessita és temps, presència, silenci, i si no, potser l'empatia no és que desaparegui, sinó que l'empatia es cansa. I per això, doncs, també l'hem de cuidar.
0: Molt bé. Doncs escolta, Alicia, moltíssimes gràcies per portar-nos a aquest moment de parar, aquest dissabte a la tarda.
1: Això mateix.
0: Abans de començar l'informatiu, que ja estan per aquí els companys dels informatius, i per descansar. Doncs Alicia, moltes gràcies.
1: A tu, Moja, com sempre.
0: I a vostès ha estat un autèntic plaer compartir amb aquesta tarda, d'aquesta tarda d'aquest cap de setmana. Els desitjo que l'acabin de passar molt bé i, si volen, aquí els esperem a Ràdio 4, al D'on ets tu?

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: A Andalusia, 18 persones han estat ateses pels serveis sanitaris com a conseqüència de l'incendi a Los Gallardos. Una d'elles està en estat molt greu, ingressada a la UCI de l'Hospital de Torrecárdenas. Laura Zurriaga, bona tarda.
2: Bona tarda. Altres 4 persones amb cremades continuen en estat greu. Han estat traslladades en helicòpters a l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. La resta no ha requerit hospitalització. L'incendi, recordem, deixa 12 víctimes mortals. Encara no s'ha pogut confirmar oficialment la seva identificació fins que no s'analitzin les mostres d'ADN enviades a Madrid. El foc ja ha calcinat 6.600 hectàrees. Per avui s'espera una millora de les condicions del temps, la qual cosa podria ajudar a les tasques d'extinció.
0: I a casa nostra ha estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. L'evolució favorable permet aixecar el confinament de la zona del Casalot, la Marina, la costa del Cefir i zones de vies per accedir al nucli de Miami Platja.
2: Encara hi treballen dotacions de bombers, per això recomanen evitar la zona afectada. Belén Obregón, veïna de Casalot, en declaracions a Ràdio 4.
3: Ens ha arribat més o menys una hora després de que comencés el foc, una alarma de protecció civil.

0: fan i Rifa, s'ha interromput la circulació de l'R16 a causa de les flames.
1: I avui és que són 57 municipis de 13 comarques els que han activat el nivell 4 del pla alfa, el més elevat per extrem risc d'incendi. I el nivell 3 s'ha decretat en 17 comarques, tancats al públic, 8 espais naturals.
0: Sí, els agents naturals alerten, malgrat la treva climàtica d'avui, les condicions que s'arrosseguen des de fa dies i la tercera onada de calor que començarà demà faran que les restriccions s'allarguin. Marc Gálvez, sotsinspector d'agents rurals de l'Alt Pirineu.
2: Sí, la situació que ja arrosseguem de diversos dies és de molt elevades temperatures, una molt baixa humitat i marinada que es reactiva a la tarda. Per tant, són tres elements que si s'ajunten fa que una petita ignició propagui molt ràpidament. Per tant, és una situació que arrosseguem des de fa dies, tot i que avui ha baixat lleugerament el risc. La previsió és que torni a augmentar de cara a la setmana que ve. Per tant, es preveu que les restriccions es continuïn mantenint fins que baixin les temperatures.
1: Doncs davant el risc d'incendis i l'onada de calor, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència.
3: Fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
1: I amb tot plegat, moment ara de mirar cap al cel. Juan Carlos Piña, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Durant les pròximes hores al Pirineu creixeran núvols d'evolució sense descartar ruixats i tempestes. A la resta de Catalunya, temps estable. Les temperatures diurnes avui baixen o es mantenen sense canvis, amb màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 a Barcelona i Tarragona. Demà diumenge tindrem temps estable en general i les temperatures diurnes pujaran al terç nord i es mantindran sense canvis a la resta de la comunitat, amb màximes de 40 graus a Lleida, 38 a Girona i 32 a Barcelona i Tarragona. És una informació d'EMET.
1: L'empresa catalana Sapmer invertirà 1.500 milions d'euros en la creació d'un centre de dades a Flix, a la Ribera d'Ebre. S'instal·larà en els terrenys de l'antiga química Aircross. Pol Valls és cofundador de Sapmer.
5: Desenvoluparem i operarem un nou centre de dades d'IA en aquest emplaçament dissenyat i concebut per ser sostenible des de l'arrel. Hem escollit Flix de manera deliberada. És un lloc amb una veritable força industrial, el sol, l'energia i la tradició d'enginyeria que necessita un projecte com aquest. Aquí construirem una infraestructura d'IA avançada i sostenible, la computació de la qual depèn una economia digital en creixement.
1: Aquest projecte suposarà la creació de 150 llocs de feina qualificats directes i suposa un punt d'inflexió en la reindustrialització de les Terres de l'Ebre, que es reforçarà si finalment la Comissió Europea tria Móra la Nova com a seu de la Gigafactoria Europea d'Intel·ligència Artificial. I un apunt d'esports, el català Marc Márquez amb Ducati ha guanyat la cursa a l'esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP que es disputa al circuit de Schärchen. De moment és tot per part nostra, tornem al punt de les 5 amb més informació aquí a Ràdio 4.
6: Ràdio 4.
7: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia avisum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
8: Europa és pobles que tenen la possibilitat de contacte, de discutir els seus interessos, de fer resolucions comunes, d'establir un lligam solidari que els permeti superar qualsevol dificultat.
9: Aristip Briana a l'Assemblea de Nacions. Ràdio 4 us ho explica a tot Europa. Cada diumenge a les 14 hores, amb Marina Fernández i Vicent San Clemente i les col·laboracions de Teresa Carreras i Albert Garrido. Us esperem.
10: Ràdio 4.
11: Maria, llegeix el missatge d'aquest clauer.
12: Mira,
11: anglès, eh?
12: En anglès, sí.
11: Sí.
12: Things happen for a reason, just believe. És a dir, les coses passen per alguna raó.
11: Sí.
12: Creu-hi.
11: I què? I creus?
12: Bueno, no, una mica de tot.

0: però és un missatge que m'agrada i que fa anys que tinc aquest clauer, que el vaig comprar. No sé on el vaig comprar o si me'l van regalar, la veritat és que no recordo. Però m'agrada molt el missatge i de tant en quant el vaig llegint, el tinc a casa, penjat, i el llegeixo i em dona com confort, no? Perquè a la vida passen coses bones, passen coses regulars, passen coses que no t'agraden, no? I llavors sempre penso que són per algun motiu. Llavors, sempre jo sóc una persona molt positiva. Sí. Soc positiva. Que a vegades, clar, depèn, quan un pues, no passa una bona ratxa, pues, ho llegeixes i t'ho recorda, no? Pues busca-li la part positiva, que segur que n'hi ha. I... Bueno, és un missatge que m'agrada.
1: Hi ha hagut males ratxes?
0: Bueno, com tots, no? Tenim algunes. Però, bueno, t'he de dir que no em queixo, eh? La meva vida, en principi, és... Estic feliç de com ha anat la meva vida i contenta.
1: Ara dius personal o professional?
0: Les dues coses.
1: Les dues coses.
0: Sí.
1: Han anat de la mà?
0: Sí, bastant, perquè la veritat és que la meva... És a dir, cantar per mi és una passió molt gran.
1: Sí.
0: I llavors m'omple moltíssim. I llavors pues, la meva vida personal va una miqueta... Bueno,
1: sí, van de la mà una de l'altra,
0: la
1: no? Es retroalimenten
0: sí,
1: d'alguna manera també.
0: Sí, es retroalimenten, sí.
1: Avui la nostra irrepetible és la soprano Maria Miró.

0: Maria Viró, benvinguda a Irrepetibles.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos a Ràdio 4. Soprano, una de les veus més versàtils de la lírica del nostre país. Has actuat als millors teatres espanyols i del món. Més de 15 anys sobre els escenaris, amb un repertori que abasta l'òpera, la sarsuela, l'oratori, la música contemporània, però amb una particularitat interessant. També ets metge. Per ser més exactes, dermatòloga. I per començar, la formació científica què aporta a una carrera artística com la teva, Maria?
1: Doncs mira, aporta una racionalitat, el ser molt, vull dir, metòdica, no?, amb l'estudi,
0: sí.
1: Que això va bé també per ser cantant, no?, perquè necessites memoritzar obres, estudiar-les musical, interpretativament, hi ha moltes coses, no? Necessites també una constància, un treball, no?, és un sacrifici també, llavors doncs aquest estudi científic de molts anys també de medicina, no?,
0: sí,
1: doncs t'aporta aquesta constància i aquest estudi.
0: Mm-hmm. I deus conèixer com ningú com funciona la tècnica del cant líric.
1: Bueno, clar, jo ben estudiat anatomia, clar, sí.
0: Clar.
1: I precisament és una cosa que fa des de fa uns 3 anys,
0: sí,
1: que he donat algunes xerrades de medicina aplicada al cant líric, perquè va ser, bueno, un metge que em seguia també cantant i això, que se li va ocórrer la idea, em va demanar: Maria, podries fer una xerrada que unís els dos mons, la
0: I
1: medicina...
0: I vas pensar, mare meva!
1: No, però bueno, em va semblar molt interessant.
0: I tant.
1: Perquè a mi hi ha llibres de tècnica vocal i llavors vaig intentar fer una cosa pràctica, teòrico-pràctica,
0: sí,
1: que agrada molt i que ja fa 3 anys que vaig fent de tant en quant, no?
0: Uh-huh.
1: I, bueno, curiositats d'ajuntar una mica els dos mons, no?, la medicina i el cant.
0: I suposo que has vist com la veu ha anat madurant amb el pas del temps.
1: Sí, clar, la veu madura també amb el, pues, amb l'evolució de la persona,
0: del
1: cos,
0: del físic, sí, sí.
1: Però una mica de tot, amb les nostres vivències i tot, sí.
0: Ara tornes al Liceu, fem de naneta a l'òpera Falstaff de Giuseppe Verdi, la darrera que va signar el compositor italià. Ahir divendres, dilluns, dijous i diumenge de la setmana vinent. Després en parlarem amb més detall, però tornar al Liceu deu ser molt emocionant per tu.
1: Ho és. Estic feliç.
0: I remarco, tornar.
1: Sí, sí, perquè l'última vegada va ser el 2017,
0: sí,
1: ja fa 9 anys, amb Il Trovatore.
0: Sí.
1: I bueno, és que la pandèmia ha fet molt mal en general, eh? La pandèmia,
0: sí,
1: clar, havia de cantar, tenia un projecte molt, molt interessant el juny del 2020, que es va cancel·lar per la pandèmia,
0: clar,
1: i malauradament després, doncs, tenia jo altres compromisos, quan em van oferir altres papers, i al final, fins ara, no ha estat el moment, no?, de la tornada, per tant, estic molt, molt, mm-hmm, molt il·lusionada.
0: A més, has dit que et venia molt de gust divertir-te sobre l'escenari.
1: Sí, sí, perquè aquesta és una comèdia absoluta. La naneta és un rol juvenil, picaró, sensual, és molt maco, la veritat.
0: Sí.
1: I tot és una comèdia. La producció de Laurent Pelly és molt divertida, molt coreogràfica, a més anem amunt i avall perquè les quatre comadres vivim en una casa que té com 3 plans i hi ha moltes escales i anem amunt i avall, és a dir, no parem.
0: O sigui, encara més difícil, no?
1: Encara més difícil, encara perquè més difícil. Hem de cantar mentre ens movem amunt i avall.
0: Clar, clar, clar.
1: Però és una producció que agrada molt al públic, la veritat és que, i ens ho passem molt bé.
0: Mm-hmm. Tirem la vista enrere.

0: Maria Miró Moreno, vas néixer a Barcelona. Sempre comencem les entrevistes d'Irrepetibles parlant de la infantesa. Com recordes la teva? Quins records tens? Doncs
1: pues molt feliç, sí? Molt feliç, sí. Una infància feliç a Barcelona, amb els meus pares, amb els meus avis materns que vivien amb nosaltres.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè els meus pares, clar, els dos són metges i treballaven moltes hores, tenien guàrdies de nit i tot, i llavors al final, quan jo vaig néixer, al cap de poc, no sé si 2 o 3 anys o menys, ara no estic segura, ja van decidir que el més pràctic era anar
0: viure tots junts,
1: els cinc. I llavors, clar, bueno, la meva àvia pues, estava a casa i m'anava a buscar o, saps, s'encarregava per la tarda quan els meus pares encara no havien arribat. I, bueno, és una infantesa amb molt d'amor i també amb molta música. Amb molta música.
0: Sonava
1: perquè...
0: Chopin, per exemple? Com està sonant ara?
1: No, aquest Chopin me'n recorda moltíssim quan jo estudiava piano i tocava el piano,
0: sí.
1: que era una de les peces que he tocat de nena i em fa molt bons records.
0: Que bé,
1: sí.
0: Que bé.
1: Tinc de molta música perquè just vaig començar el Cor Vivaldi amb 6 anys.
0: Sí,
1: vull dir,
0: arribarem, avanço. Sí, ho sé. Perquè has dit, els teus pares metges, els dos.
1: Sí.
0: Quines especialitats?
1: Medicina interna, especialistes en malalties infeccioses.
0: Ah, sí?
1: Els dos.
0: Els dos?
1: Els dos.
0: Com es van conèixer ells?
1: Doncs a l'hospital.
0: A la carrera.
1: A l'hospital clínic, no.
0: A l'hospital, ja treballant.
1: Ja treballant, sí, sí. Ma mare era adjunta, ja, de primer any d'adjunta, i el meu pare, que és 3 anys més jove,
0: sí.
1: Doncs era, no sé si encara estava estudiant 5è de medicina o no sé, i fent les pràctiques o d'intern a la sala on treballava ma mare veient pacients, doncs es van conèixer allà.
0: Està
1: la meva mare era la jefa i sí, sí,
0: ah,
1: i saltó la xispa.
0: Està bé. Filla única.
1: Sí, sóc filla única.
0: Com ho has viscut, això?
1: Bé, perquè no he conegut una altra cosa.
0: Ja.
1: No he conegut tenir germans, però bé, perquè el no conèixer, doncs, tampoc ho trobes a faltar, no?
0: Sí. Alguns convidats ens diuen que sí, que han trobat a faltar altres germans a casa.
1: No, jo...
0: No és el teu cas.
1: No és el meu cas, no.
0: No és el teu cas. I una família sense músics.
1: Sí, cap músic.
0: Cap músic.
1: A veure, el meu avi patern tenia molt bona veu i tenia un grup, però era amateur, que el poble de Maldà,
0: sí.
1: El meu avi era de Maldà, de Lleida,
0: sí.
1: Doncs tocaven a vegades a l'estiu, eren un grup de 3, i tenia molt bona veu, això em van dir, però bueno, era simplement amateur.
0: Bueno, ja és alguna cosa.
1: Sí.
0: Parlem del col·le, de l'escola. Tu vas anar a l'escola Ipsi de Barcelona.
1: Sí.
0: Quins records tens?
1: Doncs bons records.
0: Sí,
1: la veritat és que
0: bon estudiant?
1: Era bona estudiant, era molt aplicada.
0: Tens
1: molt aplicada.
0: La pinta. Tens la pinta.
1: Tinc pinta.
0: Sí.
1: Sí, era aplicada, bona nena aplicada i estudiosa, perquè sempre m'ha agradat estudiar molt.
0: Mm-hmm. I tenies només 5 anys i algú, crec que la teva professora Camila, es va adonar que tenies bona veu. Com algú es pot adonar que té bona veu un nen amb 5 anys?
1: Pues mira, és que jo no ho recordo, però devia ser cantant el Sol Solet.
0: Clar.
1: A la classe de música de P5.
0: Però els nens tenen tots la mateixa veu, no?
1: Pues mira.
0: Dic jo, no ho sé.
1: Bueno,
0: tu en saps més d'això.
1: Suposo que la Camila, perquè la Camila era soprano,
0: sí.
1: Llavors suposo que va notar que tenia un timbre especial o que podia tenir bona oïda, no ho sé. Però va parlar amb els meus pares, els va reunir,
0: sí.
1: I els va dir, aquesta nena... Llavors, com a l'escola Ipsi començava... Hi havia el cor Vivaldi.
0: El cor
1: començava,
0: Vivaldi, sí.
1: Doncs va dir, per què no la poseu al cor? I així va començar la meva andadura, diguem-ne, en aquest món.
0: I allà vas conèixer l'Òscar Boada.
1: Sí, sí.
0: Ell és qui et va fer estimar la música?
1: Sí.
0: Sí.
1: En gran part, sí. Des de nena, sí.
0: Per què?
1: Doncs perquè, bueno... Ell és un... Li encanta la música i li posa molta força i també perquè els nens aprenguin i
0: sí.
1: Té molta passió també per la seva feina.
0: Això
1: ara justament
0: és important,
1: s'ha jubilat fa poc.
0: Sí, ho sé.
1: Però tota una vida dedicada al Cor Vivaldi. Sí, també és un gran músic que va estudiar molt, també va estudiar a Anglaterra. I, bueno, el fet és que va veure en mi que tenia unes aptituds per la música i me'n recordo, sempre me'n recordaré, d'una reunió que vam tenir, no sé si jo tenia 8 anys, i em va dir, Maria, perquè jo estava en el poliesportiu, és
0: sí.
1: A dir, feia judo i feia per les tardes extraescolars, doncs em van apuntar a gimnàstica, I clar, era incompatible amb les classes de piano o de flauta travessera que vaig començar. Dic, i llavors ens vam seure els dos allà a l'escala, jo amb 8 anys i l'home molt seriós, Maria, has de decidir què vols fer, o música o gimnàstica. I li vaig dir música. I ja està, vaig deixar la gimnàstica.
0: No vas tenir dubtes.
1: No vaig tenir dubtes.
0: Hem parlat amb l'Òscar Boada i li hem demanat que ens expliqui com era aquella petita Maria que va començar a cantar el cor Vivaldi de Barcelona.
2: Maria, Maria, esto se hunde, Maria. Aquest era el nostre crit de guerra. Sempre li deia, perquè ho feia tot tan bé, tan bé, tan bé, que quan alguna cosa no era prou perfecta, doncs jo li solia dir aquestes paraules. Maria, esto se hunde. Imagina't tu si s'enfonsava que està cantant òpera als millors teatres del món. La Maria és un exemple d'alumne, jo diria que gairebé perfecte. Seguia fil per randa les indicacions de qui fos el seu mestre. I jo vaig tenir la sort de ser-ho uns quants anys. No importava si fos cant coral, si fos veu, si fos piano, el que fos, ella et seguia fidelment. I la veritat és que no puc estar-ne cap més orgullós, perquè la Maria em va donar ja de petita moltes satisfaccions. Bé, a mi i a la parròquia, perquè heu de saber que amb 7 anyets ja cantava Die Forelle de Schubert en alemany. I per fer això s'ha de tenir molta autoritat, eh? Atenció. I després ja, evidentment, la seva carrera va seguir, la seva carrereta al Cor Vivaldi va seguir doncs agafant i fent quantitat de solos. Tant era així que amb el temps va arribar a tenir el qualificatiu de paladín instantàneo, perquè passava de veu en veu sense que es notés. A lo millor feia soprano, passava mezzo i després contralt. Maria, paladín instantàneo. I ja està. Però bé, tot això són anècdotes primerenques de la carrera d'una cantant que està triomfant arreu i ho està fent molt merescudament. Una abraçada per la meva doctora favorita.
0: És fantàstic tot el que ha explicat, eh?
1: Ai, estic emocionada.
0: Ja et veig. És molt maco tot el que diu, eh? Maria, esto se hunde, Maria.
1: Sí, sí, me recordo perfectament, com si fos ara.
0: Per què t'emociona tot això? Pots beure aigua, sí.
1: Et veig aigua, sí.
0: És que és emocionant pensar en aquells temps on tot començava per tu, no, Maria?
1: Perdona, eh?
0: No, jo vull que t'ho passis bé, en aquesta entrevista. Per cert, us venien a examinar des de Londres, i això gràcies a ell.
1: Sí, sí, perquè ells tenien els contactes, perquè havia estudiat a Londres, a la Society Board of the Royal Schools of Music.
0: Sí.
1: Llavors, és complicat el nom, eh? I ens venien a examinar, sí, sí. Mm-hmm. Llavors em vaig examinar de 8 anys de piano i de 8 anys de flauta travessera.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, molta música, ja et deia, molta música. I m'emociona, doncs, perquè...
0: Si vols m'ho expliques,
1: sí,
0: més endavant. No pateixis. I ell deia també que et va donar el teu primer solo quan tenies només 7 anys. Die Forelle, de Schubert, en alemany.
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do. Jo... Tu, sense saber alemany,
1: no,
0: suposo.
1: No, clar, no sabia alemany, no, no, no. Llavors ell ens llavors... feia... No, bueno, ens posava amb la fonètica, com es...
0: Ah, sí, sí,
1: clar,
0: sí.
1: Clar, clar. A sota de l'alemany ens posava com es pronunciava,
0: clar,
1: no?
0: El que he fet jo amb Die Forelle.
1: Doncs això. I llavors, encara ho conservo, eh? Conservo totes les partitures, eh?
0: Sí?
1: Amb totes les anotacions. I m'agrada conservar. Soc molt... Bueno... Nostàlgica. Sentimental.
0: Nostàlgica.
1: Sí.
0: I la primera òpera com a solista amb 9 anys. Chip and His Dog.
1: Sí, de Manotti. Que feia de Chip. Bueno, Kim i el seu gos, perquè l'Òscar la va traduir.
0: Ah,
1: la va traduir. Es va fer en castellà. En català, perdó. Uh-huh. I va ser, bueno, amb orquestra, amb vestuari, amb tot.
0: Uh-huh. L'Òscar Boada també va recomanar als teus pares que estudiessis instruments. Suposo que per no quedar-te només amb la veu.
1: Sí.
0: No sé si aquesta era l'excusa. O
1: per
0: sigui,
1: tenir
0: la veu
1: millor,
0: també és un instrument.
1: Millor formació musical, uh-huh. Saps? Que sempre és bo conèixer instruments. Sí, sí.
0: I vas escollir flauta travessera i piano.
1: Sí.
0: Per què aquests dos?
1: Vaig començar primer amb la flauta. Me recordo que em va dir quin vols? I no sabia si violí o flauta. Llavors vaig pensar, al final vaig decidir la flauta, però no et sé molt bé dir per què. I a l'any següent ja vaig començar amb el piano. I bueno, molt bé, molt contenta. A més, també tocava la flauta travessera a l'orquestra del col·le, que també hi havia una orquestra amb els alumnes.
0: Déu-n'hi-do al col·le, eh?
1: Sí, perquè és que hi havia una escola de música, a part de Cor Vivaldi. Sí, l'Òscar Boada era el director de l'escola de música. Sí, llavors allà per això ens venien a examinar i estudiàvem instruments i tot. Era molt complet, molt complet.
0: Per tant, entre els 6 i els 17 anys, la teva vida va estar envoltada sempre de música.
1: Sí.
0: Però era com un joc per tu o t'ho prenies seriosament?
1: Jo m'ho prenia seriosament.
0: Seriosament?
1: Sí. No com per pensar que em volia dedicar.
0: No? Però... No ho vas pensar mai?
1: Bueno, a veure... No ho sabia. No, és a dir, era algo que m'agradava i que ho seguia fent i se'm donava bé i m'ho passava bé. I això llavors, quan vaig acabar els 17 anys, sí que llavors havia de decidir, no?
0: Clar.
1: I vaig dir, bueno, jo vull seguir estudiant. Bueno, estudiant cant, no? Amb tècnica vocal, i és per això que als 18 vaig començar a estudiar cant, a part de començar a estudiar medicina.
0: Sí. Primer amb la Josefina Lupiáñez.
1: Sí. Vaig estar 2 anys amb ella.
0: Ella va ser qui et va recomanar estudiar al Conservatori del Liceu.
1: Amb la Carmen Bustamante.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Però vas decidir estudiar també Medicina a la Universitat de Barcelona. Per cert, vas obtenir el Premi Extraordinari de Final de Carrera. I llavors, clar, combinaves les dues coses, música i la carrera de Medicina. Molt complicat, això.
1: Bueno,
0: al matí una cosa, a la tarda una altra.
1: Sí, pel matí anava a la Facultat de Medicina de la UB i per la tarda anava al Conservatori. Bueno, moltes hores d'estudi. Però bueno, jo sempre he dit que contra les més coses fas, més coses pots fer. Vull dir, no sé, és com...
0: Més temps tens.
1: Sí. Jo trobo que sí. Mm-hmm. I bueno, no, vull dir, vaig poder amb les dues coses i feliç. Vull dir que... Però passa que va ser una època de molt estudi.
0: Clar.
1: Sortia poc, eh? Sortia...
0: Ja m'imagino.
1: Bueno, lo típic amb els...
0: Esbarjo poc.
1: Amb els amics, al cine, el que sigui, però bueno, allò que molta gent anava a la discoteca.
0: I tu no.
1: Jo mai he estat de...
0: Eren les que deia, no puc.
1: No? Bueno, tampoc m'agradava molt el tema de discoteques, t'he de dir.
0: Ja. I després, com que vas treure molt bona nota al NIR, et vas especialitzar en dermatologia a l'Hospital Clínic de Barcelona. Com recordes el temps del clínic? Perquè van ser 4 anys.
1: 4 anys, sí. Sí, perquè l'especialitat són...
0: Clar.
1: De dermatologia eren de 4 anys.
0: Sí. Com ho recordes?
1: Pues molt bé, molta feina. Molta feina. La veritat és que allà m'havia de concentrar en l'especialitat, en la dermatologia. Sí. S'havia d'estudiar molt, també.
0: Tot i que continuaves fent classes particulars
1: sí,
0: de cant, eh?
1: Sí, particulars, per la tarda.
0: I algunes actuacions.
1: I algunes actuacions, alguns recitals
0: sí.
1: que feia, però bueno, ja
0: però
1: era
0: tu,
1: una miqueta...
0: Però tu, com a dermatòloga, què?
1: A veure, és una especialitat molt maca. I a mi m'agradava. Jo, per exemple, recordo un dia molt especialment, que li vaig diagnosticar, anava pel passadís d'una sala de medicina d'allà de l'Hospital Clínic i allò que passes pel passadís i de sobte veig una taca amb una de les infermeres que estava allà al costat, al braç, i dic, ui, llavors espera't, li vaig mirar i vaig dir, no m'agrada aquesta taca.
0: Què dius?
1: Dic, vés a que te la mirin a dermatologia, a l'esfervei, que te la treguin.
0: Sí.
1: I era un melanoma in situ.
0: Què dius?
1: Sí. Llavors aquesta és una situació, no?, que com a metge el que vols és curar la gent, no?
0: Clar, és fantàstic.
1: Clar, diagnosticar algú precoçment i a més era de passadís, vull dir que ni ella em va preguntar, va ser que, no sé, em va sobtar aquella taca que vaig veure de refilón. I bueno, aquestes coses com a metge pues, et resulten molt gratificants.
0: T'han passat més vegades aquestes coses?
1: Home, de poder ajudar quan tens un pacient i llavors li diagnostiques algú.
0: Vull dir, anar pel carrer i pensar, ostres, això...
1: Bueno, tinc bona...
0: Com em veus els braços?
1: Perfectes.
0: Aquestes pigues
1: perfectes.
0: Són normals, no?
1: No, normals. No, tinc bona vista. Tinc bona... Sí.
0: Mm-hmm. I clar, suposo que tirava més la música.
1: A veure...
0: Tot i que estaves bé a l'hospital,
1: jo estava bé a l'hospital i m'agrada. La medicina m'agrada. El que passa és que tenia aquesta espineta de cantar, de que volia provar, intentar dedicar-me professionalment, no?
0: Sí.
1: És un món difícil... però vaig dir, bueno, acabo de dermatologia, que això ja no ho perdo, i podria treballar com a dermatòloga quan volgués.
0: És un pla B, no?
1: Bueno, sí. Però, clar, no em vull quedar pensant a veure si no ho hagués provat, no?
0: Ja. Yeah.
1: Lo del cant. Llavors tinc la sort de tenir uns pares que m'apoyen 100%, que voldria agrair-los tot. I res, em vaig tirar, em vaig dir, bueno, faig un màster, volia encara... és a dir, estudiar una mica més de cant, sí, perfeccionar sí, més, sí. I llavors vaig fer un màster a Anglaterra.
0: I dius, me'n vaig a Londres.
1: Bueno, sí, a Manchester.
0: A Manchester.
1: Al Royal Northern College of Music. Sí. Bueno, vaig a fer, és a dir, l'últim any de la de dermatologia de l'especialitat vaig haver de fer una ruta d'audicions, per entrar a aquests màsters.
0: Ah, sí?
1: Per Anglaterra.
0: O sigui que és molt complicat entrar-hi.
1: Bueno, has de fer una sèrie de proves, amb un any d'antelació, vaig fer un circuit. El que tenia clar era que volia a Anglaterra, el que no sabia quin college, però al final doncs em vaig decidir per Manchester, em van agafar.
0: Què tal?
1: Molt bé. Sí? La formació va ser molt bona, molt bona.
0: Vas aprendre molt.
1: Vaig aprendre molt, sí. I vaig poder fer també dos òperes com a protagonista allà, que a més es feien audicions, és a dir, es feien els càstings com a la... per preparar-te com per la vida professional, no? De veritat. És a dir, que allà feien moltes masterclasses, t'habituaves a cantar davant de públic, dintre de les masterclasses. Llavors feien també càstings perquè t'agafessin per les òperes. Clar, no tothom entrava a les òperes com a solista. I llavors també t'habituaves a aquesta pressió extra de fer audicions, cosa que a la vida real, com a professional, hem de fer audicions als teatres, no? Que t'escoltin, que et coneguin i que t'agafin, o no, per als rols, no? Llavors era una bona preparació.
0: És molt dur, això, eh?
1: És molt dur. Per això m'emociono, perquè és dura aquesta carrera.
0: Ja. Yeah.
1: Llavors penso en tot el que he passat. I m'emociono.
0: Però ha anat bé la cosa.
1: Sí.
0: Ha anat molt bé,
1: sí,
0: Maria.
1: Sí, estic molt contenta, sí, sí.
0: Allà, per exemple, vas poder fer de Vanessa a l'òpera de Samuel Barber any 2011.

0: Què sents escoltant això?
1: Bons records, de veritat. A mi va ser una òpera genial, contemporània del segle XX. Es pot dir que va ser la meva primera incursió a l'òpera contemporània. Uh-huh. Una òpera americana de Samuel Barber, i clar, ja feia la protagonista, Vanessa.
0: Sí.
1: I bueno, va ser increïble poder fer allò. A més ho vam fer en plan professional, també en públic, amb orquestra, amb escenografia, amb vestuari, amb tot.
0: És amb aquesta que vas veure clar que la música seria la teva vida?
1: Bueno, potser sí. Potser sí. Potser va ser com el primer que vaig fer gran, diguem-ne.
0: Clar.
1: Sí. I vaig veure que allò m'encantava.
0: Uh-huh.
1: Que allò m'encantava.
0: Acabes el màster de Manchester i debutes als escenaris el 2011 com a Fiordiligi, ho he dit bé?
1: Sí, Fiordiligi.
0: A Cosi fan tutte, a la Lyric Opera Studio de Weimar,
1: sí.
0: Alemanya.
1: Sí, això era, bueno, era una òpera, era una òpera estudio,
0: sí.
1: Però era també com el meu primer rol fora del college, no? I bueno, va ser...
0: Clar, ja professional, diguéssim.
1: Sí.
0: Professional de
1: sí,
0: veritat.
1: Sí.
0: No?
1: Ara, l'únic, el primer que vaig guanyar com un sou, com a cantant,
0: sí,
1: diguem-ne, en una òpera, va ser a l'any següent, el 2012,
0: uh-huh,
1: que va ser el Dorset Festival,
0: sí,
1: també d'Anglaterra, que vaig fer la Sor Genoveva, Sor Angelica.
0: Uh-huh.
1: Però bueno, jo sempre penso que el primer va ser el Cosi fan tutte amb la Fiordiligi. Sí.
0: I després de les primeres experiències i dels teus primers contractes, tornes a Barcelona amb tota la il·lusió del món, suposo, però també amb moltes incerteses.
1: Sí, sí, perquè clar, quan acabes, vaig acabar el màster, després vaig fer aquestes... Bueno, vaig cantar a Dorset, vaig cantar a Wexford també, d'Irlanda,
0: sí,
1: que vaig fer primera dama de la Flauta Màgica, i clar, vaig decidir tornar, però tampoc sabia molt bé com continuar, no?
0: Clar.
1: Llavors, doncs, vaig dir, què faig ara? Llavors dic, bueno, necessito una agència, perquè és veritat, uh-huh, que per cantar als teatres...
0: Algú que sobretot, te representi.
1: Clar,
0: no?
1: Algú que em representi, sí.
0: Uh-huh.
1: I llavors vaig tenir la sort de que, bueno, vaig conèixer la Concha Alhambra, li va agradar molt, sobretot li va agradar molt aquest vídeo de Vanessa.
0: El que hem escoltat.
1: Sí.
0: Sí,
1: sí, llavors, doncs vam començar a treballar i va dir, bueno, comencem a audicionar als teatres grans d'Espanya. I vaig audicionar al Real i al Liceu. I també vaig, bueno, vaig participar en els concursos aquests Vinyes,
0: sí,
1: el concurs Vinyes, Francesc,
0: sí,
1: Vinyes.
0: Sí.
1: I arrel d'aquí doncs van sorgir els primers contractes.
0: Mm-hmm. Vas guanyar el primer premi al concurs Miravent i Magrans de Sitges i el primer premi, el premi de Sarsuela, al concurs internacional de Can Delta.
1: Sí.
0: Diguem que aquí ja vas començar a veure que la cosa anava bé.
1: Bueno, aquesta carrera és complicada. És a dir, això, clar, et dona recolzament, no?, et diu que vas bé.
0: És una bona tarja de presentació.
1: És una bona tarja de presentació.
0: Clar,
1: sí, sí, sí, sí, guanyar concursos i començar a tenir contractes en teatres d'un alt nivell, doncs això, vulguis que no, és una bona tarja de presentació, no?
0: Clar.
1: Però sempre s'ha d'estar treballant, no es pot baixar la guàrdia, Sí, sí, i sempre s'ha d'anar buscant, perquè clar, nosaltres som autònoms, diguem-ne, els solistes,
0: sí,
1: llavors vas per contractes i has d'anar omplint l'agenda, no? I bueno, l'agència de representació doncs t'acompanya una miqueta en aquest procés de construir la carrera. Sí, i construir carrera, no? Amb papers que et vagin bé i tot.
0: Al Liceu de Barcelona vas debutar el 2013 amb l'Atlàntida de Falla en versió concert. Recordes aquell dia?
1: Bueno, sí, sí, ho recordo.
0: Perquè era estrenar-te al Gran Teatre d'Òpera de la teva ciutat.
1: Sí, sí. No, no, jo, molt feliç. Molt feliç. La veritat és que va ser emocionant, a més de veure el Liceu, que és enorme. I
0: hi havia tota la família, clar.
1: Home, clar. No podíem faltar. No fallem mai, eh? La família, t'he de dir que tinc molta sort.
0: Més endavant, com dèiem al principi, la darrera vegada al Liceu, abans de Falstaff, ara fa 10 anys, el 2017, participant el Trovatore.
1: Sí.
0: Per què ha passat tant de temps? 10 anys.
1: No, bueno, 9 anys, sí.
0: 9, sí.
1: Sí. Bueno, el que et deia de la pandèmia. La pandèmia, ja et dic, va trucar un... Havia de cantar la Micaela a la Carmen, el, sí, 2020, i es va cancel·lar. És que va ser un any molt dolent, la veritat. I després, doncs, em van oferir altres papers, però em coincidien amb altres... Me recordo que eren amb alguns rols que tenia al Teatre Real de Madrid,
0: uh-huh,
1: i vaig haver de dir que no, perquè, clar, ja tenia uns contractes previs, i ja et dic que fins ara... que ara sí que per fi, feliç de tornar al teatre de la meva ciutat.
0: Mm-hmm. i al Teatro Real de Madrid vas debutar un any després del Liceu, any 2014.

0: ho recordes?
1: Doncs molt bé, jo és que sempre sóc tan feliç. Sóc tan feliç a l'escenari. Sóc molt feliç a l'escenari, perquè em sento que sóc jo. Llavors aquí, doncs, també la primera vegada al Teatre Real va ser magnífic. L'any anterior vaig poder fer de cover de Donna Anna, en una producció, llavors em van conèixer cover d'assajos, em van conèixer com treballava, i és quan llavors em van oferir aquest paper.
0: Per això et van trucar després.
1: Sí, per la corifea del Chester.
0: Sí. I allà al Teatre Real sí que és molt important per tu també el paper de Mariana a La prohibició d'estimar, de Richard Wagner.
1: Sí, perquè va ser un dels primers papers professionals així de més envergadura, no? I el Teatre Real fer la Mariana, que tenia un duo, que tenia una ària molt ben cantista, doncs va ser un punt important de la meva carrera.

0: sap greu parlar sobre d'això. És una meravella.
1: Era una era tan preciosa. Sí. I a més, saps on la cantava? La
0: sí,
1: cantava damunt...
0: Sobre una lluna.
1: Sobre una lluna a 4 metres...
0: Que va pujant,
1: sí,
0: eh?
1: A 4 metres d'alçada, et portava un arnès, clar, perquè...
0: Clar, clar.
1: Sí, que allò era perillós. Però era tan meravellós cantar amb una lluna a 4 metres, veient tot el públic, tot el teatre.
0: Ah, però el veies.
1: Sí, sí, sí, sí, el veia, el veia.
0: Perquè de vegades pensem que amb els focus no veieu res.
1: Pues jo els veia, eh?
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: I quines cares feien?
1: Tu
0: et fixes amb les cares de la gent?
1: A veure, quan els veig, clar, veig el que és el teatre, no? Però estava una mica en fosc.
0: Veus una marabunta de gent.
1: Una marabunta de gent. Sí, sí. Però sempre m'agrada veure les veus quan és algo més íntim, no? Un recital, el que sigui, sí que m'agrada veure la reacció de la gent, no? Del públic.
0: Emocionats tots, clar.
1: Bueno, la majoria, pues, clar, estan contents, sí, sí.
0: I aquell paper important li seguirien molts altres, per exemple, Penélope, a Gloriana, el 2018. De fet, has treballat molt al Teatro Real de Madrid.
1: Sí, la veritat és que bueno, molt feliç de la relació que tinc amb el Teatro Real. Ja ara al gener vaig estar a Ariadne Parbleu,
0: sí,
1: de Paul Dukas, que ja era la 11a
0: sí,
1: producció
0: sí,
1: que he fet allà.
0: 11 vegades has estat.
1: Sí, sí, sí. La veritat és que em sento molt a gust cantant allà i que segueixi, i que segueixi.
0: Hi ha diferències entre el públic català i el públic de Madrid?
1: No. El públic a l'òpera, bueno, jo no ho he notat, la veritat. És molt entusiasta, vull dir... Bueno, ja n'hi queda tot, no? Perquè a vegades hi ha posades en escena, de que són més modernes, i clar, ja sempre hi ha una mica de públic que és més conservador i potser no li agrada,
0: sí,
1: no? Però en general, en general la gent està feliç d'anar a l'era de l'òpera, li agrada i ho gaudeix molt.
0: Com vius tot això? Aquestes crítiques, potser l'escenografia, la posada en escena, que són més modernes i que el públic no accepta. I que tu has vist tota la feinada que hi ha
1: home,
0: darrere
1: clar,
0: de tot allò, no?
1: Home, clar, és que hi ha una feinada. Jo t'he de dir que sempre... A mi m'agrada tot el que faig. Vull dir, perquè, clar, em fico tant en el paper i en la producció que llavors, al final, és que com no et pot agradar algo que estàs, no? Que estàs al 100% implicat, no? És a dir, és com a muerte, no? amb el que estàs fent, no?
0: Sí, sí,
1: és la teva
0: sí, sí,
1: professió,
0: sí.
1: Ets una professional i a mi m'agrada tot el que
0: faig. I més que és una feina de desenes i desenes de persones,
1: clar,
0: no?
1: Clar, clar, clar, clar. A l'òpera hi ha moltíssima gent implicada i molt de temps abans de preparació, perquè hi ha obres molt complicades que necessites mesos de preparació i són... Vull dir que hi ha molta feina darrere.
0: Clar,
1: no?
0: Clar.
1: Llavors, bueno, que clar, quan abutxen, bueno, doncs dius, bueno... No passa res. Quan abutxem, vull dir, per exemple, una posada en escena, no?
0: Sí,
1: a vegades.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, és el que hi ha. Vull dir, tampoc... No li dones més importància.
0: Però sap greu, no?
1: Sap greu. Sap greu.
0: Greu.
1: Sí.
0: Pels
1: sí,
0: companys.
1: Clar, evidentment. Sap greu, però...
0: Quan t'aplaudeixen a tu, no? I els altres els xiulen...
1: Ja, no, senta molt malament.
0: És espantós, això.
1: És espantós. Però el que passa és que, bueno... Jo crec que hi ha, a vegades, bueno, vull dir que passa, saps?
0: Sí.
1: Passen algunes posades en escena i sempre saps que hi ha un públic més conservador que no, que no li agradarà, que li agrada més el més clàssic, no?
0: Yeah.
1: Llavors, bueno, pues ja està. Tampoc li dones més importància del que és.
0: Un altre paper important, el de Laurencia, a l'òpera Fuente Ovejuna, de Jorge Muñiz, al Teatro Campoamor d'Oviedo, any 2018.

0: consti que no tindrem temps de fixar-nos en tot el que has fet, eh? Sí, que és moltíssim. Però crec que per aquest paper et van avisar molt poc temps, amb tan sols un mes d'antelació.
1: Amb un mes d'antelació, sí. Va ser la meva primera òpera contemporània d'autor, de compositor viu.
0: Sí.
1: I, bueno, i la veritat és que gràcies que he estudiat molta música de nena i tinc facilitat de lectura i d'aprenentatge, no?, de coses difícils, diguem-ne, contemporànies, i m'ho vaig poder aprendre, però va ser dur, t'he de dir que va ser dur.
0: Clar.
1: Perquè en només un mes, era un rol a més, era la protagonista, la Laurencia, era un rol llarg, era un rol complicat, i vocalment també, però aquí ja s'està sentint l'ària... Aquí és després de la violació. Vull dir que hi havia molts salts intervàlics, saps?
0: Una tessitura... Jo és que t'admiro tant.
1: Ai, bueno, gràcies. Molts salts intervàlics, sí. Molts aguts, greus, saps? Era difícil. Llavors, la veritat és que quan després d'una cosa tan difícil... que li dediques tant de temps, que t'ho passes malament quan al principi pues, no et sents còmode, poc a poc, no? Llavors, al final, la satisfacció d'haver-ho fet...
0: Del resultat.
1: He pogut amb tot això, ha sortit bé, pues, és genial. La recompensa és haver-ho pogut fer bé.
0: Clar, però saps? Per algú com tu, que valora tantíssim l'estudi, la planificació, la tècnica, un mes és tan poc, no?
1: Sí, el que passa és que, bueno, a mi m'agraden...
0: Moltes vegades necessites una miqueta més, no?
1: Sí, però això va ser una cosa d'última hora, a vegades hi ha aquestes com oportunitats també, no?, que tens poc temps. I llavors, bueno, a mi he de dir que els reptes m'agraden.
0: Ja. Yeah.
1: Això era un repte, ja he fet alguns de la meva vida de reptes.
0: Sí, que vas dir que sí de seguida.
1: Vaig dir que sí, vaig veure la partitura, vaig dir, puc o no puc, puc. Vinga, a per totes, i bueno, i sí.
0: La cosa va sortir bé, com dius, i d'aquesta manera vas entrar també al món de l'òpera contemporània. Després, per exemple, La Regenta, de Marisa Manchado, el 2023, i et vas documentar a fons.
1: Sí.
0: Deia que per tu és molt important la planificació. Et vas documentar tant que, per exemple, vas llegir la novel·la de Clarín, com no, i també vas veure la sèrie que va protagonitzar Aitana Sánchez Gijón.
1: Sí, no, és que jo crec que és molt important quan es pot, doncs, quan hi ha les fonts, no?, en què es basa una òpera o el que sigui, doncs és important documentar-se i saber d'on ve, no?, i jo què sé, per saber la psicologia del personatge, doncs clar, em va ajudar molt llegir-me també el que és la novel·la original,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I també tenir una miqueta d'idees, doncs, com era la sèrie i... Sí, m'agrada documentar-me tot el que puc.

0: I crec que el paper d'Anna Ozores a la regenta és especialment emotiu per tu. És a dir, a l'escenari no paraves de plorar.
1: Plorava de veritat, perquè em ficava tant en el personatge que plorava i havia de cantar plorant. Que això també m'ha passat amb una altra òpera contemporània, amb Tránsito,
0: sí,
1: de Jesús Torres, que feia de Cruz, que també al final se'm moria el fill als braços i la veritat és que allà també plorava i cantava plorant. Bueno, és el que et deia, que m'agrada molt ficar-me realment en el personatge, deixar de ser Maria Miró i ser pues, la regenta o Cruz. I també això també ajuda molt a la feina que fas amb els directors d'escena,
0: sí,
1: i els directors musicals, no?
0: Això ho vas treballar molt, també.
1: Ho vam treballar molt, mm-hmm, sí. I llavors, per exemple,
0: amb el Jordi Francès.
1: Sí. En aquesta òpera, justament, la regenta, amb el Jordi Francès i amb la Bàrbara Lluch, doncs vam profunditzar molt amb les emocions, que fos tot molt orgànic, i també que és a dir, que fos com una cantant-actriu, no? I que la lletra, el text tingués molta importància i que la veu fos producte del text i de les emocions, no? Que fos una vocalitat més pura.
0: Uh-huh.
1: Llavors, per exemple, el Jordi em deia...
0: És a dir, no havia de ser una veu perfecta.
1: No, perquè justament el Jordi Francesc em deia això. Maria, si se't trenca no passa res. Si està dins de lo... Si està dintre de la veritat.
0: Clar.
1: Saps? Passa que això, per exemple, amb una òpera belcantista o amb un Verdi, evidentment...
0: Clar, queda fatal.
1: Sí. Vull dir, no es pot fer tant, no? Potser una òpera contemporània que tens el compositor, que tens, estàs treballant d'una manera,
0: sí,
1: d'una manera una mica diferent.
0: Sí, més orgànica.
1: Sí, més orgànica pot passar. I això si plorava i no estava perfecta perquè pues, no passava res, perquè era des de la veritat.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, aquesta forma de treballar em va ajudar. Va fer una mica de clic en la meva manera de treballar també els papers de repertori,
0: mm-hmm,
1: intentant sempre ser una mica més des de la veritat, no? Sempre, sense descuidar, evidentment, el cant. Perquè...
0: Clar, clar. Jo no sé si cada cop es demana més feina interpretativa als cantants d'òpera.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí. Ja fa uns
0: anys. De forma
1: anys.
0: Exagerada?
1: Bueno, exagerada no, però molt més que fa 50 anys, diguem-ne, o 40, no? Que es primava molt més la vocalitat, la veu, no?
0: Sí.
1: I no tant la direcció d'actors, no?
0: Mm-hmm.
1: En canvi, ara pues, tot és molt més com de veritat, no? Tot és més, una mica més complexa de la part actoral i té més importància. Però, clar, evidentment, és òpera i la veu doncs, mm-hmm, ha d'estar...
0: Per tant, canta el personatge i no canta, en aquest cas, la soprano Maria Miró.
1: En l'òpera, la veritat és que ha de cantar el personatge.
0: Mm-hmm.
1: En cos de Maria Miró i en veu de Maria Miró, però evidentment... És a dir, intento canviar el xip, no? Que no és la Maria Miró, en el meu cas, no sé. Sempre penso que sóc el personatge amb els seus sentiments.
0: Això hi ha tècniques i tècniques, no? Imagino que cada cantant,
1: sí,
0: té la seva.
1: Sí, cada cantant
0: aquesta
1: té la seva.
0: És la teva.
1: Sí.
0: I, per exemple, dins d'aquesta tècnica he llegit que, com que toques el piano, primer estudies tu sola la partitura.
1: Sí, sí. Clar, jo amb el piano doncs, m'ho estudio i un cop ja ho tinc musicalment bé, doncs ho treballo amb un pianista repertorista,
0: uh-huh,
1: també per l'estil, perquè llavors ell llavors m'acompanya, em canta també les altres veus dels altres personatges, no? És una mica per aprofunditzar en l'estil, també per memoritzar, per poder memoritzar l'obra. Per exemple, si és en francès o en alemany, doncs també has de treballar amb els...
0: L'accent, clar.
1: Bueno, amb un coach d'alemany, uh-huh, o de francès, perquè, clar... Uh-huh.
0: Tots els papers?
1: Sí, no, clar.
0: Sí?
1: Vull dir, si la pronunciació ha d'estar perfecta.
0: Ja.
1: Si cantes en francès, en alemany, en italià també. Però en italià, bueno, en principi en italià ho domino més. Vull dir, no cal anar a treballar-ho amb un coach.
0: Mm-hmm.
1: Però en el cas de l'alemany i del francès jo sí que intento sempre treballar-ho amb, mm-hmm, algú especialista.
0: I escoltes altres versions? Suposo que amb les contemporànies és impossible.
1: És impossible, no, clar, quan no hi ha referència.
0: Però sí amb d'altres?
1: Sí, m'agrada sempre escoltar algun referent, no? Alguna discografia de referència, però no moltes.
0: De què serveix això, escoltar les referències?
1: Bueno, que sigui algun cantant que m'agrada, que sigui algun director també que m'agradi, i també una mica per tenir una idea general de l'obra, quan no l'has cantat mai, no? És un debut, uh-huh, per exemple,
0: uh-huh,
1: per saber una miqueta pues, quins tempos agafen, què és lo habitual, no? O això, i és per tenir una idea general de l'obra, del paper. Bueno, intento fer la meva, clar, intento posar el meu granet de la meva interpretació, i però sempre m'agrada tenir primer una base per saber una miqueta com funciona l'obra.
0: Deia al principi que has fet també sarsuela, que escoltem ara Com la Marquesita, al Barberillo de Lavapiés, estrenada al Teatro de la Zarzuela de Madrid el 2019.

0: Quina relació tens tu amb la sarsuela, Maria?
1: Pues la veritat és que m'agrada molt. M'agrada molt la sarsuela. Vaig disfrutar moltíssim com a marquesita al Barberia de la Lavapiés, que això ja et dic, sí, com ho has comentat, era el 2019.
0: 2019, sí.
1: El Teatre de la Sarsuela. I vam tornar a fer-la el 2022, també, a Sarsuela. I abans vam fer una gira. Vam fer una gira a València, al Palau de les Arts, a Oviedo, al Teatre Campoamor, i a Sevilla, al Teatre de la Maestranza. És a dir, que és un paper que he fet
0: molt.
1: Sí. Després també de Sarsuela, de Cançó d'Amor i de Guerra, també he fet de Franzina,
0: sí,
1: que també és una sarsuela molt maca catalana. Però la veritat és que no he fet més sarsuela i m'encantaria fer-ne més. I bueno, espero, sé que d'aquí un parell de temporades tornaré al Teatre de la Sarsuela.
0: Suficientment reconeguda la sarsuela?
1: Bueno, cada vegada es fan...
0: El Teatre de la Sarsuela n'ha fet molt, eh?
1: Sí, el Teatre de la Sarsuela, les produccions són fantàstiques i porten molts anys amb molta dedicació i t'he de dir que se'ls ha d'agrair de poder... Han fet molta recuperació de moltes sarsueles,
0: sí,
1: i és una feina fantàstica. No, jo crec que cada vegada té més importància la sarsuela i es fan produccions molt bones. Vull dir que l'equipararia a l'òpera jo perfectament.
0: Maria, tot i que també has actuat fora, has centrat gran part de la teva carrera com a soprano aquí, a casa nostra, no sé si t'agradaria actuar més fora del nostre país.
1: Bueno, jo estic feliç de cantar aquí a Espanya, a Catalunya, i sí que m'agradaria obrir més portes fora. He cantat ja... vaig cantar a Avignon, a l'òpera Gran Avignon,
0: sí,
1: vaig fer la Contessa, de les bodes de Noces de Fígaro.
0: Sí.
1: He cantat també al Teatro Massimo de Palermo, que vaig fer... Bueno, la Norma, vaig fer la Clotilde, això el 2017, amb la Mariella de Via, que va ser una gran experiència. I sí que m'agradaria obrir portes fora. I bueno, esperem...
0: Mai és tard.
1: Mai és tard. Mai és tard. Esperem que sí.

0: Com deies al principi, el camí de la música no és gens fàcil, tot al contrari. Però jo no sé si has pensat alguna vegada com seria la teva vida si haguessis continuat com a dermatòloga.
1: Bueno, sí, a veure...
0: Perquè la teva és una vida molt més inestable que la de metge.
1: És més inestable, sí. Home, com a dermatòloga, doncs, tindria una vida molt més estable, econòmicament parlant. Bueno, també seria feliç, perquè ja dic, també m'agrada molt ajudar la gent. Vull dir que... El que passa és que seria feliç, però és veritat que cantar realment és una passió que no et sé explicar d'on ve. I realment, bueno, soc molt feliç havent triat aquesta... Tot i que sigui més difícil, diria.
0: I és curiós perquè tinc la sensació que aquesta felicitat t'emociona.
1: Sí.
0: I torno a l'inici de la conversa quan escoltàvem l'Òscar Boada. Per què t'has emocionat tant?
1: Pues perquè justament...
0: T'he deixat respirar, eh?
1: Sí, perquè justament és una carrera difícil.
0: Sí.
1: I llavors, pues no ha sigut fàcil, saps? I m'emociona pues, tota la gent que m'ha apoyat.
0: Clar.
1: Saps?
0: Que estan contentíssims tots.
1: Tots.
0: Maria Miró, soprano, una de les cantants líriques més importants del nostre país. Mil gràcies per ser amb nosaltres avui a Irrepetibles.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I els oients, ja saben, la poden veure al Gran Teatre del Liceu de Barcelona amb Falstaff. Moltes gràcies, Maria.
1: A vosaltres. Gràcies. Ha sigut un plaer.
0: Nosaltres marxem, però tornem demà amb un altre Irrepetible. Fins la propera.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. S'ha declarat un nou incendi forestal i agrícola a Camarasa, a la Noguera, que ha obligat a confinar la població de Fontllonga, segons informa Protecció Civil. Hi treballen una centena d'efectius del cos de bomber amb 26 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris. La població de Mont-roig ja s'ha pogut desconfinar després que els bombers hagin estabilitzat un incendi aquest migdia. Belén Obregón, veïna de Casalot, en declaracions a Ràdio 4.
2: Nos ha llegado la alarma, en mi opinión, bastante tarde, más de una hora después de que viéramos que había un incendio ya aquí en la organización. Y bueno, la alarma era de confinamiento, nosotros ya estábamos confinados porque sabemos cómo actuar delante de estos incendios, ya que es una zona donde suelen haber incendios y hace un par de años también hubo uno muy grande.
0: A Catalunya, 57 municipis de 13 comarques han activat el nivell 4 del Pla Alfa, el més elevat per extrem risc d'incendi. Estan tancats al públic 8 espais naturals. Els agents rurals alerten, malgrat la treva climàtica d'avui, les condicions que s'arrosseguen des de fa dies i la tercera onada de calor de l'estiu que comença demà faran que les restriccions s'allarguin. I el pla d'actuació a mig termini de la Generalitat pel que fa als incendis prioritza la creació de franges de protecció al voltant d'urbanitzacions i nuclis urbans. Es tracta de franges de 25 metres que separen la massa forestal dels habitatges. Guillem Canaleta, tècnic de paisatges de la Fundació Pau Costa, centrada en la prevenció d'incendis, considera que addicionalment és fonamental que els veïns tinguin el jardí preparat i sàpiguen com actuar en cas que els sorprengui un incendi. L'escoltem al programa Són 4 dies d'aquesta casa.
3: Des de la unitat familiar ens serveix

0: compra d'habitatge de manera especulativa. Ho ha anunciat Jessica Albiach, que espera que estigui operativa a l'agost. El programa Faristols de Ràdio 4, Esther Capella, d'Esquerra Republicana, ha assegurat que veuen amb bons ulls la llei que Govern i Comuns tramiten al Parlament per la via express, però reclama el suport de la Moncloa.
1: Allà on s'han de fer les coses veig que no mouen peça i allà governen doncs, el PSOE i Sumar i amb aquest tema no han mogut peça. Bueno, doncs, escolti'm, s'ha d'abordar la compra especulativa des de diferents fronts. Nosaltres tenim dificultats per veure el tema des del punt de vista urbanístic. Ara bé, nosaltres no serem un obstacle perquè això avanci i si podem millorar el text ho farem.
0: De la seva banda, el sindicat de llogateres assenyala que només donarà suport a la llei en cas que sigui d'aplicació directa a tots aquells municipis que tinguin un mercat d'habitatge tensionat. Asseguren que el text actual no generaria canvis immediats i que carregaria de burocràcia als ajuntaments. Enric Aragonès, portaveu.
2: El que no pot ser és que s'impulsi una llei fent veure que canviarà les coses quan realment el dia de l'aprovació no tindria cap efecte i dependria d'uns tràmits municipals que s'allargaran durant anys i que a més s'aturaran amb les eleccions municipals al mig. Realment és viable fer que aquesta limitació de l'especulació s'apliqui directament a totes les zones de mercat residencial tens i així ho hem traslladat al govern.
0: Presentaran a la Conselleria i als grups parlamentaris un informe jurídic per demostrar que la limitació directa és viable. I canviem de qüestió perquè, si tenen fills en edat escolar, aquesta informació els interessa. L'Assemblea Educativa de Catalunya acorda anar a la vaga el 8 de setembre. Més detalls, Joaquín Calvente.
3: La vaga està convocada als centres públics el primer dia del curs, el 8 de setembre. Una decisió que ha pres l'Assemblea Educativa de Catalunya a una trobada celebrada avui a Sant Celoni i que ha comptat amb representants dels sindicats USTEC, la CGT, Intersindical CNT i COS, que són els que poden convocar la vaga. Mònica Rodrigo, portaveu de l'Assemblea Educativa, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
4: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual, amb totes les mancances i amb tots els problemes que hi ha a dia d'avui a l'aula. Per això creiem que han de seguir les mobilitzacions.
3: L'Assemblea Educativa emplaça el govern a convocar la mesa de negociació amb el comitè de vaga aquest estiu i no arribar a l'inici de curs per poder començar a parlar.
0: I una notícia de darrera hora. Ha donat negatiu la persona que es trobava ingressada a l'Hospital Clínic en aïllament per febre hemorràgica de Crimea del Congo. El primer cas que podria estar declarat aquí, a Catalunya. Això és tot per part nostra. Ja ho saben, tornem amb més informació al punt de les 6 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4.
6: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
5: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

Pedres, ocells i flors és una de les cançons del que ben aviat, després de l'estiu, serà el nou àlbum d'Ivet Nadal. Per aquest disc s'ha buscat un gravat de socis molt interessants, entre ells el Petit Calaril i en Joan Colomo. Però seran més coses passat l'estiu. O sigui que de moment l'estrenem i ha estat la nostra benvinguda en aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine, aquí, a Ràdio 4.

Com va la calor? Doncs aquí, aguantant com podem, no? Doncs clar que sí. Nosaltres aquí estem fidels a la nostra cita puntual cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a la FM de Ràdio 4, com sempre, però també pots escoltar-nos en format podcast o en format remissió. Si ho fas en format podcast, ho fas a través de la pàgina web de Ràdio 4 o bé l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. En tot cas, si estàs aquí és perquè vols que t'expliquem tot allò que és actualitat en el món de la música en català i ho fem a través de novetats com aquesta que acabes d'escoltar d'Ivet Nadal, les cançons més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui, a la segona hora, tindrem un joveníssim cantant i productor barceloní. Es diu Samu i acaba de publicar el seu primer EP. Un EP influenciat per la música de The Weeknd, la de Michael Jackson i pels sintetitzadors dels anys 80. En Samu ve a presentar-nos les cançons del seu Eclipsi Sensorial, però això serà a la segona hora. En aquesta primera rebrem, ja per tancar la temporada, l'Oriol Puig, que feia dies que el teníem perdut pel món, i avui ha tornat per, com sempre, compartir amb nosaltres una batalla de PDs. És allò de busquem cançons, cadascú per la seva banda, i venim aquí i les compartim i fem unes risses. Totes elles a l'entorn d'un tema. Ah, ja que no sabeu quin és el tema que han triat per avui. Efectivament, el tema que hem triat, digue'ns originals, és la calor. Per tant, avui, a la batalla de PDs, cançons que parlen de la calor. Això sí, serà, però, després d'aquesta novetat, la que ens porta l'Àlex Cortés, Adam...

0: Hi havia una vegada fa molt, molt de temps en aquest programa que algú tenia un espai que tenia aquesta sintonia.
1: Sí, ja... t'estic donant la raó.
0: Aquest algú, és que no sé ni com, no me'n recordo ni com es deia. Com
1: Joan,
0: es deia
1: aquell tio? Em dic Joan. Joan d'Àustria.
0: Joan d'Àustria, no, a veure, es deia aquest tio...
1: Pere Canals.
0: A més, entre que fa molt temps que no ve i que s'ha primat, que ja no coneix ni la seva mare...
1: Literal.
0: Doncs costa. Però sí, em va venir a la memòria. L'espai era... Com es deia l'espai aquest?
1: Allò de les PDs, no?
0: Sí, exacte, la batalla de PDs, correcte.
1: Això.
0: I tu eres l'Oriol Puig.
2: Jo mateix!
0: Què tal?
1: Molt bé, com estem, Aranya?
0: Estàs viu?
1: Estic viu, estic viu. Ara que he dit això de Pere Canals, és que m'he recordat que hi ha un teclista que es diu Canals, de cognom.
0: Sí.
1: És curiós pels canals d'àudio i tal, però ja està. No passa res. Torno jo amb el meu humor de sempre.
0: Exacte. Ja estem situats, és l'Oriol Puig, amb el seu humor habitual. I com sempre, aquesta batalla de pedres que feia dies que no fèiem, però és que clar, hem estat aquí convidant a gent i grups i coses.
1: Però això és bona senyal, perquè vol dir que l'estat de la música cantada és molt bo, perquè no paren de venir-te persones a presentar temes nous. Per això jo quedo a la recàmera i que han sigut unes setmanes també dures de feina, per tant, tot perfecte.
0: Exacte. Però en tot cas, ja, ni que sigui per acomiadar la temporada, avui rebem de nou l'Oriol Puig i la Batalla de Pedres, que és aquell espai en què busquem un tema
1: Exacte.
0: I busquem cançons que en parlen i les compartim una estona aquí, fem unes risses i cadascú
1: I
0: cap a casa.
1: I a més aquest cop el tema és superdifícil, eh? Ningú diria que parlaríem d'això avui.
0: Deixa'm dir que hem estat molts dies debatent quin tema podríem fer per tancar la temporada. Ho hem consultat a diverses IAs.
1: Exacte.
0: Hem fet aquí un referèndum entre companys de la ràdio i al final...
1: molt elaborat, i segur que no esteu pensant vosaltres en el tema d'avui.
0: Al final hem quedat que el tema de les cançons d'avui, de la nostra batalla de pes, són...
1: La calor.
0: La calor, clar que sí. Doncs, vaja, de calor, de calaix, això de la calor.
1: Correcte.
0: Ja sabeu, són 5 cançons per Oriol, 5 cançons per mi, i et sembla que comenci jo?
1: Comences tu, Aranyes, tot el que teu.
0: Aquest tema de la calor em va perfecte per recuperar un tema que a mi m'encanta, d'una formació que es va presentar amb aquesta cançó ja fa unes quantes temporades, i que es diuen, Habla de mi en presente. Aquesta cançó em trasllada a l'estiu de fa 3-4 anys, es diu Fa calor. Fa calor.

0: aquesta cançó de Habla de mi em presenta avui la nostra batalla de pedres. Amb Oriol Puig, aquí presente, és l'entorn de cançons que parlen de què? De la calor que estem patint tots plegats aquests dies.
1: Correcte, i si parlem de calor, jo crec que som una generació la que automàticament, quan pensem en calor i pel·lis valencià, en aquest cas, ens ve una cançó que, a més, la vaig poder escoltar en directe fa poc, perquè vaig ser un dels concerts de Retorn de la Gossa.
0: Van estar aquí, on era això?
1: Vaig anar allà a les teves terres.
0: Com? Quines són les meves terres?
1: Bueno, clar, tu tens més terres que... Ets un terrateniente, gairebé.
0: Que
1: vas anar
0: al Cabró Rock, potser?
1: Cabró Rock,
0: ah, sí? Van actuar al Cabró Rock?
1: Sí. Van poder gaudir d'un concert.
0: Van estar a Cubelles fa poc, també, no?
1: També, van fer el concert de Retorn a Cubelles, no? Que van dir que farien tres concerts de retorn, una cada, no?, en Principat i...
0: Saps que els he vist mai en directe, jo? No. La Gossa Sorda, mai?
1: Doncs t'ho recomano, eh?
0: Pues ara ja vaig tard,
1: jo sé, de gent que... No, encara es pots veure. A l'Empordà Festa aquest estiu també hi són.
0: Però ja és la gira de comiat, això, no?
1: Bueno, no ho sé, perquè, clar, la gira de comiat avui en dia...
0: Bueno, que
1: la paraula dels músics de gira de comiat pots fiar-te més que la paraula dels polítics, gairebé, però sí, sí.
0: O sigui,
1: sí, no.
0: Gens, vols dir, no?
1: Bueno, jo no ho he dit, això, perquè, clar, sóc una persona diplomàtica i aquestes coses, no? Però escolta, Gossa Sorda, un concertàs, va ser... èpic el concert, la veritat és que va ser molt bonic, molt de records d'una generació i d'una època on vam créixer amb la Gossa.
0: Estàs parlant del Cabró Rock, on també va pujar a l'escenari el King Africa?
1: Sí, i just estàvem arribant al Cabró Rock quan sonava King Africa, que era el ficava un moment de sorpresa, i vam dir, quan vam sortir del cotxe, un company, el Marc, que ens acompanyava, va dir, ves que no sigui King Africa, i va ser King Africa, tu.
0: Vols dir que no s'està degradant una mica tot això als festivals?
1: Bueno, vaig veure l'altre dia que en un casament va anar també King Africa a cantar en el casament. Vull dir, imagina't.
0: Els casaments, que fas el que vulguin, però a veure, el sí, Cabró... Sí, bueno, és igual, no entenem aquí.
2: Bomba!
0: No entrarem aquí, però el cas és que el van fotre allà amb calçador i allà va.
1: Bueno, estupendo. I res, i per bomba, el Retorn de la Gossa Sorda, que va ser espectacular, un concertàs, i clar, i si parlem de calor i la gossa, pues quina calitja, no?
0: Quina calitja!

0: gossa sorda, quina calitja. Estan de gira de comiat, d'aquells comiats que fan els músics, que en tot cas...
1: De retorn comiat, o sigui, és en plan, torno però me'n vaig.
0: Sí, torno per dir adéu.
1: Deixo la porta oberta perquè me'n vaig.
0: Exacte.
1: O no.
0: Saps aquell mem de l'Office, sí. Office, que en tio està allà, que li tanquen la porta? Una mica és això, eh?
1: Bueno, de fet, Josep Nadal després està molts anys en la política valenciana, no? Ja deixa de ser diputat de les Corts Valencianes, doncs acaben tornant com a la gossa. Van fer una banda... sí, Los Tres de Pego, no?
0: Feien... Los Tres de Pego?
1: Sí, em sembla que feien abans de tornar a la gossa, van fer com una banda... I ara estem quedant molt malament, però bueno, és igual.
0: Sí,
1: és
0: perquè
1: igual.
0: Jo no sé de què em parles. O sigui...
1: Sí, em sembla que Josep va tornar amb una banda i ara van decidir tornar doncs, amb la gossa sorda i que hi haurà una altra sorpresa ben aviat, que no es pot dir perquè encara no és oficial, però d'una banda que també va tornar i va marxar, que torna del País Valencià.
0: Espancat?
1: No, aquests ho van intentar i al final no va reixir.
0: No?
1: Però una banda que canta en castellà gairebé tots els temes i que ho van patar molt i que ja no diré qui és, perquè la gent ja ho sabeu imaginar.
0: Bueno, és igual, ja m'ho diràs.
1: Sí.
0: Avui el tema de la nostra batalla són les cançons que parlen de la calor, que és un tema recurrent, a les
1: Correcte.
0: Converses de l'ascensor aquests dies no es parla d'altra cosa.
1: No.
0: I és un tema que molt agraït per fer cançons, i tothom té, qui més que menys s'ha inspirat per una cançó que parla del temps, de la calor, com és fins i tot la Pound Gang, que tenen una cançó que es diu
1: La
0: Fa Calor.

0: Un poc m'estranya que tinguin tanta calor aquesta gent, perquè estan allà amb tot el moviment, vulguis que no, el calor fa,
1: sí,
0: sues.
1: Passa, bueno, anava a fer una broma, no sé si és molt apte en aquestes hores, però en els seus concerts corre més la droga que l'aire, per tant, deuen passar molta calor.
0: Que, a veure, que tampoc són els únics que es droguen, eh?
1: No, no, no. Un dia podríem fer un especial, podríem ficar una playlist de músics que es droguen, ei, i podríem ficar gairebé qui volguéssim, eh?
0: Exacte. El que passa que ells fan molt evident i no se n'amaguen i ho fan, bueno, no, però vaja, no són els únics músics que es troben, ni molt menys. Bé, en tot cas, tampoc són els únics músics que parlen de la calor que fa, no?
1: Correcte, sí, sí, sí. I Orange, ja sabeu que sempre de vegades també m'agrada incloure algunes cançons de música infantil per tots els públics.
0: Exacte, que està molt bé. Arriba sí. El Pan Gang, un grup de música infantil, és perfecte.
1: Sí, exacte, és com per marcar l'evolució d'on comences a l'esplai i acabes a...
0: Ens tancarà el programa, al final.
1: No. Jo ja fa temps vaig fer un article de la Pan Gang bastant polèmic i ja em van intentar acabar amb mi i no van poder, per tant... cap problema, respect. Doncs el que anava a dir, una cançó de la Xiula i la Dia Russa que es diu La Calor, vull dir, poc més a afegir, Xiula referents i la Dia Russa referents.
0: Mira, ja mira com comença.
2: Déu-n'hi-do, mare meva.

0: Els Xiula amb els Ladilla Russa, entre d'altres, amb aquesta cançó a ritme de rumba catxonda que es diu La Calor. Llocs per passar calor n'hi ha uns quants.
1: I
0: normalment a l'estiu busquem llocs on no es passi calor, tot i que hi ha gent que li agrada passar calor. Per exemple, sí. la gent que entra en locals foscos.
1: Exacte.
0: I a topaïts de gent, com les discoteques. De fet, aquesta cançó que escoltareu parla d'això, de la calor que fa a la discoteca. Però també és normal. És que, clar, amb aquesta calor, què vas tancar-te a una discoteca?
1: Jo, quan, ara que com ve la calor, sempre vaig a un... No podem dir marques, no? Però hi ha un supermercat en concret d'una antiga cooperativa de la zona d'allà d'Osona, que tenen les àrees tan a tope que tu entres allà i estàs a menys 15 graus.
0: Entre cooperativa, què vols dir?
1: Bonària.
0: A Bonària. Vale, són de Guissona, no són d'Osona.
1: Però jo som de Guissona, està a Osona, no? Això?
0: No.
1: Ah, això és Lleida, és veritat.
0: Hòstia.
1: Vaig molt malament, de geografia
0: de
1: catalana.
0: Malament. Guissona és Lleida,
1: sí,
0: de tota
1: sí,
0: la vida.
1: És veritat.
0: Ara no sé
1: disculpa,
0: de la comarca,
1: disculpa.
0: Perquè me la cagaria, però...
1: Sí.
0: No confondre Guissona amb Osona. Osona
1: sí,
0: és una cosa i Guissona és una
1: dislèxia.
0: Una dislèxia. I què dius, que tenen càmeres...
1: Per... A tope, ja et fets allà, ja està, tot passa.
0: També.
1: Va haver-hi que no, el batlle que va dir que anessin a una cadena, que li deia la seva tia, jo dic que aneu a l'àrea al Bonària.
0: Al Bonària, a l'hora de Guissona, que és el mateix. El cas és que aquesta cançó de Caixito parla de la calor que fa a les discoteques. Escolteu.
2: Que ja arriba l'estiu i posa't una gorra si em vols sortir viu. Ulleres de sol pel sol radioactiu, pillo la guitarra, ombreta i el riu. Arribava la nit i el teteo està actiu, fèiem la prèvia a casa del Nil. Arribo a la festa, no sé com em dic, posa'n aquest beat que és tan addictiu. Fa calor, fa calor.

0: tot pulmó. Gràcies, oques grasses, som fans del sol.
1: Ballant amb gitots, mena parets, entra la foscor, la llum i la gent.
0: La fricció de pell i el seu moviment, es mossega el llavi i li aparta els cabells. Fa calor, fa calor, a la discoteca fa calor, fa calor. A la discoteca fa calor, fa, fa. Fa calor.
2: Fa calor a la discoteca, això és evident. I a l'estiu és millor anar a una terrassa, a un lloc així més ventiladet, però és que, clar, ficar-te en un club amb aquestes temperatures és complicat.
3: És que o l'aire condicionat a tope o aquí no hi ha qui aguanti això, saps? Sí.
2: Doncs ara, Caixito, què ens proposes ara, Oriol?
3: Doncs, bueno, jo una cançó...
2: Avui tires molt de clàssics, eh?
3: Avui tiro molt de clàssics,
2: però de repertori, de fons armari, això.
3: Després d'uns mesos sense venir, i toca tirar de fons armari. Crec que és una cançó que quan l'escoltes et ve caloret i, a més,
2: i bon parla
3: d'una època espectacular. A més, és d'una banda que va marxar fa poc, d'una banda que va sortir amb aquesta cançó i que parla d'una època que fa molta calor, com és l'estiu, no? I la cançó és de Zoo, és estiu, i jo crec que poca explicació necessita més, això.
2: Estiu.
4: Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba.

0: Els enyorats Zoo, amb aquesta cançó que els va donar a conèixer i que és una cançó icònica ja del repertori català, que es diu Estiu. Avui amb l'Oriol Puig estem buscant cançons que parlin de què? De la calor, que és un tema recurrent aquests dies. Un tema d'això, de com vas a la parada del peix, com vas a la fruiteria,
1: a l'ascensor,
0: com puges a l'ascensor, quan, jo
1: quan
0: que
1: estàs
0: sé,
1: en un lloc amb aire condicionat.
0: Exacte, quan trobes algú pel carrer. Ei, quina calor, quina calor.
1: Quina calitja, quin salimà.
0: Però atenció, tot i que és el tema recurrent, perquè després hi ha el típic que diu abans sí que feia calor.
1: Exacte. O et diu, no, i prepara't,
0: i prepara't que vindrà. Espera, que no, encara no s'ha acabat això.
1: I les tomates, abans tenien gust a tomata. Ai, això no té res a veure, però bueno.
0: Però també hi ha el típic, i això em donaràs la raó, Oriol, que també diu, doncs no fa tanta calor.
1: Sóc aquest, jo.
0: Tu ets aquest, eh?
1: Sí. Jo confesso. De fet, tinc un amic que sempre és team fred, o sigui, vol que sempre faci fred, i sempre que fa l'ho escriu en el grup de WhatsApp. Hola, Eric, estic parlant de tu. Sempre diu, i els de la calor on esteu? I dic, aquí. Jo estic aquí. Jo prefereixo passar calor que passar fred.
0: Sí?
1: I tant, 100%. Sí, sí, sí.
0: Doncs això, hi ha el típic que, tot i que el discurs general sigui fa molta calor, sempre hi ha el que surt diu, doncs no fa tanta calor, que abans en feia més, que sou uns exagerats. És el cas de l'artista que escoltareu ara, és un jove cantant de la Garrotxa.
1: I deia abans, eh? I deia abans que feia més calor, no? El jove cantant de la Garrotxa.
0: Sí, ja veuràs. És Pol Ferrés, i és una mena de barreja. Aquí hi ha influències de xarango, claríssimes, de catarres, sí. d'oques grasses, ha fet aquí un mix, i fa cançons com aquesta que ara escoltareu. Es diu No fa tanta calor.

0: No fa tanta calor, això. Sempre hi ha, hi ha el que una mica trenca la nota i diu, doncs mira, són exagerats i no fa tanta calor. És la cançó d'en Pol Ferrés. Avui estem buscant cançons que parlen de la calor en general i ara és el torn de l'Oriol.
1: Sí, perquè quan fa calor, un dels moments que més desitges...
0: Fa calor...
1: Exacte. Quan fa calor... En aquest...
0: A mi quan algú diu això, diu fa calor, a mi el meu cap fa calor... Ho sento, és... És que,
1: Has anat a algun concert de la Paungan últimament, o no?
0: No, encara. No, però tinc una neurona així... A mi amb la calor...
1: Se t'ha tonta.
0: Sí, no rutlla bé. No acaba d'allò.
1: Molt bé. Doncs res, quan ve calor, quan fa calor, el que et ve de gust és que arribi el vespre, el capvespre, que es faci nit, no?
0: Depèn.
1: Bueno, a veure, argumenta-ho, va.
0: No, home, és que a vegades, quan és de nit, ja. Si fa la mateixa fogó encara és pitjor, és horrorós.
1: Ja, però pots anar a fer uns bans de lluna tranquil a la platja,
0: sí.
1: No? Llavors pots anar a prendre la lluna tranquil·lament.
0: Mira, toca'm la pell.
1: Estàs moreno, eh?
0: No, que és fina.
1: És fina, és fina.
0: Vaig anar a fer l'altre dia uns banys.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: De que et fiquen fang qualsevol i et cobren 300 euros.
0: No, fang res, tot net.
1: Tot net,
0: sí.
1: Molt bé.
0: I m'ha quedat la pell tan fina.
1: Tan fina.
0: Bueno,
1: i la broma ha sortit cara o...?
0: No, bueno, ja et diré on és.
1: Però ara que ets influencer, et conviden a aquestes coses o no?
0: Jo, influencer? Bueno, sí. Soc influencer consorte.
1: Consorte influencer.
0: Exacte.
1: Parlant de música? M'havia quedat l'argumentació feta. Si algú la vol tornar a escoltar, que tiri enrere. Perquè bàsicament fa calor. Prenent la lluna, anem a prendre la lluna, perquè a la nit s'està molt bé per anar a banyar i quan fa calor, fa tot un bany nocturn prenent la lluna.
0: Ah, si estaves aquí, vale. Intentant argumentar, vale.
1: Exacte. Vale. Búhos prenent la lluna, ja està.
0: Vinga.

0: Prenent la lluna, la cançó de Buhos, que això, que és una mica un lema de la gent que surt de nit. Que això,
1: banys de llum per baixar la temperatura.
0: Efectivament.
1: Banys de llum, banys de lluna.
0: De llum.
1: Banys de lluna a la mar.
0: Exacte. Abans escoltàvem la Pound Gang parlant d'això de fa calor. Clar, si estàs allà referent amb algú, vulguis que no, sues i agafes calor. És justament, però d'una manera única més delicada i més elegant, el que explica aquesta mateixa cançó de Renaldo i Clara, perquè es diu L'amor fa calor.

0: L'amor fa calor, aquesta cançó de Reinaldo i Clara amb la Clara Vinyals. Jo estic enamorat del Clara Vinyals, ho confesso, tal qual em té enamorat. M'encanta com ho fa i el que fa.
1: I a Sants MDM.
0: Exacte. Calla, acaba de tenir una criatura, pobra, fa mesos.
1: Sí?
0: Sí. Vull dir que està compromesa, de moment.
1: Molt bé.
0: Estarem allà esperant. El cas és que avui és una de les protagonistes d'aquesta playlist que avui hem dedicat a les cançons que parlen de la calor, i hem escoltat Habla de mi presente, La gossa sorda, Pau Gang, Els Xiula, amb La Dilla Russa, Caixito, Zo, Pol Ferrés, Buos, Reinaldo i Clara.
1: I ara em robaràs una cançó que havia escollit jo.
0: Sí, però l'has triat tu, però és tan bona i és tan ben triada que hem dit, hem d'acabar amb aquesta cançó. De fet, és segurament la cançó en la que tothom pensa quan ha d'ambientar una cosa a la ràdio parlant de la calor. La primera cançó que ens ve al cap sol ser aquesta. Presenta-la tu i amb això acomiadem.
1: Bueno, doncs Rumba Catalana, perquè quan et ve el cap música català ha de ser rumba catalana.
0: I cúmbia.
1: I cúmbia, bueno, la cúmbia, la rúmbia, no? que van inventar en Joan Garriga i la Trova. Calor, quina calor que fa, que soc de Barcelona i fa molta calor, no? I vaig escoltar l'altre dia, no sé quin, ara no em ve el cap la cançó, que han fet, que no soc de Barcelona, però també fa molta calor, algú així que ho deien,
0: sí?
1: Cançó, no me'n recordo quina era, ja la buscarem, ja...
0: Van robar una, la lletra de l'Último, sí?
1: No, la idea de que soc de Barcelona i que fa molta calor.
0: De la fila.
1: Ah, clar, llavors també ho ha robat la Trova, això.
0: Ah, sí? Ah, és veritat. Calor, és veritat. El cas és que la cançó que tanca aquest espai, que de fet és l'últim espai de la temporada que compartim amb l'Oriol Puig, d'aquesta temporada que, bé, hem tingut poca regularitat.
1: Hem tingut poca regularitat, però quan hem estat molt bé.
0: I ara és el moment que et comprometes a seguir la temporada.
1: Toma, aquí, atracament en directe. I'm in, estic aquí, sempre.
0: Oriol
1: Catalunya Puig. Express Magazine, Ràdio 4, manda.
0: Oriol Puig és in the house.
1: In the house, a la casa.
0: Doncs vinga, Oriol, que tinguis bon estiu.
1: Igualment, bones vacances
0: i
1: no pugeu a l'Empordà, que està molt ple.
0: No cal. Calareu foc i no pot
1: ser.
0: En tot cas, acabo de l'estiu i ens trobem algun dia o l'altre a la tardor, quan sigui, no sé quan.
1: Exacte. Adéu.
0: La Trova Kung Fu, gràcies. Calor.

0: concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en catalán.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf Katalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.

0: ben a prop.
1: Dues cançons que marcaran l'estiu del 2026 sense cap mena de dubte. Una ja ho està fent, la Ludwig van i el seu Xavier, el tècnic de so, una cançó que va començar mitja en broma a les proves de so i que s'ha convertit en una peça emblemàtica i indispensable al repertori aquest estiu de la Ludwig van. I després, l'última cançó dels Tiets era això. Tot plegat ens deixa pràcticament al punt horari i nosaltres hi arribarem amb una altra novetat. La que ens porta la garrotxina Tura Sala des d'Argelaguer, la cançó és On aniràs?

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Tot i que la situació millora amb un temps més favorable per les tasques d'extinció, el foc continua actiu i sense control a Los Gallardos, Almeria, on ha calcinat 6.600 hectàrees i ha arrasat vehicles i edificacions. L'incendi, el més mortal del segle a l'estat, deixa 12 víctimes mortals pel moment, perquè hi ha altres 23 persones desaparegudes. 18 persones han estat ateses pels serveis sanitaris per cremades de distinta consideració i, a més, hi ha prop de 1.400 persones desallotjades de les seves llars. En les tasques d'extinció treballen 500 efectius terrestres i 6 mitjans aeris. El president del govern central, Pedro Sánchez, viatjarà dilluns a Almeria per conèixer de primera mà l'última hora de l'incendi. I a casa nostra, els bombers de la Generalitat donen per controlat l'incendi a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, després de cremar unes 7 hectàrees. Hi han treballat 57 efectius amb 15 vehicles i 6 mitjans aeris. Ja s'ha aixecat el confinament dels veïns dels nuclis de Casalot, Marina, Costa del Sefir i Miami Platja. S'ha robert el trànsit a l'AP7 entre Mont-roig i l'Hospitalet de l'Infant i també la circulació ferroviària a la R16 entre l'Aldea i la Metja de Mar. Sí que es manté tallada la circulació en la C13 entre Camarasa i Vilanova de Meià per un altre incendi forestal que afecta unes 16 hectàrees. De fet, el foc ha creuat aquesta carretera i avança en direcció nord-est empès per la Marinada. L'incendi afecta la Serra dels Llaners, a tocar del Montsec de Rúbies, però no ha entrat a l'espai natural. En les tasques d'extinció treballen 160 efectius amb 42 vehicles i 11 mitjans aeris. Protecció Civil ha demanat el confinament als veïns del nucli de Fontllonga. I a aquesta hora es previst a Paüls, al Baix Ebre, l'acte d'homenatge i l'ofrena floral en memòria d'Antonio Serrano Rojo, el membre dels equips de prevenció activa forestals, els EPAF, del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, que va morir durant les tasques d'extinció del greu incendi forestal del juliol del 2025. L'acte serà també d'agraïment als pobles afectats i a totes les persones, equips d'emergència i cossos de seguretat que van treballar en la contenció i extinció d'aquell foc. A Pamplona, la policia foral ha detingut un home de 29 anys com a presumpte autor d'una agressió sexual a un

0: a les víctimes. I de l'exterior augmenta la tensió entre els líders dels Estats Units i l'Iran. Donald Trump, el president estatunidenc, ha amenaçat amb destruir el país persa si l'Iran intenta assassinar-lo i Mollah Khamenei promet vengar la mort del seu pare mentre continua el foc creuat. Laura Zurriaga, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, el líder de la Casa Blanca assegura que té 1.000 míssils apuntant a l'Iran preparats per ser detonats si s'acompleix, diu, l'amenaça d'atemptar contra la seva persona. Assenyala Donald Trump que ja ha donat ordres a l'exèrcit nord-americà de destruir tots els racons de l'Iran, tant si aconseguissin eliminar-lo com si no. De la seva banda, Mollah Khamenei, fill de l'Ayatollah assassinat en atacs estatunidencs al febrer, Ali Khamenei, ha advertit en un missatge a la nació aquest dissabte que els responsables per la mort del seu pare no moriran de manera pacífica. En els darrers dies, volíem dir, atacs iranians a petroliers del Golf Pèrsic han provocat la resposta armada estatunidenca. El preu del Brent ha escalat fins als $76.
0: I a Venezuela, la xifra de morts en el doble sisme registrat a finals de juny s'eleva fins als 4.118. Els ferits es mantenen en els 16.700.
1: Sí, segons el darrer recompte oficial del govern interí, s'han afegit 230 persones al balanç de morts. També hi ha 17.200 que dormen en campaments transitoris que s'han aixecat a la zona zero, a La Guaira. Les autoritats han repartit a la població 10.000 tones d'aliments i 14.000 d'aigua. Delcy Rodríguez ha promès un pla de construcció d'habitatges, però el seu mandat acaba aquest juliol i, segons Donald Trump, Venezuela no estaria en condicions de convocar eleccions. Sobre el terreny hi ha 30.000 efectius i 30.000 voluntaris que continuen treballant entre rèpliques que no aturen. Avui s'ha registrat una a Caracas, la capital, prop de 1.200 des del passat 24 de juny.
0: I en esports, Tour de França, connectem en directe a la zona de meta de la 8a etapa des de Bergerac, el nostre company Jorge Agüero. Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Tim Merlier s'ha endut la 8a etapa del Tour de França. Per segon dia consecutiu, el ciclista belga del Soudal Quick Step ha estat el més ràpid en l'arribada a l'esprint. Per tant, segona etapa i segon esprint per ell en aquest Tour de França. Avui ho ha fet en l'arribada a Bergerac, on ha acabat aquesta 8a etapa del Tour de França, una etapa plana i que no deixa cap canvi al capdavant de la general. Es manté Tadej Pogacar amb el maillot groc i 2 minuts 42 segons d'avantatge sobre el seu principal rival i perseguidor, el danès Jonas Vingegaard.
0: De moment és tot. La informació torna aquí, al punt de les 7, a Ràdio 4.
3: Ràdio 4. Radio 4.

La cantant i productora Carla Amcà i la seva novetat que es diu Pols Estrella, obert aquesta hora, que avui compartirem amb un altre cantant i productor joveníssim. Es diu Samu i ve a compartir amb nosaltres les cançons del seu EP de debut, Eclipsi Sensorial. Abans però, en Miquel Rubió ens porta Viciada.

0: Aquesta cançó es diu Eclipsi Sensorial i és la que dona títol a un EP que avui ve a compartir amb nosaltres un artista joveníssim que volem conèixer una mica més. És en Samu. Què tal, Samu, com estàs?
1: Encantadíssim d'estar aquí, la veritat.
0: Amb un EP que té un títol suggerent. Explica'ns de què va això d'aquest Eclipsi Sensorial.
1: Bàsicament, l'Eclipsi Sensorial va ser un miniprojecte que se'm va acudir a principis d'any, just principis d'any. Va ser durant el viatge a Vietnam que feia per començar l'any.
0: Vas a Vietnam?
1: Sí, i allà em vaig inspirar moltíssim. Sempre hi ha alguna
0: cosa... Que ets molt viatger, tu?
1: Jo sóc molt viatger.
0: Sí?
1: M'encanta viatjar.
0: M'estàs fent molta enveja ara mateix, eh? Tan jove, quina edat tens?
1: Tinc 18 anys.
0: 18 anys. 18 anys. I a quins països has estat ja?
1: He estat a uns quants d'Àsia, he estat a Vietnam, he estat a Tailàndia, a Singapur. Singapur és el meu país
0: sí?
1: preferit del món, sí, absolutament.
0: I quan dius viatges sol o què?
1: No, amb la meva família.
0: Ah,
1: amb la meva família.
0: Déu-n'hi-do.
1: No, no, però sí, he tingut la sort que des de petits he pogut viatjar força i conèixer món, i això, la veritat, m'encanta i estic agraït de poder-ho fer, sí.
0: Sempre cap a l'Extrem Orient o què?
1: Tirant bastant cap allà, sí, perquè el meu pare és bastant fanàtic de tot aquest món i sí que és veritat que moltes vegades Europa ens agrada, però sempre que volem tirar cap a algun lloc sempre és Àsia, sens dubte, sí.
0: I dius que hi ha un país que té el cor robat, que és...
1: Singapur.
0: Que és el país de la tecnologia.
1: És molt tecnològic. Però a la vegada té una cosa d'un cert tradicionalisme, sobretot al carrer, als mercats de menjar del carrer que hi ha. És una barreja perfecta entre les dues.
0: I viatjar suposa que t'obre la ment i a tu t'inspira, a més.
1: Sí, m'inspira moltíssim, sí. Sobretot aquestes ciutats d'Àsia i sobretot a la nit. Hi ha alguna cosa de veure aquestes ciutats de nit i veure-les des d'un punt on es vegi tot des d'una vista així panoràmica que m'inspira moltíssim a crear, sí.
0: Clar, tu aquest ambient de nit, nocturn, a la foscor, és una mica el que embolcalla el teu projecte, no?
1: Sí, des d'un principi, realment. I no sé ben bé per què. Va ser des de fa un parell d'anys que tinc alguna cosa amb la nit i aquesta foscor, d'alguna manera, que m'inspira molt més a crear durant la nit, sí.
0: Molt bé. Et vull acabar això, amb que ens expliquis una mica el concepte sí. de l'eclipsi sensorial.
1: És veritat que m'han anat molt...
0: No, sóc
1: pel...
0: jo que t'he fet anar per una altra banda.
1: No, tranquil. Eclipsi sensorial és, bàsicament, un punt en el qual tots els teus sentits estan aclaparats fortament. Ho vaig visualitzar molt amb una imatge concreta, que era jo al terra, tirat a terra... i absolutament aclaparat per absolutament tot. A nivell de vista imaginava que ho veia tot negre, a nivell d'oïda super desorientat. És una desorientació molt forta.
0: Sense prendre res, eh?
1: Sense prendre absolutament res. Jo mai prendré res.
0: Perquè això em sona de... M'ho han donat que vas pres alguna cosa
1: sí,
0: que...
1: Sí, això m'ha dit alguna gent que els hi recorda una mica això, però sí que jo tot això fora de la meva vida, absolutament.
0: Molt bé, que quedi clar. A més, has batejat el teu estil musical amb un segell, amb una etiqueta, que és el Cat Electro.
1: Cat Electro, m'agradava molt l'idea d'aquesta unió de la llengua catalana amb la música electrònica. Sí que és veritat que a les ràdios sona bastant, però hi ha un punt que és la música catalana amb sintetitzadors que sobretot crec que fa... A mi em fa falta sentir-la més a les ràdios. I és una cosa que la música catalana, sí, hi ha sintetitzadors a moltes de les cançons que ara sonen a la ràdio, però no és l'instrument principal, i això és, a mi és una mica el que em falta.
0: Per tant, tu apostes clarament per això, pels sintetitzadors, fins i tot per un cert punt vintage, no? Cap als 80.
1: Completament. A mi aquelles etapes dels 80 i 90...
0: Però si no havies nascut, fill meu.
1: Ja! I no sé per què! O sigui, crec que hagués estat increïblement feliç naixent en aquelles etapes. Soc tremendament feliç ara que tenim tota la tecnologia que hi ha, però sí que és veritat que penso i les llegendes musicals que hi havia en aquell temps... Ara també hi ha llegendes musicals, però d'alguna manera em sento més atret cap a aquella etapa.
0: I com neix amb tu la vocació de música? Com comences a experimentar amb la música?
1: Doncs me'n recordo que jo, de ben petit, vaig començar de cop a veure concerts. Me'n recordo, no sé per què, de cop vaig començar a veure concerts i a partir d'aquí ja vaig començar a la vegada a fer teatre. Uh-huh. A tercer de primària vaig començar a fer teatre i crec que aquesta unió de començar a pujar a l'escenari i començar a veure concerts i començar a estar més en contacte amb tot aquest món, crec que això va ser el desencadenant. I a partir d'aquí, me'n recordo que quan era petit el que feia era m'aixecava ben d'hora pel matí, a les 7 del matí a vegades, i el primer que feia era anava a la televisió de casa meva, em posava l'Spotify i posava música i posava a cantar i a fer veure que actuava en directe des de ben petit.
0: A les 7 del matí?
1: I De fet, sí. Moltes vegades els meus pares s'aixecaven una hora després o així, ja
0: s'entén que ja està el nen a la menjadora amb Spotify.
1: Realment sí. I a partir d'aquí van ser això uns quants mesos així fins al punt que vaig dir m'agradaria ja introduir-me en tot això i vaig començar a escriure algunes coses, vaig començar amb GarageBand, que és probablement la primera incursió que fem molts que volem fer música, la fem en GarageBand, i allà vaig començar a fer les meves primeres cançons. Sí que la veu no la vaig gravar fins fa un any que no he gravat veu de les meves cançons. Però amb 8 anys, 9, ja estava fent cançons.
0: Amb 8-9 anys, amb el GarageBand, fent cosetes?
1: Sí.
0: I sempre has treballat així de manera autodidacta o després has trobat algú que t'ha assessorat o t'ha ensenyat?
1: Doncs he sigut molt autodidacta, realment.
0: YouTube i avall.
1: Veig molts... Encara avui m'encanta, sobretot, estones que tinc lliures, en comptes d'estar amb les xarxes socials i TikTok, m'encanta entrar a YouTube i estar veient tutorials i vídeos. Estic constantment entrant a YouTube per seguir formant-me en aquest àmbit. Sí que és veritat que després he fet també un curs de producció musical, he fet altres coses, però ha sigut bastant autodidacte realment tot el meu procés.
0: Escolta, Samu, si jo et dic Michael Jackson o The Weeknd, tu què dius? Que sí o que no?
1: Referents màxims, et diria. Sí, sens dubte. És que, sobretot, The Weeknd crec que és la raó per la qual faig aquesta sonoritat, perquè gràcies a sobretot la seva última trilogia, sobretot Down FM, que és el segon àlbum d'aquesta trilogia, em va obrir moltíssim la ment, i la quantitat de sintetitzadors que hi apareixen i la quantitat de sonoritats diferents d'un mateix sintetitzador que s'hi poden trobar, a mi és el que em va flipar i vaig dir, jo també vull fer aquest tipus de música. I Michael Jackson és que no només sonorament, sinó tot el que ha construït i tot el que ha portat a l'indústria musical, i que sense ell no tindria més, és una borrada.
0: Avui estem amb en Samu, que ve a presentar-nos les cançons d'un EP que acaba de publicar i que du per títol Eclipsi Sensorial. Ja veus que és una persona entusiasta a tope al 100% i amb moltes ganes d'això, d'ensenyar la seva música, que fins ara no l'has ensenyat, tot i que des dels 8 anys has estat fent moltes coses. Quin ha estat el procés d'arribar a publicar aquest EP?
1: Des de Laberint Infinit, que va ser el meu primer single, al principi no pensava en publicar un miniàlbum. Després de Laberint Infinit sí que tenia Inigualable, perquè Inigualable està feta des de gener de 2025, ja fa un any i mig que la tinc feta, i la volia treure, però no pensava en un miniàlbum, pensava treure solament Inigualable o alguna cançó més, i va ser durant un mes després o així, al març d'aquest any, que vaig dir, crec que vull oferir alguna cosa més que una sola cançó i vull oferir algun producte que amb el qual la gent em pugui descobrir molt més i pugui veure molt més que no sols anar donant petites cançons i petites coses. I fer àlbums és la meva cosa preferida del món. M'encanta fer cançons per separat, però crear un àlbum amb un concepte i que tot giri sobre una sonoritat concreta, i això a mi m'encanta. I estic fent l'àlbum encara, queden molts mesos de fer àlbum, però necessitava treure algun projecte una mica més gran i un miniàlbum ha estat per mi la combinació perfecta.
0: Doncs aquest miniàlbum es diu Eclipsi Sensorial i s'obre amb aquesta cançó que es diu Inigualable.

0: Això és inigualable del nostre convidat d'aquesta hora, que és en Samu. Té només 18 anys, acaba de publicar aquestes cançons, aquestes quatre cançons, inspirades per això, per l'electrònica vuitantera, vintage, també per artistes com Michael Jackson o The Weeknd, com ens explicava. Però tot això ha portat a l'univers català, perquè cantar en català sempre ha estat no ha estat opcional, diguéssim, o què? O en anglès, em diràs.
1: De fet, no et diré en anglès. Vaig començar...
2: Sabia!
1: Vaig començar, però jo no volia. Era una cosa com...
0: Sí, tots diuen el mateix. Jo no volia...
1: Em vaig sentir com... Perquè la cosa és... En aquells temps, 2017-2018, en els quals jo ja estava com escrivint alguna cosa, començant a fer coses, la música catalana girava entorn a una sonoritat molt marcada. I aquella sonoritat a mi no em representava. Llavors... realment no tenia en ment que podrien existir més gèneres de música catalana.
0: Pues existeixen,
1: com, d'alguna manera, no sé per què el meu cap associava que la música catalana havia de girar tot entorn a aquesta sonoritat. I va ser amb l'auge de grups com els Tiets, com Julieta, que no és música la qual jo faria perquè és un estil més urbà, però sí que és veritat que a l'aparèixer aquests grups i proposar sonoritats tan diferents a les que hi havien hagut, de cop em va girar molt el cap de dir com no havia pensat que podia fer música de l'estil de The Weeknd en català. No? Si era una cosa molt, molt bèstia de cop. I vaig estar fent música en anglès fins als 13 anys o 14 fins i tot.
0: Una cosa ensenyable o millor que no? No.
1: D'aquell temps he fet com una cosa de deixar enrere...
0: Una càpsula allà tancada?
1: Tots els papers que tenia, no sé ni on són. Les cançons, algunes estan a GarageBand, però la majoria ja borrades, és a dir... No tornaré.
0: Però tothom comença d'alguna manera.
1: Però, clar, això m'agrada i al final ho miro en perspectiva i dic... això que feia és el que m'ha portat a fer el que faig ara. Llavors, al final estic agraït de fer aquelles cançons que feia, perquè si no hagués començat per allò no hagués arribat al que estic fent ara.
0: També et defineixes com algú molt perfeccionista, però sí. Fins a quin punt és perfeccionista?
1: Aquest és el punt, perquè...
0: Ara ja m'has dit que tens coses que les has borrat perquè no les vols ni res,
1: sí,
0: ni allò.
1: Sí. És un perfeccionisme... bastant potent, però sí que el sé controlar en certa mesura. No és aquest perfeccionisme d'estar treballant 3 mesos en una cançó, sinó que sí que deixo que d'alguna manera no tot sigui la perfecció que m'agradaria que tingués, i al final també valoro altres coses, com és que a vegades, per exemple, vocalment, si fos super, super perfeccionista, utilitzaria molt més autotune i m'agrada que hi hagin a vegades certes imperfeccions en la veu, perquè això demostra que és un artista humà, no? I que no hi ha aquest punt de robotisme. Però sí que sóc força perfeccionista, sobretot a nivell instrumental. M'agrada posar molt èmfasi en les instrumentals i anar bastant profund en cada so, com vull que sigui, pensar-ho bé, això sí.
0: També és veritat que quan produeixes una cançó no acabaries mai. Sempre hi pots afegir una cosa.
1: Aquesta és la cosa.
0: Sempre ho pots polir, sempre ho pots refer i no acabaries.
1: I ara també ho penso, i d'aquí un any ho pensaré. Ara em miro el miniàlbum i fa res que ha sortit, però és que l'escolto ara i trobaria coses a canviar. Però també és aquesta cosa de dir... m'agrada publicar les coses tal qual van siguent, perquè si hagués d'estar intentant que tot fos perfecte i perfecte i perfecte, no ho trauria mai.
0: No acabaries mai. Atenció, Samu, ara et faré una pregunta trampa, eh? Ets un productor que canta o ets un cantant que produeix?
1: No, sóc un cantant que produeix, sens dubte.
0: Sí?
1: Perquè vaig... ara que hi penso,
0: Torno a repetir la pregunta. Samu, ets un productor que canta o ets un cantant que produeix? Tachan!
1: No, sóc un cantant que produeix.
0: Sí?
1: Tot i que et diria que cantant 60%, productor 40%, estan bastant... Però sí que és veritat que he estat fent cant durant 3 anys ja a classes de cant. He estat moltes hores setmanals durant els últims 3 anys cantant i perfeccionant a nivell vocal, i la veu crec que va per davant, i no he estat tantes hores produint com cantant, i gaudeixo més, una mica més, cantar que no pas estar a l'estudi produint. Però producció també he tirat molt en aquests últims temps, i et diria que està bastant anivellat, sí, sí.
0: Clar, però és que hi ha gent que trobes que ho gaudeix molt, això de produir, més sí. que no pas cantar. Sí. I, bueno, canto, perquè mira, algú de posar la veu a les cançons, ja li poso jo. Mm-hmm. Però el que realment els agrada és això, doncs estar allà manipulant el so i treure una cosa, diguéssim, no?
1: A mi això també m'encanta, i m'encanta sobretot durant aquests últims mesos experimentar amb sons que potser abans em tancava molt i era més tancat cap a una sonoritat concreta, i ara vull tirar més cap on em porti, i m'agrada moltíssim estar a l'estudi, m'agrada moltíssim crear melodies també vocals. Tot això ho gaudeixo molt, gaudeixo molt en general tot aquest món.
0: Sí, sí. Home, el fet que portis, no sé quants anys has dit, practicant el cant, vol dir que t'ho estàs prenent molt seriosament, això.
1: M'ho estic prenent molt seriosament, i el miniàlbum sí que a nivell de vocal, comparat amb Laberint Infinit, que era el meu primer single, hi ha una evolució, però sobretot el que estic posant molt èmfasi és en l'àlbum en el qual estic treballant. I durant aquest estiu i aquesta tardor, el que vull fer sobretot és treballar vocalment cada cançó i estar-me una hora, per exemple, cantant una cançó només de l'àlbum, i perfeccionant, i sé que d'aquest miniàlbum a l'àlbum gros que vindrà d'aquí mesos i mesos, hi haurà molta millora a nivell vocal. Almenys això és el que vull, que encara sigui molt més desplegament vocal, molt més, molt més.
0: Anem a analitzar cançons. Hi ha una cançó que és curiosa, la lletra és Correfoc. Fas una analogia entre els correfocs tradicionals i les relacions sentimentals, no?
1: Sí.
0: A veure, explica'm això.
1: Això va néixer perquè hi va haver una idea, un concepte que... Just va ser a Vietnam, també. Estava a l'hotel de Ho Chi Minh City... Perquè jo tinc una cosa, que és que a mi m'encanta viatjar i m'encanta visitar, però sempre que arribo a l'hotel necessito, ni que siguin 15 minutets diaris de fer música, necessito cada dia fer música durant una estona, si no, no em sento completat del tot. I aquesta cançó va néixer entre Ho Chi Minh i Hanoi, perquè em va venir al cap l'idea que en un correfoc, quan ets just a sota les espurnes, aquestes espurnes normalment van més enllà. I moltes vegades estàs just a sota una cosa, no sempre és el que t'aportarà més intensitat. I m'agradava molt això, pensar que en un correfoc, quan t'allunyes una mica just de la vara de pirotècnia, és quan les espurnes et toquen una mica més.
0: Que estàs a sota, estàs més menys protegit, diguéssim, perquè les espurnes van fora.
1: Sí, aquesta també és la cosa, et sents protegit just quan és a sota. I em va agradar molt comparar això al que és una relació, i no té per què ser amorosa, qualsevol relació, moltes vegades viure-ho super intensament potser no és la manera amb la que tot acaba de funcionar del tot, i a vegades has de prendre una mica de perspectiva per poder...
0: I tot això se'n va acudir entre Hanoi i Ho Chi Minh, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Que, per títol de qualsevol cosa, m'encanta. Entre Hanoi i Ho Chi Minh.
1: Sí, és que a Vietnam va sorgir, i va sorgir també el concepte solidificat de crisi sensorial, va sorgir també Última pregunta, vaig començar instrumental, o sigui, de les quatre cançons... Inigualable sí que la tenia ja, però les quatre cançons a Vietnam d'alguna manera van desenvolupar-se una mica.
0: I van néixer allà. Doncs escoltem aquesta cançó que es diu Correfoc. Ara ens l'ha contextualitzat, ens l'ha explicat, sí. Però crec que acabarem d'entendre escoltant-la. Correfoc. Correfoc.

0: Correfoc, una de les cançons d'aquest EP que ve a compartir amb nosaltres en Samu. Estàvem una mica analitzant lletres, perquè a banda d'això de portar les cançons i d'imaginar-se com vol que sonin, i inspirat amb això, en els sintetitzadors i el tecnopop dels anys 70 o 80 i 90, millor. Fas lletres molt poètiques, fas servir moltes metàfores... Sempre, però, basant en les teves pròpies experiències, diguéssim.
1: No, i això és una cosa que...
0: Ben fet.
1: Això és una cosa
0: no,
1: que...
0: No ho facis, parla d'una altra cosa.
1: Sí, perquè és que abans pensava, fa uns mesos, i abans de començar a crear aquest miniàlbum, deia, m'agradaria, no, que totes les experiències de les quals parlo fossin reals, però sí que hi ha una certa màgia en crear experiències i crear-les des de zero de la teva imaginació. I m'ha portat molt més crear-ne que no pas que totes les experiències siguin viscudes al final. I m'agrada crear experiències, m'agrada crear cançons a partir d'experiències personals, però gaudeixo molt de crear una història des de zero de la meva imaginació, sí, sí.
0: Per tant, neix una idea i a partir d'aquí vas estirant un fil que es converteix, sí, en una lletra. Perquè sí. Parteixes d'una lletra, d'una història, o parteixes d'una melodia que et ve?
1: Això no depèn tant, ara que ho penso, perquè normalment el que faig és, un cop l'instrumental ja està... Això sempre ho faig, primer de fer una part de l'instrumental, mai començo a partir d'una lletra. I a la que l'instrumental està una mica desenvolupada, ja començo a tirar a nivell de lletra. Hi ha una cosa que tinc, que és que tinc una llista des de fa bastant de temps amb tot de títols que se'm van acudint a vegades i tot de paraules que em quadren molt per a futures cançons i conceptes, i moltes de les cançons surten a partir d'aquí, a partir d'aquesta llista és un títol i automàticament ja començo a imaginar com un quadre i estirar d'aquí, i moltes neixen d'un títol, sí, sí.
0: Si aneu a YouTube, veureu i busqueu Samu, us trobareu amb el seu perfil i veureu que hi ha videoclips, hi ha visualizers, hi ha trailers. A quina importància dones la part audiovisual del teu projecte?
1: Dono moltíssima importància i això és una cosa que no tenia tan present abans. L'identitat personal d'un artista visualment és clau, perquè sí, sonorament... has de tenir una identitat. Però el que complementa l'identitat visual a la sonora és moltíssim. I dono moltíssima importància a l'identitat visual també per un fet que m'agrada que la gent em percebi des d'una perspectiva més completa i que la gent em descobreixi també des d'aquesta perspectiva. I sobretot, per exemple, el videoclip d'Inigualable és una cosa que vam treballar moltíssim i gaudeixo molt creant videoclips i creant històries per després portar-ho a la part visual. Gaudeixo quasi tant com crear a nivell sonor.
0: Portar al directe aquestes cançons està previst o de moment encara no?
1: És una cosa que ha anat canviant, perquè sí que és veritat que durant principis d'any i fins fa un mes o així no tenia per res en ment portar-ho al directe. El que sí que m'ha agradat des de ja crear aquest miniàlbum, el que sí que tinc ganes és de fer alguna actuació, això sí. Però una gira o un concert sòlid com a tal no ho tenia tan present. I aquest any... el que a mi m'agradaria és o fer alguna actuació només o no fer-ne cap, perquè sí que el que prefereixo és crear una base una mica més sòlida de seguidors i també crear una base com a artista que contingui una mica més de varietat per a poder oferir en directe. Però sí que de cara a l'any que ve m'encantaria i de cara a l'any que ve és una cosa que sí que crec que és més possible, una petita minigira de festivals, això a mi m'encantaria. Per l'any que ve, aquest, no.
0: De fet, de cara a l'any que ve, perquè ho has anat deixant anar durant la conversa, el que tenim al damunt de la taula és una mena d'aperitiu d'un àlbum que estàs preparant,
1: sí,
0: de cara a l'any que ve.
1: Sí. I he de dir que està avançant més lent del que em pensava, però també...
0: És no tinguis pressa, eh?
1: És que aquesta és la cosa, és una qüestió també d'aquest perfeccionisme una mica, i que a mesura que vaig creant-lo es va redreçant una mica la direcció cap on tirarà aquest àlbum, i vull que sigui bastant sorpresa, però sí que el que puc dir és que seguirà bastant la sonoritat d'Eclipsi Sensorial, tot i que encara cap a una perspectiva molt més retro, molt, molt més retro, i que sonorament l'escoltis i sigui una cosa que et transporti absolutament cap a aquella etapa. I encara queden mesos i mesos de creació, però amb el que està naixent i el que ja s'està solidificant, estic molt, molt, molt, molt content, i les cançons que estan naixent m'agraden més que les del miniàlbum. O sigui que això ja és una boníssima senyal.
0: Exacte, ens estarem molt pendents. Una de les quatre cançons d'aquest EP que haurem acabat escoltant tot ell es diu Última Pregunta. La posarem per acabar l'entrevista, però abans la meva última pregunta és aquesta. Atenció, perquè és pregunta trampa també, Samu, t'aviso. La pregunta és aquesta. Si l'oient que ens està escoltant ara mateix a Radio 4 només pogués retenir una imatge o un concepte d'aquest eclipsi sensorial, quin t'agradaria que fos?
1: Temps. M'agradaria que fos la portada, perquè crec que ho resumeix bastant tot. La portada és una cosa que vaig començar a crear sense tenir tan clar, i amb el meu germà. El meu germà té 14 anys, però ell és qui em fa absolutament totes les portades, tots els dissenys, que això quan ho dic a la gent...
0: En sèrio?
1: Realment sí.
0: Vaja crac, no?
1: I la gent diu, com pot ser que això ho hagi fet una persona de 14 anys? Doncs és així, i la portada van començar creant-la sense tenir molta idea, però sí que a la que l'he anat veient reflexa molt bé aquest eclipsi sensorial d'alguna manera, que és jo amb uns auriculars completament aïllat de tot, també a nivell de visió mirant cap avall també aïllat, i una imatge de mi estirat, i a la part de darrere és una imatge una mica més difosa, però jo, doncs, amb una energia molt més potent i agressiva. I això, d'alguna manera, la portada és, sens dubte, moltes vegades una de les coses amb les quals un artista vol afirmar-se, i si hi ha una imatge d'aquest eclipsi és aquesta portada, sens dubte, sí.
0: Doncs, al final, Manu, m'ha encantat conèixer-te amb aquest entusiasme que encomanes, i les cançons d'aquest eclipsi, i pendents d'aquestes cançons que aniràs publicant en un àlbum a partir de 15 mesos, quan les tinguis fetes. Doncs això, busqueu-lo, es diu Samu, l'EP és Eclipsi Sensorial, i avui ha compartit una estona amb nosaltres aquí al Catalunya Express. Marxem amb aquesta última pregunta. Samu, fins una altra.
1: Merci, Joan.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.

És Sara Roy, tant de bo poder parar el temps. Arribem al punt horari. Nosaltres no podem parar el temps, però sí que ens podem aturar quan sigui l'hora en punt. I arribarem amb Laura West, amb Caidam. Des de Can Romera està raó. I Manxules.

0: Són les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El president del govern, Pedro Sánchez, es desplaçarà a Almeria aquest dilluns per conèixer de primera mà la situació de l'incendi que ha cremat 6.600 hectàrees. El temps ha donat una treva aquesta tarda als 500 efectius que treballen per extingir les flames sense control encara a Los Gallardos. L'incendi, el més mortal del segle a l'estat, deixa 12 víctimes que han perdut la vida pel moment perquè hi ha altres 23 persones que es troben desaparegudes. A més, hi ha prop de 1.400 desallotjades de les seves llars.
2: Lo más probable es que vayamos a Mojácar, que nos acogen unos familiares, y a esperar a próximo aviso.
3: Con bastante miedo por también las dimensiones de las llamas y tal, que hay muchos pinos por allí.
4: Vengo a buscar a mi tía, que la han desalojado de Alfaiz, para llevarla a mi casa.
5: Yo espero que mañana ya esté en mi casa. Quiero, de verdad, porque yo tengo mis gallinas. Tengo mis gallinas.
0: Des de Catalunya, el president Illa reclama un pacte de país per fer front a la proliferació d'incendis al llarg del territori. L'escoltem.
6: Els boscos s'han de gestionar i per gestionar-los hem de poder-hi treballar. I clar que s'ha de fer amb respecte al medi ambient, evidentment que sí, amb respecte a la diversitat, però gestionant els boscos sempre s'ha fet així i s'ha de seguir fent així si no volem tenir, diguem-ne, moments complicats a l'estiu. I això és una missió de país. Naturalment que el govern s'hi posa davant, però és una missió de país, de tots.
0: L'incendi declarat aquesta tarda a Càmeres, a la Noguera, que ja ha cremat 19 hectàrees, ha entrat a l'espai natural de l'aigua Bràrrets-Segre, segons informen els agents rurals. Es manté tallada la circulació a la C-13 entre Camarasa i Vilanova de Meià. De fet, el foc ha creuat aquesta carretera i avança en direcció nord-est, empès per la marinada. En les tasques d'extinció hi treballen 160 efectius del cos de bombers. S'han activat 55 dotacions i 11 mitjans aeris. Protecció Civil ha demanat també el confinament als veïns del nucli urbà de Fontllonga. L'incendi de Mont-roig, que ha cremat 7 hectàrees, s'ha donat ja aquesta tarda per controlat. Davant la situació climàtica a Catalunya, 57 municipis de 13 comarques han activat el nivell 4 del Pla Alfa, el més elevat, i es mantenen tancats al públic 8 espais naturals. Els agents rurals alerten les condicions climàtiques que s'arrosseguen des de fa dies faran que les restriccions s'allarguin. Marc Gálvez, sotsinspector de l'Alt Pirineu.
7: Sí, la situació que ja arrosseguem de diversos dies és de molt elevades temperatures, una molt baixa humitat i marinada que es reactiva a la tarda. Per tant, són tres elements que si s'ajunten fa que una petita ignició propagui molt ràpidament. Per tant, és una situació que arrosseguem des de fa dies, tot i que avui ha baixat lleugerament el risc. La previsió és que torni a augmentar de cara a la setmana que ve. Per tant, es preveu que les restriccions es continuïn mantenint fins que baixin les temperatures.

0: passat, ha advertit en un missatge a la Nació aquest dissabte que els responsables la mort del seu pare no moriran de manera pacífica. I mentrestant, a Oman, país mediador, els negociadors d'ambdues països miren d'acordar la reobertura del trànsit a l'estret d'Hormuz, una exigència de Washington, mentre continua el foc creuat. En els darrers dies, atacs iranians a petroliers al Golf Pèrsic han provocat la resposta dels Estats Units. El preu del Brent ha escalat fins als 75 dòlars.
1: Encallats també els esforços diplomàtics per arribar a un acord de pau entre Rússia i Ucraïna.
0: Les forces ucraïneses han atacat aquesta matinada 21 petroliers de l'anomenada flota fantasma russa al mar d'Azov. Són embarcacions que transporten petroli fora del país i així evaden les sancions internacionals contra el Kremlin. A Sumy, una localitat al nord d'Ucraïna, 5 persones, entre elles un menor, han perdut la vida i altres 30 han resultat ferides en un atac rus amb bombes, segons ha informat el cap militar de la regió ucraïnesa.
1: Gràcies, Joaquín. I en plana cultural, el Cruïlla tanca l'edició d'enguany amb una lleugera pèrdua d'espectadors, 9.000 menys que l'any anterior. La diferència ha estat sobretot a la jornada inaugural de dijous. Des de l'organització treuen ferro a la pèrdua d'assistents perquè diuen l'objectiu és qualitat i no quantitat. Jordi Herreruela n'és el director.
2: Sentim molt còmodes amb aquests aforaments de 20 i alguna mil persones en jornades de dijous, divendres i dissabte, amb un màxim de 25.000 persones per dia, i estem, diríem, que arribant al límit del que podem assumir.
1: Aquesta nit, última jornada al Parc del Fòrum de Barcelona amb l'actuació de Tudor Cinema Club. In a few weeks, I will get time. Amb aquest What Do You Know que estem escoltant, també actuacions de Rigoberta Bandini o Polo i Pan. Ens despedim amb aquesta cançó. Fins al proper butlletí informatiu al punt de les 8. Bona tarda. Stop.

0: Radio 4.
1: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
2: A Ràdio 4, cada setmana descobrim com la ciència i la tecnologia formen part de la nostra vida.
3: Vols entendre millor el món que ens envolta?
2: Digue-li Ciència és el programa que apropa la ciència als ciutadans.
3: Donem visibilitat a científics, universitats i centres de recerca, a les investigadores i les tecnòlogues que estan canviant el futur.
2: Perquè ho tenim clar, sense ciència no hi ha futur.
3: Escolta Digue-li Ciència, Ràdio 4, cada dissabte a les 7 del matí
2: i diumenge a les 8 del vespre.
3: I si no arribes, descarrega'l quan vulguis a la plataforma RN Audio.
2: O al web de Ràdio 4.
3: Ciència per entendre,
2: tecnologia per avançar
3: i coneixement per a tothom.
0: Digue-li Ciència, amb Pere Buigas i Núria Coll.

Què tal? Molt bona tarda, com esteu? Benvingudes, benvinguts al territori clandestí. Ens queda poquet, una setmaneta de temporada, però encara hi ha molta activitat cultural. I avui farem un tastet d'alguns esdeveniments que tindran lloc la setmana vinent. Ens centrarem per sobre de tot en un parell molt diferents, per cert. Mireu, per una banda, el Festival Eufònic, aquesta mostra que dedica el seu espai a les noves creacions, a l'experimentació i també a l'arrelament d'aquestes creacions dels seus autors i autores amb el territori. I aquest territori són les Terres de l'Ebre. És un festival que arriba a la seva 15a edició, un festival que es treballa amb un mim i una cura molt especial

el que ens agrada visitar, perquè sempre fem descobertes. I una altra d'aquestes mostres, absolutament diferent, és el Festival Latir. És un festival que vol mostrar i recuperar tot allò que estan fent les artistes que es dediquen al món de la música, la literatura i el cinema, que arribades a diferents punts de l'àmbit llatinoamericà resideixen la gran majoria entre nosaltres i en aquí desenvolupen les seves creacions. El Latir Festival, Partal i l'Eufònic seran protagonistes de bona part del nostre programa, però evidentment continua una altra de les grans mostres musicals d'aquests dies, com és el Festival Cruïlla, i aquest vespre, d'aquí un parell d'horetes, aquests senyors pujaran a l'escenari. The Hives.

mítics, probablement una de les millors bandes de power pop de garatge del món, la música de The Hives, aquí un parell d'horetes, al Festival Cruïlla, al recinte del Fòrum de la Ciutat de Barcelona. Quines ganes d'anar a veure'ls i també quines ganes de marxar, ho dèiem, cap a aquest Festival de les Terres de l'Ebre. El Festival Eufònic celebra el seu 15è aniversari dies 16, 17 i 18 de juliol. Diferents creacions que juguen, com dèiem, amb el risc, amb l'experimentació i amb l'arrelament al territori. Tota una descoberta que ens fa el seu director, el Vicenç Fibles.

0: Adrián Mar serà un dels artistes que participaran, com dèiem, d'aquesta quinzena edició del Festival Eufònic. Se celebra a les Terres de l'Ebre i ens presenta, doncs, amb diverses maneres d'entendre el fet cultural, des de les performances fins a les creacions audiovisuals, la música amb tots els seus contextes, i sempre parant l'atenció amb els paisatges de les Terres de l'Ebre que acullen totes i cadascuna d'aquestes propostes. Serà els dies 16, 17 i 18 de juliol. Tindrà Amposta com a epicentre centre de la seva programació, que s'anirà desplegant, com dèiem, per altres indrets, i quins indrets, alguns racons absolutament meravellosos, que em dèiem, de les Terres de l'Ebre, però deixem que sigui el director artístic d'aquest festival, d'aquest Eufònic, el Vicenç Fible, qui ens expliqui quin és l'esperit d'aquesta mostra i quins aspectes creatius i de relació amb el territori i la comunitat volen treballar des de l'Eufònic.
1: Eufònic és un festival que passa a Terres de l'Ebre, en diverses poblacions, que conformen un programa polièdric on la part creativa, la part exhibitiva i diria també que la part de la formació se relaciona d'una manera directa tant en el context on succeeixen les coses com en les comunitats que hi formen part. D'alguna manera, Eufònic, aquesta mirada supralocal sobre les diferents poblacions i també sobre el Delta de l'Ebre en particular i sobre Terres de l'Ebre en general, fa que aquesta relació amb el territori sigui directa. És un festival creat des de Terres de l'Ebre, pensat per poder apropar i crear i accedir per a part exhibitiva a una sèrie de propostes que d'altra manera seria complicat.

0: també tindrem oportunitat d'escoltar-la, com dèiem, amb aquest festival eufònic, el duet barceloní Terpet, Lagore, una dona que barreja flamenc i músiques electròniques, la lleidatana Mercè, l'artista sonor nord-americà resident a Berlín, Nexi, amb els visuals de la barcelonina Laia Ferran, la instal·lació de Mehmet Aslan i Malo Lacroix, que ens mostra doncs, els viatges migratoris dels ocells. Són tantíssimes, tantíssimes les activitats i tantíssimes, com dèiem, les obres que tindrem oportunitat de gaudir en aquest festival eufònic, com sempre ens agrada dir des d'aquí, des del nostre territori clandestí. Us animem a endinsar-vos amb la web de la mostra per poder fer-vos la vostra pròpia agenda. Però continuem i continuem amb, escoltant el Vicenç Fible per saber com i de quina manera un festival com l'Eufònic ha aconseguit dinamitzar el territori i crear aquesta complicitat amb els artistes que treballen i viuen, aconseguint així nous espais precisament doncs, per fer residències i per fer creacions.
1: Aquests 15 anys, Eufònic ha aconseguit dinamitzar el territori d'alguna manera. De fet, fa 15 anys el panorama, diguem-li, de festivals a Terres de l'Ebre era molt diferent, amb la qual això és molt bona notícia. I és un model bastant únic, diria, perquè s'ha creat no només amb ells i les artistes, sinó també amb els partners, amb una sèrie de col·laboracions tant dins el territori com a fora, on sigui a través de les projectes creats en residència, com sigui a través de projectes compartits amb altres festivals, com l'any que compartíem un projecte en Firatàrrega o el projecte amb Confluence, que és entre el Festival Mont Multi de Quebec i Eufònic, ha anat fent que es convertís en un model, no diria difícil de replicar, perquè res ho és, però sí que té un caràcter bastant únic, no? Sobretot aquesta relació amb els espais que dèiem abans, on a Eufònic els espais no són un escenari, sinó que són part activa de la programació, i hi ha vegades que hi ha propostes que estan pensades per als espais, i altres vegades es busquen els espais per a un tipus de propostes, i en altres casos són projectes creats a site específic.

0: La proposta de Maya Servent, també present en aquest festival eufònic. Un festival eufònic, ho dèiem, eh? Ha celebrat aquests dies, de fet, del 2 al 5 de juliol, a Tivissa, a Ribera d'Ebre, la tercera edició del Botcamp, que és un festival que combina espectacles gratuïts amb un campus, les colònies digitals de l'eufònic, diuen els creadors de la mostra, on els artistes interactuen entre ells i treballen algunes de les seves experiències, que després es mostren a diferents escenaris. I és que l'eufònic va més enllà d'aquells tres dies que tindran lloc amb el gruix de la programació la setmana vinent, ho dèiem, a les Terres de l'Ebre. Per això li demanàvem al Vicenç Fible com es treballen precisament totes aquestes propostes que es podran veure aquests dies, si els artistes doncs fan les seves creacions tenint en compte el territori i la idiosincràsia del festival, i de pas també li hem demanat una mica que ens parli sobre aquestes residències que fan que la mostra s'expandeixi amb el temps.
1: És aquí, en les residències creatives, on hi ha una de les... diria un dels vessants del festival que des de la primera edició, el 2012, s'ha portat a terme. La convocatòria de residències creatives, conjuntament amb el Centre Arlopati, que té una residència al mig del Delta, a Balada, ha fet que es creen una sèrie de propostes que després arrastren l'ADN allà on van, i això... tant en les residències de producció i creació com en les residències d'investigació que hem portat a terme amb Acció Cultural Espanyola, ha donat lloc a projectes on la idiosincràsia del festival diria que està molt present. Poden ser projectes expositius, poden ser performatius, poden ser moltes vegades accions i performances que passen només en un moment concret, com en el cas, recordo ara, de Tirio d'Oreste en un tractor enmig d'un camp abandonat a Sant Jaume d'Enveja, que fan que això tingui diferents finestres de temps, també. I propostes exhibitives creades en residència artística tenen finestres de temps diferents. Hi ha exposicions, instal·lacions, que estan només tres dies, cap de setmana central, i en canvi hi ha altres que s'inauguren la setmana abans i allarguen fins 15 dies o una setmana després. Amb la qual parlem de diverses finestres de temps que formen part de tot aquest ecosistema eufònic, que té també una programació expandida. Hi ha uns dies centrals, 16, 17, 18 de juliol, però s'expandeix en tant que el 15 també hi ha activitats a l'Observatori de l'Ebre Roquetes, el 19 hi ha activitats enmig del Delta i hi ha dos caps de setmana abans amb activitats prèvies.

0: És la Francesa, una altra de les apostes. Aprendre i sorprendre. Són una miqueta les motivacions per les que sempre anem amb aquest festival eufònic. Vicenç Fibla ens destaca algunes perles de la programació d'enguany i consells, perdoneu, per assistir a l'eufònic, a més de portar molta aigua.
1: De la programació d'enguany podríem destacar diverses coses. Hi ha prop de 76 artistes en total, dels quals una cinquantena se concentren a Amposta i el Delta durant els dies centrals del festival. Però hi ha propostes interessantíssimes com l'espectacle visual de Mehmet Kaslan i Manu Lacroix, que parla de la migració dels ocells, però al capdavall està parlant de la migració de les persones, està parlant de què és buscar-se la vida, què és anar cap a una vida millor. Això pren forma d'espectacle visual amb la música d'Aslan i el Manu Lacroix, que l'any passat va estar també amb Kainmuchi, però hi ha la conjunció de l'artista sonor Nexi, ja que li hem proposat treballar amb l'artista visual catalana Laia Ferran. Hi haurà performances en diversos espais de Bosch de Ribera, Cabaret Eufònic, que és un nou espai amb les dissidències queer, on s'acull des d'una performance de Queer Falafel a les actuacions musicals de James Indigo i Genis i la Francesa, que ja va estar eufònic el 2023, o l'espai del Casal per la nit, que és la segona part de la nit, on hi ha Oslo Twins o l'espectacle audiovisual de l'artista xinesa Yuzu. Interessant també la proposta instal·lativa, diguem-li, d'Antoni Arola, una proposta creada en col·laboració amb el Consorci per a Memòria dels Espais de la Batalla de l'Ebre, on un raig làser es posarà en marxa cada nit i connectarà les dues torres a banda i banda del riu, parlant precisament de com el riu Ebre és encara una ferida d'una batalla que no sabeu, han passat bastants anys, i que s'activarà cada nit donant voltes.

0: Des de les Terres de l'Ebre viatgem cap a la ciutat de Barcelona, concretament cap a Casa Amèrica, Catalunya, la Biblioteca Gabriel García Márquez i també la Sala Paral·lel 62. Són les seus de la quarta edició del Latir Festival.
1: Mis parceros y mis güeras, mis morritas pasajeras, chilangas y de la nevera, esta historia es verdadera. El color de la primavera viene en música, mi hermano, colombiano, mexicano, un sonido campechano.

0: Ella és Meli Perea. Un bon dia va, doncs, arribar al territori del nostre país. És d'aquí desenvolupa la seva trajectòria creativa, i és que són moltes les dones i els homes que han arribat en els últims temps, vaja, que han creuat l'Atlàntic com abans ho vam fer nosaltres, eh? El viatge ara es produeix una mica més de forma massiva a l'inrevés, però Déu-n'hi-do la gent d'aquest país que va sortir, doncs, cap a buscar-se un futur millor en diferents països del continent Amèrica. Aquesta comunitat originària de Llatinoamèrica, com dèiem, és cada dia més present al nostre país, i el Latir Festival ens mostra d'alguna manera com desenvolupen, doncs, les seves creacions, com les mostren, com interactuen culturalment amb altres espais creatius d'arreu de Catalunya. Ens expliquen també quines són les assignatures pendents respecte a que aquestes cultures arribin a formar part d'una manera, entre cometes, normalitzada, que no ens agrada gaire la paraula, del nostre ecosistema cultural comú.
1: Como seres humanos y como comunidades, a lo largo de toda la historia nos hemos movido de un lugar a otro por diferentes razones, pero casi siempre buscando un bienestar, así como Latinoamérica en este momento se mueve de un lado para otro, en algún otro momento Asia lo hizo, Europa lo hizo también, y en este momento Latinoamérica busca esos otros espacios de conexión. Estamos aquí, agradecemos mucho la oportunidad que nos abre estas tierras, esta ciudad y este país, de poder estar aquí, de poder ofrecer lo mejor que tenemos. Y lo que queremos hacer es precisamente abrir espacios para que no solamente compartamos los estereotipos que tenemos mutuamente, sino que existan posibilidades y espacios para conectarnos y para vernos de otra manera, ¿no?

Doncs és la veu de Maria Mulata, Maria Mulata, que serà també protagonista amb aquest festival Latir, us ho dèiem, del 16 al 18 de juliol, Ciutat de Barcelona, Casa Amèrica, Biblioteca Gabriel García Márquez, i la festa final que tindrà lloc el 18 a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona, Maci Pantera, Maria Mulata, Meli Perea, Juandas i Super Simio, Els Migranyes i DJ Ruth. I no tot han de ser festivals. També podeu llegir. I podeu llegir sobre música. I podeu anar a escoltar una conversa sobre un llibre que parla de música i que ha estat protagonista aquí al nostre programa, concretament amb els nostres diumenges de Biblioteca Inflamable. Estem parlant de La venganza de las punks, de Vivian Goldman, una història feminista de la música des de poliestirèn a les Pussy Riot, i aquest La venganza de les punks serà present aquest pròxim dilluns a partir de les 7 de la tarda a la llibreria Sonora de la ciutat de Barcelona amb una conversa, atenció, entre Vivian Goldman i també Celeste Bell, és a dir, un luxe asiàtic.

Ho deia més, serà aquest dilluns a les 7 de la tarda, Llibreria Sonora, Barri de Gràcia, Ciutat de Barcelona, xerrada a l'entorn d'aquest llibre del que hem parlat aquí al nostre programa, La venganza de las punks, un llibre de Vivian Goldman, periodista cultural anglesa, que conversarà, us ho dèiem, amb la Celeste Bell, a més de directora de cinema, és la filla precisament d'aquesta dona que acabeu d'escoltar, de la Poliestirene, la vocalista de X-Ray Spec. Us ho dèiem, el subtítol d'aquest, de La venganza de las punk, un llibre editat per Contra, és una història feminista de la música des de Poliestirene fins a Pussy Riot.

José Riots, una banda que forma part d'aquest llibre La venganza de les punks, i que també ha passat per aquest, el nostre programa. Un programa que torna demà a partir de les 7 de la tarda, com sempre, a la sintonia de Ràdio 4, ja sabeu, Territori Clandestí. Aquí estem el Dani Granados, Oriol Rossell, i qui us parla, Consol Sáenz. I estàvem parlant de dones, i estàvem parlant de punk, i no ens podem deixar a unes de les pioneres de Slits. Elles són les encarregades de posar avui el punt i final al nostre programa. Adéu-siau.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: A Almeria el foc continua actiu i sense control a Los Gallardos, on ha calcinat 6.600 hectàrees i deixa 12 víctimes mortals, segons les últimes dades provisionals, perquè hi ha 23 persones més desaparegudes. Gairebé 1.500 persones continuen desallotjades. A les localitats afectades, com ara Bédar, els veïns tenen restringit l'accés. Alguns necessiten tornar-hi per recollir medicina o alimentar el bestiar.
2: El fuego ha bajado del final al vale y entonces ya ha subido a nuestra casa. Solo coge el que ya necesita y está rápido. La casa posible está bien, pero alrededor todo quemado. Yo quiero subir, pero tengo animales en casa, encerrado. Por eso ya 3 días no tenían comida ahora.
0: Les tasques d'extinció treballen 500 efectius i 6 mitjans aeris. El president del govern central, Pedro Sánchez, viatjarà dilluns a Almeria per conèixer de primera mà l'última hora de l'incendi. I a la Catalunya Nord, els bombers donen per controlat l'incendi de Trevillac, declarat fa una setmana, i que ha calcinat 5.000 hectàrees al departament dels Pirineus Orientals. El foc està contingut i no hi ha perill que s'estengui al massís de les Aspres. Enguany, 25.000 hectàrees han cremat en territori francès des del gener. Els gendarmes han arrestat 32 persones sospitoses d'haver provocat incendis, un terç dels quals són menors. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha assegurat que no quedaran impunes. I a casa nostra, l'incendi forestal a Camarasa, a la Noguera, afecta una superfície aproximada de 22 hectàrees i ja ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre-Noguera-Pallaresa i crema molt a prop del Montsec de Rubies. En les tasques d'extinció treballen 160 efectius, amb 55 dotacions terrestres i 11 aèries. Protecció Civil ha demanat el confinament als veïns del nucli de Fontllonga. Aquest foc manté tallat la circulació en la C-13 entre Camarasa i Vilanova de Meià. D'altra banda, ja s'ha donat per controlar l'incendi a Montroig del Camp, al Baix Camp, després de cremar unes 7 hectàrees. Ja s'ha aixecat també el confinament dels veïns de les urbanitzacions El Casalot, La Marina, Costa del Cefir i Miami Platja, i s'ha robat el trànsit a la P7 entre Montroig i l'Hospitalet de l'Infant i la circulació ferroviària també a la R-16 entre l'Aldea i la Metja de Mar. Catalunya afronta aquest cap de setmana una situació crítica, amb risc d'incendi forestal extrem en 13 comarques i molt alt en 17 més, segons el Pla Alfa. I la previsió apunta a una nova pujada de temperatures a partir de demà. El president Salvador Illa ha fet una crida a la prudència.
3: Fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya. No?
0: Unes 200 persones han concentrat a Figueres contra els projectes traçats a l'Empordà, la majoria dels quals relacionats amb la producció d'energies renovables, com el Plàter, com he sentit, o el Parc Eòlic Marí de Roses. Tot coincidint amb la participació en un acte de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Entre els manifestants, els pagesos, que no entenen que l'impacte de la instal·lació de les renovables es concentra en el medi rural lluny, diuen d'on es necessita aquesta energia. Pino de Las, de la Unió.

0: dins de l'acte respost a les crítiques.
1: És evident que els excessos no són positius. Ara bé, tan perillós és l'excés com la paràlisi. I estem en un moment important en el nostre país. Hem de fer un salt de modernització en l'àmbit d'infraestructures, hem de fer un salt de modernització en l'àmbit de les energies renovables.
0: Ja són més de 270 els municipis que s'han unit per mirar de frenar el pla actual i reformular-lo. En esports, Tour de França, el belga Tim Merlier del Quick Step s'ha imposat a la 8a etapa de 180 km disputada entre Périgueux i Bergerac. Tadej Pogačar es manté com a líder de la classificació general. En motociclisme, el català Marc Márquez amb Ducati ha guanyat la cursa a l'esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, demà la cursa llarga. I en el Mundial de Futbol, aquesta nit, els últims dos enfrontaments de quarts de final entre Noruega i Anglaterra i entre Argentina i Suïssa. Els guanyadors s'enfrontaran a la semifinal, l'altra la disputaran França i Espanya. De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 9 aquí, a Ràdio 4.
2: Ràdio 4.
3: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia aviso al 02076 o entra a comitéemergència.org.
2: Ràdio 4.

0: Lletra lligada, amb Maricruz Hernández.
1: Hola, famílies, com esteu? Benvingudes. Avui, tot i la calor, estem amb l'energia a tope, així que us convido a acompanyar-nos durant tot el programa perquè ens ho passarem molt bé. D'entrada, ens endinsarem en el cervell de les criatures. Què diu la ciència sobre la millor manera d'establir el vincle amb elles? Quin és l'entorn més idoni per potenciar el seu desenvolupament? Ens preguntarem si cal estimular el cervell des de que neixen, que sembla ser que des dels últims anys és una obsessió que tenim les famílies. Doncs ho sabrem de seguida amb l'ajuda d'una neuropediatra. També passarà per l'estudi l'educadora emocional Cristina Gutiérrez per parlar-nos de la confiança amb una nena de només 9 anys. I després buscarem la mirada crítica i diferent de la Clàudia Teclen sobre la discapacitat. Us quedeu? Sí, oi? Comença Lletra Lligada.

0: cervell ens fascina, sempre, en general, però poder entrar en la ment dels nostres fills i filles, jo crec que és un anhel que segur alguna vegada hem tingut tots els pares i les mares. Entrar en la seva ment per entendre millor per què tenen aquests canvis d'humor els adolescents, com observen el món els més petits i què els ajuda a interpretar-lo, què podem fer per potenciar els seus talents, com ha de ser el seu entorn perquè creixin de forma saludable. Totes les respostes les té pràcticament la nostra convidada, la neuropediatra María José Mas, que ha publicat recentment un llibre interessant de divulgació titulat Neuronas en crecimiento, consejos de una neuropediatra para acompañar el desarrollo de tu hijo. L'ha publicat l'editorial Vergara i a la nostra emissora de Tarragona ens espera la seva autora, que és a més responsable de la secció de neuropediatria de l'Hospital Santa Tecla. Doctora María José Mas, benvinguda de nou a Lletra Lligada.
1: Moltes gràcies, Maricruz. Encantada d'estar aquí un altre dia.
0: Bé, nosaltres ja saps que tots aquests temes que tu tractes, que investigues durant tantíssims anys, per nosaltres són d'un interès fascinant, perquè bé, perquè ens interessa saber molt més de la ment, de la forma de pensar de les nostres criatures, i perquè al final el cervell és una qüestió que ens interessa a tots. Jo llegia molt atentament el teu llibre aquests dies i és clar, al final te n'adones de que l'entorn és molt més que un decorat, com dius tu també, no? Perquè actua, tu dius, com un escultor pacient

0: que va moldejant el sistema nerviós, que fins i tot abans de concebre, diguem, aquesta futura criatura, la biologia ja ens està d'alguna manera marcant, determinant les oportunitats que permetran al final desplegar el seu potencial. És a dir, que a l'entorn li hem de donar la importància que té.
1: Doncs sí, sí, l'entorn és molt, molt, molt important. Basta pensar en nens que creixin en ambients amb poques oportunitats, no? I, per exemple, no sabem quants pilotos de Fórmula 1 deu haver a, no sé, quin país hem acotat ara, perquè anava a dir Cabo Verde, però clar, Cabo Verde té molt bons futbolistes, potser també té. Vull dir, la qüestió és l'oportunitat, no? Yeah. L'oportunitat de tenir un entorn que et doni l'oportunitat de desenvolupar les teves habilitats naturals.
0: Però és clar, quan les mares i els pares pensem en precisament habilitar, diguem, aquest entorn que sigui propici per desenvolupar totes les habilitats, tots els talents, és a dir, per potenciar tot allò que fins i tot, no, la biologia ja els hi dona de per se, de vegades també ens obsessionem en com fer-ho, no? Per exemple, durant molts anys hi va haver com una obsessió per fer aquesta estimulació primerenca, no? Els bebès, des que eren molt petits, des que tenien pocs mesos, se'ls estimulava amb música, amb joguines especialment concebudes per això. No sé si llavors també els estem atabalant massa.
1: Bueno, això no és necessari. A veure, quan diem la paraula estimulació, ens sembla que és ajudar que tot vagi més ràpid, no? T'estimulo, sí. És que vas més ràpid. No, és un ús d'una paraula que potser fem servir més tècnicament. Un estímul és qualsevol input, qualsevol cosa que pot percebre el cervell. Aleshores, quan parlem d'estimulació primerenca, d'atenció temprana, que té molts noms, no? El que volem dir és que hem de fer tot el possible perquè el nen, depenent del moment maduratiu en què es troba, no de la seva edat, sinó del moment maduratiu, pugui tenir un entorn en el que desenvolupar les habilitats d'aquell moment. Per exemple, si està començant a caminar, doncs no li posis un munt d'entrebancs pel mig, no li posis, no, cadires, taules, perquè no podrà passar. Sí. Per exemple, no? Aleshores, quan tu te n'adones que el bebè, el nen, el teu fill, vol començar a donar les primeres passes, doncs tu has de posar elements que li afavoreixin, doncs trobar un suport, no ensopegar-se, inclús estar tu al costat, no? Perquè si en un moment donat et vol donar la mà, doncs estiguis allà perquè no es caigui, no? Per exemple, això seria el que vol dir estimulació primerenca. Si tu a aquell nen que està en aquell moment maduratiu li impedeixes caminar, home, caminarà, però li costarà molt més perquè no està exercitant-se en aquesta habilitat que li toca en aquesta edat. No en aquesta edat, sinó en aquest moment maduratiu.
0: I estaríem en una situació diferent si aquest infant presentés alguna dificultat afegida?
1: Bueno, clar, el terme estimulació temprana o atenció primerenca justament es va crear i es va fer per aquest tipus de persones, no? Les persones que tenen aquesta dificultat. Sí, és clar, perquè el seu procés de desenvolupament no segueix exactament els mateixos passos que on dona persona que no té aquestes dificultats. Aleshores, has de proporcionar unes postures especials, unes situacions afavoridores, que no són les habituals si no tens un problema concret, no?
0: Anem a fer un pas enrere. Jo deia que quan llegia el teu llibre i quan tu ens parlaves de l'entorn, jo m'adonava de la importància que té hi ha el moment previ, diguem, a la gestació. És a dir, tornem enrere abans que aquesta criatura neixi, quan estem en les primeres setmanes, no?, de la seva gestació. Sí. Bé, el primer, fins i tot abans de la gestació. Tu dius que el que sobretot necessitem és que hi hagi una bona salut dels progenitors.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí.
0: És a dir, que quan ja ens plantegem, entre cometes, voler ser mare o pare, hem de dir, bé, com estem nosaltres, no?, cadascú de nosaltres.
1: Clar. Bueno, des de la segona meitat del segle XX, estem quasi acabant la primera meitat del segle XXI, tenim un control sobre la natalitat. Després poden passar coses, no? Però en general, quan una persona, una parella, decideix tenir un fill, ho fa en un moment concret de la vida, i el mateix que decideix, mira, doncs ara és el moment perquè, doncs jo què sé, tenim el confort, tenim el puesto per criar-lo, la casa, la feina estable, doncs també escollir igual en la part biològica, no? estem bé de salut, estem en un moment que es trobem forts, es trobem amb ganes, amb energia, perquè un nadó no, dona molta, molta, molta feina. I també, doncs, si estem, tenim algun problema de salut previ, no? Que pot ser, no té per què ser una cosa crònica i greu, pot ser una cosa aguda i puntual, doncs l'hem de solventar abans de concebre. I si és una cosa crònica que tenim de sempre i hem de prendre una medicació de per vida, doncs jo què sé, penso en una diabetis, no? O en un hipotiroidisme, doncs haurem d'anar al metge abans de concebre, però tant a l'home com a la dona. Vale?
0: Això també és important, que clar, sempre li posem més pes a la dona.
1: Bueno, perquè com que la dona és la receptora, sembla que tingui de tenir més salut que l'home, però no és cert, perquè l'home genera els seus espermatozoides, les seves cèl·lules germinals, en un cos, i aquest cos ha d'estar sa, perquè aquestes cèl·lules estiguin també el més sana possible, no? Després passen accidents que no depenen de ningú i ho pots fer superbé i poden passar coses, però almenys que tot allò que pots controlar pues ho puguis controlar, ho controlis, no?
0: És a dir, que la responsabilitat que després assumirem de ser pares i mares comença molt abans.
1: Exacte.
0: Molt abans.
1: Però és que jo entenc això, el que he dit, no? Si a nivell econòmic tu procures tenir una situació que te permeti dedicar-te als teus fills, pues també biològicament. Clar, el problema és que biològicament el temps corre i normalment la biologia i l'economia no van juntes. Normalment, normalment.
0: Tens tota la raó. Mm-hmm. Em sorprenia també ell, llegint el llibre de la doctora María José Mas, aquest Neurones en crecimiento, que a la setmana 16 de l'embaràs ja s'han generat pràcticament totes les neurones que tindrem a la vida. Només en el cervell hi ha unes 85.000 milions de neurones.
1: Exacte, sí.
0: Després vindrà aquest procés també importantíssim de connexió, de les xarxes neuronals, que és la que ens interessa potenciar, no? Diguem.
1: Sí, més o menys a partir de la setmana 16, és a dir, quan acaba la setmana 16 de la gestació, vale, primer trimestre encara, doncs l'embrió ja ha creat totes les neurones que tindrà el cervell. Després hi ha les del cervell, vale? Però les del cervell, que són això que tu has dit, uns 86.000 milions, ja estaran totes. Però són unes neurones molt immadures que no tenen pràcticament branquetes, aquestes branques que sabem que es connecten una neurona amb una altra, no? Simplement és el número de neurones. I després, al llarg de la vida, clar que tindràs més, però és que estem parlant de 86.000 milions enfront de no sabem quants milions pot generar un adult a l'any, però no són gaires. Anem a ser generosos i diem que siguin 100 milions. Comparat amb 86.000, això no és res, no? I a més, aquestes neurones seran molt importants perquè seran les que crearan després aquestes xarxes que tu dius on es amagatzemarà el coneixement de com moure't, el coneixement de quin idioma parlar i com parlar-ho, el coneixement de com relacionar-te amb els altres, no? I tot això succeirà en els primers anys de vida, en els primers 2-3 anys de vida. De manera que aquestes xarxes, si pel que sigui no es formen bé o pel que sigui s'espatllen, encara que després tu generis unes noves neurones, el magatzem estarà buit. Seran neurones noves sense contingut de coneixement, diguem-ne, no? D'habilitats. O sigui, tenen com a parxes, però no serien... Aleshores, per això és tan important.
0: Darrerament es parla molt del vincle, eh? I les famílies també estan molt interessades en com generar un vincle fort amb les seves criatures. Relacionat amb això estic pensant, i en el neurodesenvolupament de les criatures, del cervell infantil, quin paper té el contacte físic precisament amb ells?
1: Mira, perdona, que faré un petit incís. Sí. Maria Cruz. Jo he escrit tot el llibre pensant en el vincle. I l'últim capítol és com un resum d'això del vincle, no? Clar, un bebè, quin vincle has de tenir? Per molt que tu li diguis t'estimo molt, que ja li dius i li has de dir, no ho entén. Però sí que entén una abraçada, no? Que l'aguantis en braços, que l'agafis en braços amb carinyo, que el toquis, que li facis carones, que li facis, que li estiguis atent. Això sí que ho nota. Quan té gana, doncs nota que algú li dona de menjar. Quan està brut, doncs algú li treu el bolquer i li posa un de net. Igual passa amb el braç, no? Tu l'abraces i, clar, és que és molt natural tot, perquè, i molt de sentit comú, un nadó no pot fer absolutament res. L'única manera que tens tu d'aguantar-lo és amb els dos braços, o amb un braç, però que el nadó estigui estirat en els dos braços. I després, a poc a poc, a mesura que el nen o la nena va guanyant control de la seva postura, dels seus moviments, tu ja no el pots tenir estirat els braços, perquè és que això ja es posa com assentat, vol estirar el cap, perquè vol mirar coses, no? I et creix la verticalitat, és a dir... Tampoc hem de fer una gran ciència, sinó simplement ser molt conscients del que està passant. Perquè si ets conscient, ho fas millor, simplement. No perquè ja ho estiguis fent malament, sinó perquè la consciència fa que tu... Les coses... És com si estàs entrenant, no? I dius, ara aixecaré aquesta peça. Si l'aixeques de qualsevol manera, te faràs una lesió. Però si t'hi fixes molt bé com ho has de fer, doncs segurament allò te donarà un guany. Doncs aquí seria una mica semblant. Aleshores, anar observant en quin moment madurativ, principalment en el primer any, és tot motor i físic, perquè el nen el que aprèn és a controlar la seva postura i el seu moviment, no? Doncs t'anirà dient què necessita. Ara que m'agafis amb dos braços perquè tinc d'estar estirat, després que m'agafis així a coll més vertical, amb el capet aguantant-me amb una mà, no? Després ja podràs deixar-me anar al capet, després podré estar assegut a la teva faldilla i no cauré cap a darrere, com si, no? I poquet a poquet tu vas... És que és molt natural, és que normalment els pares ho fan bé. Però la meva intenció en aquest llibre és ajudar-los a que siguin conscients i que no estiguin tan preocupats, perquè tot es medeix. I després l'altra part del vincle, que no sé si m'ho anaves a preguntar, però ja saps que tu que jo xerro.
0: Però ens encanta, molt. Vol dir que ens agraden molt les reflexions que fas, perquè són totes sempre molt interessants, i a més està molt bé perquè ens ho portes al terreny pràctic.
1: Exacte, és la meva intenció, perquè si no tots seríem neuropediatres, ja és el que faig, a què em dedico.
0: Tant de bo, tant de bo.
1: Doncs l'altra cosa molt important que es pot fer perfectament des del moment en què agafes un nadó en braços és no dir-li a tot que sí.
0: Ah.
1: Que això sembla que tingui de ser... No?
0: Ni que sigui molt petitó, diguem.
1: Ni que sigui molt petitó. Yeah. Home, a veure... Sí. Si s'està morint de gana...
0: En sis mesos no en reclamarà res que no necessiti, diguem.
1: Exacte, exacte. Però està atent a lo que vol i si... En aquell moment, pel que sigui, tu no li pots donar-li un moment de calma perquè entengui que sí que li donaràs, però una miqueta després, ¿vale? Està allà, calmar-lo quan no pots donar-li el que necessita. Jo què sé, té molta gana i resulta que en lloc de pit doncs li estàs donant biberó, no passa res. I resulta que la gana s'ha avançat a l'hora teòrica del biberó, cosa mal feta perquè el biberó no té hora teòrica.
0: Mm-hmm.
1: Doncs tu l'has de preparar, no? Són dos o tres minutets, no? Per molt ràpid que hi vagis...
0: S'haurà d'esperar una mica.
1: S'haurà d'esperar una mica. Pues en aquella espera l'has d'acompanyar perquè estigui tranquil. Però què faràs? Donar-li una altra cosa? No. Pues, i aquest raonament s'ha de fer sempre, no? I especialment quan el nen és més gran. És a dir, dir que no o ajudar-lo a que passi el moment de la rabieta del no és fonamental pel vincle.
0: Els experts ens acostumeu a dir que dir no... cuida, educa, estima.
1: Efectivament. Si parlem d'un nen una miqueta més gran, que no sé si era per qui o molia sonar la pregunta, si no, tornem on tu ho diguis, que aquí no, manes tu.
0: No passa res, però així ajudarem a totes les famílies que tinguin fills i filles de diferents edats, diguem.
1: Claro. No, però si avancem una miqueta més, ja no només la part física, la contenció física, no? Quan ja el nen comença doncs, a caminar o el que sigui, clar, el nen fa moltes coses que tu no vols que faci. Com ara tocar un endoll, digo jo. Aquí el no és molt important, perquè primer un no, sense cridar, no cal fer un... Home, si t'assustes, doncs, potser no passa res i crides, no? Si s'ha d'enfilar una finestra, doncs... Però un no ferma, que quedi clarament que vol dir no. A tu quan te diuen no, el primer que fas és aturar-te.
0: Ups. Exacte, què passa?
1: Clar, i en aquell moment, si tu t'atures, veus que només... No només hi ha aquella solució que tu anaves a fer, sinó que hi ha diverses opcions a el que tu anaves a fer. I aquell no permet parar perquè pensis. I això és superimportant. Perquè aleshores el nen se n'adona que pot tocar o pot no tocar. O pot fer una altra cosa, pot anar enrere, o pot dissimular, no sé, pot fer una altra cosa. I aleshores tu li dones opció a que el seu cervell, en lloc d'entrar en pilot automàtic i fer allò que estava pensant de fer, prengui una decisió. I això és superimportant. I és molt important pel desenvolupament posterior de la cognició i del llenguatge. Imagina't.
0: Però fixa't, Maria José, ara poso el pes a l'altre cantó, en l'infant. Uh-huh. Què ens diu el seu no, què diu el no d'un infant, de l'estat del seu sistema nerviós? És a dir, del seu cervell, d'aquests petits cables, xarxes que tenen, diguem. O que tenen.
1: Quan l'infant diu no?
0: Exacte, quan l'infant diu no.
1: Bueno, primer ens diu que entès que vol dir no. I segon, el primer que segurament vol dir és que està comprovant si quan ell diu no, tu pares. Perquè normalment això és molt mirall, ¿vale? Aleshores, si el nen te diu no i tu pares, ell diu, ah, pues mira, sí, això serveix per parar. El no para, no? Para el que sigui. I aleshores t'estarà testant, igual que tu. O sigui, dirà, ara, a veure què farà ara, no? I segons que faci, faré jo. No amb aquest raonament tan verbal que estic fent jo, que estem a la ràdio, no? Sí. I hem de parlar. Però sí que te n'adonaràs que el seu posat corporal, el seu llenguatge no verbal, t'està dient això, no? A veure, que, si jo te dic no, què passa? I moltes vegades això s'acaba convertint en un joc, eh? Perquè moltes vegades el nen diu no simplement per dir que no. Però és veritat que hi ha una edat que sempre diuen no.
0: Però això vol dir també que d'alguna manera les xarxes neuronals són eficients, no? Perquè aquí imagino que vol dir que ja ha anat assumint...
1: Vol dir que les xarxes de comprensió de l'entorn i d'anticipació,
0: sí,
1: és a dir, endevinar el que penses que passarà, estan funcionant. I això és fonamental per la cognició. Poder imaginar què és el que tu penses que passarà, encara que després no passi, això és fonamental per la cognició, per l'aprenentatge, per la intel·ligència, si voleu.
0: Sí.
1: Que no m'agrada aquest terme, però bueno.
0: Conversa amb la doctora Maria José Mas, que és neuropediatra, treballa, és responsable de la secció de neuropediatria de l'Hospital Santa Tecla, Tarragona. És saber que obtindrem moltes respostes, però ens quedarem amb més preguntes, perquè el temps sempre... No perquè sí, tu clar, no facis clar. Bé la feina, sinó perquè el temps al final és limitat. Però ens queden 5 minutets i els vull aprofitar bé. I precisament parlant amb tot això, amb aquesta reflexió que tu ens feies del vincle, que al final, amb tot el llibre, com tu deies, parles de tot això, és a dir, de l'estar present, de l'escolta activa, de facilitar i propiciar els espais de joc, que per exemple són tan importantíssims, però al final també ens porta a parlar d'un tema que sempre surt quan parlem amb qualsevol expert de qualsevol àmbit, i són les pantalles. Ho dic perquè tu també parles de la importància de parlar als infants. I és clar, quan tenim pantalles pel mig, estem deixant, no?, de compartir aquell temps que abans dedicàvem a dialogar, fins i tot encara que el bebé, en aquest cas, si és un nen molt petit, ens respongui només amb balbucejos, no? És a dir, sense paraules intel·ligibles. Després, quan són més grandets, doncs poquet a poquet també s'expressen, però mira, la setmana passada tenia una tertúlia amb mestres d'infantil i em deien que estan notant molt en els darrers anys un deteriorament del llenguatge, no? I s'han adonat que és que les famílies parlen poc amb aquests infants que tenen 2, 3, 4 anys.
1: Clar. I donar la culpa a la pantalla és una excusa. La pantalla no fa res. La pantalla està allí quieta, la pots engegar, la pots apagar, pots fer el que vulguis amb la pantalla. Inclús la pots tirar per la finestra, no passa res. Si no passa ningú per sota, no passa res. ¿Vale? Bueno, sempre faig una mica broma amb això, no? És com quan diuen que les dones podem fer dues coses alhora. Això és mentida. Ningú pot fer dues coses alhora. El que passa que potser les dones tenim una mica més de capacitat de fer una cosa que es diu atenció dividida. Però si tu divideixes la teva atenció entre dues tasques, faràs totes dues malament. I això ho sap qualsevol que cuini amb un nen petit al costat.
0: Correcte. El multitasking, diguem,
1: el multitasking
0: és un invent enganyós.
1: És mentida.
0: Sí.
1: Vale? Que a vegades no t'hi queda una altra, però és mentida. Aleshores, la pantalla, com dic jo, tu manes a la pantalla. Té un botó, la pots guardar al bolso, la pots deixar... Ma mare sempre se la deixa al bolso, tu truques al telèfon i maita. Pobre, hola, mami, no t'enfadis. Però saps que la pantalla no te mana a tu. Aleshores, si tu estàs amb el teu fill i tu tens una pantalla, no estàs pel teu fill. No és que no li parlis, clar que li parlaràs, però molt menys que si tens una pantalla al davant. A mi em fa molta gràcia aquestes recomanacions, totalment sensates, però totalment irreals, de dir, no, pantalles zero.
0: Sí.
1: No? Que les fan els pediatres. L'Associació Espanyola de Pediatria fa aquestes recomanacions que són supersensates. I no és que estigui en contra, és que són irreals. I jo crec que carreguen la culpa amb els pares. No? Hem de ser conscients de que quan estem amb els nens, la pantalla fora. I si un nen, especialment els nens més petits, que no tenen per què tenir pantalla, això estem d'acord, no? Però jo que sé, un nen de 2 o 3 anys, que pues, el mateix que mirava el Pocoyo o mirava els Teletubbies quan nosaltres érem petits... no ens ha passat res, doncs tu l'acompanyes en aquell moment.
0: ui, ara estàs obrint un meló que en el que no puc entrar,
1: no
0: hauràs de venir
1: temps.
0: Un altre dia.
1: Hauré de venir
0: sí,
1: un altre dia.
0: Això
1: no
0: que
1: estic
0: dient...
1: en contra de les pantalles, estic en contra de que els pares, les mares, el que sigui, faci servir la pantalla mentre està amb la persona. I això, clar que deteriora el llenguatge, molt, perquè si no hi ha conversa, és com si, el que dèiem abans d'entrenar, si tu no corres, no corres més ràpid. No però, podràs córrer mai més ràpid.
0: Però està bé la reflexió quan precisament hi ha aquesta obsessió que dèiem al principi de la nostra conversa, fins i tot amb aquesta estimulació precoç o primerenca, és a dir, per un cantó ens obsessiona tot allò de poder donar totes les eines perquè desenvolupin al màxim el seu potencial aquestes criatures tan petitones, i en canvi, de vegades tenim aquest comportament, que és que deixem de parlar-los perquè precisament ens dediquem a una altra cosa, com és una pantalla que potser en aquell moment no és el més important.
1: I amb l'enriquidora, que és una conversa, ni que sigui gugutata, és igual. Els torns enriqueixen, el to amb el que parles enriqueix. I tot això són inputs, estímuls, estimulació, que rep el cervell i que ha d'interpretar. Si tu li dones sempre una cosa que fa el mateix i a més tu li dius una cosa i no te respon parlant,
0: esclar,
1: doncs perds tota aquesta riquesa humana que té la veu humana natural.
0: Vaig a fer-te ara, Maria José, una pregunta difícil que només me la pots respondre en un minut.
1: Ui, mare, a veure.
0: Però que ens ha de servir de tancament perquè aquestes famílies que ens escolten i que ara hi estan posant precisament molta atenció en aquestes reflexions que ens fas, jo estic segura que la necessiten. És a dir, si jo et pregunto què és el més important perquè es produeixi aquest bon neurodesenvolupament que ens preocupa, si com a pares i mares ho hem de fer tot perfecte perquè realment es donin totes aquestes coordenades perquè ho facin possible, què ens dius tu?
1: Primer, que la perfecció no existeix. Segon, que estar present, la presencialitat, vol dir conèixer el teu fill, estar atent a què necessita, donar-li el que necessita, no donar-li el que no vols que tingui i no necessita, i sobretot crear o generar un entorn enriquidor en oportunitats, però d'una en una.
0: Això és important també que ens ho diguis.
1: Vale? Oportunitats d'una en una. I veure en quin moment madurativo està per tu donar-li aquestes oportunitats d'entreno, d'aprenentatge, d'aquella habilitat que està despertant, que està apareixent en aquest nen. Crec que he fet menys d'un minut.
0: Ha sigut fantàstic. La doctora Maria José Mas és una gran divulgadora de la neuropediatria a Espanya i acaba de publicar aquest llibre Famílies que es pot ajudar precisament a trobar aquesta brúixola, quan la perdem, quan no sabem què fer, com acompanyar els nostres infants, sobretot els més petits, perquè ella posa l'èmfasi, sobretot de 0 a 6 anys, i sobretot si en aquest moment us esteu preparant per concebre potser una segona criatura, doncs també us interessarà aquest llibre que es titula Neuronas en crecimiento, consejos de una neuropediatra para acompañar el desarrollo de tu hijo, que està publicat per Vergara. Doctora Maria José Mas, moltes gràcies com sempre per compartir aquesta estoneta de ràdio i per tot l'interès que poses sempre en fer aquesta divulgació en paraules senzilles i pràctiques.
1: Encantadíssima. Aquí estic pel que necessiteu.
0: Moltes gràcies. Salutació. I gràcies també als nostres companys de l'emissora de Ràdio Nacional d'Espanya a Tarragona, de Ràdio 4 Tarragona. Avui ens ha acompanyat des d'allà el tècnic Carles López, també per haver fet possible aquesta conversa avui.
2: Lletra lligada a Ràdio 4 amb Maricruz Hernández.
3: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
4: Paraules de nen.

0: tret la Cristina Gutiérrez de la seva granja, del seu univers de les emocions, per portar-la fins a l'estudi de Ràdio 4, Lletra Lligada, i anar encarrilant aquesta recta final a través de les emocions, per seguir entrenant, gestionant, aprenent, entendre millor com ens sentim per dins. Cristina, benvinguda de nou.
1: Hola, què tal?
0: Com van les colònies, els casals? No? Una bogeria, ara esteu a tope.
1: Molt bé, a tope, passant-s'ho molt bé, aprenem molt, nosaltres els nens també. Molt bé, fantàstic.
0: Encara que estigui cansada, esgotada, que no tingui veu, però la Cristina sempre diu que és la millor època de la seva vida, sempre és,
1: El millor mes.
0: El mes de juliol, és curiós, està envoltada d'infants, que suposo que també, mira, jo en aquest sentit escombro cap a casa i ens serveixen perquè ens segueixin nodrint d'aquestes píndoles, d'aquestes frases tan sàvies que us deixen.
1: Avui us porto una nena que ha estat a colònies de 9 anys, que es diu Alba, que per mi va dir una frase molt simple i molt brillant. Ens va dir: la confiança es crea quan ets amable.
0: Ai.
1: I em va agradar perquè no ho va dir després de fer una activitat de confiança, que és típic, sinó ho va fer després d'estar uns dies convivint amb altres nens i nenes, compartint habitació, jocs, emocions i també algun petit conflicte. Però una cosa que jo sabia de l'Alba és que té una classe, la classe que, no les colònies, la classe, perquè ja a l'estiu ha vingut amb nens sense la classe de la seva classe, i és una classe amb tensions.
0: Yeah.
1: I durant les colònies va entendre una cosa que crec que és molt important, i és que la confiança no apareix de cop, sinó que es construeix a poc a poc.
0: I quina relació té això amb ser amable? Què és exactament l'amabilitat?
1: Mira, a la granja treballem, com saps, hem parlat moltes vegades de l'univers de les emocions, i se situa l'amabilitat dins de la galàxia de l'amor. I això moltes vegades les sorprèn perquè pensen que l'amor sovint la imaginen amb grans demostracions, però la majoria de vegades l'amor es manifesta en coses molt petites: escoltar algú quan amb atenció, esperar el seu torn pel menjar, donar les gràcies, ajudar que sense que t'ho demanin, o interessar-se per com es troba una altra persona. De fet, la paraula amabilitat prové del llatí amabilis, que significa digne de ser estimat.
0: Ah.
1: M'encanta a mi aquesta etimologia.
0: Està molt bé saber més l'etimologia de les paraules, perquè llavors entens
1: amabilitat,
0: les relacions, esclar.
1: Digne de ser estimat. I m'encanta perquè ens recorda la necessitat universal que tots tenim, i és el de que volem sentir-nos com a mínim que som importants per algú.
0: Esclar.
1: Però hi ha altra cosa que a mi també em sembla fascinant, i és que moltes vegades ensenyem als infants que han de ser amables perquè és educat. I sí, ho és molt educat, però l'amabilitat és molt més que bones maneres. És una manera de relacionar-nos que fa sentir segur als altres. I quan una persona se sent segura, apareix una de les emocions més importants que tenim, que és la confiança, imprescindible com éssers humans que som.
0: Veus, ara ja veiem la relació, O sigui que l'amabilitat és la porta d'entrada a la confiança.
1: Exacte. Pensem amb una planta, per exemple.
0: Sí.
1: No la regues avui, demà t'esperes un arbre molt gran, una superfloica, no?
0: No.
1: Necessita temps, necessita constància i moltes petites accions repetides. Doncs la confiança funciona exactament de la mateixa manera. Es construeix quan compleixes, per exemple, el que dius, quan escoltes sense jutjar, quan no et rius d'algú quan, per exemple, s'equivoca, o quan celebres que a l'altre també li surta una cosa molt guai i molt bé. Quan ofereixes ajuda, quan respectes. L'Alba va descobrir que darrere de moltes amistats hi ha acumulada una acumulació de petits gestos amables, i també va entendre una cosa que de vegades els adults oblidem, i és que volem que confiïn en nosaltres, però no sempre ens preguntem: estem generant les condicions perquè aquesta confiança creixi, que això passi?
0: És una bona pregunta, sí, clar.
1: La confiança no és una porta que s'obre per art de màgia, és més aviat com un pont, que parlàvem de ponts fa uns dies, de l'esperança i el pont de la passió. Doncs cada gest amable és una mena de pedra més d'aquest pont que és la confiança.
0: M'agrada molt aquesta imatge dels ponts, i després aquesta aclaració que tu ens feies, no? Clar, de preguntar-nos si estem generant les condicions perquè aquesta confiança es doni. Nosaltres creiem que sí, però potser de vegades no es donen aquestes condicions.
1: Clar, d'alguna manera és com construir un pont, i al final som responsables responsables del que estem construint al nostre voltant. Ens recorda que les relacions no depenen només del que fan els altres, també depenen i sobretot depenen del que aportem nosaltres, de cada pedra que nosaltres també col·loquem. I això per mi és una gran notícia, perquè això vol dir que tenim més poder del que ens pensem. Els nostres fills, tu, jo, tots tenim més poder del que ens pensem. No podem decidir si agradarem a tothom, és cert, però sí que podem decidir si avui serem amables. I cada vegada que ho fem, estem construint confiança.
0: Meravellós. I per aconseguir, ja sabeu que això tampoc surt per art de màgia, per tant hem de seguir entrenant-nos i des de fa moltes temporades la Cristina ens posa deures als adults.
1: Avui dos, perquè estem a l'estiu i tenim més temps.
0: Treballem el doble.
1: Clar, home, ara hem de tenir més rato els nanos, així que dues idees. Sí?
0: Vinga, a veure, sobre l'amabilitat.
1: Vinga, el primer, el comptador d'amabilitats.
0: Ai!
1: Oi que no heu fet aquest joc mai?
0: No.
1: De què es tracta? Mira, durant el dia, cada membre de la família portarà el compte de tots aquells gestos amables que rep i que fa, les dues coses, sí? Pot ser donar les gràcies, ajudar, el que hem dit, esperar el teu torn, fer un compliment o preguntar a algú com està. Al vespre ho compartim junts i a veure qui ha sorprès més, què ha sorprès més o qui té més o què ha passat.
0: És xulo això, el comptador d'amabilitats, que
1: guai. Posar consciència.
0: A més, això t'anava a dir, només el fet de posar-hi consciència potser també fa que en practiquem més, no?
1: I que valorem
0: que
1: més,
0: més amables,
1: la gent que ens envolta.
0: També,
1: és veritat. Valorem més que com se sent, com somriu la gent quan tu ets amable.
0: M'agrada.
1: Aquest és el primer.
0: Divertida.
1: Comptador d'amabilitats.
0: Comptador d'amabilitats, sí? M'encanta, sí.
1: I el segon és el pot de la confiança. Alguna cosa havíem fet amb pots, també,
0: sí.
1: Però aquest és diferent. És agafem un pot, una capsa, algú que tinguem, i cada vegada que algú de la família tingui un gest amable amb una altra persona, que nosaltres estem veient a casa, per exemple, i posarem un paperet.
0: Un paperet?
1: Avui la mama ha fet això, i la data.
0: Val.
1: Avui, sí? I llavors, a cap de cada setmana, podem llegir en família allò que hem vist i què ha passat, i veurem que la confiança, doncs això no es construeix en grans discursos, grans rotllos, grans, no, has de ser, has de deixar de fer, sinó en petits gestos quotidians i des de l'exemple de cadascú.
0: Ja veieu, famílies que sempre acostumen a ser deures fàcils, que puguem preparar a casa dinàmiques per fer en família, i m'encanta que puguem portar tant a la pràctica, diguem, a casa.
1: I a més, crec que és important una cosa que l'Alba ens ajuda a entendre, i és que hi ha només 9 anys, que té 9 anys aquesta nena.
0: Ja.
1: I és que la confiança no es demana, la confiança es cultiva. I moltes vegades comença amb una cosa tan senzilla com una mirada, com una paraula, com una mà estesa, perquè quan un infant descobreix que pot generar confiança en els altres a través de la seva manera de relacionar-se, deixa d'esperar que les coses passin i comença a fer ell, a construir-les.
0: És una mica això que dieu vosaltres a la granja darrerament, aquests activistes del benestar emocional,
1: Exacte.
0: Té a veure amb tot això, amb aquest treball que feu. Que meravellós, per què no? I a més el món seria més bonic, si tots fóssim molt més amables, confiéssim més en l'altre,
1: Ja sé que ara millor a la tele no ho veiem, no? Però a les notícies, però comencem nosaltres i canviem des de baix el món.
0: El món segueix rodant, perquè
1: Exacte.
0: Afortunadament
1: hi ha
0: persones que no surten, diguem, a les telenotícies, i que són amables i que van sostenint, van creant xarxa. T'esperem d'aquí pocs dies ja per posar punt final.
1: A l'últim, vinga.
0: Gràcies.
2: Estàs escoltant Lletra Lligada.
3: Amb Maricruz Hernández.
0: Darrera secció de la Clàudia Teclen també aquesta temporada. La seva mirada ens ha ajudat a entendre la realitat de molts infants i de les seves famílies que conviuen amb una discapacitat a casa, i ens ha ofert estratègies, reflexions i recursos pràctics. I com que era la seva última intervenció, la Clàudia m'ha demanat que la rebéssim amb aquesta cançó. Vacació.

0: del poble.
1: Ja ho diu aquesta cançó que dona la benvinguda a l'estiu. La riquesa està en els petits moments, en els somriures, en la companyia, i a la ràdio en sabem molt d'això, de la companyia, de treball en equip. Aquí el Lletra Lligada és possible gràcies al control tècnic, al Víctor Domínguez i al Sigfrido de la Torre, i a la producció, ja ho sabeu, Sònia Rodríguez. Feliç setmana, famílies.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Actualització sobre l'incendi a Los Gallardos, a Almeria. Segons el darrer balanç, les hectàrees afectades es mantenen estables des del matí. Són 6.600. Les flames no han avançat perquè els equips d'extinció han aprofitat la treva climatològica d'aquesta tarda. Segons el ministre de Presidència, Félix Bolaños, la majoria d'habitatges no estan afectats. Una bona notícia pels 1.400 desallotjats.
2: Lo digo con cautela. Por supuesto que hay algunas viviendas que sí pueden estar afectadas en mayor o menor medida, pero la inmensa mayoría de las viviendas que hemos podido ver en nuestra visita a las zonas afectadas, al perímetro, son viviendas que no están afectadas. Me lo confirma también el general de la Guardia Civil aquí presente, que me dice que en las 250 viviendas que ellos han podido revisar una por una, la práctica totalidad de ellas no tienen afectación por el fuego.
0: El nombre de desapareguts es manté i encara cal identificar els cossos de les 12 persones que han perdut la vida. 560 efectius treballen sobre el terreny per estabilitzar un incendi amb pronòstic favorable, ja que la climatologia acompanyarà també durant aquesta nit. I a casa nostra, l'incendi forestal a Camarasa, a la Noguera, afecta una superfície de 22 hectàrees. Ja ha entrat a l'espai natural protegit de l'aigua Barret Segre, Noguera Pallaresa i crema a prop de Montsec de Rúbies. En les tasques d'extinció hi treballen 160 efectius, amb 55 dotacions, 11 d'elles aèries. Protecció Civil ha demanat el confinament als veïns del nucli de Fontllonga. Aquest foc manté tallada la circulació a la C-13 entre Camarasa i Vilanova de Meià. D'altra banda, ja s'ha donat per controlat l'incendi a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, després de cremar unes 7 hectàrees. I a Paüls, al Baix Ebre, acte homenatge a Antonio Serrano Royo, membre dels equips de prevenció activa del cos de bombers de la Generalitat, que va morir durant les tasques d'extinció del greu incendi forestal del juliol de l'any passat. En recordatori s'ha col·locat una figura a escala real del bomber al cementiri del municipi. La seva germana ha reclamat una millor gestió forestal real, sostinguda i responsable.
3: Para proteger esta tierra y a las personas que viven en ella. Los autoridades, a vosotros, autoridades, solo recordaros que la muerte de mi hermano no fue un accidente del destino. Fue el resultado de un sistema que continúa fallando a quienes nos protegen. Y quiero también dirigirme a quienes teníais la responsabilidad de dirigir el incendio. Cuando se inicia una emergencia, sois responsables de cuidar de vuestros equipos. Sois quienes conocéis los riesgos, quienes disponéis de la información sobre el terreno y quienes decidís dónde se despliegan los efectivos. Por eso, debéis advertirles de los peligros que pueden encontrar y velar por encima de todo por su seguridad.
0: Ens trobem avui en una treva meteorològica a Catalunya. Demà comença la tercera onada de calor de l'estiu. Coneguem, doncs, la previsió del temps amb Juan Carlos Piña Emet.
4: Què tal? Demà diumenge a Catalunya continuarem amb temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pujaran al terç nord i es mantindran sense canvis a la resta de la comunitat. Arribarem a màximes de 40 graus a Lleida, 38 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. L'EMET activarà l'avís per calor a la província de Lleida i a l'interior de Barcelona i Girona. Per altra banda, bufarà vent fluix de direcció variable durant el matí, tendint al mig dia a la component est, moderat a la meitat sud i fluix moderat a la resta del territori. És una informació d'EMET.
0: Notícies de l'exterior. La xifra de morts pel doble sisme a Veneçuela s'eleva a 4.333, segons el darrer balanç oficial, que n'ha afegit 215. Es manté la xifra de ferits en 16.740 i hi ha 315 cossos sense identificar. 17.000 persones viuen encara en campaments transitoris, que s'han aixecat a la zona 0, a La Guaira. Germán Toro ha perdut la seva llar i ara és voluntari de la Creu Roja. L'escoltem en declaracions al 24 Hores de Televisió Espanyola.

0: i segons Donald Trump, Veneçuela no estaria en condicions de convocar eleccions. I els esports? Aquesta nit, els últims dos enfrontaments de quarts de final del Mundial de Futbol entre Noruega i Anglaterra, també entre Argentina i Suïssa. Els guanyadors, ja ho saben, s'enfrontaran entre ells a les semifinals. L'altra la disputaran França i Espanya, que es va classificar ahir. És tot per part nostra. Poden mantenir-se informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: Com cada setmana és un plaer donar-vos la benvinguda més cordial en aquesta nova edició del Magazín de la Cultura Audiovisual i Tecnològica de Ràdio 4 des d'aquesta ràdio pública ja en un dissabte 11 de juliol en antena, 9 i 5 del vespre, i per nosaltres això significa obrir l'edició número 2650.
2: Buenos días, tengan todos ustedes.

0: poco más de què se trata.
1: Arranca i vámonos.
2: Avui tenim un programa distès, tranquil, que ens permetrà fer seccions d'una durada més llarga del que és habitual amb tres dels especialistes de l'altra ràdio, de Ràdio 4, d'aquesta temporada. L'enginyer de telecomunicacions Toni Cintes ens explicarà què es necessita per fer un programa de ràdio fora dels estudis, el que fa la feina habitualment a la nostra casa, al servei exterior. Doncs en Toni Cintes, que ja està esperant per intervenir d'aquí uns minuts, ens ho explicarà en tot detall, amb emissores grans i amb emissores més petites. Qui seu al meu costat és la física Marta Balaguer, del grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, perquè avui ella ens explicarà la seva feina com a tècnica de teledetecció del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens explicarà la seva feina, però alhora també podrem conèixer aspectes de com es treballa en el Servei Meteorològic de Catalunya i també podrem conversar sobre les dones del temps, que cada vegada n'hi ha més, però que encara és una professió majoritàriament masculina. I hem d'acabar programa amb l'Eduard García Luengo, amb les comunicacions de l'espai, i no pot ser de cap altra manera, perquè se'ns està apropant una data significativa d'un eclipsi total de sol, per parlar amb l'Eduard García Luengo dels eclipsis. Tot això fet avui mano a mano amb la Irene Moreno, realització tècnica, control de so, i Sim Tuniki a la direcció i presentació.
3: L'altra ràdio, amb Sim Tuniki.
2: I ara seu aquí al meu costat una de les col·laboradores habituals d'aquesta temporada de l'altra ràdio, la Marta Balaguer, del grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l'Associació Catalana de Comunicació Científica. Benvinguda, Marta, una altra vegada. Però avui la Marta Balaguer ve al nostre programa amb la seva qualitat professional. La Marta Balaguer és física, és màster en meteorologia, però professionalment, des de fa 3 anys, treballa en el Servei Meteorològic de Catalunya. És una de les professionals d'aquest Servei Meteorològic de Catalunya. Jo li vaig demanar, i avui t'agraeixo que ho puguem fer en antena, Marta, de conèixer una mica més per dins eines, manera de treballar d'aquest Servei Meteorològic de Catalunya. També pot ser interessant de saber si sou moltes o poques les dones qui esteu treballant en aquest sector. Tu, específicament dins del Servei Meteorològic de Catalunya, ets tècnica de teledetecció.
4: Exactament.
2: I això de teledetecció em sonaria col·laboracions d'Eduard García Luengo, dels nanosatèl·lits d'òrbita baixa que treballen en teledetecció, però seria bo d'aclarir què és i quina utilitat té la teledetecció i amb quines eines es pot realitzar aquesta disciplina.
4: Doncs la teledetecció

0: és un mètode per mesurar i també observar magnituds físiques i es pot realitzar tant directament com indirectament. Indirectament, per exemple, el cas que has posat és el amb el que treballo jo, concretament, que són els satèl·lits, satèl·lits d'observació meteorològics i també de qualitat de l'aire. I aquests satèl·lits doncs, mesuren propietats com poden ser la reflectivitat, la temperatura, la humitat dels núvols, de la superfície de la Terra i de variables que trobem doncs, a l'atmosfera. Però teledetecció també podem fer a les tempestes i això ho fem mitjançant els radars meteorològics que al servei en tenim 4 en operatiu ara mateix.
1: Específicament pel món de la teledetecció. Posem algun nom d'algun d'aquests satèl·lits que tu cada dia a la feina mires les dades que et faciliten. Quins noms tenen, per
0: treballo
1: curiositat?
0: Treballo amb el Meteosat, que és...
1: Aquest ja és un clàssic.
0: És clàssic.
1: Per tant, un satèl·lit que està molt amunt,
0: sí,
1: en aquest
0: sí,
1: cas.
0: Sí. I és super sorprenent perquè ara hem actualitzat la generació de Meteosat, perquè també es van fer amb ells. I
1: d'acord,
0: tant...
1: clar, clar.
0: Que el millor de la tecnologia i ara no només és un sol satèl·lit, sinó que en són dos, que cada satèl·lit incorpora nous sensors. I no només podem doncs, ara fer fotografies, el que tothom coneix quan veu les fotografies dels núvols.
1: És veritat, sí, els típics informatius dels telenotícies, telediarios informatius. Clar,
0: sí.
1: La imatge del Meteosat, sí, sí.
0: Doncs ara també hi ha un sensor de llamps, podem veure la llum, que emeten els llamps a les tempestes i, per tant, fer seguiment de l'activitat elèctrica. I també hi haurà un nou satèl·lit, que es diu Sounder, que ens permetrà fer perfils verticals. Això què vol dir? Doncs que sabrem a cada capa de l'atmosfera quina temperatura i humitat hi ha.
1: Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Sembla fascinant, no? com és possible a distància derivar això. No n'hi ha cap d'aquests que són com capsetes, cap de nanosatèl·lit que també us faciliti algunes dades? O en el cas del Servei Meteorològic de Catalunya, de moment aquest tema només el toqueu amb aquests satèl·lits que ara tu esmentaves?
0: Des del Servei Meteorològic, de moment només treballem amb Meteosat, però conec de moltes iniciatives de nanosatèl·lits que són d'òrbita polar, per tant, de l'òrbita
1: sí,
0: més baixa.
1: Sí, més baixa, però que en el vostre cas, en el teu dia a dia, com a professional, no disposes d'aquelles dades, no es fa servir encara.
0: Sí.
1: Parlem una mica, ampliem, potser, que és la gràcia, ja que som l'altre radioprograma de divulgació tecnològica, algunes eines del Servei Meteorològic de Catalunya. N'hem conegut algunes a de teledetecció, hem començat pel teu departament.
0: Sí.
1: Per on es vulguis passejar, a veure, t'acompanyéssim a la feina i trobem altres companys i companyes de feina, quines eines podríem trobar com habituals de la feina d'aquest servei
0: doncs,
1: de meteorologia?
0: L'eina estrella, com he comentat abans, són els radars. Són els 4 radars de polarització simple que tenim repartits per tota Catalunya, una a cada província, i doncs, que ens ajuden a fer seguiment de les tempestes en temps real i que actualment també s'estan renovant per poder tenir doncs, millores tecnològiques.
1: Aquests radars, no fa falta dir la ubicació, que estan a ras de terra, estan amb turonets, amb muntanyes altes...
0: Estan elevats, estan en turons perquè puguin, doncs, que el feix del radar pugui agafar bon tros i poder doncs, tenir visió camp de tota la tempesta. Per tant, estan en pics.
1: I entenc jo que es telecomanen. És a dir,
0: sí.
1: Si per veure el funcionament o algun tipus de qüestió, deu haver-hi una possibilitat de telecomanar, no? A distància, a banda de les dades que et facilita, òbviament, el propi aparell.
0: Sí.
1: Això és l'estrella.
0: L'estrella.
1: Anem
0: després.
1: Passejant amb tu. Seguim passejant per aquest Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Sensors de descàrregues elèctriques. Ara també tenim una xarxa nova, que són 30 sensors... xarxa que es diu Llampec.
1: Llampec, no vau pensar un nom especialment original, però és un bon nom.
0: Sí.
1: Sonor, Llampec.
0: Conjuntament amb la UPC de Terrassa, que ens permet doncs, conèixer les descàrregues elèctriques dels llamps, no només que cauen al terra, sinó també els llamps que hi ha entre núvols.
1: Sí, sí, sí.
0: I podem arribar fins i tot a veure com les petites descàrregues que acaben generant-los. I també informació molt important per veure si una tempesta està en fase de creixement, si acabarà doncs, comportant pedra o no.
1: No hi ha cap llampec, alguna d'aquestes unitats, algun d'aquests sensors que hagi quedat fora de servei perquè algun llamp l'ha fulminat?
0: Doncs per llamps encara no. El que ha passat és que tenim estacions a zones de muntanya on si neva molt...
1: Clar.
0: funcionen amb plaques solars, també doncs queden coberts.
1: Queden fora de servei temporalment, sí. Però de moment els dels llamps aguanta.
0: Sí.
1: Ja tenim un altre estri,
0: després,
1: la xarxa Llampec.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: També tenim estacions automàtiques de mesura, aquestes són les tradicionals, que no només tenim manuals, sinó també automàtiques, i hi ha més de 180 per tota Catalunya.
1: Del propi Servei Meteorològic de Catalunya, no xarxes complementàries, que sembla que donen informació molt bona. Mm. Mira que fa anys que venen al programa l'agenda meteoclimàtic.
0: Sí,
1: el
0: també.
1: Sergi Corral, que el deus també conèixer, un extraordinari també biòleg, professional de la meteorologia, company de Ràdio L'Escala, que és qui ha col·laborat a l'altra ràdio des de fa molts anys ençà, com a meteoclimàtic, però aquí parlem d'estacions homologades específicament del vostre servei. Has dit un...
0: 180. Més de 180.
1: Molt bé. Dades que us van arribant de manera també telemàtica.
0: Cada 30 minuts.
1: Cada 30 minuts.
0: I s'ha de fer manteniment, també, totes aquestes estacions.
1: Evident, evident.
0: Sí.
1: Més estris.
0: Doncs també tenim el radiosondatge, que aquest el tenim conjuntament amb la Universitat de Barcelona. I per simplificar què és un radiosondatge, és una paraula així com curiosa, doncs bàsicament és un globus d'heli molt, molt gran que l'inflem i que a baix porta lligat doncs, com una capseta de Porexpan amb sensors.
1: Això sembla de dibuixos animats.
0: Sí. Doncs es llencen dos al dia.
1: Dos al dia?
0: Sí.
1: I des d'on se'n
0: l'aire? Des de dalt de la Facultat de Física.
1: Al campus de Pedralbes?
0: Sí.
1: Que és on hauries d'estudiar tu, fa uns anys.
0: Exacte, sí, sí.
1: O sigui, des del campus de Pedralbes, algun veí o veïna veu...
0: Haurà vist sortir més
1: que surt un globus, mira el següent dia amb un horari semblant i dius dos al dia.
0: Dos al dia. A la mateixa hora.
1: D'acord.
0: I aquest globus puja fins gairebé 30 quilòmetres.
1: 30 quilòmetres.
0: Fins a l'estratosfera i allà explota.
1: I allà explota. I la capseta, cada dia
0: doncs
1: n'has de tenir dos.
0: Sí.
1: Això és un pressupost, eh? Això és un pressupost.
0: Exacte, sí.
1: Quines dades són les prioritàries?
0: Doncs, sobretot, temperatura, perfil de com tenim la temperatura a cada capa de l'atmosfera i velocitat del vent, humitat... D'allà es deriva un perfil.
1: D'acord.
0: I totes aquestes dades entren als models.
1: Molt
0: per
1: bé.
0: També saber, doncs, aprofitar-ho per fer predicció.
1: I les comunicacions via ràdio són bones? És a dir, són prou fiables? Entenc jo que deuen anar amb sistemes ja digitalitzats, no?
0: Sí.
1: Vull dir, de comunicacions
0: sí,
1: via ràdio amb modulacions digitals. No sé quines bandes es deu utilitzar, tampoc ara és el moment de dir-ho, però vull dir, s'estableix un bon contacte. L'estació receptora, per curiositat, de ràdio d'aquestes dades, també està a la Politècnica o la teniu vosaltres a la vostra seu del Servei de Meteorologia de Catalunya?
0: Doncs ara mateix no ho tinc clar.
1: On estaria receptor no se sabria. En aquest cas, però, o bé un lloc o un altre, es
0: sí.
1: Capta però aquells
0: sí
1: senyals que venen via ràdio del globus.
0: Arriben a la seu del servei, això està clar.
1: Algun altre estri, algun altre parell, jo crec que hem fet un bon repàs, no? Alguns sembla una mica de ciència-ficció, però són eines que els meteoròlegs, les meteoròlogues físiques, com la Marta Balaguer, hi poden treballar. Escolta, una altra curiositat. Ha sortit ara la vostra col·laboració amb les universitats,
0: sí.
1: No? Has esmentat un parell de casos. Altres organismes amb els quals vosaltres treballeu?
0: Doncs treballem sobretot conjuntament amb Protecció Civil pel tema de vigilància i predicció meteorològica. Hem d'estar sempre coordinats. També amb administracions i instituts de recerca, com pot ser el Barcelona Supercomputer Center, l'UPC, l'Autònoma i la UB.
1: El món del Barcelona Supercomputing Center, també present cada 15 dies a l'altra ràdio, ja fa unes quantes temporades, que també, no, gràcies a la supercomputació, com millorar, no, aquests models, sistemes de predicció, entenc jo, comportaments, no, d'elements que hi ha a l'atmosfera, amb una gran complexitat de càlcul, que jo crec que és un dels grans avenços, no, que sembla que es pot anar fent, que sense la supercomputació abans en paper i llapis era impossible degut a l'estona, no, que s'havia d'estar fent, i aquestes màquines que calculen tan de pressa em permet fer grans avenços, no, aquesta simbiosi amb el BSC. Una altra curiositat, jo crec que, ja que tu vens al programa en aquesta temporada amb aquesta col·laboració magnífica que jo us agraeixo del grup de perspectiva de gènere en la ciència de la Associació Catalana de Comunicació Científica, encara amb el meu record, aquell programa ja van fa mesos, no, que vàrem poder fer mano a mano amb vosaltres a la Biblioteca Gabriel García Márquez, sí, en aquesta temporada, un programa on totes les dones que hi va participar veu ser les protagonistes. Jo mateix t'acabo de presentar com a física, com una de les professionals del Servei Meteorològic de Catalunya. Hi ha moltes dones treballant en aquest servei? Hi ha paritat? No? Com estaria la situació en aquest moment que estem?
0: Doncs he fet els deures i he buscat informació i ara mateix som 40% dones, 60% homes, tenim una directora, la senyora Sarai Sarroca, i a la categoria de tècnics superiors, doncs la presència femenina és una mica més baixa, és el 35%, i en els comandaments, en caps, doncs arriba un 45%. Hi ha marge per avançar. El que sí que tenim és un pla d'igualtat ja vigent, aprovat de 4 anys, que pretén doncs, ser una eina per transformar com treballem i com ens relacionem també amb l'entitat i per doncs, tenir cada vegada més veus i treballar millor. I pel que fa a la comunicació, de cara a mitjans i comunicació que fem des del servei, doncs ara mateix tenim una guia de llenguatge no sexista per tal d'incloure tothom i també que com a institució doncs, volem tenir presència als mitjans i a les xarxes on es vegi tant homes com dones i també que hi hagi més portaveus femenins perquè també hem vist que hi ha poques intervencions de dones en mitjans. Per tant, s'ha de fer bastanta feina en aquest aspecte.
1: Un aspecte que segur que pocs anys vista no, canviarà, perquè entenc jo també que cada vegada hi ha més dones presents, no? En facultats com la de física, no sé si quan tu estudiaves fa relativament pocs anys, la Marta Balaguer és una persona força jove, però que ja porta uns anys d'experiència professional. No sé si éreu moltes o poques a la teva promoció, tampoc parlem de tants anys, no?, de física, però jo espero i desitjo que cada vegada també la paritat, no?, d'estudiants en sectors com el de la física, que molts també condueixen cap a aquest univers de la meteorologia, que té molt atractiu i que és una feina extremadament útil, doncs, mica en mica, s'assoleixi, no?, que en algun sector també, com ha passat en altres vessants, fins i tot el nombre de dones que puguin arribar-hi a treballar o que siguin especialistes pugui ser lleugerament superior a la dels homes, no? Anem potser ara, ja que encara tenim uns pocs minuts en aquesta recta final d'aquest espai de l'altra ràdio, deixem potser pròpiament el Servei Meteorològic de Catalunya. Seguim una mica amb això d'homes-dones. Clar, la figura de l'home del temps.
0: Sí.
1: Mariano Medina, Televisió Espanyola, aquell senyor, que mapa en blanc i negre, estem parlant de la dècada dels 60, fins i tot dels 70. Extraordinaris meteoròlegs, que molts meteoròlegs també tenen aquesta qualitat d'extraordinaris comunicadors, que el fa Fred Rodríguez Picó, per exemple, que en aquesta temporada ha estat col·laborant al programa matinal de Ràdio 4, o el Fred Picó va fer programes de magazine com ràdio, vull dir, persones que han fet multitud d'informació o anys de meteorologia, però que fins i tot després s'han dedicat a presentar programes. Clar, encara aquí a mi em costaria ara, si vols podem ajudar i fem una mica la llista. Encara hi ha poques dones del temps, no?, amb mitjans de ràdio, de televisió, d'una certa entitat, no? Aquí el percentatge no seria tan optimista com
0: seria...
1: això, oi que no? No crec que hi arribéssim, oi? Jo crec que sí. Jo vaig dient, no. Televisió Espanyola, a mi em ve la memòria que havia estat a TV3... Mònica López, sí, per exemple, no? Que jo crec que encara està a Madrid i que també va crear una productora audiovisual, no? I ha presentat programes d'entreteniment, no? Una també molt bona meteoròloga i una gran comunicadora i una empresària d'audiovisuals. Algun altre nom?
0: Doncs també tenim la Sònia Papell.
1: Home, i veritat, Sant Cugat, oi?
0: Exacte.
1: Porta anys també, sí, la Sònia, sí, sí, Papell amb la seva qüestió del temps. A veure, Trescat, a les tardes, ara em falla la memòria, amb el Xavier Grasset,
0: sí,
1: que és de Berga, jo diria.
0: La Gemma Puig.
1: Ah, això mateix, que també entra a la selva i que fa la informació al Trescat o al Trescat Info, en aquest cas. I en el món radiofònic...
0: Hi ha una veu que
1: clar,
0: t'ha de sonar
1: sí,
0: molt.
1: I tant, clar. RAC 1, RAC 105.
0: RAC 105.
1: Gran divulgadora, també, i gran meteoròloga, i... que és la
0: Mònica
1: Usar, oi? Mònica Usar. d'aquest cas, efectivament, no? Molt bones meteoròlogues i alhora també, com es veu, molt bones comunicadors, i que també en molts casos, crec que també ara ho va fer la Mònica Usart, que crec que també col·labora, ara algun programa ha col·laborat en aquesta temporada del 2CAT, amb llibres a vegades també divulgatius, no?
0: Sí.
1: Sobre món científic, tecnològic, i intentant també animar que més nenes, no?, més joves, entrin en aquests estudis també de tipus tecnològic, o com seria la pròpia física, o universos de matemàtiques i altres que condueixen, no?, cap a aquestes branques, que no únicament hi hagin dones en el sector artístic humanístic, que evidentment també hi han de ser-hi, i que té tot el sentit. Algun apunt final, Marta, que vulguis comentar sobre això, homes, dones del temps?
0: Doncs del llistat que hem mencionat, totes referents meves. Com dèiem, han de donar peu a que les generacions següents, doncs, tinguin bones referents i que fomentin curiositat per la meteorologia i per la climatologia, perquè al final, doncs, acabem sent-ne més.
1: Doncs contentíssim avui, Marta, que hem tingut més temps de la secció habitual del grup de perspectiva de gènere en la ciència de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, d'haver conegut una mica per dins el Servei Meteorològic de Catalunya, i també de posar en valor que és un sector on ja hi ha força dones treballant-hi, aquest 40% d'aquest servei meteorològic, però que encara en els mitjans de comunicació la presència és extraordinàriament bona pel que seria la qualitat de les professionals, però encara és baixa, i que és una tendència que esperem que en pocs anys es vagi equilibrant. Fins la propera, Marta, que vagi molt bé la feina.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: I en aquesta edició, que tenim més temps del que és habitual per dedicar-nos a entrar més a fons amb temàtiques del món de l'audiovisual, saludo a un dels col·laboradors també habituals del programa, l'enginyer Toni Cintes. Habitualment, en Toni Cintes, benvingut al programa.
3: Moltes gràcies.
1: Vegada, doncs, porta actualitat de ràdio i televisió local a Catalunya, uns informatius extraordinaris que lliguen, ja que estem en els 50 anys de Ràdio 4. Bo és dir-ho, que Ràdio 4, doncs, amb la seva història, les primeres temporades va tenir un gran vincle amb les emissores municipals.
3: Sí, moltíssim.
1: Moltes emissores municipals connectaven els serveis informatius de Ràdio 4 i fins i tot amb alguns programes.
3: I ara no s'estila gaire, però abans sí, quan no hi havia els ordinadors en les emissores municipals, la desconnexió de les hores on no hi havia programació pròpia era amb Ràdio 4, Ràdio Nacional 4, que a més arribava a través d'FM, o sigui...
1: Havien de captar el senyal perquè no hi havia una connexió a través d'altres sistemes, de línies microfòniques,
3: radio,
1: via satèl·lit, en aquell moment no, era connexió hertziana. Això també limitava, perquè Ràdio 4 bàsicament sortia des de la torre de Ràdio Televisió Espanyola, Tibidabo, no la de les telecomunicacions dels Jocs Olímpics. Estem parlant del 1976, 77, 78, 79, que és quan comença.
3: Sí, les emissores municipals.
1: Les municipals a 79.
3: I ben bé això dura fins 80, al 90, 80,
1: 82, fins al 90. Aquí està, que la zona que podia tenir recepció des de Tibidabo, doncs moltes d'aquestes emissores connectaven amb Ràdio 4. I la petita història, abans d'entrar en el tema d'avui del programa, però és bo dir-ho, ja que estem als 50 anys de Ràdio 4, posar també en valor el paper del nostre programa, l'Altra Ràdio, durant molts anys, a la dècada dels 80, sobretot la segona part, fèiem l'informatiu de les emissores municipals de Catalunya, de l'AMUC, que els coordinadors i coordinadores de l'AMUC venien a l'Altra Ràdio amb això que està fent ara el Toni Cintes, amb informació, novetats concretes...
3: Són com els meus predecessors.
1: Evident, del moviment de les municipals, novetats, etc. I que també les emissores municipals ens enviaven els seus cassets, i en algun cas molt, molt puntual, cintes magnetofòniques de bobina oberta, petitetes de quarta polzada, però l'habitual era cassets, on explicaven: ja hem fet 5 anys, ja hem fet, acabem d'obrir uns nous estudis, no? Vam passar desenes d'informes a les emissores municipals de Catalunya. Per tant, aquest vincle de l'Altra Ràdio amb les emissores municipals no l'hem perdut mai, i ara, i per sort, i t'ho agraeixo molt sincerament, en aquesta temporada també tenim en Toni Cintes, que ens porta informació, actualitat, cada mes. Però avui, ja que tenim un temps per dedicar a això, el Toni Cintes, que és molt diligent, fa unes setmanes varen parlar de que durant Sant Jordi les emissores municipals, com cada any, havien sortit al carrer. Vas dir ben bé, si no vas dir 20 noms, em vas
3: sí,
1: dir 15,
3: efectivament, hi ha molts.
1: Que havien fet programes especials al carrer. Jo recordava, ja que estem als 50 anys, que Ràdio 4 en el passat Sant Jordi va fer 13 hores de programació en directe des de Plaça Catalunya per commemorar els 50 anys de la nostra emissora. I vam dir, seria interessant un dia, i avui és el dia, parlar de, primer, quin material es porta per fer ràdio en directe a fora, a l'exterior. Anem una mica per ordre. Com ho pot escoltar les persones que, sí, sí, que estan sí. davant, com allà a Plaça Catalunya, doncs hi havia unes persones davant, en aquest cas era del camió de Ràdio Nacional d'Espanya que va venir a Plaça Catalunya, avui sabrem les possibilitats. I una cosa que és imprescindible, potser jo més desconegut, que és les comunicacions internes, la línia d'ordres.
3: El que li diem la línia de coordinació i la línia d'ordres.
1: La línia d'ordres. Molt bé. Anem per ordre. Material que fa falta... Per...
3: Una prèvia, que ningú sí? es pensi que muntar una unitat mòbil a l'exterior d'una emissora de ràdio petita, gran, mitjana, nacional o
1: sí, sí, municipal,
3: el que sigui, es munta d'un dia per l'altre.
1: D'acord.
3: O sigui, això es pensa prèviament...
1: S'ha de fer un disseny previ.
3: Exacte, s'ha de pensar quin és el tipus de programa que anem a fer a l'exterior.
1: Això ho confirmes perfectament. Mira, aquest any nosaltres vam fer un programa especial de l'altra ràdio a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, allà, doncs, uns dies abans, hi va anar el nostre company, que és qui va fer el programa, l'Alejo del Peral, va veure la situació, va veure...
3: Això es diu localitzar. Això sí. en l'argot es diu la localització en l'argot de producció.
1: Aquí està.
3: I el que fan és localitzar doncs, l'espai per veure
1: visita,
3: quines possibilitats
1: si
3: hi ha allà.
1: Si hi havia també algun sistema audiovisual a l'interior, si no, etcètera, va fer la localització.
3: Exacte.
1: Van passar una setmana i vam anar a fer el programa de manera totalment exitosa aquell dia amb el gran Alejo del Peral, acompanyat aquell dia de l'Aro Sanent, que també va estar al control de so.
3: Per això tant, les emissores municipals
1: això,
3: també ho fan.
1: Abans d'anar al lloc, cal fer un estudi, una petita localització.
3: Exacte.
1: La sala, diem-ne, d'actes de tal lloc, l'auditori d'on sigui,
3: encara que sigui una placeta
1: carrer,
3: a l'exterior,
1: una plaça, a qualsevol lloc, mirar-ho i tenir una idea clara de quin material, possiblement, si és un interior, hi pugui haver-hi, i si més no, quines característiques té aquell exterior. Hem fet la localització.
3: Sí.
1: Arriba el dia.
3: Arriba
1: què hem
3: dia.
1: De portar per fer un programa a l'exterior?
3: Torna a ser, depèn del tipus de programa. Però ara hi ha dos estils de fer programa. Un és amb una unitat mòbil, per exemple. Abans citaves com Ràdio Nacional va fer el programa de Sant
1: Jordi.
3: Va
1: venir el camió que té Ràdio Nacional d'Espanya de Madrid per fer bàsicament programació de ràdio.
3: Exacte.
1: I aquell dia només van fer de Ràdio 4.
3: Les emissores municipals
1: un trailer,
3: no tenen un camió, és evident.
1: Evident. Sí, sí, una part del camió hi ha el conductor,
3: exacte,
1: a l'altre hi ha el control de so,
3: sí.
1: I a l'altre, que és on hi aniria les mercaderies, estem els que fem programes amb una taula llarguíssima, pots tenir 5 o 6 persones,
3: doncs,
1: algú que et toqui a sobre del camió.
3: Exacte.
1: És espectacular.
3: La casuística de les emissores municipals és que algunes tenen un cotxe, tot s'ha de dir.
1: D'acord.
3: I d'altres no, d'altres utilitzen cotxes dels col·laboradors de la mateixa
1: emissora. Però, per tant, el cotxe el tindran per transportar el material, no per fer el programa dins el cotxe.
3: No.
1: Clar.
3: No, perquè imagineu-vos lo complicat que seria fer una entrevista dintre un... Bueno, això s'han fet, entrevistes dintre un cotxe, però no seria el cas, eh?
1: No és el cas.
3: El cas és que nosaltres el que volem fer és un programa a l'exterior, com per exemple un programa a Sant Jordi, per tant, el que necessitem és muntar, primer de tot, un control tècnic a l'exterior. Encara que sigui una part a dintre el cotxe per aquestes coses, de que la part de la unitat mòbil en si, el transmissor...
1: Sí, sinó amb una taula ja amb diferents extensió. I què necessitem,
3: llavors,
1: la taula, com a mínim, per fer el programa?
3: Clar, penseu una cosa, que aquí es necessita mínim, que necessites un entrevistat i un entrevistador. És el mínim.
1: Sí, dos micròfons.
3: Dos micros. Això seria el mínim.
1: Mínim.
3: Ara, a partir d'aquí, un Sant Jordi, us dic jo, que se'n munta un mínim 4, eh?
1: 4, els que siguin.
3: Exacte.
1: Tenim els micròfons.
3: Primer tema.
1: Entenc jo, la taula de mescles com aquí.
3: Exacte. Això no canvia. Va, de moment, a la taula de mescles, i de la taula de mescles va en el que és la maleta de transmissió. En un cas, en unes emissores existeixen les maletes de transmissió que a través de la FM i a través de la UHF, no estem parlant de la FM tradicional nostra, però és freqüència modulada, però sobre freqüències dels 170-190 megahertzos, envien el senyal amb...
1: D'acord, fan d'enllaç.
3: Cap als estudis.
1: Per
3: això se'n diu enllaços.
1: Els enllaços de moltes emissores municipals poden ser a través de FM,
3: sí.
1: No a la banda, òbviament, de 87-108 megacicles, per on es transmet,
3: correcte.
1: Sinó que has dit aproximadament les freqüències...
3: Són 170-190.
1: 170-190, que si estan a la seva localitat, envien el senyal cap a l'estudi.
3: Correcte.
1: Perquè a partir d'allà arribi al centre emissor.
3: A l'estudi se'ls distribueix, arriba fins al control, que en aquell moment és el que està emetent, i allà és on arriba el senyal que arriba de l'exterior. A l'exterior normalment s'hi acaba muntant també un ordinador. Avui en dia amb ordinadors
1: ordinador,
3: es posa la música,
1: talls,
3: les sintonies,
1: clar,
3: tot el que necessiti.
1: Caretes, indicatius, etcètera.
3: O en algunes ocasions, com que hi ha un tècnic a l'estudi i un tècnic a l'exterior, el tècnic de l'estudi és el que posa les sintonies i les caretes.
1: Ah, vols dir que també una possibilitat és només utilitzar l'exterior la part de microfonia?
3: Sí.
1: I, en canvi, tota l'escaleta, tot el seguiment de programa, cal fer des de la pròpia emissora.
3: Llavors, si estem parlant d'aquesta casuística en el qual des de l'exterior no hi ha un ordinador, sinó que estan en el control, el que ens podem trobar és que el control generi, per exemple, i llencin una sintonia o una careta, i des de l'exterior hagin d'intervenir. Com sap el tècnic del control que ha d'aixecar el canal de la unitat mòbil de l'exterior? I ara, alguna vegada, com que fem errors a la ràdio...
1: Sí.
3: Us heu trobat que, de cop i volta, alguna crònica ha començat dient 5, 4, 3, 2, 1, 0, i comencen a parlar.
1: D'acord, i és típic, molt
3: aquest
1: habitual.
3: Aquest compte enrere
1: sí.
3: És molt habitual
1: editar,
3: entre tècnics
1: i, ràpid,
3: i locutors,
1: sí.
3: Perquè saben...
1: O per començar a enregistrar i punxar.
3: Exacte,
1: clar.
3: Saben el moment en què han de pujar el canal, que és quan
1: sí,
3: dius
1: sí.
3: 0.
1: D'acord.
3: Llavors dius 0, i en aquell moment ja saps que allò
1: d'acord.
3: Que diguis
1: bé,
3: sortirà a l'antena.
1: Bé.
3: Això és una tècnica molt antiga, eh? no és una cosa moderna.
1: Bé.
3: Això, estem parlant d'un tipus de format bàsic
1: sí.
3: de connexió des de l'exterior, però...
1: No tenim mòbil, no tenim cotxe.
3: Clar, no tenim cotxe, no tenim unitat mòbil. El que s'està començant a estilar molt ara, i com que s'estan empetitint totes les coses
1: sí.
3: que porten amb les unitats mòbils, és anar amb els que es diuen connexions per IP, o sigui, connexions realment amb telèfon mòbil, són a través de targetes de telefonia mòbil utilitzant la tecnologia IP, però a través de tecnologia 3G... Val? Amb això es fa un pont IP, un pont doble.
1: A través d'internet, IP,
3: d'anada
1: no?
3: i tornada,
1: protocol
3: eh?
1: Internet.
3: Sí, d'anada i tornada.
1: Sí, tenim una capseta negra que dius que dins tenen targetes...
3: Sí, li dius capseta negra perquè totes, és veritat que totes són negres les capsetes, eh? Però i de diferents marques. I llavors, aquestes
1: d'acord.
3: Capsetes tenen una entrada d'àudio
1: sí.
3: i tenen una sortida d'auriculars.
1: D'acord.
3: I eventualment una entrada de línia per poder entrar a qualsevol taula de so, per exemple,
1: sí.
3: i una sortida de línia per alimentar qualsevol
1: d'acord.
3: Element de línia. Després parlarem d'això.
1: I porten targetetes de telefonia mòbil.
3: I porten almenys dos.
1: Dues.
3: Per què dues? Perquè, com tots sabeu, i a vegades si heu fet ràdio, si heu estat parlant per telèfon mòbil en moviment, hi ha un
1: sí.
3: moment on te perdeu la connexió. Ai, que no
1: sí.
3: et sento bé, que no et sento bé. Això també ens passa
1: sí, sí.
3: a ràdio. Si tens dues targetes, la probabilitat de que això passi en
1: d'acord.
3: Moviment és més baix.
1: D'acord.
3: Si en tens quatre, encara es redueix
1: d'acord.
3: Més. Llavors, aquí el que fan és que les dues targetes simultàniament estan emetent totes dues el senyal els senyals d'àudio.
1: Per tant, per fer programes a fora, o bé tenim una mòbil amb el material que s'ha esmentat i l'enllaç a través d'una banda específica...
3: Això es diu tradicional, eh?
1: Que és el sistema que s'havia utilitzat ja des del segle XX. Al segle XXI podem simplificar-ho amb un sistema d'IP, amb unes targetes de telefonia mòbil, i establim un contacte directe com si truquéssim un número de telèfon mòbil que està a la plaça, per exemple, diguem una plaça d'Arenys.
3: Mira, la plaça de l'Església, per exemple, que és on tenim el programa
1: de Sant Jordi. D'Arenys de Mar... Fem una trucada i els companys de Radio Arenys, la municipal, que fan des de l'exterior, amb l'IP, fan totes aquestes qüestions. Hi ha públic allà.
3: Hi ha públic.
1: A la plaça de l'Església d'Arenys de Mar hi ha unes persones a peu dret, o bé amb cadires, o com uh-huh. fos, com nosaltres teníem a peu dret a plaça Catalunya, públic que anava passant.
3: Ja em diràs, i volen escoltar el programa.
1: No, s'ha d'escoltar,
3: clar,
1: perquè
3: clar,
1: tens
3: clar.
1: Allà una gent parlant, que és la gràcia de la
3: clar.
1: Qüestió.
3: Doncs torna a ser diferent amb les dues casuístiques, us explico. La tradicional, normalment el que s'acostumava a fer és posar un receptor de freqüència modulada de ràdio, la sintonitzes a l'emissora municipal, l'emissora que toca, i la poses en els altaveus. S'ha quatre el problema. Pels altaveus s'escolta el que surt per la
1: sí,
3: ràdio.
1: Tu has de portar uns altaveus i uns amplificadors.
3: Un altaveu, un amplificador i un receptor.
1: I el receptor de la mateixa freqüència per on surt aquella emissora, imaginem, municipal.
3: Ah, exacte.
1: Quina és la de l'Arenys?
3: L'Arenys 91.2. Doncs...
1: Per tant, 91.2 megacicles, receptor, sintonitzem
3: sí, sí.
1: antena de ràdio Arenys de Mar.
3: 4.8.
1: I pels altaveus, previ pas per l'amplificador, ja tenim l'audició d'aquelles persones.
3: Ja ho tenim. Hem de vigilar que no se'ns acopli. L'acoplament
1: clar.
3: Entre el micro i l'altaveu és allò que a vegades genera
1: sí, sí.
3: aquell pito tan molest.
1: Que ara això amb els músics s'està resolent d'una manera extraordinària,
3: ah,
1: perquè mira que baixen de l'escenari, es mouen i apliquen ja unes tècniques...
3: Els anti-feedback, exacte.
1: ...d'anti-realimentació que abans era impensable.
3: I això en ràdio també es fa,
1: Abans era impensable.
3: La ràdio més moderna també es fa. I després, ara, el que sí que ha canviat ara avui en dia és perquè... Amb la ràdio, amb la transmissió per IP, existeix un retard. Això ho podeu experimentar a casa tranquil·lament. Truqueu-vos entre un telèfon mòbil i el telèfon mòbil entre dues persones sí? de costat i amb dos telèfons mòbils, parleu i veureu com en l'altre telèfon mòbil us arriba amb una mica de retard.
1: Cert, sí.
3: Això, clar, si en els altaveus hi poseu la freqüència modulada al senyal de la FM i nosaltres estem parlant als estudis per IP, el que passarà és que us sentireu amb retard per l'altaveu. Llavors això és molt molest.
1: Mal assumpte, clar. Sí, no, clar.
3: És molt molest, no per les persones que escolten,
1: sí.
3: sinó per nosaltres mateixos que estem parlant pels micros. Llavors el que ens passa és que ens sentim amb eco i això encara
1: això
3: regenera més l'eco.
1: Això complica molt l'addicció i passa a vegades en transmissions de partits de futbol que hi ha aquell retorn. Amb un retard, com diuen Doni Cintes, i és impossible de formular un discurs
3: coherent. I això
1: coherent.
3: Amb els partits de futbol passa encara molt més, amb la TDT encara és més complicat. Què hem de fer per solventar això? Dos coses. Un és un retardador, existeixen uns retardadors d'àudio que es col·loquen en els altaveus de tal manera que ajustes el retard d'àudio en el retard de la línia IP, i quan el tens idèntic
1: bé,
3: ja no es nota, això és una possibilitat.
1: Una possibilitat.
3: Però s'ha d'estar atent i s'ha de ser hàbil per muntar-ho, i per l'altre costat, l'altra possibilitat és... aquesta connexió IP és d'anada i és de tornada. Què vol dir això? Que des dels estudis t'arribarà un senyal, també, que és el senyal de la ràdio, per exemple, o algú que tinguem en els estudis.
1: Sí.
3: I des de la taula de mescles també podem generar el senyal que va als altaveus. Què significa? Que en els altaveus hi podem tenir una mescla del que surt de la taula de so, que genera la unitat mòbil, amb la connexió IP, i al mateix temps ens arriba la senyal dels estudis. Per tant, eventualment, una entrevista que tenim algú que des de la unitat mòbil parla amb algú situat dintre els estudis, en els altaveus escoltaríem amb naturalitat la persona que hi ha a la unitat mòbil i també sentiríem a través de la línia de tornada per aquesta línia IP, perquè seria bidireccional, el que hi ha en els estudis o la música eventualment que es posa en els estudis.
1: Déu-n'hi-do. I ara ens falta el tercer element, i amb això acabarem aquest espai
3: divulgatiu,
1: que és la línia d'ordres.
3: I aquí descobrirem una cosa
1: perquè
3: ningú sap.
1: Ens comuniquem ara amb el company que tenim a la part, diguem-ne, del control de sol, Cristian Estanescu. Podem utilitzar la simbologia, diguem-ne, òbviament.
3: A
1: vegades, segons on estiguis, també el company que està del servei exterior et veu
3: i podem
1: també utilitzar-ho. Això tothom ho té clar i tothom
3: hi ha uns símbols específics
1: però
3: també per
1: també ràdio. Nosaltres aquí, en aquest locutori de Ràdio 4, doncs jo aquí tinc un llum vermell, que vol dir que nosaltres estem ara en antena, però també tenim un pulsador que marca la línia d'ordres, que si jo aquest micròfon el tinc tancat, perquè estic fora d'antena, sí que puc parlar amb el control des d'aquest locutori sense estar en antena, que és molt pràctic, i alhora també escoltar per auriculars el que el company de la part tècnica, avui doncs en Cristian Estanescu, ens vulgui dir. Això a l'exterior... Com va?
3: Això funciona al revés. Funciona igual, però al revés. Des de l'exterior, el tècnic dels estudis ha de poder donar ordres tant en el tècnic de la unitat mòbil com en el tècnic, com en el locutor que existeixen a l'exterior. És el que es diu la línia de coordinació, la línia d'ordres interna, que aquesta no s'escolta a casa, des de casa no se sent, però que hi ha una doble comunicació que no veiem. Si us heu fixat alguna vegada i aneu en algun estudi de ràdio i en algun exterior, veureu que parla el presentador, parla, però no se'l sent per als altaveus. És perquè en aquests moments està parlant a través d'aquesta línia d'ordres. A la vegada la línia d'ordres és: tenim l'entrevistador a punt? Sí. Tenim la sintonia? Sí. Ara passarem a la publicitat. Això és el típic que es parla per la línia d'ordres.
1: Amb els tècnics o fins i tot amb la gent de producció, com tu ara dius, que va molt bé, o amb un hipotètic realitzador, que qui fos, com programes grans com el de la Pepa Fernández de Riu, que hi ha una realització en allà d'una professional que també està al cas d'això.
3: Fins i tot, el locutor, mentre està fent una entrevista, tu i jo podem estar parlant ara,
1: poden donar
3: ordres des de l'exterior, que acostuma a ser, ja us ho dic per endavant, acostuma a ser, acosta't al micro, et queden 5 minuts...
1: Han de ser coses molt ràpides, perquè tu vas parlant, però que són imprescindibles i també t'ho poden dir.
3: Això és la típica que amb un informatiu en directe i que resulta que hi ha molta gent i està passant alguna cosa en directe i t'estan donant informació per als auriculars.
1: Com, tècnicament, com ho solucionem, això, fora?
3: I és una doble connexió, és una connexió separada d'aquestes dues, que pot ser una altra connexió IP, per exemple, acostuma a ser una segona connexió.
1: Portem una IP per fer el programa, com ens has dit abans,
3: i una
1: altra per les ordres.
3: I unes ordres, sí. I aquesta d'ordres és la que serveix com a canal de coordinació.
1: Parlant pel boc gros, com si hagués un telèfon per fer la connexió del programa, d'allò que sortirà per antena,
3: i un altre
1: telèfon per poder fer les comunicacions
3: que calguin. Tal qual.
1: Alguna última novetat?
3: Sí, i a més, últimament s'està estilant, i ara molt amb televisió, que a través de com canals de WhatsApp o grups de WhatsApp, però amb altres tecnologies d'aplicacions, que com si fossin canals d'ordres, però a través de walkie-talkie. Walkie-talkie per IP, eh?
1: Llavors, walkie-talkie per IP, utilitzant WhatsApp.
3: Utilitzant grups de WhatsApp, per exemple. Clar, és molt curiós, perquè llavors, per exemple, aquestes ordres les acaben sentint el grup que a tu t'interessa que el senti, el grup de producció, el grup de locutors, el grup
1: tècnic... Sí, tu fas notes de veu de WhatsApp, pel grup de producció, com tu deies, o pel grup de locució, i vas dient, i allò instantàniament arriba
3: a l'altre extrem
1: a través, sense haver muntat res, de les comunicacions a la telefonia mòbil de WhatsApp.
3: Amb els mateixos telèfons mòbils, exacte. Això és molt pràctic. Avui en dia s'està començant a fer molt amb realització en televisió, sobretot a l'exterior, perquè requereix, com que també els hi passa igual, necessiten coordinació, aquesta és més àgil i més ràpida i més econòmica.
1: Sí, perquè també amb rodatges o gent que roda fora, moltes vegades es veuen persones amb els walkie-talkies o fins i tot amb el món teatral o quantitat de llocs que vas comunicant-te, que és una altra possibilitat.
3: Ara ja hi ha aplicacions que funcionen a través del telèfon mòbil, vinculades a una WhatsApp, que prometen fer això.
1: Toni, excel·lent. T'agraeixo de veritat tot el que ens expliques, aquest magisteri en el sentit positiu de la paraula que té el Toni Sintes,
3: enginyer
1: de telecomunicacions. Avui s'ha notat, però també un extraordinari periodista a l'hora d'informar de l'actualitat de la ràdio i televisió local a casa nostra. Toni, fins la propera.
3: Molt bé, fins ara.
1: Avui tenim aquest programa distès, més tranquil, que ens permet conversar i aprendre coses amb tres dels grans divulgadors d'aquesta temporada de l'Altra Ràdio. Qui agafa el relleu de l'enginyer Toni Sintes és l'Eduard García Luengo, i també és radioaficionat amb indicatiu, divulgador, periodista, ve a l'Altra Ràdio ja d'uns anys ençà parlant de comunicacions a l'espai, però bé, ja que estem acabant la 46a temporada, recordar que als anys 90 l'Eduard ens explicava moltíssimes coses sobre l'inici de la ràdio digital i moltes coses del món del multimèdia. Per tant, ha anat canviant el gènere que ens ofereix. Eduard, benvingut en aquesta edició del programa. En aquest punt del juliol hi hem de parlar i divulgar coses que tenen a veure amb els eclipsis, perquè ja ens estem apropant a aquest eclipsi total de sol que es podrà observar des de Catalunya d'aquí uns dies. Aleshores, t'ho vaig demanar i dir que en el Facebook de l'Altra Ràdio, una sèrie de material divulgatiu que també l'Eduard només anunciarà, amb enllaços, amb explicacions, el podeu trobar, el podeu consultar i en podeu gaudir tranquil·lament. Comencem dient, bàsicament, l'eclipsi que tenim a pocs dies, diem-ne, de poder ser observat, però resulta que dius que hi ha, en anys propers, un trio d'eclipsis. Explica'ns-ho. Sí.
4: Tenim una bona època per disfrutar i gaudir d'aquesta meravella de la natura, no? Diguem-ne que el proper eclipsi que tenim total serà el 26 d'agost. El 12 d'agost del 26.
1: 12 d'agost, 12 d'agost d'aquest any 2026.
4: Sí, ja podem dir l'hora salvant la segon serà sobre les 8:30 del vespre.
1: Dos quarts de nou, un horari, diguem-ne, tardà, però com el sol se'n va dormir ara molt tard, doncs no és estrany que encara estigui, diguem-ne, prou visible. Molt bé, 12 d'agost 2026. Quan serà el del 27?
4: El 27, no tinc la mirada. No
1: 2 d'agost, amb el material que tenim publicat al web. 2 d'agost, el 27.
4: Sí, el 27. I l'altre sí que el tinc, no tinc apuntat. L'altre és el 26 de, 26 de gener del 28.
1: D'acord.
4: Aquest serà anular, o sigui que els dos primers, dos següents, el 26 i el 27, seran
1: totals, molt bé.
4: I el de 26 de gener del 28 serà anular.
1: Dit això, ubiquem-nos ja en el del 12 d'agost d'aquest 2026.
4: Bé, doncs, com estàvem comentant, anirà molt baix a l'horitzó. Pràcticament estarà tocant el terra, o sigui, a uns 10 graus d'alçada. Per tant, sobretot, que penseu buscar un lloc que l'horitzó sigui pràcticament horitzontal, sigui molt pla, perquè, si no, no podeu gaudir del
1: de l'eclipsi, sí, la visió no seria factible.
4: La recomanació que farem ara, o que faré jo ara, no és tècnica, però sí és de sentit comú, que no i us apunteu a l'últim moment a anar a veure l'eclipsi. Sisplau, jo us recomano que no ho veureu, perquè és excepcional el que veureu. La sensació, no tan sols la vista, sinó les sensacions que ho explicarem ara, que comporta veure un eclipse. Aleshores, al final acabareu anant-hi i si no ho heu previst, hi haurà un embolic impressionant, perquè les milers i milers de persones que ja estan preparant o estan ja tenen el viatge muntat per anar a veure-ho, doncs Tampoc cal que busqueu un lloc molt, molt excepcional, senzillament. Vull dir, jo m'he buscat un lloc però que estic al 99%, vull dir, però no em complico la vida amb viatges, vull dir, això cadascú ha de saber valorar
1: les seves possibilitats i posar-les.
4: Exactament. Sobretot, si aneu, doncs, aneu-hi en temps i penseu que la tornada pot ser encara pitjor que la marxa, perquè llavors es col·lapsa les carreteres degut a la quantitat de gent que hi va. Porteu avituallament, porteu aigua, sobretot, i, bueno, pues, i calma, perquè això...
1: Paciència, paciència. No, escolta'm...
4: A tots els equips del terreny.
1: És qüestió de tranquil·litat, molt bé. Per tant, ara sabem ja el que passarà. Hi ha algun lloc, alguna publicació feta des de Catalunya Orientativa que puguis recomanar alguna campanya que valoris i que creguis que val la pena de destacar a l'altra ràdio?
4: De fet, s'està movent molt els temes a nivell, doncs, de divulgació. Més tot, la Generalitat està treballant molt intensament. Jo diria, en termes generals, podeu anar a la web... no sé si ho explico aquí perquè són tantes... eclipsiscatalunya.cat. Aquí és la mare dels ous, per dir-ho així. És on podeu trobar a nivell local informació sobre el tema d'eclipsi, no? Vull dir, això és la primera partida, que tenim una web a casa.
1: Eclipsiscatalunya.cat.
4: Aquí parlarà de l'eclipsi, parlarà sobretot d'això de la mobilitat, de les carreteres, del que hem de fer, sobretot les precaucions. Perquè un dels temes que es mira molt ara és, a part dels continguts i els coneixements, de què es veurà i no es veurà, o com, per què passa, és sobretot la seguretat. Perquè cal parlar de la seguretat. Aleshores, heu d'aconseguir-vos unes ulleres de sol que siguin a més homologades. I això ho diem també aquí, ho direm aquí amb el Facebook, però jo us dic que l'homologació és ISO 12312.2, perquè suposo que d'ulleres se'n vendrà moltíssimes, però vull dir que o que les compreu en un lloc d'una botiga o un venda per internet, doncs que sigui sèria.
1: Però cal un producte seriós d'una qualitat i que tingui l'aval d'aquesta certificació ISO que acaba de dir l'Eduard Silva.
4: Que no es pot anar amb clichés de pel·lícula, que això no funciona. Vull dir que per exemple, doncs, també a vegades... Bueno, jo inclús de partir de l'escola vam fer coses pitjors, que era fumar un vidre amb una espelma i mirar-ho. I això no pot ser...
1: Ho bandegem, ho deixem de banda.
4: Bueno, doncs, aconseguir unes ulleres, que en deu abastar el valor d'entre uns 3 a 5 euros, no sé, depèn d'on el compreu i la quantitat, i si no això, doncs parlarem de que es pot fer veure l'eclipsi d'una forma manual casolana amb una capsa, doncs aquesta capsa ja ho hem d'explicar, perquè explicar aquí és més complicat, però no és fàcil, és una capsa a la qual doncs hi fem un forat i que el sol entri a la part interior i allà podeu veure evidentment doncs com es va muntant l'eclipsi. No és el mateix veure-ho amb un telescopi que veure-ho així. Si es mira per telescopi, sobretot els filtres adequats davant dels objectius. Vull dir, i una altra forma també de poder-ho fer també, si teniu un telescopi o teniu uns prismàtics, és fer-ho projectant sobre una cartolina. O sigui, enfoqueu els prismàtics o el telescopi al sol, però atenció, clar, per enfocar no es pot fer amb els ulls. Llavors, el que es fa és treure l'objectiu i i pones la mà enrere de l'objectiu i vas buscant la llum del sol. I quan la llum del sol la tens enrere de l'objectiu és quan pots posar ja una cartolina per poder veure la visió del sol, de l'eclipsi. Comentar que tot això està explicat exhaustivament amb el material que us donarem.
1: Molt bé. Facebook de l'altra ràdio trobareu aquesta informació que avui sintetitza en antena l'Eduard García Luengo.
4: Clar, això és complicat, però jo trobareu tota una informació millor que porto treballant setmanes amb aquest tema i comencem a parlar de kits. Justament deu fer pocs dies la ESA, CESA d'Educació Astronòmica, ha tret un kit educatiu d'unes 100 i escaig de pàgines que us podeu descarregar en PDF. Està molt ben elaborat. Però, a més, és que, a part d'explicar per què són els eclipsis, per què passen la història dels eclipsis, relacionar les eclipsis i l'art, bueno, a part de totes aquestes meravelles, per dir-ho així, de coneixements, doncs hi ha propostes educatives per fer amb una escola o un esplai, encara que aquests dies, que encara fins a l'agost tindrem alumnes que estaran a l'esplai.
1: Sí, sí, activitats, trobareu
4: material.
1: Casals, és un bon material,
4: exacte,
1: per tant, eh?
4: Però molt bon material i segur. Explicar-vos com fer, doncs, amb un tub de paper higiènic, es posen dos filtres i, bueno, amb un puntet es pot fer coses molt senzilles i econòmiques.
1: D'acord, creatives, útils...
4: I que no creen problemes.
1: I que no creen problemes. Aquest César Educación Astronómica, que trobareu l'enllaç al Facebook de l'altra ràdio, que aquesta adreça és simple, el que seria el César pròpiament, però no el document que ens posa l'Eduard amb l'enllaç, César.s.int, és l'adreça genèrica d'aquest portal de l'Agència Espacial Europea. Un kit educatiu per explorar els propers eclipsis Agència Espacial Europea. Següent kit, següent recomanació.
4: Sí, exactament. Ens podem desplaçar cap a SpacePlace de la NASA. SpacePlace de la NASA és una web on hi ha molt de material d'astronòmic i de... Però sobretot, en aquest cas, sense centrar-nos, aquí explica, sobretot per la infància per la primària, tot això del que són els eclipses, com funcionen, el mateix que explicaríem amb aquest kit de l'ESA, però més, una mica més senzill i una mica més curt. Vull dir, està en castellà, està en anglès, però no podeu canviar la llengua.
1: Ara, és fàcil, els traductors automàtics, a Facebook de l'altra ràdio, trobareu...
4: No, el portal està en castellà.
1: L'adreça, per tant, sí, doncs, sí. No hi ha cap problema, doncs Space Place, l'adreça genèrica, .nasa.gov, és l'adreça genèrica, i localitzar l'apartat dedicat a eclipses, ja que està en llengua castellana, pel que veig en aquesta adreça.
4: Sí,
1: spaceplace.nasa.gov, una barra inclinada i la paraula en llengua castellana eclipses, però ja dic Facebook de l'altra ràdio. I encara tens una tercera recomanació.
4: Sí. Astro Explorer és una altra informació també amb un kit de propostes educatives que s'ho podeu descarregar. Vull dir, això fa 8 o 9 dies que ha aparegut. Està també, són activitats, vull dir, per tant està molt bé. Diguem-ne que hi ha un ventall impressionant de material, de qualitat, per això. I a més, comentar doncs, una iniciativa doncs, que ha tingut el Ministeri d'Educació en combinació doncs, amb tot l'equip i Coordinació Nacional d'Astronomia, en fi, resumint, l'INTEF, ha preparat un curs per a professors, bueno, per a pares, per a mi, que també m'he apuntat, vull dir, per exemple, tothom que ha volgut s'ha apuntat perquè ara aquest curs acaba...
1: Ja ha acabat, no? Era sí, fins al mes passat de juny.
4: Sí, a mes de juny, sí.
1: D'acord.
4: Però no sé si entrant-hi ho podeu consultar o mirar.
1: En aquest cas, l'Eduard ens està parlant de l'Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació Professional, aquestes sigles que ens ha dit l'Eduard, INTEF, que va realitzar aquest curs fins al mes de juny.
4: Bueno, ja com podeu veure, estem forcits de material de veritat, de qualitat.
1: Sí, sí.
4: Vull dir que perquè, sobretot, hi ha l'interès d'aquest, per favor, del tema de la visió, de no prendre mal...
1: Evident, sí, sí, tots aquests aspectes de seguretat, sí, que ja ens ho has deixat ben clar.
4: No es pot mirar el sol directament.
1: O sigui, important, recordeu ja el que ens ha dit l'Eduard fa uns instants, de la seguretat. 12 d'agost 2026, has dit horari, Eduard, al vespre. A quina hora has dit?
4: 20:30.
1: Dos quarts de 9 del vespre, ja trobareu l'Eduard mirant amb tota la seguretat aquest eclipsi, que vagi molt bé aquesta nova experiència. Gràcies per tota la temporada divulgativa, Eduard. Gràcies. I a tots vosaltres, gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio!

0: La Guerra Civil Espanyola es va explicar i es va viure també a través de la ràdio. Comunicats, parts de guerra i tota mena de missatges adreçats a la població es van transmetre per les ones d'una ràdio que va ser canal de comunicació imprescindible des del 36 fins al 39.
1: Madrileño, os habla Luis Company, presidente de la Generalidad. Os habla vuestro hermano. Los rebeldes están en las puertas de la capital de la República y vosotros la defendéis. En este importantísimo trance de una guerra que señala la hora decisiva de la grandeza de España, los ciudadanos de la capital de la República deben dar, están dando y darán ejemplos de resolución, de disciplina y de enardecido coraje y de auténtico heroísmo.
0: El que acabem d'escoltar és la veu del president de la Generalitat, Lluís Companys, adreçant-se als madrilenys l'any 1936, l'any en què va començar la Guerra Civil, en un àudio que va recuperar i publicar la revista Sapiens en el 75è aniversari del seu afusellament. Però al final d'aquella guerra, que ara fa 90 anys que va començar com a conseqüència d'un aixecament militar, és a dir, d'un cop d'estat, també es va comunicar a través de la ràdio. És el punt de partida de la conversa que hem mantingut aquesta temporada amb l'historiador Gutmaro Gómez Bravo i que avui tornem a escoltar. Oficialment, la Guerra Civil Espanyola va acabar el dia 1 d'abril de 1939. Aquest va ser el darrer parte de guerra que es va emetre a Ràdio Nacional d'Espanya amb la veu de l'actor Fernando Fernández de Córdoba.
2: Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco.
0: Gutmaro Gómez Bravo, benvingut a Sense Memòria.
3: Muchas gracias.
0: El 1 de abril del 39 acabó la guerra, o como explicas en tu último libro, es el día en el que la guerra llegó a todos los rincones de España, incluso donde no estaba.
3: Más bien llegó a los rincones, a todos los rincones donde no había habido, había habido guerra, ¿no?
0: Amb Gutmaro Gómez Bravo ens detindrem avui a entendre i a conèixer els fets del final de la Guerra Civil Espanyola, un final que no és una història de trinxeres, sinó segurament més de despatxos, de claus encriptades i una victòria cuinada a foc lent des dels serveis secrets del bàndol franquista. Una història que, en part, fins ara, havia quedat oculta en els arxius. Hoy vamos a desclassificar arxius, Gutmaro.
3: Sí, lo que queráis, claro.
0: Doncs, Gutmaro, comencem?
3: Sí.
4: Sense memòria. Amb Isabel Díaz.

0: Gutmaro Gómez Bravo és catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat Complutense de Madrid, director del grup d'investigació de la Guerra Civil i el franquisme. Ha publicat llibres i articles sobre la guerra, la dictadura, la deportació, els camps de concentració i la transició a la democràcia. I a Sense Memòria el van conèixer ara fa un any, aproximadament, quan va publicar el seu llibre Los Descendientes, en el que la recerca de la història familiar, de la més propera a la més personal, entronca amb la història dels anys de la dictadura franquista. Però el d'avui, o en el capítol d'avui, el que fem és anar-nos a un lloc concret de la història recent, o de la història de la Guerra Civil, que recull el llibre Cómo terminó la Guerra Civil Española, publicat a la Editorial Crítica. Gutmaro, tal y como comentábamos hace un momento, o como apuntaba hace un momento, el resultado de esta investigación es la desclasificación del final de la Guerra Civil.
1: Bueno, una buena parte sí procede de

Sí, inusitat, acidesa, sensualitat són els camins que transita el nou disc de l'americana resident a Barcelona, Tori Sparks. Cabinet of Curiosities és un disc en 5 volums, del que ara ens arriba el tercer, i és també una crònica de maduresa i pura resistència emocional. Entre el dol íntim del desamor i el crit de protesta social, l'artista transforma la frustració d'un món a la deriva en força i insubmissió. Blues, gospel, però també nu jazz, rock, sons electrònics, un total de moment, 13 cançons en un gabinet que és també un gabinet de sensacions. Avui a l'Acústicament, la ment acústica de Tori Sparks.

Són les notes del nou treball discogràfic de Rambalaya, 7, un disc en el que es dediquen a desmuntar 7 cançons clau del seu repertori i les reinterpreten des d'un altre lloc emocional.

0: El cap de setmana a les 12 arriba l'hora del vermut a Ràdio 4.
1: Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
2: Sota sospita. Amb Laura González.
0: Dissabte i diumenge de 12 a 2:15.
3: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana.

família, què tal? Com esteu? Us dono la benvinguda a un dels últims episodis del Pop d'Abans Molava Més. Sí, això ja s'acaba, què hi farem? I per això us he preparat un programa de resum de tot el que hem fet, dividit en quatre episodis. Quatre episodis en què escoltarem una cançó de cada un dels grups a què hem dedicat un episodi. I fins i tot també alguna cançó d'aquells episodis especials que han fet dedicats, per exemple, a un estil o un cert tipus de grups musicals. Així també, si no heu sentit tots els programes que hem fet, podreu escoltar un tastet de cada un d'ells i saber quin és el proper que podeu escoltar, per exemple, com a podcast. Comencem llavors amb el primer grup al que li van dedicar un episodi, el grup més desgraciat de la història. Us recomano molt aquell episodi, ja que aquest grup els va passar de tot i a més van compondre cançons espectaculars. I eren tan desgraciats que fins i tot la seva cançó més coneguda, poquíssima gent sap que és d'ells. No és de Mariah Carey, no és de Harry Nilsson, aquesta Without You és de Badfinger.

0: Doncs el cert és que aquesta Without You em sembla una grandíssima cançó en aquesta versió. Les versions de Harry Nilsson i sobretot la de Mariah Carey no les suporto, personalment, no puc amb elles. Però l'original, la de Badfinger, em sembla molt bona cançó i amb molta gràcia, amb molta força. L'únic problema que té és que no s'acaba mai. Per això tirem endavant i passem al següent grup del qual vam parlar a l'inici de la primera temporada. Un grup de pop brillant i lluminós que no la van encertar gaire escollint el nom.
1: The Zombies.
0: Un grup que a mi m'encanta, un dels meus grups preferits i que van fer el que per mi segurament és el meu disc preferit. Un disc titulat Odyssey and Oracle que comença amb aquesta meravella titulada Care of Self 45.

Com m'encanta aquesta Care of Self 44 de The Zombies, un disc que no va tenir èxit fins un parell d'anys més tard i que ara ha esdevingut un disc de culte, com també li ha passat al disc al qual vam dedicar el quart programa del pop d'abans Molava Més, un àlbum que quan va sortir va rebre crítiques demolidores per totes bandes, però que en canvi ara hi ha molta gent que el considera un dels millors discos de la història. Parlo del disc Ram de Paul McCartney, un disc variadíssim, molt esbojarrat, amb Paul McCartney fent gala de tots els tipus de veus que és capaç de fer i que comença amb aquesta Too Many People.

Després del disc Ram de Paul McCartney, la setmana següent van dedicar un programa a un duet de Nova York que va tenir força èxit als anys 60, tot i que li va costar moltíssim arrencar. El duet format per Paul Simon i Art Garfunkel, que en poc més de 7 anys i 5 discos publicats ens van deixar un munt de cançons espectaculars i precioses. La que posarem ara no és de les més conegudes, però a mi em sembla espectacular. Molt curta, però paradoxalment amb un títol molt llarg, senzilla, amb una guitarra acústica espectacular i un rotllo que a mi em flipa. Aquesta, The 59th Street Bridge Song, Feeling Groovy.

Després de Simon & Garfunkel, li van dedicar un programa a un dels artistes més coneguts de la història, el rei del rock, Elvis Presley, que va irrompre amb molta força el panorama musical als anys 50 amb el seu rock and roll, amb els seus moviments enèrgics i els seus cops de maluc, i amb una carrera que va durar unes dues dècades on hi va haver de tot. Moments àlgids, moments baixos, alegries, problemes, i d'entre totes les cançons que van sonar al programa, totes espectaculars, en posem una que no és tan coneguda, ja que entenc que les més conegudes les deveu conèixer tots. Per tant, escoltem aquesta, A Mess of Blues.

A Mess of the Blues, aquesta cançó d'Elvis Presley, que, com dèiem, és un artista que també va tenir bastants problemes. Però si parlem de problemes, els que van tenir el grup al qual van dedicar el següent programa, un programa centrat en el seu disc més famós, que van gravar quan tots els components del grup estaven enfadats entre ells. I és que dins de la banda, formada per 5 components, hi havia dues parelles, i totes dues parelles s'estaven separant en aquell moment. I tot i els mals rotllos que hi van haver, van aconseguir fer un dels discos més impecables de la història del pop. Un disc titulat Rumors, que inclou un munt de cançons espectaculars, moltes de les quals coneixeu segur, com Dreams, Don't Stop o aquesta Go Your Own Way, de Fleetwood Mac.

Per molt que els anys 60 els considerem generalment com una època en què els grups i els artistes feien la música que els sortia de dins, d'una manera molt genuïna, també hi ha casos ben curiosos, com per exemple el del primer grup prefabricat per a una sèrie de televisió. I és que després que la Beatlemania arribés a Estats Units i ho posés tot potes en l'aire, els americans van dir, ostres, nosaltres hauríem de fer el mateix. I si els Beatles generen tant de negoci gràcies a les seves personalitats que podem veure en diverses pel·lícules com a Hard Day's Night, uns americans van decidir fer un càsting de diferents músics per crear un grup fictici per a una sèrie de televisió. Això, si ho féssim ara, sortiria una llufa bastant important, em sembla, almenys musicalment parlant. Però en aquest cas es va fer amb molt de gust musical i així aquest grup fictici, anomenat The Monkees, van gravar un munt de cançons boníssimes, entre les quals la més coneguda segurament, aquesta I'm a Believer.

Els anys 60 van ser una dècada on van passar moltes coses i va evolucionar tant la música com la societat a tota velocitat i moltes vegades de manera simultània. Per exemple, als anys 60 va néixer l'escena mod, que podríem definir breument com una tribu urbana de gent molt ben vestida, amb les seves motos Vespa o Lambretta amb molts miralls i molt fans de la música negra americana, tot i ser un moviment del Regne Unit. Un moviment que xocava bastant amb els rockers, que eren més fans, òbviament, del rock and roll i anaven vestits de cuir amb tupès, etc. Dins dels representants de la música mod hi trobem un grup que fins i tot fa referència a aquest moviment en el seu nom, The Small Faces. Faces eren els líders de cada banda de mods. I com que els components d'aquest grup eren tots quatre molt baixets, per això es van fer dir The Small Faces. Un grup que va durar només 3 anys, van treure 3 discos, però quins discos? Per mi, un dels grups importants dels anys 60, per cançons enormes com aquesta Ichiku Park.

Avicii Cooper dels Small Faces, un dels grups clau de l'escena mod del Regne Unit dels anys 60, com també ho van ser, i potser en major mesura, The Who, un dels grups més fascinants de la història de la música. Quatre personalitats completament oposades, esbojarrades, sobretot el baterista Keith Moon, que estava com un llum amb un directe trencador, mai millor dit, perquè va ser el primer grup que va trencar els seus instruments en directe i que també van ser molt innovadors musicalment, ja que van publicar dos dels primers discos conceptuals de la història. Són tan interessants que van ser el primer grup al qual vam dedicar un episodi doble del pop d'abans molava més. I vam començar amb el seu primer èxit, aquesta I Can't Explain.

Entre els programes dedicats a aquests dos grans grups de l'escena mod britànica dels anys 60, van fer un incís per parlar de la compositora més exitosa de la segona meitat del segle XX, Carole King, que als anys 60, juntament amb el que era el seu marit Jerry Goffin, va compondre una enorme quantitat d'èxits per a artistes com Aretha Franklin, Dusty Springfield, The Supremes o els mateixos The Monkees que hem escoltat abans, i que a inicis dels anys 70 va donar-li força a la seva carrera en solitari com a intèrpret gràcies a un dels discos més aclamats de la història, Tapestry, un àlbum que començava amb aquesta I Feel the Earth Move.

I Feel the Earth Move, aquesta cançó de Carole King, una de les compositores més influents de la història, com ho va ser també un altre artista nord-americà als anys 50, molt influent per un munt d'artistes dels anys 60. Però ell, en aquella època, ja no hi era, ja que va morir l'any 1959 amb un accident d'avioneta. Abans d'això, en només 3 anys, havia compost un munt de grandíssimes cançons que, en ple moment del rock and roll, eren una mica més pop i més melòdiques que les d'aquest estil, com per exemple aquesta I'm Gonna Love You Too. Parlem de Buddy Holly.

too. I'm Gonna Love You Too, de Buddy Holly, un dels artistes més icònics dels anys 50. I si parlem d'artistes icònics dels anys 60, podríem citar una dona que va trigar uns quants anys a tenir èxit, però que finalment el va aconseguir en mitjans de la dècada gràcies a una cançó que tots coneixeu, una cançó espectacular, que em flipa, que l'hem sentit 10.000 vegades tots plegats, però que jo personalment no m'encanso. És Nancy Sinatra i aquesta, These Boots Are Made For Walking.

Mentre Nancy Sinatra començava a petar-ho amb aquesta This Boots Are Made for Walking, el Regne Unit començava a germinar el que seria un dels grups més importants de la història, gràcies a la personalitat i el geni creatiu de Syd Barrett, el fundador de Pink Floyd i l'ànima creativa darrere del primer disc i dels primers singles del grup, component unes cançons plenes de psicodèlia, de creativitat i d'experimentació realment sorprenents per l'època. Tot això abans que el consum d'LSD fes estralls en la seva ment molt poc temps més tard. Una llàstima, perquè Syd Barrett era capaç de fer joies com aquesta See Emily Play.

Després del programa dedicat a Syd Barrett, van viatjar cap als anys 70 a Nova York per parlar d'un dels grups més importants de l'escena punk d'Estats Units, Blondie, un grup encapçalat per la carismàtica Debbie Harry, que no va ser fins al seu segon disc que van començar a tenir èxit, i a partir de llavors ja van acabar sent una de les bandes més importants del món, ja fos fent punk, disco o new wave. D'aquest segon disc que els va portar a la fama, en podríem destacar un munt de cançons que coneixeu segur, des de Heart of Glass fins a One Way or Another, que són grandíssimes cançons, però us posaré la meva preferida d'aquest disc, una cançó que té una melodia que m'encanta, Sunday Girl.

Després de l'episodi sobre Blondie, vam dedicar un programa doble a un artista que al principi no va tenir gens d'èxit, però es va anar reinventant i reinventant fins que finalment li va arribar la fama. I un cop la va tenir, va seguir reinventant-se, explorant nous camins i adaptant-se als nous temps, dècada rere dècada. Per això se'l va acabar coneixent com el Camaleó. David Bowie, una llegenda capaç de compondre cançons tan espectaculars com aquesta Life on Mars.

I d'un cantant britànic llegendari com David Bowie, passem a una cantant americana llegendària com Aretha Franklin, que també va haver de picar molta pedra fins a aconseguir el seu primer èxit. No va ser fins l'any 1967 que ho va aconseguir, però des de llavors la reina del soul ha estat admirada i apreciada, m'atreviria a dir, per tothom, perquè és una d'aquestes artistes que no hi ha ningú que digui que no és bona, almenys que jo sàpiga, i que a més és tan apreciada que la revista Rolling Stone, de què parlo pràcticament en cada programa, situa una interpretació seva al número 1 de millors cançons de tots els temps. Aquesta cançó escrita per Otis Redding i que Aretha Franklin va convertir en un himne feminista. Respect. I amb Respect posem punt i final a aquesta primera part del resum dels programes del pop d'abans Molava Més. Seguim la setmana que ve. Moltes gràcies.

0: Els diumenges, la música clàssica pren la paraula a Ràdio 4.
1: Els protagonistes de l'actualitat musical catalana ens visiten per explicar-nos els seus projectes.
0: Però parlem sobretot amb les persones que fan música.
1: De les seves dèries, les seves manies, les seves anècdotes i tot el que passa fora de l'escenari.
0: Els diumenges a les 8 del matí, l'hora clàssica de Ràdio 4, la música clàssica et parla a tu.
2: L'hora clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
3: El gato marinero va a salir flamenco, le gusta el pescadito y siempre está soltero, mueve su culito como un ventilado, sacuda su pechito.
4: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
2: L'Altra Ràdio, amb Sintoniqui.
4: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.
2: Ràdio 4.

0: El CERN, el Centre Europeu per a la Recerca Nuclear, és el laboratori de física de partícules més important del món. Situat a la frontera entre Suïssa i França, acull el gran col·lisionador de drons, el LHC, l'accelerador de partícules més gran i potent que s'ha construït mai. Des del 29 de juny passat de 2026, l'LHC es troba aturat per iniciar un ambiciós programa de manteniment i modernització que s'allargarà durant 4 anys. Lluny de ser un pas enrere, aquesta pausa és una aposta decidida pel futur. Servirà per ampliar la seva capacitat científica i respondre preguntes fonamentals sobre l'origen i el funcionament de l'univers. La recerca en física bàsica sovint sembla allunyada de la vida quotidiana, però és precisament aquest coneixement el que ha fet possible avenços que avui considerem imprescindibles. Del CERN n'han sorgit innovacions tecnològiques aplicades a la medicina, a la computació, als detectors d'imatge o la gestió massiva de dades. Fins i tot, la web va néixer com una eina per compartir informació científica, entre d'altres centres, el CERN també. Que Europa destini milers de milions d'euros a aquestes instal·lacions és una inversió en coneixement, talent i innovació. La ciència fonamental no només busca respostes a les grans preguntes de la humanitat, també genera tecnologia, competitivitat i oportunitats que acaben transformant la societat. Invertir en ciència és invertir en el futur.
1: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.
2: Hola, Pere.
0: Hola, Núria.
2: El diòxid de carboni, o CO2, és un dels principals gasos responsables de l'escalfament global. Les activitats humanes, especialment la crema de combustibles fòssils, n'han fet augmentar la concentració a l'atmosfera fins a nivells sense precedents, contribuint al canvi climàtic. Però, i si aquest gas, en lloc de ser només un residu contaminant, es pogués aprofitar com una matèria primera?
0: Aquesta és una de les grans preguntes que es fa avui la ciència. Investigadors i investigadores d'arreu del món treballen per trobar maneres de capturar el CO2 i transformar-lo en combustibles, materials o altres productes útils utilitzant energies renovables. Si aquest repte s'aconsegueix, no només es podrien reduir les emissions, sinó també avançar cap a una economia més circular i sostenible.
2: Avui conversem amb la Carla Casadevall per descobrir com la química pot ajudar-nos en aquest procés i afrontar un futur més sostenible. A la segona part parlarem de la Mediterrània, amb Joaquim Tintoré, investigador del CSIC.
0: Benvingudes i benvinguts al programa on es parla de ciència a Ràdio 4.
3: Carla Casadevall és investigadora principal a la Universitat Rovira Virgili i a l'Institut Català d'Investigació Química. Es va graduar en Química a la Universitat de Girona, va obtenir el doctorat a l'Institut Català d'Investigació Química de Tarragona i després va treballar a la Universitat de Cambridge. Al llarg de la seva trajectòria també ha realitzat estades de recerca en centres d'excel·lència de Suècia, els Estats Units, els Països Baixos, Alemanya i el Regne Unit, col·laborant amb institucions de referència internacional. Al llarg de la seva trajectòria ha rebut diversos premis pel seu talent científic, com el Premi al Talent Científic Emergent 2023 de la Societat Catalana de Química. Recentment ha estat finalista del Premi Princesa de Girona d'Investigació Científica, un reconeixement al talent dels joves investigadors amb més projecció. La seva recerca se centra a aprofitar la llum del sol per transformar el diòxid de carboni en combustibles i altres productes útils, contribuint així a la lluita contra el canvi climàtic.
2: Benvinguda, Carla.
0: Benvinguda.
4: Hola, bones.
2: Has estat, no, com sentíem ara, finalista del Premi Princesa Girona. Enhorabona. No, no és una fita menor. Els premis aquests, no, una miqueta, són un punt d'arribada o un estímul per continuar investigant per tu?
4: Són les dues coses. És un punt d'arribada perquè és un reconeixement a tot el sacrifici que hi ha darrere d'una trajectòria que és dedicada a la recerca d'excel·lència i a la investigació científica. I són un estímul, no? Perquè al final, d'entre totes les candidatures, tu estàs seleccionada com una finalista. I això és un reconeixement molt gran i és un gran honor per tot el que hem fet per poder arribar aquí, no? I és un estímul no només per mi, sinó pel grup de recerca. Al final, fa 4 anys que tinc el meu grup de recerca i som un grup jove i aleshores això, tant per mi com pels membres del meu grup de recerca, és un estímul, és una empenta de dir, ostres, potser hem fet alguna cosa bé, estem anant en la direcció correcta i això és un, estímul per continuar treballant i continuant posant energia i posant recursos per poder doncs, fer recerca en, aquest àmbit del canvi climàtic i de les energies renovables.
2: Ho sentíem una mica a la introducció, no? El paper aquest del diòxid de carboni, no? Tots sabem, no?, que és un dels principals responsables, no?, del canvi climàtic. Com

0: que fan és poder emmagatzemar i convertir l'energia del sol en els enllaços químics que trobem en la glucosa, en aquesta molècula, no? Per tant, és un procés preciós en el que partim de molècules molt poc valoritzades, com l'aigua i el diòxid de carboni, i utilitzant l'energia solar, que és una energia abundant, és sostenible i tècnicament inexhaurible, doncs poden transformar aquesta energia solar, que d'altra banda és una font intermitent i és difícil de poder transportar, en una molècula com la glucosa que podem transportar, no? Aleshores, al laboratori, tant al meu laboratori com a altres grups de recerca a nivell mundial, estem intentant imitar aquest procés. Fem sistemes que volen imitar aquest procés de poder emmagatzemar la llum solar per poder-la fer servir on vulguem, on necessitem energia i quan vulguem. I per fer-ho hem d'emmagatzemar aquesta energia solar en molècules químiques, en enllaços químics.
1: Això seria, per entendre'ns, una fotosíntesi artificial?
0: Exacte, és una fotosíntesi artificial, és a dir, imitar de forma artificial o semiartificial, perquè podem també combinar parts biològiques amb parts purament artificials per poder fer aquest mateix procés.
2: Llavors, què vol dir exactament, no? Quan transformem el CO2, no? També una mica en combustibles o productes útils, no? Perquè parlaves ara, no?, de la llum del sol, emmagatzemem amb enllaços químics, tots això ho utilitzem per fer energia, no? Les plantes, no? Com ho fem, això?
0: Doncs el que nosaltres estem fent és imitar aquest procés, el procés biològic de la fotosíntesi, de forma artificial, utilitzant la llum com a font d'energia, no?, i el diòxid de carboni com a matèria prima. És a dir, el CO2 és la meva font de carboni, de molècules de carboni, que després el que fem és posar energia en aquesta molècula de carboni per tal de que formi molècules més complexes. És a dir, per exemple, passem de diòxid de carboni a monòxid de carboni, que ja es pot fer servir dins la indústria química, per exemple, per fer polímers. O també podem passar del diòxid de carboni a altres molècules més interessants, com el metanol, que es pot fer servir de combustible. És a dir, nosaltres el que fem és injectar electrons i protons en el CO2, i per fer això el que fem és utilitzar la llum com a font d'energia. Per tant, fem dues coses alhora. Per una banda, som capaços d'emmagatzemar aquesta energia solar en els enllaços químics de les molècules que fem al laboratori a partir del CO2, i per l'altra banda el que fem és convertir aquest diòxid de carboni, que és un producte residual i contaminant, no?, en una molècula que sigui útil. És a dir, pot ser monòxid de carboni, que llavors ja podem fer tota la part de la indústria sintètica, però també podem fer el metanol, que és directament un combustible, podem anar a metà, i podem anar a cada vegada molècules més complexes si dissenyem els sistemes catalítics que ens permetin fer, o sigui, les nostres maquinetes moleculars que ens permeten fer aquesta transformació per obtenir molècules que siguin cada vegada més complexes. De manera que en lloc de partir de petroli i anar-lo trencant, el que fem és partir de CO2, que és el bloc més senzill, i anem construint, ajuntant blocs per fer molècules més útils i més importants, utilitzant l'energia solar.
1: Sí, processos com aquest de la fotosíntesi de les plantes han existit sempre. Com és que no hi havíem pensat en aquest procés artificial fins ara?
0: Bueno, sí,
1: què ens faltava? Què ens faltava?
0: Bueno, hi va haver, de fet, la necessitat de trobar fonts d'energies que siguin renovables i processos més sostenibles, aquesta idea no és nova. Aquesta idea, o sigui, ara se'n sent a parlar perquè ara s'ha deixat que se'n deixi a parlar. Però des de fa dècades se sap que el ritme que anàvem de consum de combustibles fòssils i de fonts d'energia no renovables des de la revolució industrial, ja se sabia que això acabaria malament, no? Ja se sabia que arribaria a un punt en el que el creixement mundial i el consum energètic que creix de forma exponencial seria tan gran que no tindríem prous fonts d'energia, o sigui, prous combustibles fòssils per poder abastir tot aquest consum energètic, no? I tota aquesta demanda energètica creixent que tenim i que tindrem, perquè les projeccions futures són clares. El que passa és que, bueno, teníem petroli encara en excés i és barat d'explotar el petroli, no?, i altres fonts no renovables. Per tant, doncs s'ha anat tirant per aquí. I, de fet, un dels problemes encara que tenim amb les tecnologies que tenim actualment desenvolupades és que continua encara sent bastant car aquestes tecnologies que són renovables. És a dir, encara no estem en el punt de mercat en el que aquestes tecnologies puguin substituir per complet els combustibles fòssils. Per tant, com dèieu al principi,

0: Ens cal recerca, ens cal investigació en recerca per fer que aquestes tecnologies i tecnologies noves que estan emergint siguin no només equiparables en quant a preu a les del petroli, sinó que les puguin substituir, que siguin més econòmiques i més factibles, no?
1: I en quin punt estem, no?, de poder que això sigui una realitat, no?, de poder obtenir metanol amb aquestes fotosíntesis al laboratori, no?
0: O sigui, a escala de laboratori ja ho estem fent. A escala de laboratori ja tenim sistemes diversos, tant sistemes nanoestructurats com moleculars, com bioinspirats que imiten, o sigui, nosaltres treballem en sistemes bioinspirats que imiten molt l'estructura que trobem a la natura, a les cèl·lules, als enzims. Doncs tenim sistemes d'aquests que funcionen molt bé a escala de laboratori, però és clar, el problema és fer el salt, no? El problema és que a escala de laboratori tenim sistemes que funcionen molt bé, però si volem realment que pugui tenir una aplicació industrial, necessitem que aquests sistemes durin anys. I si no poden durar anys i ser molt eficients i molt selectius, doncs que siguin tan barats que surti a compte canviar-los de forma regular, però que ens permetin fer una transformació de forma més sostenible. Això és clar.
2: Tant l'aigua com el CO2, barats ho són, no?
0: Barats ho són.
1: I la llum del sol, també.
2: La llum del sol, també.
1: Sí. De moment, fins que queda molts anys perquè s'apagui el sol. Sí. Ja no ho veurem, per tant, sí, no? Aleshores, o sigui, creus realment que això ho veurem? O sigui...
0: Sí, sí que ho veurem.
1: És en el futur,
2: no? I com canviarà la nostra vida?
0: Això? Canviarà la nostra vida? Sí que canviarà, perquè al final... O sigui, de fet, si som capaços de portar aquesta tecnologia solar... al nivell que necessitem per poder satisfer el nostre abast energètic, la nostra vida canviarà cap a bé, perquè el que farem serà democratitzar aquest accés a l'energia. O sigui, al final, el sol, no, nosaltres aquí a la península tenim el sol i som molt afortunats a veure el sol cada dia i tenim moltes hores de llum i tot.
2: I de calor aquests dies.
0: I de calor. Però hi ha altres zones del planeta on no és així. Per tant, una manera de democratitzar aquest accés d'energia és poder, doncs, emmagatzemar aquesta llum solar. Perquè, si no, no es pot aprofitar quan volem i el lloc on volem. Per tant, el que nosaltres fem al laboratori és desenvolupar tecnologies noves que ens permeten emmagatzemar aquesta llum del sol. Igual que emmagatzemem hidrogen o benzina en un tanc, doncs, podem emmagatzemar el sol. I per fer-ho, doncs, fem això, transformar-lo en molècules, partint de diòxid de carboni, aigua i altres molècules senzilles que en són els nostres legos per poder fer aquestes peces més complexes on hem carregat d'energia aquestes molècules. I quan aquestes molècules, que sí que podem emmagatzemar, en les emportem a un lloc on no fa sol o les fem servir a la nit a casa per poder fer el sopar, doncs podem trencar novament aquestes molècules i tota aquesta energia que inicialment havíem posat del sol, doncs s'allibera. I és l'energia que nosaltres podem tenir a casa, doncs, per tenir electricitat, per exemple. I això és fonamental.
3: La química és la ciència que estudia la matèria i les seves transformacions i és clau per entendre processos com el canvi climàtic o el desenvolupament de nous materials i energies. Tot i la seva importància, sovint té una percepció social poc positiva, ja que una part significativa del públic associa la química principalment amb la contaminació. En realitat, però, la química és fonamental per crear tecnologies més netes i afrontar els grans reptes ambientals del segle XXI.
1: Sentim, no? Això és Vox Populi, no? Els químics embrutant tot, els fums,
2: brut, no.
1: Aquelles fàbriques de fums... Com, no? Mateixa, tu ets química, fas tota aquesta recerca. Com, per què m'ha associat amb els anys, no? A la química, amb aquesta mala imatge? Com pot, no?, realment contribuir la química amb aquesta transició més sostenible?
0: Sí que és veritat que durant dècades s'ha associat tota aquesta contaminació a la química i al final és una imatge dolenta que és errònia, no? Perquè gràcies a la química tenim aliments, perquè gràcies a la química tenim els fertilitzants que ens permeten cultivar aliments per tota la població del planeta, si no, no en tindríem. Gràcies a la química hem pogut avançar en quant a nous principis actius i medicines que es fan servir ara doncs com a tractaments. El mateix en radioteràpies i en tècniques de diagnòstic. Tot això és gràcies a la investigació i, sobretot, la química hi té un paper importantíssim perquè són totes les molècules, tots els medicaments i tot el que necessitem, no? Tant per fer doncs, les medicines, els fertilitzants, com els materials de la roba que portem i la taula, tot. Per tant, és una imatge que no...
1: S'escau amb la realitat, no?
0: Que no s'escau amb la realitat, no?
2: Però, en canvi, és fonamental, no?, per lluitar contra la crisi climàtica.
0: És fonamental.
2: Hem d'apostar per la química, diguem-ne, no?
0: Hem d'apostar per la química, perquè la química ens dona totes les eines per poder descobrir i investigar noves tecnologies que ara mateix no tenim o que estan en emergència i que seran claus i tindran un paper clau en la transició energètica i en la descarbonització. O sigui, nosaltres, per exemple, al laboratori estem treballant en una tecnologia molt nova que és desenvolupar sistemes compartimentalitzats. Això és un avenç que és essencial per poder utilitzar la llum solar per fer transformacions químiques sostenibles que ens permetin anar de diòxid de carboni a combustibles i a matèries primes o inclús a polímers i altres materials, no? I el que fem nosaltres de nou és imitar no només el procés de la fotosíntesi com a tal, no? De transformar diòxid de carboni i aigua en glucosa utilitzant la llum del sol, sinó que anem un pas més enllà i imitem una cosa que encara és més complicada, i és l'estructura que trobem a la natura. O sigui, a la natura, no només en la fotosíntesi, sinó tots els nostres processos biològics que tenen lloc dins el nostre cos, són efectius i poden succeir perquè són orquestrats. És a dir, perquè la naturalesa funciona de manera molt ben sincronitzada i molt ben orquestrada. Cada pas és previ a un pas que ve després i el producte que s'obté en el primer pas és el reactiu que dona l'inici al pas que ve després, no? És tota una sincronització preciosa de processos. I això és clau perquè aquests processos es puguin donar de forma eficient i efectiva. Doncs nosaltres, el meu grup de recerca, fem això, però a nivell artificial. Imitem no només l'activitat, sinó aquesta sincronització que trobem a les cèl·lules, en els processos metabòlics i, bueno, a la natura en general.
2: Tal com ho expliques, es nota que en gaudeixes de la química.
1: De fet, l'any passat et van donar un ERC Starting sí. Grant, no? Una mica és aquest el projecte que
0: sí.
1: fèieu?
0: Sí. Aquest és, diguem, el que ens ha permès guanyar aquesta ERC. Sí.
1: I com animaries? Perquè l'altre dia, una vegada també parlàvem, hem parlat amb diversos químics aquí.
2: Aquest entusiasme, no?
1: Hem parlat amb diversos químics aquí que els hi costa trobar altres químics que es vulguin dedicar a la recerca. Com entusiasmaries el talent jove que vulgui fer química?
0: Sí que és cert que...
1: Ens ho han dit, més d'un.
0: Sí, cada vegada costa més. És que al final el problema és que és un... O sigui, hi ha diversos problemes. Un problema és el problema de l'estabilitat. Costa moltíssim. Jo em considero una privilegiada. Jo ara mateix tinc 35 anys acabats de fer i em fa gairebé 4 que tinc el meu grup de recerca. És a dir, jo vaig començar amb 31 anys el meu grup de recerca a Espanya. Això és algo que sóc com de les poques persones
1: és estrany.
0: Que amb 31 anys té un grup de recerca propi a Espanya. És molt poc habitual.
2: Una responsabilitat, també. Eh?
0: Una responsabilitat molt gran, sí. Però això és molt poc habitual. La mitjana d'edat en començar un grup de recerca s'apropa més als 40 que no als 30, perquè hi ha un problema de finançament, un problema d'estabilitat. És a dir, costa moltíssim trobar una plaça. O sigui, costa molt poder tenir una certa previsió de futur en quant a estabilitat. Els sous no són massa bons, o sigui, la investigació és algo que és molt vocacional, perquè no està ben pagada, o sigui, nosaltres no treballem amb un horari fix de 37 hores a la setmana, en treballem moltes més, però són hores que no se'ns paguen. Al final, si tu vols que la recerca arribi a bon port, que els recursos que anem guanyant es puguin aprofitar i poder formar talent, que és també el que faig al meu grup de recerca. Al final, nosaltres formem a la propera generació de científics perquè entrenem els propers doctors i els propers investigadors que resoldran els reptes del futur, però per fer tot això necessites invertir moltes hores, hores que no estan en el contracte i hores que no es paguen, no? Llavors, si tu sumes el poc finançament que hi ha a nivell nacional i a nivell de Catalunya, lo difícil que és poder començar el teu grup de recerca a nivell espanyol, i la poca estabilitat o previsió de que, o sigui, la poca previsió de què faràs en els propers 5 anys en quant a si tindràs plaça o no, clar, tot això fa que sigui poc atractiu, perquè clar, els preus van pujant, tot està car, els problemes de l'habitatge, al final és com una bomba, i clar, si tu intentes tornar al teu país d'origen a intentar muntar un grup de recerca perquè vols fer carrera científica, però et trobes de que ningú t'assegura que t'hi puguis quedar en els o sigui, després de 5 anys, o tens uns sous que no són equiparables a la teva titulació, és difícil.
2: Però aquesta és la part, la part dolenta, diguem, i la part bona per animar algú a que faci...
0: Això és la part dolenta.
2: A veure.
0: La part bona és que...
2: Perquè si no, qui ens estigui escoltant, no sé jo si el farem arribar
0: a la
2: química.
0: Això és la part dolenta, o sigui, el per què molta gent cada vegada li costa més dedicar-se a el que és la part ciència bàsica o ciència d'investigació, és per això, jo crec, per al problema d'estabilitat i sous, no? I conciliació, que és complicat conciliar. I la part bona és que és una vocació, no? I com a tal... vivim, és una passió, no? O sigui, hi ha una part que és de la feina, però hi ha una part que és el teu hobby, no? O sigui, jo faig ciència i m'he dedicat a això perquè és la meva passió.
2: Com hi vas arribar, a la ciència de la química?
0: Jo ho tenia molt clar, eh? Jo a l'escola vaig tenir molt bons professors de ciència, o sigui, vaig ser molt afortunada, vaig tenir professors molt bons, i jo quan anava a secundària ja ho tenia molt clar, que volia ser científica. Dubtava entre física i química, però jo tenia molt clar que volia fer ciència i que volia entendre millor el món que m'envolta i que no només això, sinó que volia contribuir a millorar-lo, no? Ni que fos amb un petit granet de sorra, però ho tenia molt clar. Aleshores, de fet, jo quan vaig a fer batxillerat ja tenia clar que volia... Després ja sí que tenia clar que volia fer química i que volia tenir el meu grup de recerca. Vull dir, jo vaig començar la carrera de química sabent que volia fer un doctorat i que volia fer, i que volia tenir el meu grup de recerca, perquè volia contribuir a això, a millorar el món. Perquè... És potser és una mica romàntic també, no? El pensar que el treball que estem fent en el meu grup de recerca pot ser útil per millorar les coses, ni que sigui a nivell molt fonamental o amb una petita contribució. Però és això el que ens empenta cada dia. A mi el que m'empenta cada dia és pensar que ens estem esforçant a poder millorar la societat i el món que ens envolta. I no només això, una de les coses més boniques de la nostra professió és també formar científics. O sigui, ara el meu grup de recerca som 13 persones, d'aquí a final d'any serem al voltant de 20, i jo estic ajudant a entrenar aquestes persones. O sigui, jo estic contribuint a formar els científics del futur. O sigui, ara tinc estudiants de doctorat, tinc postdocs que han fet el doctorat a un altre lloc, però venen al meu grup de recerca a aprendre a treballar en aquest camp de la fotosíntesi artificial, no? Per tant, és preciós entrenar a la propera generació de científics que afrontarà els reptes del futur, perquè ara tenim aquests reptes, no? Del canvi climàtic, el garantir energia i matèries primes per les generacions que vindran perquè puguin viure com a mínim igual que hem viscut nosaltres, no? Però tenim altres reptes, hi ha la resistència dels bacteris, tenim altres i reptes que ara no imaginem, però que d'aquí 50 anys les properes generacions s'ho trobaran. I l'única manera de poder combatre o donar respostes o buscar solucions a aquests reptes que vindran en els propers anys és tenir una cantera de científics que estiguin ben formats per poder resoldre'ls. I això és el que faig també a la meva feina. No només fem ciència, sinó que també entreno aquesta plantilla, no?
2: Amb aquesta mirada posada al futur.
1: Jo volia preguntar una mica, perquè també has estat treballant, no?, molts diferents països, i parlaves una mica, no?, de la problemàtica, no?, de la recerca aquí. Els altres països estan igual, estan millor. Quina experiència, no?, t'ha portat a anar a fer ciència a altres llocs?
0: A veure, sí, quan jo vaig fer el doctorat aquí, per tant, si tenia molt clar que si volia fer carrera científica havia de marxar, has de marxar, perquè marxar et permet aprendre altres tècniques i altres tipus d'investigació que aquí no has fet, i a part et fa sortir de la teva zona de confort i et fa créixer molt tant a nivell professional com personal, no? Al Regne Unit, per exemple, hi ha molta financiació per fer ciència. Jo al Regne Unit hi vaig fer el postdoc i a més tenia una beca Marie Curie, per tant cobrava molt i molt bé, molt més del que cobro ara que estic dirigint el meu propi grup de recerca. I, doncs, això, hi ha moltes més hi ha molts més projectes i financiació, tant a nivell nacional com a nivell regional. Per tant, clar, això vulguis o no et permet que no has de patir tant per obtenir finançament, sinó que ja està més accessible, no? A altres llocs com Alemanya, també, que també hi he estat treballant, també hi ha prou finançament, als Estats Units també, almenys abans. I, clar, això, al final, com més finançament tens, és més fàcil poder sempre tenir un pack de recursos que et permet anar fent ciència, anar fent la ciència que tu vols i anar podent treballar de forma segura i sense tanta angoixa com a vegades ens trobem aquí, que el finançament és més escàs i has de planejar i organitzar molt bé la teva recerca i totes les contractacions i tot per tal d'assegurar-te que tens finançament.
2: Com creus que la intel·ligència artificial canviarà la manera de fer química? Què està passant ja amb aquest terreny?
0: Està passant. Està canviant, perquè, a veure, jo crec que, a veure, com qualsevol eina, l'hem de saber utilitzar i ens l'hem de portar al nostre terreny i ens hem d'aprofitar dels avantatges que ens pugui donar, no? La intel·ligència artificial i tot el que és l'automatització, no?, els robots, ens poden ajudar a treure'ns feina i a treure'ns temps de totes aquestes tasques que són més rutinàries, no? Perquè així tinguem més temps per poder pensar, per pensar noves solucions, per pensar com millorem aquesta reacció. I això és algo que els robots i l'automatització i la intel·ligència artificial ens pot ajudar moltíssim. De fet, ara ja s'està treballant en fer laboratoris completament robotitzats per tal de ajudar a trobar, doncs, catalitzadors millors, més ràpid, materials més sostenibles, més ràpid, i jo crec que ens ajudarà a avançar i progressar més ràpid.
1: Doncs moltes gràcies, Carla, per haver acompanyat a nosaltres avui, no?
2: Sí, recordem que hem estat parlant amb Carla Casadevall, investigadora a la Universitat Rovira i Virgili i a l'Institut Català d'Investigació Química, finalista del Premi Princesa de Girona d'Investigació Científica. Moltes gràcies. Fins a altra ocasió.
0: Gràcies.
3: Sabies que la biodiversitat del Mediterrani és una de les més riques del món? Tot i que el mar Mediterrani representa menys de l'1% de la superfície oceànica global, acull aproximadament entre un 7 i un 10% de totes les espècies marines conegudes. Aquesta gran diversitat es deu a la seva història geològica, a la varietat d'hàbitats com les costes rocoses, les praderies de Posidònia, els fons profunds i a la barreja d'espècies atlàntiques i pròpies del Mediterrani.
4: Digue-li ciència, amb Pere Buigas i Núria Coll.
1: El mar Mediterrani és un ecosistema marí únic, amb una gran biodiversitat i una llarga història en relació amb les societats humanes. Tot i la seva importància ecològica, és també un dels mars més amenaçats del món. En les darreres dècades, el Mediterrani s'ha escalfat de manera accelerada i pateix una forta pressió per la contaminació, la sobrepesca, la urbanització de les costes i l'arribada d'espècies invasores.
2: El fet de ser un mar semitancat fa que aquests impactes s'hi acumulin amb especial intensitat. Davant d'aquesta situació, la recerca oceanogràfica és clau per entendre els canvis en curs i protegir els seus ecosistemes. De tot això en parlarem avui amb l'oceanògraf Joaquim Tintoré.
5: Joaquim Tintoré és físic, oceanògraf i professor d'investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques a l'IMEDEA, l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, del qual va ser director durant 9 anys. Des del 2008 fins al 2026 ha dirigit el SOCIP, el Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears, del qual en va ser fundador. Al llarg de la seva trajectòria ha liderat importants iniciatives internacionals sobre observació oceànica i ha participat en organismes científics europeus de referència com el primer Programa Nacional de Ciència i Tecnologia Marina d'Espanya i subdirector del Comitè Marí Europeu de la European Science Foundation. L'any 2003 va rebre el Premi Nacional de Recerca Alexandre Malaspina en Ciències i Tecnologies dels Recursos Naturals en reconeixement a les seves contribucions a l'oceanografia i al coneixement del medi marí. Aquest mes de juny 2026 ha estat nomenat acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de les Ciències i de les Arts de Barcelona.
2: Hola, Joaquim, benvingut i enhorabona.
6: Hola, Pere. Molt bon dia. Moltes gràcies.
2: Amb el nomenament que acabem de sentir, es reconeix, segons l'Acadèmia, una trajectòria de més de 3 dècades en oceanografia operacional, innovació institucional i ciència oberta al servei de la societat. Quina ha estat la tasca desenvolupada en aquests 3 eixos? Què heu fet perquè sigui reconegut?
6: Bueno, jo crec que el que hem intentat és, per una banda, mirar d'avançar en el coneixement. Diguem, o sigui, com a científic, el que ens interessava i el que m'interessava des del principi era pues, respondre a preguntes que no, de les que no teníem resposta. Per tant, el primer, hi ha un eix de ciència pura que nosaltres, que jo personalment i tot l'equip, pues, el que vam fer és focalitzar-la en els temes d'observació. Observació marina, observació que implica nous sistemes d'observació, nous sistemes d'observació multiplataforma, i això, pues, bueno, el que sí que puc dir és que amb els australians vam ser realment innovadors, tal com vam mostrar fa 10 anys amb un programa
2: de televisió
6: que tu dirigies.
2: O sigui, i que va ser impressionant.
6: Jo crec que va ser molt interessant. Llavors, hi havia una vessant d'observació, de ciència pura i d'observació marina, hi havia una vessant també, a partir d'un cert moment vam veure que això era interessant, però que també podíem contribuir modestament, però que podíem contribuir també amb temes de transferència, amb temes d'innovació, amb temes de generar un coneixement que fos realment també no només un avanç en el coneixement, sinó útil per la societat en coses concretes. I llavors, doncs, deia alguns exemples concrets d'aspectes d'innovació que vam fer, i aquest va ser realment el segon eix realment important. I després, un altre aspecte que sempre ens ha interessat molt en el grup i a mi en particular, doncs ha estat, d'alguna manera, doncs, la capacitació, les noves generacions i les capacitats de que tot això pugui tenir una continuïtat.
1: Has estat també el creador, impulsor i director del SOCIP, no? El Sistema d'Observació i Predicció Costanera de les Illes Balears, durant 20 anys. Què ha portat aquesta instal·lació? Què es feia allà?
6: Bueno, jo crec que el més important del SOCIP és que vam ser realment pioners amb aquest plantejament de sistema multiplataforma d'observació, unes observacions totes elles integrades, unes observacions totes elles disponibles en temps real, que és un poc el tercer eix que em esmentava, capacitació amb dades obertes a tota la societat, ciència oberta, ara això està de moda. Mm-hmm. Diguem, nosaltres quan vam...
2: Ja en parlàveu fa temps d'això.
6: Exacte. Eh? Nosaltres, diguem, amb el que crec que sí que puc dir que vam ser d'alguna manera innovadors és que pues, vam plantejar l'excel·lència com un element clau, però sempre considerant que havíem de ser excel·lents, però amb un impacte a la societat. I això ho vam intentar vehicular a través de la ciència oberta i d'elements de transferència.
2: I què es feia, en concret? Com participa el ciutadà en aquesta generació de
6: ciència? Bueno, doncs, el que nosaltres hem fet al SOCIP és generar tot un conjunt d'eines que són útils pels ciutadans, tant a nivell d'aspectes com pot ser temperatures de platges o qualitat d'aigües, com poden ser també altres elements. Avui, amb el que tenim ara, que està caient aquests dies, onades de calor marines i atmosfèriques, i també aspectes clau, per exemple, de col·laboració amb SACEMAR, amb temes de rescats de nàufrags, amb temes, bueno, diguem, tot una vessant, diguem, d'aspectes tan operacionals, de respostes operacionals a emergències, Prestige, també, o vessaments del Don Pedro, etc., com a l'altre extrem del ventall serien aspectes relacionats amb el canvi climàtic.
2: Ciutadans observadors, per dir-ho d'una manera.
6: Ciutadans col·laboradors. I el que hem intentat realment és, des del principi, pues que, i cada vegada més en aquests moments, que els ciutadans, des del principi, poguessin estar involucrats en els projectes. No sempre a la vessant d'observació, perquè al final l'observació és molt complicada. I els sensors són molt complicats i són sensors també molt cars i tal. Llavors, hi ha una vessant de ciència ciutadana que és molt interessant i que podem fer amb els ciutadans, i altra en la qual els ciutadans, pues, el que volem és que des del principi entenguin i comparteixin el per què es fan les coses.
1: I què fa, no?, que el Mediterrani sigui un mar tan especial? Entrem ja una miqueta en matèria.
6: Bueno, el Mediterrani el que té més especial és que és un mar que és semitancat, evidentment, això ho coneixem, i amb només una obertura realment a través de l'estret de Gibraltar, i llavors pues, és un mar que és molt extrem. A l'hivern es refreda molt i a l'estiu es calenta molt, justament per la raó d'estar envoltat de terra.
2: És una mica laboratori, no, també?
6: És un laboratori ideal per entendre aspectes relacionats amb la variabilitat dels oceans. Els oceans, jo sempre explico que l'oceà i l'atmosfera són dos fluids molt semblants i que de la mateixa manera que l'atmosfera tots estem acostumats a entendre que hi ha fronts, anticiclons i borrasques que generen el temps atmosfèric, un temps atmosfèric que impacta les nostres vides, com és evident, a l'hivern i a l'estiu, i de la mateixa manera, al mar també tenim fronts, anticiclons i borrasques. I, per tant, hi ha un temps oceànic, i per estudiar aquest temps oceànic, el Mediterrani és, efectivament, un laboratori ideal, una zona ideal on estudiar, i en particular un aspecte en el que també el CSIC, l'IMEDEA, hem estat pioners a nivell internacional, els remolins, les borrasques oceàniques, que són remolins anticiclònics i ciclònics, són elements clau del clima i de la variabilitat oceanogràfica, amb moviments ascendents en aquests remolins. El que generen, per exemple, és una pujada de nutrients i que llavors a la capa superficial, que és la capa fòtica on arriba el llum, doncs hi pugui haver una explosió de biomassa i pugui haver doncs, més riquesa de biomassa i de peixos, etc. Doncs això es concentra a aquestes zones, a aquests remolins ciclònics i anticiclònics.
1: I com està impactant, no, el canvi climàtic en el Mediterrani?
2: Bueno, això, pues, salut del...
1: La salut, no, del mar Mediterrani.
2: Exacte.
6: Sí, pues està impactant en aquests moments de forma intensa i greu, perquè realment el que estem veient, pues, ara, avui mateix, perquè he mirat les dades abans de venir, pues, estem amb una temperatura aquí al mar Balear i la zona del mar de Catalunya pues, de 25 i pico graus, que és més d'un grau per sobre dels valors extremals i més de dos respecte de lo que seria la mitjana. Per tant, i la previsió dels propers dies amb aquesta onada de calor atmosfèrica que tenim pues, és pitjor. O sigui que realment és una situació... en la qual la temperatura superficial és anòmala i no és només important el que és la temperatura superficial, sinó que aquesta temperatura, aquest increment de temperatura ja s'està extenent a tota la capa superficial del mar. Ja, fins
2: quina
6: a la termoclina.
2: Pues
6: això és fins als 30 metres, 30, 40, 50 metres de fondària, i llavors ja això el que és pues un reservori de calor, d'energia, realment... que és realment greu i que, a més, pues, una de les preocupacions que hi ha a nivell general és com aquest increment de temperatura, d'anomalies i d'energia, després, a la tardor, pues, pot impactar amb les danes, les gotes fredes...
2: Clar, això anava a preguntar, no? El fet que augmenti la temperatura del mar, quin mecanisme desencadena aquests 26 graus que deies, no? A partir d'aquí, què passa? Bueno, que sigui més calent.
6: El que passa
2: és més confortable, no? Ens banyem més a gust si està més calent.
6: Bueno, però jo crec que ja no tant, eh? No. És a dir, perquè moltes vegades...
2: Massa, no?
6: Massa, exactament. Jo crec que arriba un moment en què tu vols anar a la mar...
1: Fresquet, no? Refrescar-te, ja molt calent al final.
6: Sí, exactament. Jo, no sé, això em va passar, vaig anar a unes conferències al Caribe i en particular, pues és que no disfrutaves d'anar al mar. El mar estava a 30 i pico graus i llavors, bueno, pues no. I clar, tots els turistes estaven a la piscina i jo no ho entenia, però després ho vaig entendre. Bueno, doncs clar, no volem que passi això.
2: Bueno, i doncs, amb aquesta temperatura elevada, què passa? Quin mecanisme es desencadena?
6: El que passa no... és que la temperatura elevada el que fa és incrementar també la humitat que hi ha a l'atmosfera, i aquest increment d'humitat el que genera pues, és aquestes capacitats més endavant, a la tardor, de que amb un mar calent i una a la tardor, que és quan arriben les invasions d'aire fred, que és lo normal a la tardor, pues això llavors pues, lo que és d'alguna manera pues, una situació explosiva en la qual l'aire fred està sobre una aigua calenta i demés, i això genera pues, una situació realment de ciclogènesis i de generació de gotes fredes i de pressions aïllades de nivells aïs, que són les danes.
1: La connexió limitada amb l'oceà Atlàntic és un factor també que contribueix a que potser no hi hagi, no ho sé, tant recanvi d'aigua o el que sigui. És accelerador en aquest sentit? Com influeix que el sigui com una capsa bastant hermètica al Mediterrani en aquest sentit.
6: Bueno, és bastant hermètica, però hem de tenir en compte que l'intercanvi amb Gibraltar, per Gibraltar, és molt intens. Tu pensa que si tanquéssim Gibraltar, el nivell de la Mediterrània baixaria pràcticament un metre per any, 0,8. Recordant-nos, un metre per any. O sigui que realment a Gibraltar el que hi ha és una entrada molt significativa, una mena de gran manguera d'entrada d'aigua atlàntica, i surt aigua mediterrània més densa per la capa inferior. Llavors, aquest intercanvi és essencial realment perquè porta nutrients, intercanvia masses d'aigua, etc. O sigui, és part dels elements renovadors essencials a la Mediterrània. O sigui que sí que juga un paper clau.
3: Les dades de l'informe 2025 del Copernicus Marine Service mostren que el Mediterrani s'està escalfant aproximadament el doble de ràpid que la mitjana dels oceans. Aquest augment fa que el mar sigui cada vegada més càlid, amb més onades de calor marines i temperatures que sovint superen els valors habituals. És un canvi important que afecta la vida marina i els ecosistemes. Per això, els científics en fan un seguiment constant per entendre com evoluciona el Mediterrani.
1: Ho hem comentat, ho hem de sentir, no? L'escalfament del Mediterrani és un punt clau, no? Del canvi climàtic que estem patint. Sabem si les onades aquestes marines de calor seran cada vegada més habituals?
6: Sí, sí que ho sabem. És a dir, de fet, des de fa anys ja el que els científics han anat informant realment, i són resultats que són tangibles i ben concrets, és que les onades de calor... Aviam, el que sabem clarament és que el canvi climàtic el que està és incrementant els fenòmens extrems. Fenòmens extrems em refereixo a els temporals a l'hivern i les onades de calor a l'estiu. I el que estem veient és que les onades de calor en particular són cada vegada més tempranes, més intenses i més llargues. Llavors, bueno, doncs i això...
1: Palpant.
6: Ho estem palpant, efectivament, aquests dies. Jo sí que volia aprofitar que a l'entrada aquesta fèieu esment al sistema europeu Copernicus, que a més avui sortia una notícia que he vist avui que el mes de juny ha estat el més calent de tots els registres de juny que hi ha hagut fins ara. Bueno, i el que sí que vull comentar és, d'alguna manera, un poc el lideratge europeu. Lo de Copernicus realment ha estat un dels sistemes pues, realment més importants i és un exemple clar. A mi m'agrada parlar de coses d'innovació, com dèiem abans.
2: Explica'ns, perquè no, d'entrada no sabem què és això de Copernicus.
6: Bueno, pues mira, per mi el que vol dir és que els europeus, quan ens unim, som capaços de fer coses realment importants. I l'exemple que està sortint aquests dies, perquè ha sortit a altres llocs i que jo sempre poso, és Airbus. És a dir, amb Airbus, Europa ha estat capaç de competir amb coses com Boeing i altres grans constructors, que semblava impossible fa 30 anys o una sèrie... Bueno, pues resulta que Airbus avui en dia... Amb temes marins, atmosfèrics, etc., el sistema Copernicus Marine, el Copernicus Marine Service, etc., és realment un exemple clar de lideratge. Aquest lideratge en aquests moments s'està realment mostrant també amb el lideratge europeu a nivell mundial amb el que són els bessons digitals de l'oceà.
2: D'això volíem parlar, dels bessons digitals. N'hem parlat, jo crec que quan...
1: N'hem parlat del BCC.
2: Del Barcelona Supercomputing Center, que també hi ha la idea de fer bessons de diferents coses, no? Vosaltres també esteu pensant en fer bessons de la Mediterrània, una Mediterrània bessona per experimentar.
6: Sí, efectivament. Bueno, estem col·laborant amb el BSC amb distints projectes, efectivament, i aquí el que és important és que aquests sistemes d'observació que parlàvem al principi, de SOCIB, aquests sistemes d'observació i predicció marins, el que hem anat és evolucionant en els últims anys a el que són els bessons digitals. I els bessons digitals són, per una banda, el bessó real, que un observa, i després hi ha el bessó digital, que el que ens permet és de preveure i de fer prediccions amb aquest bessó. El que és important entre aquests dos bessons és que hi ha una transferència de dades contínua del bessó real al bessó digital, i el que som capaços ara avui en dia, i estem començant a ser capaços, és de que les prediccions del bessó digital ens serveixin per millorar els sistemes d'observació. Abans els sistemes d'observació eren...
2: De sondes,
6: estancos, sí, eren bastant fixes, estaven en una zona... I ara, per exemple, amb els planejadors submarins, amb perfiladors Argo, amb distints sistemes d'observació, ara les prediccions ens permeten reajustar les observacions i localitzar-les en aquelles zones on veiem que fan més falta per millorar les prediccions.
1: I les dades dels satèl·lits avui en dia també són importants, no?
6: Absolutament, són un element clau.
1: Quin paper tenen?
6: Pues molt, molt, molt important. És a dir, que aquí la clau, justament, és un poc també com això d'Airbus o del Copernicus, és la integració. Mm-hmm. És realment ser capaços, i és lo difícil, evidentment, hem de ser capaços d'integrar distints sistemes d'observació, les dades i els sensors han de ser interoperables, que vol dir que s'han de poder parlar entre ells i els formats de dades, i les dades han de complir una sèrie de protocols i que s'entenguin unes amb les altres, i tot això s'ha d'integrar i incorporar a nivell dels sistemes de predicció. El pas següent és el que és ja la innovació, que és generar eines que puguin ser útils tant pel ciutadà com pels polítics a l'hora de prendre decisions informades.
2: La teva activitat professional s'ha desenvolupat sempre a les Balears, no? O gairebé sempre, no?
6: Físicament sí, però realment hem col·laborat des de sempre.
2: En tot cas, és un marc que coneixes molt bé de les Balears,
6: sí,
2: no?
6: Sí.
2: I jo et volia preguntar per què és un punt privilegiat les Balears? Per què és tan important conèixer el seu mar i la seva costa?
6: Bueno, realment, lo primer és per la posició geogràfica, és que estan al mig de tot, realment. Estan al mig del nord i sud i est i oest a la Mediterrània Occidental. O sigui que realment estan a un punt privilegiat i estan a un punt clau també, perquè la zona del Canal d'Eivissa és una zona on les aigües atlàntiques, que preguntaves abans quina importància tenien, les aigües atlàntiques al Canal d'Eivissa es troben amb les aigües mediterrànies. I, bueno, allò és una zona de convergència d'aigües mediterrànies i atlàntiques. És la zona per on penetra, per exemple, la tonyina vermella. Són zones, és una zona clau. Llavors, la Mediterrània és un laboratori, com deien abans, essencial per l'estudi del canvi climàtic, i les Balears són un referent en aquests moments a nivell geogràfic i, a poc, també a nivell científic i tecnològic, per entendre aquests canvis de la variabilitat natural de la Mediterrània i dels oceans, i veure realment com podem ser capaços d'entendre millor per desenvolupar noves eines.
1: Un dels impactes també de l'escalfament del mar és la pèrdua, no?, de biodiversitat. Quins efectes tenim? Suposo també en pesca, no? Tot això influeix.
6: Bueno, efectivament, i a més, pues, els increments de temperatura amb les onades de calor pues, tenen uns efectes clars sobre la biodiversitat. Es parla molt de la posidònia, a partir d'un cert de temperatura la posidònia ha mort. Té efectes també sobre les gorgònies, té efectes sobre distints elements claus de l'ecosistema. La pesca també, pues, a la Mediterrània pues, s'està començant a veure. A l'Atlàntic, per exemple, pues, també segons quines espècies estan evolucionant cap al nord, les espècies que necessiten una aigua més freda i que estaven acostumades a estar a una latitud determinada, pues avui en dia migren i se'n van cap al nord. Però si allà on estaven acostumades a estar, ara la temperatura és més calenta, pues se'n van cap al nord.
1: Quines conseqüències tindrem? Un mar sense biodiversitat, invasores vindran?
6: Bueno, efectivament, espècies invasores també és una cosa que ja s'està veient, també, efectivament, pues, espècies que venen del Mar Roig, es parla d'una tropicalització de la Mediterrània, molts exemples, i bueno, pues són elements que clau de canvi climàtic, tenen un impacte i que hem de ser cada vegada més conscients d'aquest impacte, perquè realment puguem arribar a prendre mesures mitigadores i correctores de tot això. Al final, si no som capaços de realment arribar a, diguem, el coneixement en aquest sentit, doncs, torno al principi, és a dir, em surt la vena d'alguna manera d'impacte. El nostre coneixement ha de servir realment perquè la societat pugui prendre mesures i atacar el problema.
1: I quines solucions, no, o estratègies poden ajudar a protegir el Mediterrani per les pròximes dècades?
6: Bueno, pues són les mesures de protecció relacionades amb el canvi climàtic, és a dir, jo crec
1: reduir
6: que
1: el CO2?
6: Hem de reduir l'activitat humana, hem de pensar que el model actual no és un model sostenible, és a dir, és difícil, però és molt clar, el model actual no és un model sostenible i no està bé realment el món que estem deixant a les generacions futures. És un món que ja serà, ja es veu, és bastant distint del que hem viscut nosaltres.
2: Quins reptes científics tenim per davant? Amb què esteu treballant ara?
6: Bueno, en aquests moments el repte principal és el dels bessons digitals que parlàvem, perquè realment s'ha aixecat moltes expectatives amb el dels bessons.
2: Això té molta IA, també, no?
6: Sí, té molta IA, moltíssima.
1: A tot arreu està
6: moltíssima, la IA. Sí, a tot arreu, efectivament. I és un canvi, a més, brutal, sense cap dubte. Però també s'ha aixecat moltes expectatives, com deia, i potser en alguns aspectes masses, diguem. Llavors, és un tema molt complicat. També estem en una situació, jo crec que a Balears, i a Espanya en particular també, i a Catalunya, amb una posició de lideratge, realment. O sigui que jo crec que el que hem de continuar és demanant més inversió, demanant la involucració de tota la comunitat científica i dels joves, necessitem més tècnics, més management, més científics, més joves que es dediquin a la ciència, i després necessitem uns polítics que siguin capaços de comprendre la complexitat del canvi climàtic.
2: Per tu l'oceanografia és una vocació?
6: És una vocació. És una vocació. És una vocació també, però és una vocació per entendre el nostre món i per mirar de fer-lo millor. Aquí hi ha una cita de la vicepresidenta del Club de Roma, que és la Sandrine Dixon de Cleve, que és una dona fantàstica.
2: Al qual pertanys, també.
6: Al qual pertanyo. I aquesta dona sempre insisteix en que realment hem de ser capaços de canviar les coses, i el que necessitem és polítics que siguin capaços de comprendre aquesta complexitat. I llavors, això és realment també el que intentem, el que intentaré també amb lo de la Real Acadèmia, i el que, amb aquesta excel·lència, amb impacte a la societat, he intentat i continuaré intentant en el futur. Sense
2: ens quedem amb aquesta idea, no, Núria?
1: I tant, una idea preciosa.
2: Doncs moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies, Joaquim.
2: Joaquim Tintoré, oceanògraf, investigador de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, l'IMEDEA, del CSIC, i fins una altra ocasió.
6: Pues moltíssimes gràcies, de veritat. Gràcies.
2: El control tècnic en el programa d'avui ha estat Laia Casanova i hem comptat amb la veu de Mari Cruz Hernández i Maria García Coll.
1: Si voleu recuperar-lo, el podeu trobar a la plataforma RN Audio o al web de Ràdio 4.
2: I no oblidem que sense ciència no hi ha futur. Gràcies per seguir-nos.
4: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.

0: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a l'Hora Clàssica. Ja sabeu, una hora gairebé amb vosaltres, amb bona música i moltes coses a explicar. I és que ja som a l'estiu, tot i que continuem aquí amb la programació d'hivern, diguéssim, a Ràdio 4. Però l'estiu vol dir moltes coses: vacances, calor, dies més llargs i també una agenda musical plena de festivals. Avui farem, doncs, una mica de brúixola musical per orientar-nos entre algunes de les cites més destacades d'aquest estiu. Parlarem, com no, de Peralada, de Torroella de Montgrí, de Vilabertran, de Cadaqués, de Portaferrada, del Festival Jordi Savall i també d'una visita molt especial que arribarà al Palau de la Música a finals d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth. Per tant, una mena d'agenda sonora per decidir on volem anar aquest estiu o, com a mínim, per viatjar-hi una estona des de la ràdio. Perquè la ràdio té aquest poder de traslladar-nos allà on vulguem, malgrat que no puguem anar-hi físicament. Per tant, no ens deixeu d'escoltar, perquè anirem de festival a festival aquest estiu, en aquest programa, i això ho farem i ho escoltarem gràcies al nostre company tècnic, Martín Noia. I com no, el Pep Gorgori, que de festivals en sap una mica, segur que anirà molts aquest estiu. I de seguida ens ho explica. Què tal, Pep, com estàs?
1: Doncs aniré a uns quants.
0: Uns quants, segur, ja sabia
1: jo. I a uns quants no, també t'ho diré.
0: Home, és que tots sí. Gairebé és impossible, No, no faries una altra cosa.
1: En algun moment hem de parar.
0: També fer vacances. No?
1: Clar, els festivals d'estiu són meravellosos perquè a la gent que no treballa en l'àmbit de la música clàssica i que se'n va de vacances i que té un festival per allà a prop d'on passa les vacances, és un gran moment per connectar amb la música clàssica. Per als que ens passem tot l'any treballant en la matèria, doncs, home, sempre hi ha 15 dies que te'ls acabes reservant per fer alguna cosa que no sigui anar a concerts de música clàssica.